0: no?
1: Sí, sí, jo us ho dic anècdotes que m'han fet gràcia i que m'han cridat l'atenció d'aquest any, no?
0: Uh-huh. De fet, és que és una novel·la que parla de silencis, de traumes, d'allò que s'ofega. Quina part del llibre creus que ha connectat més amb el públic?
1: Jo crec que la part del 76 ha connectat molt amb la gent. Amb la gent que ho havia viscut i amb gent que no ho havia viscut i que, bueno, que també ha descobert coses, gent doncs, de la meva edat, per exemple, de la meva generació o més joves, doncs que és una època que no has viscut o que has viscut molt petita i que doncs, han redescobert moltes coses i tal. I molta gent doncs, que l'havia viscut en diferents situacions, en diferents llocs del país, també doncs, jo crec que els hi ha arribat bastant i s'han sentit doncs, molt propers, alguns interpel·lats, alguns emocionats. Bueno, jo crec que aquesta part és sobretot la que més ha arribat als lectors.
0: Mm-hmm. Pel que fa, mira, al gènere... jo he posat negre, però millor parlem del gènere criminal, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, perquè això jo crec que alguna persona me l'ha fet après. O sigui, ho he après, eh? El gènere criminal, mirar-li denúncia. De fet, tu sempre, i en els teus llibres ho trobem, no? Defenses que el gènere criminal és una eina de denúncia social. Quina uh-huh. realitat creus que el gènere, aquest gènere està revelant avui?
1: Bueno, jo crec que dins del gènere criminal com caben molts tipus, no, de subgèneres i segurament el que realment s'acosta més a la realitat, el que posa més el dit a la nafra és la novel·la negra, que és la novel·la més social, més de crítica, que dona més veu doncs, als marginats o a les persones doncs, que estan en situacions més desfavorables. No? Avui en dia és que vivim en un món tan convuls i tan canviant que la novel·la negra doncs, intenta adaptar-se, no?, una mica als temps i doncs, ja no és la novel·la de fa un segle
0: del Sherlock Holmes, de l'Agatha Christie.
1: Bueno, és que això ja no és ni molt negre, no? Això ja és més novel·la enigma.
0: Enigma.
1: La novel·la negra clàssica, no? El Hardboiler, la novel·la de Chandler, de Hammett, dels anys... del mig segle americà, diguem-ne. Aquesta novel·la, doncs, no dic que ja no tingui sentit, sí que el tenia en el seu moment, no? Però evidentment la societat ha canviat moltíssim, per bé i per mal, ha passat molt de temps, i per tant la novel·la negra actual... doncs es fixa en altres problemàtiques, no? Ja que sé, en agressions sexuals, en el tema de la vivenda, per exemple, aquests dies,
0: o sigui, no? les persones sense sostre,
1: persones vulnerables, sí, sí. D'aquest tipus, no? No sé, ara em ve al cap, per exemple, l'última novel·la de l'Empar Fernández, que surt aquests dies,
0: mira, és que
1: és La vida clandestina,
0: teniu un grupet,
1: i parla una mica d'això.
0: Teniu un grupet, mira, Ana Maria Villalonga, justament és perquè... l'últim, o sigui, és un llibre que ja té fet davant fa un temps, no? Somriure de Darwin, no? Aquí surten persones. Els teus, vull dir que aquí podem trobar uns quants, no? De l'Empar Fernández, de la Maribel Torres també, vull dir, justament els seus protagonistes i tal, toquen també aquestes temàtiques, sobretot de tema sexual,
1: assetjament... Sí, de crimen d'explotació, exacte, sí. Sí, jo crec que és això que... A veure...
0: I també, Graciela Moreno, vull dir, que no us podem oblidar que s'hi toquen totes aquestes temàtiques.
1: Sí, la literatura, i en concret la novel·la negra, doncs normalment és això, són reflex de la societat del moment, no? Llavors, per tant, ara com que hi ha nous delictes, noves realitats, delictes doncs, cibernètics o virtuals, etc, doncs tot això la novel·la negra ho va reflectint, no? I en general la novel·la criminal també.
0: Sí. Per què creus que el públic català connecta tant amb... És que parlem del true... I ara, després mirem perquè el true crime, no? Connecta tant amb el true crime i també amb la novel·la justament negra.
1: El tema del true crime jo crec que és una qüestió més aviat de morbo que una altra cosa, des del meu punt de vista.
0: Però és que també és que ja el morbo a moltes persones li arriba més a vegades que no pas una bona...
1: A veure...
0: una bona lectura...
1: Que no, no, no, evidentment que hi ha
0: no, altres... No, que el millor seria una bona literatura, però, clar, no vol dir que no sigui literària.
1: No, evidentment,
0: però,
1: avui en dia es consumeix molt true crime i és un oci com qualsevol altre, però sí que jo penso que hi ha un component de morbo bastant important, no? Més enllà, doncs, que aquí a Catalunya s'està fent un true crime molt ben fet, amb molta qualitat, etc, en audiovisual, en podcast, en diferents formats, en llibres també... Però jo crec que és una de les qüestions que a tots ens motiva, no? Una mica, doncs, saber què va passar, com és que aquell va matar l'altre, com és que aquella família li va passar aquesta història. Bueno, jo crec que, en general, el crim com a fet, sigui literari, fictici o sigui real, a tots ens desperta sempre aquesta part de morbositat, de curiositat, i que té molt a veure, jo crec, amb l'èxit del true crime. I crec que connecten perquè també són casos, doncs, que han passat a Catalunya, casos amb els quals és més fàcil, doncs, identificar-se, casos que coneixem. Llavors, bueno, com que queda una mica més dins de l'àmbit català, de l'àmbit de casa, penso que la gent connecta amb més facilitat, també.
0: I també una mica té a veure, o culpa, no sé si dir-li també, en aquest cas, Carles Porta, no?
1: Sí, evidentment.
0: Tema televisió, etcètera, o ràdio.
1: Evidentment, no? La seva popularitat, diguem-ne, ha fet molt en favor del true crime, evidentment, sí.
0: Uh-huh. El mal, la culpa, la veritat, què és el que més t'interessa a tu explorar com a autora?
1: Ui, depèn molt de la història, del moment, del que vols explicar, evidentment. Però, bueno, aquests temes que has comentat, evidentment, són clàssics, no? De la literatura en general i de la literatura criminal en particular. La culpa és un tema que a mi m'interessa molt especialment. Els secrets, la venjança, molts temes que són clàssics, és a dir, realment no inventem mai res nou, sinó que li donem, doncs, una altra mirada, un altre enfocament, o el que varien són les trames, són els personatges, són les ambientacions, però al final els temes clàssics són sempre els mateixos, no? L'avarícia, la luxúria, els pecats capitals, no? Una mica són els que motiven les pulsions humanes més primitives. Al final és del que parla la literatura i la novel·la negra.
0: Mm-hmm. Mira, passem ara a una altra part molt important i en la que estàs immersa, que és ser comissària d'un certamen literari, mm-hmm. En aquest cas és Premià del Mar, Premià del Mar, que arriba a la tercera edició. Justament, ja quan passes de la primera a la segona, arribar a la tercera vol dir que ja està consolidat.
1: Bueno, esperem que sí.
0: No, si més no, perquè, a veure, quan ja passes del 5, ja diria, bueno, ja, o arribes a 15, ja és tradicional, no? Però
1: home,
0: passar ja...
1: Arribar, no sé si arribarem a tant, no sé si em veig amb forces, ja, per 15 edicions.
0: Ja t'ho preguntaré. Doncs ara, de moment, arribes al tercer i, a més, d'un-hi-do, amb quina manera està farcit aquest programa d'aquesta tercera edició del Caldes... Ai, perdó, ja me dio jo, de Premià del Mal. O sigui, un premi, aquí que podríem dir que es fa... Són dues poblacions, Premià de Dalt, sí, i Premià de Mar, no?
1: En les... Exacte, que, sí.
0: I seran en indrets concrets o en espais de cadascú d'aquests, podríem dir, municipis, on es fan o es faran aquest,
1: sí,
0: o tindran
1: espais,
0: lloc
1: el
0: contingut, no? El contingut, sí, el programa d'aquesta tercera edició. Mm-hmm. Però primer de tot, què fa especial aquesta edició, Susana?
1: Bueno, primer això, que és la tercera, no? I que, bueno, doncs vol dir que més o menys ens anem consolidant, jo no sé si està consolidat, però que ens anem consolidant com a mínim sí, que ja és una cita que molta gent, doncs, espera, que molta gent sap que arribarà en aquest primer cap de setmana d'octubre, i això era una mica un dels objectius que teníem, no?, quan vam començar i com vam engegar el Premi del Mal ara fa 2 anys, situar Premià en la ruta, diguem-ne, en el mapa dels festivals de novel·la negra de casa nostra. I penso que això, doncs, sí que ho estem aconseguint, que com a mínim ja està, ja aquesta cita ja està marcada, I evidentment, doncs, la intenció és que es vagi consolidant, no? Però el més especial és això, d'entrada és arribar a aquesta tercera edició, perquè quan t'embarques en aquest tipus de projectes mai saps exactament com funcionarà, quina resposta hi haurà, si tot rutllarà de manera adequada. I bueno, quan arribes a la tercera dius, bueno, com a mínim ja anem fent camí. Sí. Evidentment, la intenció seria que continués i que n'hi haguessin molts més, però això ja ho veurem. La quarta, si no hi ha cap desgràcia, evidentment arribarà, però no sabem, evidentment, el futur què passarà, però com a mínim estem satisfets del camí que hem estat fent, no? I aquesta tercera edició, cada edició té com un lema, un leitmotiv, ja dic com vulguis.
0: Per començar, el límit de la llibertat, oi?
1: Exacte, en aquest
0: cas. I està molt relacionat amb el que s'està passant, a el que està passant avui dia.
1: Sí, evidentment, té molt a veure amb la situació social, política, que estem vivint, que els límits de la llibertat, doncs, malauradament, s'estan veient, doncs, trepitjats i maltractats, no?, sobretot pel que fa, doncs, als drets de les persones, no?, amb aquest, doncs, amb aquesta revifada de l'ultradreta, que penso que és realment molt, molt preocupant.
0: Exacte. I drets com precisament ho estem veient tots aquests dies, no? A tenir un habitatge.
1: Exacte.
0: Vull dir que...
1: Sí, coses bàsiques, no? Coses que s'haurien de donar per suposades en una societat civilitzada i, bé, bueno, ens adonem que, doncs, que no ho són, no? I que molts més drets que donem per fets poden estar en perill segons a qui votem en les properes eleccions, no?
0: I ahí està. I bé, i davant d'això, doncs, mira, si tenim un micro i podem fer alguna cosa al respecte o estar en un festival o amb el que sigui, doncs és com sempre, bueno, incidir a veure si d'alguna manera algunes persones obren els ulls, no?
1: Sí, bueno, evidentment el Festival dels Límits de la Llibertat també està en clau criminal, lògicament, en clau del festival. Té a veure, lògicament, amb tota la nostra situació política i social, però està enfocat d'una manera criminal, com és lògic, no? Però sí, sempre, bueno, de vegades, doncs, parlar, escoltar, llegir llibres, no sé, tot això fa que un pugui pensar i es pugui qüestionar certes coses, evidentment.
0: Doncs a veure, en aquest certamen, aquesta tercera edició, 2, 3, 4 d'octubre. És a dir, que aquest cap de setmana, l'altre proper cap de setmana, ja hem d'estar a la Guai per anar-nos cap a Premià. Doncs divendres 2 d'octubre, bueno, jo no et diria que ara comencis a explicar tot, però per què no? Aquí el divendres comença el divendres a la tarda.
1: Sí, és a la tarda. Sí. Engeguem el divendres a la tarda l'Espai i l'Amistat de Premià de Mar. A partir de 6:45 ja, doncs, comença la inauguració. I jo destacaria, doncs, un parell de cosetes del divendres a la tarda. Hi haurà el lliurament de premis de microcontes, que aquest any és en categoria tant juvenil com adulta. I després tenim una xerrada que a mi em sembla especialment interessant a càrrec de la Sònia Cervantes, que és psicòloga especialitzada en adolescents, i que fa una xerrada anomenada Bullying, el crim perfecte. Ella ens farà una retrospectiva de què és el bullying i ho enfocarà com un crim perfecte amb les seves víctimes, els seus botxins, les seves pistes. És a dir, serà una xerrada molt interessant que crec que ens farà veure el bullying d'una altra manera, perquè és una cosa que ella viu diàriament a la seva consulta i per tant en sap moltíssim. I també destacaria el divendres sí, que tanquem amb una sessió de cine.
0: Anatomia d'un assassinat, no? De l'Otto,
1: sí, de l'Otto Preminger.
0: És un clàssic, tot un clàssic.
1: És un clàssic, sí. És un clàssic que no tothom ha vist en una gran pantalla, no? Com serà en aquest cas, en la pantalla, perquè l'Amistat és teatre i cinema. Per tant, jo crec que veure això gratuïtament en una gran pantalla és un luxe que hauríem de disfrutar tots, que hauríem de gaudir.
0: Dissabte, ja passaríem a dissabte, també en aquest cas és l'Espai de l'Espai Amistat,
1: sí,
0: l'Amistat,
1: de nou, el mateix lloc, sí.
0: També a Premià de Mar, i ja comença a partir de les 12, no?
1: Primer, sí, a partir de les 12.
0: En,
1: sí,
0: en aquest cas crec que són novetats editorials, novetats editorials, això seria una taula?
1: No,
0: són a la venda de llibres.
1: Això són presentacions.
0: O presentacions. Sí,
1: curtes i estan individualitzades, és a dir, aquí tenim l'Albert Calls i la Silvia Tarragó,
0: que en aquest cas... L'Ampar Fernández.
1: Sí, en aquest cas l'Albert i la Sílvia van junts perquè és un llibre que s'han escrit a diverses mans, que és a Aigua Roja. Tenim l'Empar Fernández i tenim el Xus González. I els presenta tots la Mònica Socies, però els presenta d'un per un. És a dir, no és una taula, sinó que cadascú parla del seu llibre.
0: És cada presentació de llibre.
1: Exacte. Després tenim una xerrada també molt interessant a càrrec del Jordi Sierra i Fabra, que ens parlarà de crims i memòria. I això és el, diguem, són els dos plats forts de la matinal de dissabte.
0: És a dir, i a més una mica amenitzat, bé, amb música. Amb aquestes,
1: sí,
0: això
1: sí,
0: acostuma
1: sí.
0: a passar cada any, en el,
1: sí,
0: en el
1: sí,
0: certamen. Sempre, no sé si dir com els moments musicals o...
1: Sí, sí. Tenim els alumnes de l'Escola Municipal de Música de Premià que doncs, ens amenitzen una mica el festival entre, diguem-ne, entre acte i acte, més o menys.
0: Després ja passaríem a la tarda, suposo que hi ha el dinar,
1: sí.
0: allà mateix. Crec que és el mateix Espai l'Amistat, no? Hi ha el restaurant.
1: Sí, sí, és el Bar de l'Amistat, que està juntament amb l'Espai l'Amistat, i bueno, si algú s'anima i vol anar-hi, doncs el menú
0: cal,
1: crec
0: cal
1: que el teu són 22 euros.
0: Cal reservar?
1: Sí, sí, cal reservar, sí, sí, sí.
0: Doncs
1: sí.
0: Ok.
1: Sí.
0: Vale, doncs a les 5 de la tarda també noves presentacions de llibres. Aquí doncs tenim el Jordi, la Sònia Guillén, el Jordi Soler. Bé, també,
1: sí.
0: I a més també està conduït, o sigui, totes aquestes presentacions també van a càrrec de la Mònica, o sigui, moderats per la Mònica Socies.
1: Sí, efectivament.
0: Mm-hmm. Parlem sí, sí. una mica d'aquests llibres que presenta la Sònia Guillén, pot ser la consteladora?
1: Exacte, ja la Sònia Guillén presenta La Consteladora, el Lluís Llor presenta el llibre Short, que és un llibre sí. de relats curts, que el recomano molt, està molt bé.
0: I el mateix el va recomanar. Vaig estar el dia de la presentació aquí a la Setmana del Llibre. Molt bé, molt bé. Que també, en aquest cas
1: doncs sí.
0: estava conduït per la... Ai, perdó, moderat per Anna Maria Villalonga.
1: Sí, a la setmana va estar amb l'Anna Maria, sí.
0: I el Jordi Soler?
1: El Jordi Soler presenta Icunde.
0: Uh-huh. Doncs evidentment continua amenitzant per en aquest cas de, per l'Escola de Música, per aquestes notes musicals a les 6 de la tarda. Crec que aquí sí que hi ha una taula rodona.
1: Sí, tenim dues taules el dissabte a la tarda. La primera a les 6 és Vida i Llibertat, la frontera del mal, i és una taula que modera el Damià del Clot i en la qual participen la Núria Cadenes i el Josep El Mawani. Crec que és una taula molt interessant, amb dues persones doncs, que tenen molt a aportar, amb trajectòries literàries molt interessants, i que, a més, moderat també per el Damià, que és a banda d'escriptor, és advocat, i penso que serà una taula realment molt potent.
0: Després crec que és una taula també, La doble vida de policies, sí. dels policies escriptors, se suposa que aquí,
1: sí.
0: i estarà el policies, o sigui, policies
1: sí,
0: escriptors, està clar?
1: Clar, sí. Aquí a partir de les 7 la modera un policia escriptor, que és el Xavier Álvarez, i tenim com a convidats a la Mònica Bofill i el Pere Gené. La Mònica Bofill és mosso i ha publicat recentment una novel·la, i el Pere Gené, que és treballa a la policia local de Premià, és el cap de la policia local de Premià de Mar, i que també ha publicat un llibre, doncs parlaran amb el Xavier, que també pot aportar el seu punt de vista, doncs aquesta dicotomia, no?, entre ser policia i ser escriptor.
0: Després ja, a partir d'ahir, doncs, arribaria ja cap a 2:15, no?, a última hora, que és el passi d'una altra pel·lícula, una altra pel·lícula, podríem dir, que té una història, La jungla de l'asfalto, no?, del John
1: sí,
0: Huston,
1: d'unidó, eh? La jungla altra... de l'asfalto del John Huston, sí, sí, sí.
0: sí.
1: sí.
0: Normalment
1: dos
0: sempre...
1: molt interessants.
0: En els teus certames... Bueno, en els certames de Premià del Mal, doncs la pel·lícula té una part molt important, vull dir, el cinema negre, vull dir que és com en aquest, i a més podríem dir històric, vull dir que com és en aquestes dues pel·lícules que he comentat, l'anterior i aquesta que és en aquest cas La jungla de l'asfalto.
1: Sí, sí, sempre procurem que hi hagi dos clàssics, un el divendres i un el dissabte, i bueno, cada any fem un llistat de pel·lícules i en funció de les que estan disponibles doncs en triem dos i procurem això, que siguin pel·lícules que difícilment la gent hagi pogut veure al cinema, no? les ha vist com a molt a casa seva o a la tele, però no en el cinema. També recordar que tant dissabte al matí com dissabte a la tarda, durant tot el dia hi haurà la fira de llibres en el carrer, davant de l'Espai L'Amistat, on els autors que vagin passant, evidentment, doncs, signaran els seus llibres i on es pot comprar doncs, els llibres de tots els participants.
0: Uh-huh. I així arribem al diumenge. El diumenge 4, i en aquest cas canvia d'escenari. Aquí és a Can Valerià, sí. a Premià de Dalt. En aquest cas és
1: a Can Valerià, que són els socis que tenim en aquest festival, no? Jo soc codirectora juntament amb els membres de Can Valerià, i el diumenge doncs, ho fem a la Masia de Can Valerià, a Premià de Dalt, un lloc espectacular, i a partir de les 12 tenim la presentació d'un true crime, precisament, un true crime maresmenc, que és 2 morts i mig, un crim ultra al Maresme, a càrrec dels seus autors, Albert Calls i Damià Delclot, i modera el Pep Andreu, que treballa a la televisió de Mataró, un periodista molt conegut de la comarca. És un llibre molt interessant i, de fet, estan preparant ja una segona part, perquè han trobat, tirant d'aquest fil, l'Albert Calls és periodista i escriptor, i el Damià, com ja ho he dit, és advocat, i tots dos han fet una investigació molt interessant, molt exhaustiva, que els ha dut a descobrir nous crims i nous fils a través d'aquest primer llibre, i ja estan doncs, preparant el segon. O sigui que jo us recomano molt, perquè és molt interessant. I a partir de 12:45 celebrem els 100 títols de la col·lecció de crims.cat en una taula redona, en la qual participaré, i estarà també el Jordi Manuel i l'Ilia Pèrdigo, que és l'editor de crims.cat. I acabarem amb novetats editorials a la 1, amb el Salvador Balcells i la Laia Vilaseca, presentats per la Sílvia Cantos, que no ho hem dit, però serà la presentadora del festival. A banda de fer aquesta taula, serà ella el divendres i el dissabte qui presentarà el festival a Premià de Mar. I a 12:45 sempre acabem a Can Valerià amb una actuació musical i amb vermut. I naturalment també amb signatures. A Premià tenim la llibreria Vapor Vell i a Premià de Dalt la llibreria Índex.
0: Déu-n'hi-do. Doncs queda un cap de setmana totalment complet, no?, des del divendres sí. al diumenge. I a més, diumenge, vull dir, acabar amb un vermut, doncs també va molt bé, no? Moments, bueno, durant les jornades, vull dir, en totes sempre queden uns moments per justament o bé per comprar llibres, per signar aquests llibres, o per dialogar també, que això també va molt bé, no? En totes les persones que allí s'hi troba. Doncs, des de la primera edició, com ha crescut el festival?
1: Doncs jo crec que sobretot a nivell d'organització, no? Que sempre doncs, veus cosetes que pots anar millorant o que pots anar corregint i... Bueno, nosaltres ens hem anat fent, no? Diguem. El primer any doncs, és una aventura, no saps molt bé què passarà ni com sortirà, vas una mica palpentes i estàs una mica insegura, no? I a partir de la segona edició i aquesta tercera doncs, ja tot és més rodat, és més tranquil, te sents una miqueta més convençuda del que estàs fent, ja tens una experiència i crec que sobretot hem crescut en aquest sentit, no? I en el sentit que et deia abans, de visibilitat, de que la gent ja coneix el festival i el té present. Jo crec que això es va fent doncs, edició a edició, no? La primera edició va tenir un gran èxit de públic, la segona va anar molt bé i, bueno, esperem doncs, que aquesta tercera s'acabi doncs, de consolidar i que també tingui molt bona acceptació. Jo crec que aquest any tenim un programa molt, molt interessant, molt variat i espero doncs, que la gent doncs, li interessi i que vingui. I també comentar que els que vulguin vindre en transport públic poden fer-ho, evidentment amb autocar o amb autobús des de Barcelona o també amb tren. L'estació queda a 7-8 minuts caminant del teatre, de l'Espai L'Amistat, per tant és una opció molt bona venir en tren.
0: I per anar a Can Valerià?
1: I per anar a Can Valerià sí que s'ha d'anar en cotxe. Hi ha un aparcament habilitat al costat, perquè bé, els diumenges doncs, el transport públic a Premià de Dalt ja és una altra història, però s'ha d'anar en cotxe, allà hi teniu un aparcament, i si voleu tenir doncs, més dades d'on puc aparcar, on puc dinar, o no me'n recordo de quina hora m'has dit que actua no sé qui, doncs podeu entrar sí, al web, que és premiadelmal.cat.
0: Susana, i si no hi ha cotxe particular?
1: Si no hi ha cotxe, doncs sempre es pot baixar a l'estació de Premià de Mar i agafar
0: un taxi. Agafar un taxi, oi que sí? Sí, sí.
1: Sí.
0: I si tens un conegut, doncs, bueno, també.
1: Doncs te'n porti el conegut. Sí. A Premià de Mar, evidentment, és molt més fàcil, perquè, a més, doncs, hi ha més maneres d'arribar, sí, no, i en tren s'hi pot arribar, en autobús també. I Premià de Dalt, doncs, és una altra història, però, bueno, també es pot arribar perfectament i paga la pena, a més, fer sí. l'esforç per l'entorn i per tot el que viureu allà.
0: I tant. I a vegades si queden alguns minuts i tal, sobretot a Premià de Mar va molt bé passejar-se per la platja, perquè també la tens a prop, i a vegades és com aquest moment que no vas a banyar-te ni molt més, no? Però senzillament a passejar per allà, no?
1: Vull sí, dir
0: que està molt bé.
1: És molt agradable, i això, recordar-vos, premiadelmar.cat, el web on podeu mirar tot. Com arribar, el que hi ha, el que hi haurà, tots els dubtes que podeu tenir, allà els podeu fer.
0: Parlem del futur del gènere, com creus que va, com va funcionant el gènere negre català?
1: Penso que està
0: en bueno,
1: un moment català,
0: interessant. Jo t'he dit català també, o sigui, d'escriptors catalans és igual, perquè moltes novel·les són escrites per escriptores i escriptors en castellà, però són d'aquí, no? Per això t'he dit que aquí ho englobaria tot.
1: Sí, sí. Concretament en català jo crec que està en un moment força, força interessant, que s'està diversificant molt, s'estan fent coses que potser abans no es feien tant o no tenien tanta sortida editorial, com el thriller, per exemple, que s'està guanyant, doncs, ja un pes important en la literatura criminal en català, i penso que això està bé, que això vol dir que anem creixent, que anem normalitzant, que no només ha d'haver, doncs, novel·la policial o novel·la negra, sinó, doncs, altres tipus de subgèneres que també tenen que tenir el seu espai i el seu públic. I crec que estem en un bon moment, i en general crec que hi ha molta acceptació de la novel·la criminal, hi ha molts festivals, hi ha molts clubs de lectura. Això, doncs, vol dir senzillament que hi ha molts lectors, i per tant, mentre hi hagi lectors, doncs el gènere a casa nostra, tant en català com en castellà, doncs estarà viu i estarà en bones mans.
0: Mm-hmm. Ja te l'he preguntat en un principi, però t'ho torno a preguntar ara. Tu, Susana, en què treballes ara? Jo et parlo de novel·la, clar, perquè de treballar sí. no deixes de treballar, això segur.
1: De treballar treballo molt. Doncs estic en dues històries ara, i haig de veure quan tingui una mica de temps d'agafar embranzida. Una està ja en fase ja de revisió, i l'altra, doncs, pràcticament l'acabo de començar. Una és negra i l'altra no, i llavors, bueno, una que és en català i l'altra en castellà, o sigui, bueno, hem de veure una mica que per on tiro, quina... Bueno, acabaré una abans, evidentment, que l'altra, però, bueno, estic una mica treballant en les dues, i suposo que, doncs, a mig termini, doncs, alguna sortirà per algun lloc, però encara queda temps per això.
0: Bé, doncs aquí estarem esperant, eh?
1: Doncs,
0: mira, sempre m'agrada fer preguntes sorpresa, eh? O ping-pong. Són aquestes que tenen una resposta més ràpida. Diu, un personatge literari que t'hauria agradat escriure?
1: Uau, n'hi ha molts, però ara que em vingui al cap, doncs la Lisbeth Salander, potser.
0: Uh-huh. Un lloc que sempre et desperta una història.
1: El tren.
0: A més, viatges molt. El tren o el metro. Un crim literari que consideres perfecte, per explicar.
1: D'una novel·la, et refereixes?
0: Sí, un crim literari que consideres perfecte per escriure tu mateixa.
1: Ah, ostres, no ho sé.
0: Bueno,
1: un crim literari.
0: Bueno, un
1: no
0: crim,
1: sé.
0: Una, com ho diria jo, un crim literari és, pues, un crim que t'agradaria o que penses que pots escriure. Clar.
1: A veure, jo sempre penso que el crim perfecte és el més senzill, és a dir, aquell crim que es comet entre dues persones que no tenen cap mena de relació, acostuma a ser perfecte. És a dir, és molt difícil descobrir un criminal que mata algú amb qui no té cap mena de relació, normalment és molt complicat. Llavors jo penso que aquests acostumen a ser els crims més perfectes.
0: Una veritat incòmoda que el gènere negre sempre posa sobre la taula.
1: El sistema que tenim, no? Tenim un sistema que va contra els éssers humans, contra les persones, contra els drets, i crec que moltes vegades, doncs, la novel·la negra això ho posa damunt de la taula, i com a lectors doncs, molt sovint ens incomoda perquè ens fa sentir malament, ens fa sentir culpables, perquè en realitat ho som tots una mica, i crec que és una de les coses que ha de fer el gènere també.
0: Uh-huh. I ara sí, aquestes respostes seran més ràpides. Pim-poc. Un llibre negre imprescindible. Pots dir el teu, negre, si vols.
1: No, no faria teu. Mai de la vida això.
0: Ja ho sé que no faries.
1: Mystic River, de Denis Lehan.
0: Molt bé. Una autora o autor que inspiri.
1: Patricia Highsmith.
0: Molt bé. Una ciutat que respira novel·la negra.
1: Barcelona.
0: Barcelona. Una paraula que defineixi el certamen Premià del Mal.
1: No ho sé. Ara mateix... No ho sé, és que no se m'ha acudit cap.
0: Jo tampoc te la sabria definir. Un desig per aquesta tercera edició?
1: Doncs això, que vingui molta gent, que la gent ho gaudeixi i que ens ho passem tots molt bé.
0: Doncs jo estic segura que ens ho passarem molt bé. Susana, arribem al final d'aquesta conversa avui, que ha estat una mica més... Un altre dia, jo sempre espero que estiguis aquí, que coneguis el nou estudi. Però aquell nou estudi de la ràdio no el coneixes.
1: No, sí que el conec, però no vaig ser programa.
0: Ah, doncs...
1: Em sembla que sí, que vaig venir un dia.
0: Crec que no, però bé, igual m'equivoco jo. Susana, moltes gràcies. Moltes gràcies per ser avui al fòrum, per compartir la teva mirada, per fer créixer el gènere negre i per convertir la literatura en una eina de veritat. Ens retrobem aviat i, mentrestant, que Premià del Mal sigui un any més una festa de les ombres i de les històries que ens expliquen.
1: Moltes gràcies.
0: I en aquesta conversa literària, cultural i plena d'intriga tanquem el fòrum d'avui. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per formar part d'aquesta plaça radiofònica que cada dia construïm plegats. Tornem dilluns a les 9 amb més veus, més històries i més comunitat. Que tingueu molt bon cap de setmana.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Bon dia, bon divendres. Bon divendres i benvinguts a l'Hora Mussarapa, que aquest any va fer el divendres. A veure. Li deia ara a l'Edu. A veure, us obro els micros a tots tres. Ara em sento amb eco.
1: Jo també et sento amb eco. Jo també em sento amb eco.
2: Sí,
1: no, no és eco, és reverberació.
0: Un dia em van com es podia fer i me'n vaig oblidar.
3: L'Arnau,
2: sisplau,
0: tècnic
2: no,
0: de so.
2: No ho sé. Sí.
0: Ara el Monter, si ens veu.
2: A mi m'han explicat molt com funciona la taula.
1: És que ens hem quedat a dins de la piscina i l'hem buidat.
0: És un bon començament de temporada, Jo crec que ho podem deixar així, no?
1: Hola.
0: No cal tornar a començar. Doncs això, bon divendres.
1: Bon divendres!
0: Ai, no, ja no fem el programa els dilluns.
2: Pues així.
1: Que guai, quina primera setmana,
0: Això ho haurem de també tornar a incorporar. Monter, hem començat el programa
1: amb eco.
0: I tenim eco.
2: Hem reverberació.
0: Sí, no tenim clar, o, jo no tinc clar com ho he fet.
3: Sí, parla en plural,
2: Clar, hòstia, jo ja no ho he vist un altre cop.
0: Jo no comptava amb que hagués de topar.
3: Sí, ja ho sé.
0: Hi ha més aquests. Això vol dir que s'està gravant.
3: Aquest.
0: Estava ja posada, no l'he tocat, Monter, de debò.
3: El d'en Polsa.
1: Vale.
3: El que està baixat, aquest.
0: X-Frame T1.
1: Oh, wow, T1.
0: D'acord, ara ens sentim tots bé, doncs?
3: I... Suposem.
2: Tu, Aina, escoltes bé?
3: Escolto la meitat, què passa?
1: Com que escoltes la meitat?
2: Ah, una orella.
3: La dreta.
2: Ostres. Sí.
1: Molt bé.
3: La dreta.
0: Doncs jo diria que escolto l'esquerra.
2: Sí o no? En sèrio?
3: Genial.
0: Sí, no és broma.
1: Ai, doncs sóc afortunat, jo escolto les dues. Epa, la fotito...
0: Sí, la foto del Monter de...
1: Fotito de divendres.
0: Que es veu que a partir d'ara tots els programes tindran el seu post d'Instagram, no? Que entenc que fins ara, no ho sé.
2: Avui és...
0: Ha arribat un...
2: Dijous.
0: Sí,
2: perdó,
0: arribat
2: dijous,
0: un missatge
2: divendres,
0: de la direcció de Ràdio Caldes dient que hi hauria... No sé què, doncs...
2: Bueno, venim del passat.
0: Ja ho llegiré.
2: Sí.
0: Exacte, com insinua l'Arnau... Tot i que avui és divendres i
3: 18.
0: Ho esteu escoltant tot això divendres dia 18 de setembre. En quin moment ja és 18 de setembre?
1: És una bajanada.
0: Sí. Això, nosaltres ho estem gravant el dilluns, com estem acostumats.
1: Iepa, bon dilluns a tothom! No, és broma.
0: No passa res.
1: És que m'he posat nerviós de cop i volta. Ha passat una setmana.
0: No ha passat una setmana, Feia ja molts de dies que no veníem aquí a la ràdio.
1: Cert.
0: En teníeu ganes?
1: La veritat és que sí. Jo sí.
2: Sí.
1: Que mentida,
0: Ostres, ara com que a més a més...
2: No.
0: Normalment jo em girava una mica les pantalles per veure l'Arnau.
1: Ara no
0: però ara que no el veig, de sobte sona xxxt i he pensat, ja veuràs com li he donat algun botó sense voler un altre cop.
1: No, bé.
3: Almenys ni que sigui el serrallet perquè li vegis.
1: Sí, perquè les patilles no,
2: No, m'has tallat. sí que tenia ganes. L'únic que...
3: Moltes coses.
2: Sí, o sigui,
3: principi de curs.
2: Tinc ganes, però no sé si...
3: Tindrem ganes.
2: No sé si m'hi quedaré.
1: Oh.
3: Sí que s'hi quedarà perquè ha canviat l'escalada.
2: No, clar, he canviat l'escalada, però...
3: No hi ha prou, punt.
2: Depèn dels estudis. Sí, sobre tot tinc un examen.
3: Estudiarem tots junts, no pateixis.
2: Sí. Aquí la ràdio, mira.
3: Les impressores les tinc.
2: Mira, ja no, és que, avui el que m'han dit
0: és... més, tu fa molts dies que dius que vols fer seccions, rotllo, que dos per tres vas dient...
3: No, doncs no em farà aquest any.
0: No, sé què. No, doncs que vingui un dia i ens expliqui alguna cosa de la que estudia.
3: Vinga, això sí.
0: No, així
2: us faig un examen del meu examen.
3: Vale.
2: Però més, no,
0: no cal examinar-nos.
2: Clar, per això. No, fer preguntes de
1: jo no
2: cultura,
1: vull més feina,
2: de so.
3: Vale.
1: Ah, molt bé.
2: Cultura sonora.
1: Super.
3: Ui,
2: soltura,
3: quin dia?
2: Soltura, no és igual.
3: Vaig estudiar.
0: Tot i així, us he de dir que...
1: l'Aina ja fa trampa.
0: Vosaltres tres que us heu mostrat tan supercompetitius des del primer dia que us vaig portar
2: sempre.
0: Aquí,
2: sempre.
0: Havia pensat
1: fondo.
0: D'aquest any, des de principi de temporada, ja agafar un Excel.
1: Epa.
0: I anar sumant punts.
3: Vale.
1: Ah, en general.
0: Rollo,
3: vaig guanyar, no?
0: General,
3: no.
1: Per què?
2: Perquè és la reina de la vida.
1: Ok.
2: I l'Aina sempre té la raó.
3: Exacte. Perquè té una superpatilla.
0: Sí. Comencem ja la classificació d'Aina Eduard Nau.
1: Perfectíssim.
0: Vale. I anirem sumant punts.
2: Comencem competició ja avui.
0: No. Sí, sí, sí. Què? Superllarga.
1: Una competi?
0: Fins qualsevol cosa, si, si la roba el burro, li ve
1: la temporada. Una competència, una competició de temporada.
2: Es pot, et pot acabar en negatiu?
4: Ta, sí.
0: El casal ho he fet servir molt.
4: Tant de bo l'Arnau...
2: Acabaré en negatiu.
0: Digues.
4: No vingui. No menys.
0: Si no ve, és menys competència.
1: Hòsties de saco.
4: És broma.
2: No, no.
4: Però...
2: no. Sí, és que crec que si vinc, perdré més. Si cal tonto, si se'm, si se'm treu en plan,
4: no, no, ja,
2: vinc, dic que em
4: faig per coses burro. Que no toquen ja.
2: Bueno, l'Arnau té menys 50 punts, l'Aina té 36 i l'Edu té 36.
1: Sumar no. Per sumar, no, ara. Sumarem en propietat.
4: Tant de bo.
0: I com heu sentit, hi ha noves sintonies
1: mm.
0: Que jo m'he agafat aquí. Encara no les tenim ni, ni ben baixades, però
1: bueno.
0: Les tinc aquí preparades i la idea és que bé, torna a ser una cançó de Rigui, la del principi del programa, em feia il·lusió. Aquest cop és de K. Montes, que és un tio que vaig conèixer fa uns quants dies, en un concert de rap. I de sobte ell també era un dels que cantava i
1: vaig... Moles, ah, bueno, no? Sí, ei, em moles.
0: Molt bona, sí. Bueno,
1: va haver-hi match.
0: Llavors, parlant de cançons, us introdueixo aquesta cançó que segurament heu escoltat, no ho sé, que és l'última dels Amics de les Arts.
1: Ah, he vist algo, eh?
2: Mm, no.
1: He vist algo.
0: Va de Castells.
2: Que l'Aina escolti per un cantó aquesta sintonia tan maca.
1: Quina pena, eh?
2: Sí, en veritat, sí.
4: Podem escoltar.
5: Vespre de Tots Sants, Castellers per Sant Narcís.
0: No soc gens conscient si està rebentant.
5: El Pilar caigut, però encara som
2: però, bé,
5: aquí.
2: Però no, està bé, està bé. Sí.
5: A la catedral.
2: Si has de parlar,
5: baixa.
2: Això sí.
0: Si heu escoltat una mica, és la història de Sant Narcís, que es fa un pilar, que es puja fins a dalt de tot. No sé si és una església o una cosa així.
2: Oh, wow.
0: S'ha caminat. El rotllo es puja moltes escales.
4: És, ah, és, és la de Girona. No és la catedral de Girona?
0: Sí, sí.
1: Em pot sonar.
4: Vull dir, és, crec que parla de la catedral de Girona i que fan els... Crec que

0: I amb aquesta pica tan xula.
1: Ah, és molt heavy,
2: guai, eh?
0: Comencem una mica parlant de castellers.
1: Ei.
0: Si no fa res.
3: Em sento com a casa.
0: Sí, Edu?
1: Edu Castells. Yep.
0: Edu Castells.
1: M'encanta.
0: Bé, per començar, comentar. Els escaldats de Caldes de Montbui han entrat aquest any al concurs de castells, al concurset concretament, que és com la tercera divisió dels, bueno, i la més baixa també dels concursos de castells.
1: La hipertensió?
0: La hipertensió. I hem quedat en posició 41.
1: De quants?
0: No, bueno, classificaven fins al 42.
1: Ei! Molt bé. Raspadet.
0: Però bé, una cosa així, però el que passa és que després hi ha algunes colles que baixen del carro,
1: ah,
0: llavors els xip, altres pugen.
1: Bé.
0: És igual.
1: Enhorabona, enhorabona.
0: Enhorabona.
1: Enhorabona.
0: I dir el que us vaig proposar també, que és que el dia 27, crec que cau, és un diumenge.
1: Iepa.
0: Els escaldats estan intentant reclutar qualsevol persona amb dues cames i dos braços.
4: Nosaltres el dilluns ens vam ens vam reunir per gestionar-ho.
1: Sí.
0: I vau gestionar alguna cosa?
4: El dijous
1: va haver-hi novetats i el divendres estem molt contents perquè va sortir tot molt bé.
4: Esperem que sigui un sí.
1: Serà un sí.
4: Anirem uns quants.
1: Ha sigut un sí.
4: La idea és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre 8 i 9 potser.
1: 8 i
4: mig. Si venim.
1: 8 i mig.
4: O venim tots o no venim cap. Això està clar.
1: Exacte. Ostres, sí,
0: sí. Llavors,
1: però volem entrar abans. Com els programes de la tele.
0: Fent també una mica de repàs, aquest cap de setmana hi ha hagut actuació. De fet, n'hi ha hagut més d'una.
4: Mm-hmm.
0: Perquè, bé, primer felicitat perquè ha sigut la boda de la Cuchi i el Mala.
1: Yeah.
0: I es va anar allà a fer una mica de castells. Després hi va haver també un pilar de l'11 de setembre, que l'Aina estava rondant per allà.
4: Mm-hmm.
0: I després també el dia 13 va ser ahir que es va fer l'actuació també en motiu de la Diada Nacional, però que es va fer aquí a Caldes, a la plaça Catalunya, amb més colles i tal. Mm-hmm. On es va fer uns quants pilars, un era de dol. Després es van fer dos piles de quatre simultanis en els quals jo estava de segon en un.
1: Yeah.
4: Un altre cop sense veure. No,
2: ja la foto, ja la foto, que guai.
0: Segona vegada.
2: Se't veu molt guapo.
0: Que ho faig.
1: Yepa.
0: Després van fer un 3 de 7, un 4 de 7 que el primer intent no va sortir.
4: Que quasi.
0: Però a la segona sí.
1: Com diuen els
0: i no va sortir, no vol dir que caigués al castell,
1: no.
0: És que el van veure que no tirava
1: i
0: es
1: de
0: va descarregar,
1: sí.
0: Tot i que ja estava quasi bé. Yeah. Diria que havia pujat la cotxadora ja.
1: Opa.
0: Sí. I es va baixar i es va descarregar i, bueno, descarregar entre cometes, sí. Perquè descarregar vol dir
1: que l'has descarregat.
0: Però al final va sortir
1: molt bé.
0: Es va fer també un 4 de 6 amb agulla, que els 4 amb agulla són castells molt complicats perquè està tothom molt apretadet.
1: Uh-huh.
0: I van fer un pilar de 5 que va anar una mica justet, però també es va descarregar,
2: que la Mau va notar la seva espatlla. El de 5?
0: Bueno, clar, sí, el pilar de 5 el portava jo,
2: sí, sí, sí.
0: De baix.
2: Sí, sí. Mm. Que locura.
0: Llavors, que guai que us hagueu animat o que com a mínim hi hagi aquesta intenció.
1: Sí,
4: la intenció està.
2: És per l'entrepà, en veritat, això no.
1: Sí, a mi em poses dos vegades més aquesta cançó èpica dels Amics de les Arts i vengo, vamos.
0: No, és xulíssima, te l'has d'escoltar a poc a poc i intentant d'entendre la lletra, perquè és d'aquestes que poses
2: a part 0,5.
0: Si et mires el vídeo ja que sobre...
1: És el que anava a dir, no? Que hi ha com uns, sí, visuals molt xulos en el
0: molt,
1: videoclip.
0: Bueno, és que ja els sabem...
1: Sí, sí, sí, sí, ho fa molt bé, aquesta gent.
0: I ara passem a... l'actualitat. Segur que sempre fem un petit repàs d'actualitat.
1: Yepa.
2: Mola. Mola, mola, eh?
4: Sí, sí.
0: La que sona és Alba Careta. És una tia que fa molt bé.
2: Doncs, mola.
0: Bé, teniu alguna cosa al cap que hagi pogut passar durant aquest estiu?
1: Han passat tantes coses,
2: bueno,
1: aquest estiu.
2: És que jo diria coses meves, clar.
1: No, home, no, estem parlant d'actualitat.
0: L'Arnau s'ha fet mal a la cama.
1: No. Que es pari el món, sisplau, que no. Tenim un parkourista menys.
2: No, no,
0: té
2: això.
0: Una cova a la cama.
4: Bueno, sí, bueno, això.
2: Tània, Tània, ja no. Perquè tu, tinc foto i ja està fins a dalt de tot. Flipes. En una setmana m'ha posat sencer. Ara falta, òbviament, tancar, eh? Però tot el forat, tota la carn...

0: Ha pujat sencer en una setmana.
1: Que parlem d'actualitat i siguis no, tan egocèntric de centrar tota l'actualitat en el teu...
0: No, volia dir...
2: Bueno, pel que sigui, algun dia el xaval que feia tombarelles, doncs havia de venir amb la cama.
1: Ja. Home, clar, entre tanta tombarella...
2: Mira que l'Arnau, segurament dins del seu sector, jo penso que ha de ser dels que més curosos són i que més mira per no fer-se mal.
0: Sí.
1: Doncs ho hem vist en aquesta taula.
2: Sí.
1: Safety first.
0: Yes.
2: Sí. Algun comentari més abans de començar amb l'actualitat?
0: Res, estic molt orgullós de mi mateix d'aquest any que per fi he saltat dels 9 metres fent voltereta a l'aigua.
1: Amazing.
0: Ja
2: oh, 9 metres, un rotllo trampolí.
0: Què?
2: Has dit, has saltat de 9 metres a l'aigua.
0: He saltat no, de 9 metres, sí, com... Ah, no, sí, d'una roca.
2: Trampolí, he pensat en una piscina.
1: Un trampolí natural.
0: És que quan has dit trampolí he pensat en un... En plan, els gimnastes que van corrent i salten un trampolí. He pensat en això i penso, però què diu?
3: Professional.
0: He pensat, en plan, salta i ha arribat a 9 metres. Què diu?
1: Quan estan tan amunt, els trampolins dels esportistes...
3: No agafen carrerilla.
1: Sí, bueno, agafen una miqueta... Però són d'aquests, dels que no voten, que és com una plataforma i llavors causa el buit. Terror, eh?
3: Aquest era l'Arnau amb 9
1: metres. Vaig a dir que és dels esports olímpics és el que més m'agrada veure.
2: Ah.
1: I els gimnastes, les gimnastes
3: rítmiques
1: sí, era... i les aquàtiques. És que no, uf, que malament.
2: Les que després d'anar a la piscina i surten les cametes, eh?
1: Exacte. És espectacular.
2: És una bestiesa,
0: sí.
1: I ara hi ha un noi també.
3: Quina actualitat.
1: Bueno,
0: estava pensant
1: als Jocs Olímpics.
2: Hi ha alguna proposta d'actualitat?
3: No. No. S'ha començat el curs.
2: Ah, molt bé.
1: Atropellats, però molt bé.
2: Atropellats?
3: Depèn de quin curs, depèn de quina escola.
1: Exacte, escoles públiques.
3: S'ha començat el curs, han començat la formació professional.
1: Llets.
3: Per tant, s'ha començat.
1: S'ha començat.
3: Que ja és molt.
2: Que ha sigut entrebancat pel fet de que...
1: Pel fet de les vagues del primer dia.
2: Que si les vagues, que si les onades de calor...
3: Que si pluja
2: torrencial...
3: No, pluges 911.
1: Una bogeria. En realitat, l'actualitat d'aquest principi final d'agost, principi de setembre, ha sigut aquest super megavís, no, del Niño, no? Un dels niños més potents, que està fora d'estadístiques, que han hagut, no, tots els meteoròlegs i especialistes estan com creant noves escales perquè ha de venir una cosa terrorífica. I, bueno, esperem que...
2: L'apocalipsi.
1: Bueno, aquí al Vallès Oriental havia d'arribar i...
2: No cal que aixequis la mar.
0: Ja, no és pas. No és actualitat.
2: Sí,
3: no és actualitzat.
0: No és actualitat, però he vist un vídeo avui de... Plan... No, però
2: no, va, digues.
0: Meteorològic.
2: Ja has començat.
0: En re de Japó, com de preparat d'estar per tsunamis i coses així.
1: És impressionant.
0: No, però la onada que... O sigui, m'he intentat ficar una mica a la pell de una persona que vegi una onada de 40 metres. Venint cap a tu i
2: clar,
0: és que...
2: recordem que l'Arnau salta de 9 metres
0: clar, no 40
2: 40 són com 4 salts i tot d'aigua
0: sí. No, i la veritat que o sigui, ho he passat com malament una estona de dir...
1: Has patit angoixa, has empatitzat tant amb un japonès
0: no amb
1: que
0: japonès,
1: ni existeix perquè no hi ha onades de 40 metres d'anava encara
0: què? Sí? No, va haver-hi una onada fa no sé quan que van ser 40 metres.
1: Sí, Arnau, però aquesta persona, si va veure la onada, ja no hi és.
0: No, 100%, òbviament. Però...
1: No pateixis pels morts.
0: Però tipus, com que hi ha llocs on es preparen per terratrèmols i coses així, i la veritat que és bastant angoixós. O sigui, a Barcelona, Caldes, estem superbé.
1: Bueno, tenint en compte que una cosa d'aquest estiu que han parlat és que en el Mediterrani d'aquí al 2030 hi ha un 100% de probabilitats que hi hagi un tsunami.
0: Què?
1: Heu vist la notícia o no?
0: No.
1: Doncs sí. Hi ha la notícia que hi haurà un tsunami 100% segur d'aquí al 2030 al mar Mediterrani.
0: I fins
2: quan... Una hora o altra havia de caure, no?
0: Fins quan... O sigui, quan...
1: Serà un tsunami, és a dir...
0: Quan arriba?
1: O sigui, el que s'està parlant és que no ens hem d'imaginar d'una onada de... no ens hem d'imaginar una onada de 40 metres...
2: Però ens hem de comprar un neoprè.
1: O sigui, és a dir...
0: Ja el tinc.
2: No, ja el té.
1: Ens hem de conscienciar que la onada que arribaria... tot i que potser és un metre d'alçada, ve amb molta potència, i clar, un metre d'alçada, ens hem d'imaginar que és com la dana que va haver-hi ara fa uns mesos, no? uns anys.
0: Uns anys?
1: Un any,
0: dos
1: no?
0: anys.
1: O dos. Un any. Bueno, és igual. Que ve amb una potència bastant heavy metal. Llavors, a nivell vital, bueno, s'ha d'anar amb compte i, no? i seguir els avisos i tal, però bueno, pot fer molt mal. sí, a nivell d'infraestructura. Tota la zona costera del sud d'Espanya és on més preocupats estan, perquè és zona on històricament ja hi ha hagut tsunamis, Cadis, Huelva, tal.
2: I parlant d'aquest tipus de fenòmens, passem una mica cap al cel i va haver un eclipsi.
1: Correcte.
2: Relativament poc, aquest estiu.
1: Tan maco l'eclipsi.
0: Com enllaça l'Arnau.
1: És un professional.
0: Obviamente.
1: Del mitjà. Del medi.
2: Bueno. Com el va viure?
0: A casa.
3: Al pic del vent.
1: El Dari.
3: Institut Escola Caldes de Montbui.
1: Exacte. Oh, sí.
2: No té nom això encara?
1: Sí, Institut Escola Caldes de Montbui.
3: No, no té nom perquè va haver show.
1: Hi ha hagut show?
2: Hi ha hagut show.
3: No ho sé, a mi em van dir, perquè vaig preguntar a famílies, hi havia uns quants per votar, després es va quedar el Brull o la Llamborda, sí. I cri. Institut Escola Caldes de Montbui, de moment. Vale.
1: Doncs hi ha una explanada allà al costat de les obres.
2: Ens ha verd el llum al mateix.
1: Que, bueno, fantàstic. Ho vam veure molt bé. Sí que és cert que els dos minutets d'eclipse els vam veure, però vam veure tot el pre. I ens ho vam passar molt bé, perquè només érem nosaltres. Vam trobar un paler allà de les obres i el vam posar allà. Jo i uns amics vam portar unes patatones, uns refrigeris.
3: Super.
1: Va ser impressionant. Estàvem molt atents. O sigui, a mi que realment em va impressionar de l'eclipse va ser la com va reaccionar la natura que ens envoltava, la poca natura, perquè allà al costat de l'Institut Escola el Calderí. Ai, no.
0: Quasi.
1: L'Institut Escola Caldes de Montbui, de Caldes de Montbui. Yes.
3: Caldes de Montbui.
1: Ah, Caldes de Montbui.
0: Institut Escola Caldes de Montbui.
3: Serà un show amb la Montbui.
1: Uf, clar. Bueno, és igual, que hi havia poca d'allò, perquè estem al costat de tot el moviment dels autobusos i tal. Bueno, vam poder escoltar com realment les poques aus que hi havien quan va començar a canviar la llum, estaven com què està passant, què està passant, vamos a recoger la ropa, que la tenemos tendida, i llavors, silenci, i llavors un altre cop i ja està, em va impressionar això. Fins aquí.
2: Gràcies per la crònica, eh?
3: No, després de l'eclipsi va haver les llàgrimes de Sant Llorenç també.
1: Tan maca.
3: El mateix dia.
2: Aquesta ja ens la coneixem una mica.
3: Sí, no. Bueno, no tots.
2: Ja, vale.
0: No.
1: És que ho sabia. Mira, posa-li un menys 1 ja, per no saber-ho.
2: Li restem un punt.
1: Home!
2: No. És que si li hem de restar
3: no.
2: Pues,
3: no comencem així, no comencem. Perquè no vindrà, si només resta.
0: Ja. Vindré sempre que pugui, en sèrio. Però, no, sí, en moment,
1: però el pròxim dia que vinguis, vine amb patilles, tio.
2: No, tampoc tractem de ser...
0: No penso vindre amb patilles.
3: Vale, una altra actualitat.
2: No sé si, mira, potser això la nou li interessa un puntet més.
3: Les eleccions de Suècia.
2: No, la... És com que ara de sobte les IAs aquesta última setmana les IAs s'estan posant a resoldre problemes del mil·lenni.
1: Ui, vale. Ah, això sí, és aquest, és aquesta la notícia.
3: No,
1: és que m'he posat molt nerviós perquè em va interessar molt. O sigui...
3: Vale, un moment, és la notícia perquè interactuïda.
0: La bufa moltíssim.
1: Però tu la coneixes o no?
0: És clarament.
1: Ah, doncs explica-la, sisplau, Arnau, és el teu moment.
0: No tinc ni idea. No, sí, la conec.
1: Explica.
2: No, jo era per deixar el tema, Tampoc no tinc massa idea.
0: Jo volia dir... Jo pensava que anaves a comentar dues coses de les IAs.
2: Digues.
0: Perquè no ha passat només això.
1: De les iaies.
0: De les iaies. Mm-hmm. Ha passat aquesta notícia, que és molt bona.
1: Bueno.
0: Van començar dos espanyols a buscar la solució. Llavors dos francesos...
3: Bueno, la solució de què?
0: D'un dels set...
1: Ubica'ns, Arnau.
0: Un dels set problemes... No, són,
2: no sé quants són, però hi ha com uns molts problemes matemàtics que han dit que aquests són els del mil·lenni.
0: Això,
2: com
0: problemes del mil·lenni o alguna cosa així.
1: Molt difícils.
0: Correcte. I un dels problemes... Doncs... Però aquest era el problema més fàcil dels que hi ha.
2: No, clar, o sigui, una mica el que vull que quedi clar és que tot això és pur màrqueting. Rotllo, les IAs volen... Les companyies volen que la seva IA hagi resolt aquest problema per poder vendre's amb aquesta IA fet això, però realment no era aquesta la direcció d'OpenAI, per exemple, que amb el que està fent pastes amb el xat.
1: Yes. Correcte.
0: Han malgastat. Han gastat... Bueno, vull, espera, perquè hi hagi context. Aquests espanyols van voler, o sigui, tenir la idea d'intentar l'equació aquesta o el problema aquest... fer-lo més senzill, com es diu, simplificar-lo. Uh-huh. Per allà si d'alguna manera doncs podien treure la solució. Dos francesos, amb la idea que van treure aquests espanyols, van dir, hòsties, està com molt ben simplificat i creiem que té lògica i poder com aquesta idea. Llavors, amb la intel·ligència artificial no sé quina, ChatGPT no, Antrofònic, algo així, Antrònic, no me recordo com es diu, van intentar doncs, buscar la solució. No sé si la van trobar al 100% o quasi, però encara no s'havia fet públic aquesta solució. Però la cosa està en que la gent de ChatGPT, diguem, van veure que s'estava trobant solució, llavors volien
2: sí, ells. Sí, arriba com a xivatazo.
0: Correcte, volien ser ells els primers. I la cosa és que ara...
1: Us imagineu que són les IAs entre elles que s'ho van xivant? Ja, no, ja... és que jo tinc una por amb això.
0: Ja,
1: no, és que clar.
0: No, hi ha una hipòtesi que és això, però es creu bastant que no, per tot el... No, es creu bastant que no, voy. Per els milions que s'han gastat. No serien tan retrasada la IA, si no haguessin parlat. Vull dir, en refereixo, no s'haguessin gastat 15 milions de dòlars si no hagués sigut perquè el ChatGPT ho ha intentat buscar per ell mateix. Llavors, el que passa és que la humanitat fa servir... O sigui, la humanitat... Està pública la versió 5 a la gent que paga. Se sortirà la versió 6 i estaven fent servir per trobar aquesta solució la versió experimental, que seria la 7, que fan servir només els de la companyia de ChatGPT.
1: La cúpula!
0: Però la cosa és que d'aquesta versió 7... No sé quan...
3: Han fet la 7.2.
0: No sé quants milers de, o sigui, com milers de ChatGPTs confusionats a la vegada. Per això hi han hagut 15 milions de dòlars per fer això. Perquè no ha sigut
1: perquè ha costat molta pasta.
0: Correcte, no ha sigut una ella sola com intentar buscar la solució, exacte, sinó com enviar-li la mateixa.
2: Sí, la cosa és com que
1: per simplificar
2: i el que jo he mitjanament entès que per solucionar aquest problema o
0: que estava ja quasi solucionat
2: endavant, el que havien de trobar era un escenari molt concret en què es donessin unes condicions exactes que demostressin una cosa. Llavors el que han fet és fotre tantes IAs com han pogut a treballar per buscar i al cap de X hores l'han tret. Però que és una bestiesa.
0: No, però el que menciona la Ford...
2: Si ho haguessin hagut de fer els humans,
0: clar, no
2: tires.
0: Correcte. Però el que menciona la Ford és que ja estava, que la solució l'únic que no era pública, i per... O sigui, els de ChatGPT, nosaltres volem ser primers a posar-la pública, van decidir cremar RAM, o sigui, cremar ordinadors per ser ells els primers, que és molt bona idea.
1: No, es podria arribar a comparar la cursa de les guies amb la cursa de, no, dels
2: astres.
1: Ah, no, bueno, no, la cursa dels coets que va haver-hi entre Rússia i Estats Units. O sigui, això em fa molta por. O sigui,
2: bueno, a petita escala, de moment.
1: A petita escala, però és que estem agafant embranzida. O sigui, això és terrorífic.
2: Al final és un negoci enorme.
1: Sí, sí, és una cosa
2: molt totxa de sobte que hi ha un mercat nou i
1: se'ns oblida una cosa.
2: Els que estan competint competeixen com bèsties i a sobre... en un terreny on és tan delicat tot el que passa per l'ètica, no?
1: No, és que clar, se'ns està oblidant que som humans, que tenim problemes més humans a resoldre, que és molt interessant que tot això empenya, no?, les noves tecnologies a avançar i tal, però per una altra banda és no ens oblidem que tenim un cor, sisplau, hi ha gent que ho està passant malament.
2: I ara, no sé si voleu dir alguna cosa.
0: Volia acabar que m'he recordat això, una cosa.
2: No ha tingut aquí una
0: cosa. No, ja està. Els francesos, quan ho van fer públic, van dir que gràcies a les dues persones espanyoles, amb nom i cognom, els de ChatGPT no van posar-ho. Van dir, aquí està el resultat. I després de 2 hores ho van rectificar, van dir, aquests espanyols.
2: És veritat, sí.
1: És que estem perdent la humanitat. És que ho veus, que estem perdent la humanitat.
0: És que em sembla
1: preciós. Molt preocupat.
0: Quan la gent ja va dir com, una cosa, això no era... Van dir, ai, perdó.
2: Bé.
1: Aneu a casa als veïns i fos una abraçada.
3: Tracteu-les bé, per si de cas.
2: Us porto una nova secció.
1: Jo li dic gràcies ja, vale?
2: D'acord?
0: Ja. Yeah.
1: Nova versió. Ai, nova secció. Secció.
2: Llavors, en aquesta nova secció, representa que la idea és, a veure si dura, cada dia portar-vos un país i anar, doncs...
1: Sencer, no hi cabrem aquí, estem a l'estudi petit.
0: El farem fora.
2: No podrem fer-lo.
0: Li baixarem un pont, com a mi.
2: No podrem cobrir totes les arestes d'aquest país. Però començarem amb ordre alfabètic. Llavors,
3: Albània.
2: Jo ara us posaré com a pista música d'aquest país.
1: Ah, juguem a endevinar. El primer punt de la temporada.
2: Ja el primer punt, si algú endevina.
1: L'Aina ja comença a mitges perquè només s'escolta d'una orella.
2: Això sí, mòbils avall. Segurament l'Arnau no està fent trampes.
1: Mira, Arnau, et prendré la IA.
3: L'Arnau està fent feina.
0: Sí.
1: Pobre meu. A veure.
2: Se m'ha tornat loco ara.
3: Toma, punt per nosaltres.
1: Jo tinc més repetit.
4: زهاده سات جهانم همین خوش آمد و بس که خوب و زشت و بد روزگار در گذر.
2: D'acord. Quan algú tingui algun país al cap, que aixequi la mà.
3: Però una cosa...
2: O que ho digui directament.
0: No, que aixequi la mà i
2: perquè
0: i
2: potser dos ja el teniu, o no? No sé.
1: Afganistan.
2: És Afganistan.
1: Uaaah!
2: No ho parlé.
3: És per ordre alfabètic, vull dir, és el primer de tots.
1: Bueno, però ho he dit jo.
3: Ah, sí, sí.
1: Què? Però una cosa...
0: És, per, o sigui,
3: és el primer que ha dit.
0: Clar, però està, bueno, però... està ordenat per alfabètic de veritat.
1: Clar.
0: O sigui, jo el següent dia que em vaig memoritzar...
3: O sigui, te l'estudies?
0: Sí, ja, eh? L'Arnau ho ha fet fatal.
2: Però així
0: clar,
2: te l'estudies.
0: M'estudiaré, no m'estudiaré. Bueno, ja, sí,
2: si, si ets suficient competitiu com per estudiar-t'ho...
0: No ho soc.
2: Tu estudies.
0: Jo estava estudiant so.
2: I això que t'endús.
0: Ja, en veritat, sí, estaria bé. Seran els països.
2: Llavors, comencem a Afganistan. Aquest que sentia més
0: Ahmad
2: Zahir.
3: Ja s'ha ja dit.
2: Considerat el pare de la música pop afganesa.
1: Què?
3: Un moment. Podeu escoltar-lo?
1: No, no puc, no,
3: fer...
1: no puc.
0: Música
1: no,
0: pop?
2: Estava dient el...
1: És que m'he perdut. Estic tan emocionat al punt.
3: Allò era música pop?
2: En aquest moment no. Però jo diria que s'anima.
3: Ah, vale, que està flipant.
0: És totalment pop.
1: En realitat el concepte pop no és popular. Si la gent l'escolta, és una música pop, yeah, d'Afganistan.
0: Llavors, això és veritat. No,
2: tot i que us dona per bona la resposta d'Afganistan,
3: sí,
0: és veritat, sí.
2: És una mica complicat, hi ha una mica de conflicte amb com s'ha d'anomenar aquest país. Si es diu l'Emirat Islàmic de l'Afganistan o la República Islàmica de l'Afganistan, que és... Això passa perquè la majoria de països del món i l'ONU no reconeixen aquest govern com a govern legítim, el dels talibans, així que internacionalment el país continua apareixent com a República Islàmica de l'Afganistan en comptes d'Emirat Islàmic de l'Afganistan.
1: Vale.
2: D'acord? Uh-huh. Situem-nos al mapa. Algú té alguna idea?
3: Home.
2: Per sumar punts una mica?
1: Jo no, jo no el sabria posar en un mapa, eh?
2: No, eh?
1: O sigui, d'acord. Ara mateix no.
2: Si em doneu països que,
0: Àfrica,
2: que toquen amb Egipte,
0: Marroc,
2: no punts. I anava al tirar de països a l'atzar, no? Però no, no n'has donat ni una. I ja
3: no, et podem dir continent.
0: Congo.
1: Sí.
2: Clar, el
3: que
2: continent
3: és Àsia.
1: Àsia.
3: Sí. De tot el continent asiàtic està al sud.
2: Sí.
1: No?
3: Jo també diria...
2: Si sí, ningú diu res més precís que l'Aina, li dono el punt a l'Aina.
1: Sí, no, dona-li el punt a l'Aina perquè sí, eh? M'ha ubicat ella. Jo he pensat el del punt.
3: En plan Índia.
1: Sí, no?
2: Està bastant situant al cor d'Àfrica. Ai, d'Àfrica.
3: Està flipant. Però dona el punt.
2: No té sortida al mar, d'acord?
3: Vale.
0: No els hi ven els
2: limita...
3: Amb Kazajistan.
1: No han de tenir por dels tsunamis.
0: Correcte.
2: Limita amb Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan...
3: I tots els tants.
1: Que bé que estan.
2: I té una petitíssima frontera amb Xina.
3: Ui,
1: és que Xina tan gran.
2: Sí. Yeah. Però, de debò, si us hi fixeu al mapa, rotllo, és el país i llavors hi ha com un petit apèndix
3: el podem buscar.
2: Que toca Xina per un mil·límetre del mapa i aquest ja te'l dona com a bo.
1: Clar.
2: La capital, algú té alguna idea?
3: Ni idea.
0: Teruel.
2: Kabul.
1: Ah! No siguis Kabul.
3: I on està Xina? Ai!
1: A veure,
0: zona,
1: volem veure el minímetre en el mapa. Ai, sí, és un...
3: És
1: l'apèndix.
3: És l'apèndix. Vale.
0: Wow.
2: Llavors, Afganistan té dues llengües oficials.
1: L'afganès
0: i el català.
2: El paixtu.
1: Paixtu.
2: Que és la llengua autòctona del poble paixtu. I parlar de l'Afganistan, el Pakistan i parts de l'Índia, amb vora 45,5 milions de parlants, documentada des del segle XVI, pertany a la branca irànica de la família indoeuropea. I el seu lèxic conté molts manlleus de l'àrab clàssic. Llavors ve una mica d'aquí, ja que la majoria dels seus parlants són musulmans.
0: Puc aportar jo...
2: Digues.
0: No ho diré.
1: Vale, guarda la resistada.
0: No és resistada.
1: Ah, vale.
0: Ho dic, ja està, per tot tu. Puc aportar jo les mesures tant de penis com de pit de cada país que vagis dient?
3: No.
2: També hi ha la llengua de Dari, que és la llengua que prové del persa.
1: Jo crec que li podríem donar un punt a la raó per la barbària.
3: No podem donar un punt per això.
1: Ai, donar, aprendre. Jo crec que sí.
2: El Dari prové del persa, ha anat evolucionant independentment del persa, però és una variant formal, és la més important de les dues a l'Afganistan. Algú sap quina és la moneda de l'Afganistan?
3: Un turquish. No.
1: La rúpia.
3: Oh.
2: Arnau,
3: un sol.
2: Arnau, si et tires el triple igual t'entra, no és broma.
3: Una lira.
2: No. La moneda de l'Afganistan és l'afgani.
1: Oh! Oh! Que cookies!
3: Perquè jo he dit un turquish.
1: No m'importa un afgani.
2: Un euro equival a 76,05.
1: Uf, que mal. Que difícil calcular, no? Ui? Molta coma. O sigui, molta coma, molt decimal. Bueno, és igual, ja m'heu entès. Fa mandra.
2: El punt més alt de l'Afganistan, i això no és tonteria, és el Noshak, amb més de 7.400 metres. Bastant alt, la veritat.
1: Hòstia.
2: I a més, ara ja ho veureu, perquè Afganistan, més enllà de conflictes internacionals, es veu que a nivell de natura és una bestiesa.
1: És una bestiesa.
2: De muntanyes, i és un paraís per tot el que són escaladors i gent que li agrada fer muntanya.
0: 13,69.
1: Ara tots els instagramers...
2: Un dels països més muntanyosos del món.
1: A fer vídeos. La caïda de dels instagramers. Perquè ens ho... A influencer, què has dit? Uf, és que sóc tan boomer. Sí.
2: Tot això per la serralada d'Hindu Kush, que travessa el gran part del territori. Anem a història. Aquí no tenia preparat res, però si algú sap alguna cosa de la història d'Afganistan...
1: Jo sé una cosa que van fer els afganesos molt xunga.
2: Sí, no?
0: Jo sé una altra cosa.
3: Entenc que la història de... és l'únic que
1: sí,
3: sabem.
1: Sí, la història més recent... Bueno,
2: miro de començar primer una mica enrere.
1: Sí, per ubicar, no?
2: Per respecte, també, al país, que no tot quedi tacat.
1: Correcte.
2: Ha estat durant molts segles un punt de pas entre Orient i Occident. Per aquí passava la famosa ruta de la seda, que connectava Xina amb Europa. Va formar part de grans imperis, com el persa i el d'Alexandre el Gran. Durant molts segles va ser un centre de comerç i de cultures, i al segle XX va viure diversos conflictes i invasions. Finalment, Rússia i Anglaterra garantien la independència de l'Afganistan el 1907, fet que no es va consolidar fins al 1919, un cop acabada la Tercera Guerra Anglo-Afganesa. He tingut problemes amb els anglosaxons. Hi ha una invasió soviètica al 79. Durant aquella guerra, després als Estats Units, el Pakistan i l'Aràbia Saudita van donar suport als grups Mujahidins contra la Unió Soviètica, i aquell conflicte va deixar pas a un país bastant devastat. El 2001, després dels atemptats de l'11 de setembre, que entenc que va per aquí la cosa...
1: Sí, tots estem ubicats.
2: Va ser fa molt poc, l'11 de setembre. Nosaltres, com a mínim, tenim un millor motiu per celebrar, tot i que tampoc és una victòria del tot.
3: No
2: ho és.
1: És una altra derrota més.
2: Doncs això, als Estats Units hi va haver els atemptats de l'11 de setembre... i els seus aliats van envair Afganistan per expulsar els talibans i perseguir Al-Qaeda.
0: Flipes amb la Simpson, eh?
2: Del 2001 fins al 2021 hi va haver una guerra que va durar 20 anys, milers de víctimes civils, es van crear institucions democràtiques i es van ampliar drets, especialment per moltes dones i nenes en zones urbanes. Però el 2021, no sé si us sona també, que hi va haver... un moment d'aquests que la gent estava com molt de que volia fer-se ressò, però ningú acaba d'entendre com s'havia d'interpretar, que és que els Estats Units es retiren de l'Afganistan, i això fa que els talibans recuperin el poder molt ràpidament.
1: Correcte.
2: Llavors hi havia gent que era com, bueno, s'han alliberat dels Estats Units, però d'altra banda és com...
1: Venen uns que potser són una mica pitjors. Allà,
2: no sé, la situació dels drets humans es deteriora moltíssim, sobretot per dones i nenes. Prohibició de l'escola secundària i universitària, restriccions laborals, limitacions molt fortes de llibertat de moviment... Bueno. I què passa el 2026 ara mateix? Que encara hi ha violència a la frontera amb Pakistan, on els dos governs s'acusen mútuament de donar suport a grups armats, i hi ha hagut bombardejos i combats transfronterers que han afectat civils.
0: Que bé.
2: Pues sí, ja sabíem, no? Vull dir, quan us parlo d'Afganistan...
3: No és
2: per
3: un,
2: molt que
3: no és un país...
2: potser no localitzis exactament el mapa, dius, ja sabem...
3: Sabem que està en guerra.
1: Hi ha
2: una
1: tensió...
2: Que no hi acaba d'haver una pau.
1: Exacte, no acaba d'haver una pau. Hi ha una tensió allà social i política molt, molt, molt tensionada.
3: Total.
2: Tornem al paisatge natural, i és que sovint només sentim parlar de conflictes, però el país té paisatges impressionants. Té un parc nacional brutal que es diu Bande Amir, Hi ha llacs d'un color blau superbèstia, valls com la de Panjshir i muntanyes nevades com la serralada de l'Hindu Kush, que és el que estàvem dient abans.
1: Un super aplaudiment perquè l'Arnau no s'ha equivocat en cap nom i són molt complicats de dir.
2: No, no ho sabeu si m'he equivocat o no, perquè no teniu avió.
0: Jo suposaré que t'has equivocat.
2: Ah.
1: No se sabe, no?
2: I passem a una altra de les parts en què podeu col·laborar, que és la bandera. Teniu alguna idea?
0: No miraré.
1: Verd, m'ha vingut al cap verd.
3: Vermell.
1: Vermell, verd,
2: per
1: verd
2: cada
1: vermell.
2: Color us dono un punt.
0: Negre, verd, negre, verd, vermell.
2: Verd, vermell, negre. Sí. Perfecte.
1: Epa! És que som sisters.
3: L'avís.
2: I el verd, vermell, negre és la bandera de l'Afganistan, però la que coneixem per la República Islàmica de l'Afganistan, com dèiem abans. Hi ha la
1: una
2: bandera
1: segona.
2: De l'Estat Islàmic de l'Afganistan, que és la dels talibans, on hi podem trobar la... Això sí que no tinc ni idea si ho pronuncieu bé. Shahada. No sé si sabeu la bandera d'Aràbia Saudí, que són unes lletres...
1: Vermelles...
2: No, és verda i té unes lletres blanques. Blanques.
1: Això, blanc, perdó, perdó.
2: Doncs
3: no
2: això
3: pateixis,
2: és
3: una canció.
2: En aquest cas és només negre sobre fons blanc, i és una declaració de fe a únic Déu d'acord amb l'Islam i les ensenyances de Mahoma. Uf. El blanc simbolitza, segons els talibans, la puresa de l'emirat, i la shahada és l'únic element principal.
1: Hòstima, tu. Quant és simbolisme,
2: això,
1: eh?
2: Molt semblant a la d'Aràbia Saudí. En canvi, la de la no República Islàmica de l'Afganistan, que és la que deia vosaltres, que és negre, vermell i verd, té aquests colors perquè el negre representa el passat del país i els períodes en què l'Afganistan va estar sota dominació estrangera. El vermell és la lluita per la independència i el sacrifici. I el verd representa l'Islam, que és la religió majoritària.
1: Un moment, cosa, és que venim dels colors.
3: S'ha d'aplaudir
1: wow. Això.
0: Venim negre, dels colors, fins això. Línies vermelles.
2: Sí. Hola, tota la raó.
0: Wow.
2: A sobre, des del meu punt de vista,
0: és la bandera.
1: Estem organitzats,
2: eh? És vermell, el negre, vermell, verd.
1: Wow.
2: Perfecte.
1: Un aplaudiment. Deditos. Ara...
2: Llavors, dins d'aquesta bandera de la República Islàmica de l'Afganistan, tot i ser negra, vermella i verda, hi ha un escut al mig. Aquest escut, hi ha una mesquita,
3: quita.
2: Referència a l'Islam. Damunt de la mesquita hi ha una shahada, que és també molt semblant a la que parlàvem abans. L'Aina està fent veure que és una mesquita. La professió de fe islàmica, això. En àrab hi diu no hi ha més Déu que Allà i Mahoma.
5: És que ens hauríem de gravar, tio.
2: I a sobre d'aquesta mesquita hi ha una mena de com rajos de sol naixents que representen un nou començament. Després també aquest escut està envoltat per dues garbes de blat que representen l'agricultura de la planta.
3: Super.
1: Quin és el plat típic?
3: Ara...
2: Molt bé,
1: que
2: era just el que venia ara.
1: És que...
2: La gastronomia afganesa barreja influències del l'Orient Mitjà, l'Àsia Central i l'Índia.
5: Dàtils.
3: Com cur.
2: El tabac. Plats típics.
1: Plats típics. Vale, comencem per salats o dolços?
3: Llegeix.
2: Com tu vulguis.
0: El que sigui.
1: No m'informo.
2: Comencem pel kabuli pulao.
3: Kabuli.
2: És un arròs amb pastanaga, panses i xai.
1: Veus? Oh... Clar, és que són molt agradolços en el sentit més literal.
2: En porto 4, després en trieu un.
1: Ai, que bé.
2: L'últim té cosites. El segon plat és el mantu, que és una pasta farcida de carn cuinada al vapor.
0: Jo sí.
2: Després hi ha bolani.
1: Com pots, perdona?
2: Bolani. És
1: bolani.
2: Un pa farcit de patata o espinacs.
0: Fora,
2: i per últim, com no, hi ha el kebab.
1: Ei,
3: No,
0: sí,
3: no.
0: Kebab. Jo sí.
1: Haig de dir una cosa. A mi, de tots els plats, el que més m'interessa és el panet aquest farcit d'espinacs i patata.
3: Totalment.
0: Estic d'acord.
1: M'imagino que és com un nyoqui o
3: aviam,
1: més gran.
3: Pots... Com es diu?
2: Bolani.
3: Té.
0: Bolani. Bolani.
1: I amb alguna salseta o així, en plan...
0: El kebab, sí.
2: Mira.
1: Escolta, el kebab el coneixem
3: molt
1: tots.
3: Molt bé, en plan pan de pita.
0: Té pintón, eh?
3: Oh.
1: És que aquests pans són molt agradables de menjar, okay. Perquè no fan gruna.
2: Sí, lleugers, a més a més.
1: No, pim, pim, pam.
3: molt bona pinta té.
1: Doncs sí.
2: A més, el te és una... L'Arnau quan s'avorreix, comença a fer bifos.
1: Perdó. Sí, home, és el més interessant que hem
2: escoltat. El te és molt important, també.
1: El te...
2: se'n pren diverses vegades al dia i...
1: Segur que en tenen tres, el negre, el vermell i el verd.
0: Pensava que anava a dir el undo i te.
1: Venim més tontos que la temporada passada?
3: Sí,
1: jo crec que sí, però vinc.
0: Sí, sí, sí.
2: Després, a nivell cultural, és un país amb moltes ètnies i moltes cultures, com ja hem dit, té dos idiomes oficials, però hi ha els paistus, els tajics, els azares, els uzbeks i moltes més. Per exemple, destaquem el Novruz, que és l'any nou persa, celebrat a la primavera, i això, sobretot, ho parlàvem abans amb el te, però es veu que l'hospitalitat és superimportant com a valor dins del país.
1: Ei!
2: Passant a l'esport, el buskashi és probablement l'esport més espectacular del país, on genets de cavalls competeixen per controlar una peça de pell de cabra i portar-la fins a un objectiu.
0: Com una peça de pell de cabra?
1: Una peça que està feta amb pell de cabra.
0: Vale, però no és una cabra que és...
2: Ja per acabar...
3: No és una
1: cabra. No és una cuixa. No és una cuixa, una cuixa de xai.
2: És un dels... dels principals orígens del llapis lazuli.
1: De color blau, del teu Arnau.
2: Que ja utilitzaven els antics egipcis. Les catifes afganeses són molt conegudes arreu del món. I més del 70% del territori és muntanyós. Que això és bastant loco. Ja us he dit que és tot muntanya.
1: Tot muntanya,
0: Quina és l'escalada?
2: Llavors, jo aquí, abans d'acabar la secció, us volia proposar fer una mena de classificació a mesura que anem parlant de països, però hem de triar quins serien els criteris.
1: Clar, hauríem de veure la classificació de països, com la
3: vale,
1: fem?
3: Un moment.
2: Jo penso que hauríem d'intentar fer uns criteris nostres completament subjectius i
3: totalment,
2: que no tinguin res a veure amb...
1: res.
2: Era broma.
1: Jo crec que un punt seria si aniríem a fer turisme, no?
2: D'acord.
3: En plan, si hi aniríem.
1: Si hi aniríem, no?
0: Un altre punt és si la bandera ens agrada.
3: Sí. Amb ell ni l'escoltem.
1: Sí. Bueno, a veure, potser l'estètica de la bandera.
0: Sí, no.
1: L'estètica
3: però és que no hem vist ni la bandera.
0: No, bueno, ens l'ha dit i la pot veure.
2: Si la bandera ens agrada,
1: no?
2: Si hi aniríem...
3: No, algú de la cançó o algo. Vull dir...
2: La música, si ens agrada.
3: Gràcies, és que...
0: Sí, sí, és clar.
1: I jo crec que ja que parles dels plats típics, també si ens interessa o no la gastronomia.
2: Gastronomia
0: i mesura de penis.
3: Si ens embafaríem amb aquesta o no, saps? En plan, si tu menjaries tot.
2: Em portem quatre. Que si aniríem, si la bandera ens agrada, si la música ens agrada i la gastronomia. Llavors, què us sembla si la cinquena és completament subjectiva? Rotllo, li posem una puntuació simplement per si veiem
1: quina nota li poses a l'Afganistan
2: números,
1: vale.
0: Pel nom.
1: La nota que li posem al país.
3: No és per la vestimenta.
0: El nom. No, el nom.
2: Llavors,
1: Afganistan.
0: Si t'agrada.
2: De l'1 al 10, quan hi aniríeu? Quantes ganes en teniu?
3: Però ho hem de consensuar.
1: Cadascú hem de posar la nostra? O
2: voleu fer cadascú la vostra?
1: No, ho consensuem.
2: Com vulgueu.
1: Aprovem el país, o sigui, clar...
0: No tinc cap imatge en el cap de què és Afganistan.
3: 5 i mig.
1: Uau, doncs t'acaben de fer una descripció molt
3: perquè jo el pan sí que el vull menjar.
1: Aprovem per el menjar.
3: 5.
2: D'acord.
3: O l'aprovem i només ja està.
1: És que clar, políticament...
2: No, però fem categories de tot. Primer, hi aniríem. 5 i mig, hem dit, sobre 10.
3: És que en realitat no hi aniríem.
1: Jo no hi aniria.
3: Doncs 4.
2: Molt lícit.
1: Molt lícit, jo no vull...
2: 4 és suspens, però dels països que no hi aniria...
0: Jo crec que són 3, per mi. Però 4.
2: La bandera ens agrada?
0: És bastant... Cutre.
2: Triarem la de la República, d'acord?
3: Vale.
0: Sí,
2: que és la que hem vingut avui. Ens agrada o no?
3: Sí.
0: Mira,
3: ens agrada.
1: Ai, m'acaba de venir una cosa, perquè amb el comentari, perdonem, eh?
2: Digues.
1: Podem afegir una sisena...
3: Ens maten o no?
1: Si em maten o no em maten? En plan, per fer també
3: una
1: miqueta de...
3: És que jo li dic, tu no hi aniries perquè et maten.
2: Fem que sigui la cinquena.
1: La cinquena,
2: sortiríem
1: sigui...
2: Sortiríem vius?
1: Sortiríem vius.
3: Vale.
2: Així també és com que pots englobar una mica
0: sortiries
2: més, no necessàriament ha de ser una persona.
3: No.
1: Sortiríem vius.
0: Ja ho sé, però és que segur
3: que no.
2: Llavors, a la bandera quin número li posem? Arnau, tu has proposat la...
0: A mi m'agrada bastant la bandera. Sí, em sembla bé.
1: 7 i mig. Un notable, una bandera notable.
3: Sí.
2: La música...
0: A mi sembla bastant normal, però el dibuix m'agrada molt.
2: La música.
3: Quin agòbio, la claqueta.
1: És una, saps? És una mica una música de trippy, no? Us imagineu com un periscopi?
0: Hi ha alguna cançó on es canti?
2: Te la pots escoltar fumat.
0: Hi ha alguna cançó on es canti? Alguna part on es canti?
3: No, para.
0: Que el canti una noia. O sigui, no sé per què, em ve més alt.
1: No, les noies no. La quantitat, pel que sigui, no poden fer massa.
0: I aquest gaire no crec que sigui. Jo suspendria. Jo li posaria un 4.
2: També és veritat que, òbviament,
0: ja amb una cançó
2: de representació...
1: No, clar, és que estem...
2: Però la que hem pillat...
0: Ja està, correcte. No, que això no és...
1: Sí. Per les vibes, sí, per les vibes no de trippy, un 5.
2: Un 5? Va, 5.
1: Sí.
2: Gastronomia?
1: Home, m'ha interessat l'arròs amb pastanaga...
0: Un 7 i un 9.
3: Wow!
1: Vale, doncs fem un 8. Per mi també...
2: I per últim, ens sortiríem vius?
0: És que què va?
1: No.
0: Sí.
1: Pel que sigui, Arnau, igual...
3: Jo també crec que no com a dona, per tant.
1: Jo...
2: No, eh?
1: Vale. No.
3: Per a tant... mi no em poden treure els privilegis, per tant.
2: Llavors, de l'1 al 10... Niquels,
1: és que ni quels ni gais, llavors Niquels, 0.
2: De l'1 al 10, l'Edu encara pot dissimular una mica.
3: Sí. Ojo, a mi, jo me disfresso de tio i aquí no m'he conegut.
2: Poca broma,
3: no,
2: eh?
1: Fora broma.
2: L'Aina disfressa molt bé de tio.
0: I que flipes. Vull dir, no, l'Aina passa
3: no
0: per tio.
3: Tu no em vas conèixer, imbècil.
1: És veritat, és veritat. Estaves molt desubicat.
2: L'Aina va fer una obra de teatre, que era un home.
1: Sí, sí, sí.
2: El paper.
1: 100%.
2: L'Edu no sabia qui era.
1: I molt bé.
2: Va acabar la deixada de fer.
1: Correcte, va acabar el vídeo i no vaig veure l'Aina. L'Aina.
0: L'Aina.
2: De l'1 al 10.
1: 0.
3: Què?
0: No, el què? De sobreviure?
2: De sobreviure.
1: 0.
0: No,
2: home, hi ha pitjors països.
0: Un 6.
1: Bueno, amb tanta muntanya... Bueno, sí, hi ha pitjors països, però...
2: A nivell de...
1: Sí, 3, és veritat. 3. Vale, sí, un 3, un 3. Vale, sí,
0: un 3.
1: Entès. N'he pensat un altre que segur que no.
2: Vull dir, ara... O sigui, 3 i tots els conflictes, a més, ara mateix... Tampoc estan 3, en el pitjoríssim moment de la història.
1: No, no, jo crec que és un 3.
2: Quedarà un 3,
3: 6, 12, dividit en 3, és un 4.
0: Sí.
1: Ui, jo el baixaria, eh?
3: Jo he dit 3, tu 3, i ella ha dit un 6. 12,
0: no, però, 6 3.
1: Que empatitzis amb un puto japonès, perdona, és que ara m'encabrejo.
0: Digues.
1: Que empatitzis amb un puto japonès que li ve una onada de 40 metres, no empatitzis amb una girl i amb un guy?
0: Sí, empatitzo.
1: Pues posa un 3.
0: Però crec que no...
1: No, és que sortirem enfadats d'aquesta taula, posa un 3.
0: Jo ho salvaria. Jo donaria la cara per vosaltres.
2: Llavors, amb un 3 li queda un 27
1: donaries
2: i mig.
1: Donaries les patilles.
2: Li queda un 27 i mig sobre 50.
1: Un?
2: Per tant, un 27 i mig sobre 50, que és un 5 i mig.
1: Perfecte, estem tots d'acord.
3: Ja, és el que li havíem donat la
1: primera. Sí, molt bé, molt bé.
3: Tot el país, 5 i mig.
1: Molt bé, perfecte. Doncs que ens creiem aquí... suficients com per aprovar. Això és bé de
0: país. Farem un país per programa. Vull dir, em puc estudiar només el següent. Si no, no crec que m'has
1: fet. Espectacular.
0: Wow.
2: Llavors... Jo, tot i així, no us diré quin és el següent que ve per ordre alfabètic, rotllo, perquè realment, però, si voleu fer trampes... Doncs...
1: No, clar, però els pots canviar, però els pots canviar, si vols.
2: També no. Si veig que...
1: Fes el que vulguis.
2: Si, si no veig que no funciona, ho canviaré.
0: Jo no faré trampes.
2: Si no... Doncs,
1: home, la gràcia és que no mirem.
0: No, però...
2: Ja, però d'altra banda, també et dic, és un tipus de trampa que, segons com...
0: És sense voler, perquè
2: sé que... Realment, és tan competitiu que has volgut estudiar-te l'Afganistan...
0: Però no només
1: per això.
2: Que si veig que t'aplaudeixo.
3: La meva pregunta és...
0: Que només per...
3: Entenc que és a nivell alfabètic, però és com una ruleta de la suerte, en plan que la següent és la B. I...
2: No.
1: Hòstia, doncs falten molts per arribar als xulos, eh?
3: És que no arribarem.
1: Suècia, Suïssa.
2: Quin vols, Aina?
3: No sé, un peruanit o alguna
2: cosa. Tres peruans queda lluny.
3: Però si fem un per cada lletra...
1: Ah, però falta poc per Anglaterra.
2: En voleu fer un per cada lletra?
3: Saps? I tu et busques...
1: Anem fent la roda.
3: B alta, un, i si continuem, ja quan acabem... per totes les lletres, tornem a la A.
0: Mires els de la B i el que et sembla més curiós l'agafes, ja està.
3: Sí, el que et vingui de gust, però així estudiem els de... O sigui, no estudiem, però m'estic pensant quins hi ha de B.
1: Vale, doncs, jolín, és que jo vaig a... Jo el novembre vaig a un de B, llavors m'agradaria molt que pel mes de desembre féssim la B.
3: Però si toca la setmana que ve.
1: Per això és impossible.
3: No, doncs ja ho tindràs.
0: Doncs, quan...
2: Quin vols amb la B, perdó? Doncs
3: pues Bèlgica.
0: Clar.
1: Sí.
3: Veus?
2: Bèlgica, eh?
0: Vale. Perfecte.
3: No cal que el facis,
0: no
3: eh?
0: El facis. No.
3: Sabem que és Brussel·les.
1: Patates amb musclos, eh? És que m'explota cap company.
3: Musclos, tingui... patates.
1: Patates amb musclos.
3: Que... Tenim informació d'aquesta, no?
0: És que clar, guanyar no és l'Edu.
2: Farem Belize.
0: Perquè l'Edu s'ha estudiat tot per anar a Bèlgica.
2: No,
3: jo ja hi he estat.
0: Has estat a Bèlgica?
3: El 2014.
0: Oh,
3: no.
0: Te'n recordes?
3: 15.
0: Bastant de tot?
2: Sí.
0: És que jo de fa 3 anys ja no me'n recordo.
3: Sí, clar. I més a països que m'agrada. O sigui que...
0: M'agrada?
1: Home, t'ha d'agradar perquè tenen un sector que es diu...
2: Avui era el primer programa.
1: Visca el primer programa.
3: Encara...
1: No, home, no marxis encara.
0: Encara queden dos minuts.
1: Llavors, no marxis, aire, adéu.
2: Jo us, ara, us explico una mica. Us explico una mica, perquè de moment això, com que estem una mica cutre, he trobat una hora del zero. La intenció és que torni al, al tecno que teníem. Mentrestant, us dic, hi havia intenció de portar una altra secció on contactàvem amb gent d'aquí Caldes que estava fora, d'acord?
1: Oh!
2: Rotllo que estava... La idea és començar sobretot amb gent d'intercanvi i tal.
1: Ah.
2: Tot i així,
1: ah,
2: se'ns ha tirat el temps a sobre i així, mira, la feina que tenia feta per avui la portaré per la setmana que ve.
3: Vale.
2: I era com a proposta per també saber quina opinió en teniu. M'ha semblat xulo, rotllo... Res, són 10 minuts de parlar amb algú.
1: Ah, que, vale. Quin temps fa, què has dinat...
2: Exacte.
1: Ah, que xulo, doncs... Pues...
3: Dius que la que, explica, la que conec que està fora...
0: Explica un número torna, aleatori de Caldes.
3: Va tornar ahir.
1: Ah, com tard. Que s'ho inventi, que s'ho inventi. Ui, un fred aquí. A quin país?
2: I bé, fins aquí l'hora gosarà per així. Recordeu escoltar-nos els divendres de les 8 a les 9 del vespre.
0: Sí, potser és la música. Una...
2: Abans de que comenci l'UBO del cap de setmana.
1: Clar, podem dir tacos aquestes hores ja.
3: No, no,
0: sí,
3: no.
0: Tacos,
3: no.
0: Tacos,
2: la
0: Mau
2: n'ha dit de gràcies.
1: Ja, jo també.
0: No n'he dit tant.
3: Petons, que vagi bé, bona nit.
0: Que bastant... Sí, adéu.

0: Bona tarda i benvingudes a la segona temporada del Safareig, el programa de debat i de tertúlia de Ràdio Caldes. La vostra cita de cada dijous a les 7 de la tarda. Com ja sabeu, al Safareig conversem, discutim, parlem de tot una mica. Són dues hores a la setmana per comentar tot el que passa a Caldes i més enllà. Tot el que ens pot afectar tant si passa aquí al costat com si ho fa lluny de casa, sempre, però, des de la perspectiva local. Avui farem tertúlia amb Jaume Pieres, gestor cultural, Mercè Prades, membre de l'Aula d'Extensió Universitària del Fidel Mau i Argemí i advocada, i Eduard Torriols, delegat a Caldes de la Fundació Martí Luma. Benvingudes i gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, igualment. Gràcies.
0: Què tal, com ha anat l'estiu?
1: Superbé, sempre va bé.
2: Massa calor.
0: Massa calor.
1: Això sí.
0: Ja ho té l'estiu.
2: No,
0: cada vegada
2: no,
0: més,
2: no,
0: però...
2: No tant.
0: Avui tenim un safareig ple de temes molt diversos, ja que hem convidat un dels regidors que toca més carpetes dins el govern municipal. És el tercer tinent d'alcalde, també és regidor d'Urbanisme i Activitats d'Acció Climàtica, d'Espais Públics, de Planejament Territorial i de Recursos Humans. Parlem del senyor Jordi Martín. Bon vespre i gràcies per acompanyar-nos, senyor Martín.
3: Bon vespre i moltíssimes gràcies per convidar-me.
4: El safareig de 7 a 9 del vespre a Ràdio Caldes.
0: Bé, per començar, com ja deu saber si ens ha escoltat en algun programa la temporada passada, per fer honor al nom del programa, li demano que entri amb una notícia, un fet, una xafarderia, una història, una anècdota que vulgui compartir amb nosaltres.
3: Doncs ho he estat pensant i crec que una cosa que pot ser interessant és anunciar-vos, aprofitar que estic aquí a la Ràdio Pública de Caldes de Montbui, a Ràdio Caldes, per dir-vos que, si tot va bé, abans de final d'any o principi d'any podrem fer unes portes obertes a Can Rius ja.
0: Perfecte, una gran notícia. Anem amb una altra qüestió molt d'actualitat, les goteres al pavelló. Com no podia ser d'una altra manera, dilluns passat la regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, es mostrava confiada que els treballs que havien d'acabar aquesta setmana haurien eliminat ja les filtracions d'aigua. De fet, assegurava que la prova de foc seria dimecres, que hi havia previsió de pluges, ahir. Eren declaracions al programa L'Esport que vull.
5: S'han invertit 35.000 euros, val, com a inversió, sí, i s'han segellat, que jo crec que aquesta setmana acabaven, tot el que hi havia... O sigui, el problema era que hi havia una placa opaca i una placa translúcida i la junta, val? Quan feia vent de la junta s'aixecava i què passava? Per allà es filtrava l'aigua. I què passa? Ara us ensenyaré fotos perquè ho veieu. S'ha segellat tot de punta a punta, totes les juntes que hi havia. I esperem que ara funcioni. Ens han dit que sí, no ho sé.
6: Confiem, no?
5: Actuació n'hem fet.
6: No,
5: és la tercera actuació que fem, eh? No deixem d'actuar. El que passa que
6: del
5: no
6: mateix
5: trobem...
6: problema, vols dir?
5: Sí, no trobem la solució exacta. Jo espero que ara sí, perquè...
6: Ostres, confiem.
5: Confiem que sí.
0: Ahir, però, per les imatges que ja hem vist a les xarxes socials, sembla que l'aigua no tan sols va entrar pel sostre, sinó que per la gran quantitat de precipitació també va entrar per les portes del pavelló. Podem donar per resoltes les goteres del pavelló de la Torre Roja o no, senyor Martín?
3: Òbviament no. Mentre entri aigua, doncs caldrà arreglar-ho. Tampoc és evident. Em consta, perquè m'imaginava que em preguntaríeu sobre això, lògicament, em consta que falta encara una part de la feina que han de fer aquesta empresa. Per tant, esperem que facin aquesta feina, que arreglin si hi ha alguna part del que han fet que no fos el correcte, i seguint treballant goteres, doncs arreglar-les.
0: Perquè si també entraven pel sostre i l'aigua, tot i que és el que dèiem, bona part també va entrar per les portes, realment va ploure molt, també es va inundar una part de la Vall d'Hebron, vull dir que això està clar. Però si també entrava una part pel sostre i les obres s'havien d'acabar aquesta setmana, vol dir que no estaven gaire a punt d'acabar-se, no?
3: Jo el que sé és que no, hi havia una part que no l'havien fet encara. Aleshores, òbviament, em consta que hi varen anar els tècnics propis de manteniment de l'àrea d'esports i entenc que van mirar exactament on era per poder traslladar-li doncs, a l'empresa que està fent això, de dir-li, escolta'm, és pel lloc on encara no heu actuat o és pel lloc on heu actuat i per tant heu de fer-ho millor.
0: I això és treballant... el que no sabem encara, la resposta de per on ben bé si era una zona on ja s'havia actuat i no s'havia actuat bé
3: no tinc tanta concreció,
0: no ho sabem, Això no ho sabem encara. Anem ara, si li sembla, amb un dels temes més polèmics del darrer ple municipal, el del mes de juliol, que va ser especialment crispat. Em refereixo al Plater, el Pla Territorial Sectorial per a les Energies Renovables de Catalunya. Al Plater, la Generalitat identifica les zones on d'aquí al 2050 es poden instal·lar molins de vent o parcs solars que permetin complir amb el que marca la Unió Europea. A Caldes, el Plàter marca entre un 20 i un 30% del municipi com a potencial per a la instal·lació de plantes de generació d'energia renovable. Bona part de la superfície afectada pel projecte del Plàter és sobre zona rústica, agrària o forestal, en especial el Farell, la Serra Llisa i el camí del cementiri cap a Can Regasol. Estem dins el termini per presentar-hi al·legacions i en aquest context els veïns i pagesos afectats van iniciar protestes i es van començar a mobilitzar a principis d'estiu. Això va portar que, com dèiem, el ple de juliol aprovés una moció per tal de presentar al·legacions que van presentar Junts i Ara Caldes per una banda i Esquerra i el PSC per una altra. Pot explicar què és el Plàter i què implica, tal i com està ara, per Caldes?
3: Molt bé. Bé, el Plàter, tinguem-ho clar, que és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya. Val? Aleshores, d'alguna manera, ells ja van obrir, des de la Generalitat es va obrir un procés participatiu que ha durat al voltant de 2 anys, i que qualsevol ciutadà, qualsevol grup polític local, qualsevol persona de qualsevol dels mons hi podia participar. Aproximadament a l'abril es va obrir un període de 2 mesos i escaig en el qual els ajuntaments de tot Catalunya rebíem la primera proposta del Plàter i podíem fer una al·legació com a ajuntament. Nosaltres, en quan vam rebre això, doncs lògicament el que vam fer va ser preparar aquesta al·legació. Vam preparar aquesta al·legació amb... Com molt bé deies, Gemma, el Plàter preveia una afectació del més del 20% de sòl no urbà de Caldes, i el qual no respectava part del que tenim a Caldes, que el nostre POUM regula com a especial protecció. D'acord? Dintre del sòl no urbà hi ha diferents classificacions, hi ha agrari, hi ha forestal, agrari forestal, i alguns d'especial protecció. Val? Això no ho respectava en cap cas, i era una afectació molt genèrica i que colmava alguns espais que des del punt de vista tècnic o des del punt de vista inclús del sentit comú, com era, per exemple, els intersticis o els espais que hi ha entre dues urbanitzacions, val? O sigui, entre que seria Can Valls i el que seria Can Maspons, per exemple, no? Doncs quedava tot ple de superfície que podia ser per posar-hi plaques fotovoltaiques o per posar-hi algun altre tipus d'element d'energia sostenible. Nosaltres vam analitzar tot aquest plano, totes aquestes taques que feia aquesta proposta de Plàter que venia des de la Generalitat, i vam creure oportú presentar una al·legació des de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en la qual la nostra proposta el que feia era reduir aquesta extensió de 20% i escaig d'afectació no sé si era un 1% o algo molt poc, d'un 23 passàvem a l'1%. Val? Per què? Perquè a Caldes de Montbui ja tenim una instal·lació fotovoltaica bastant gran, que està aproximadament a darrere del polígon industrial de la Borda. N'hi ha en tràmit una altra, que és en el pla de Palau, si no recordo malament, que és, diguéssim, a darrere del Mas Manolo. Sí? Aquestes dues instal·lacions, la primera ja té tots els permisos i està en funcionament, i l'altra li falta les últimes parts de les tramitacions. A dia d'avui, totes les plantes fotovoltaiques que s'instal·len en sòl no urbà corresponen la seva tramitació a la Generalitat de Catalunya. Per tant, que la Generalitat de Catalunya faci un pla per ordenar-ho, a mi d'entrada em sembla bé. Val? A mi, com a tothom, el que no em va semblar bé és que hi hagués una afectació del 20% i escaig al nostre municipi, i a més en sòl d'especial protecció. Aleshores, la proposta de l'Ajuntament, treballada amb els tècnics municipals i a mi mateix, el que vam fer va ser reduir aquest 23 a un 1%, el qual girava al voltant o afectava al voltant d'aquestes instal·lacions que ja hi ha, la que està autoritzada i la que breument estarà autoritzada. Val? Per tant, d'alguna manera quedava tot molt comprimit en aquests dos espais. Des del meu punt de vista és de sentit comú. Hem de ser conscients que ens trobem en un moment, el marc actual és el canvi climàtic. Jo crec que tots i totes ja comencem a viure a la nostra pròpia vida l'afectació que això suposa. Crec que aquest estiu, explicaven l'altre dia al servei Metocat de TV3, que ha sigut l'estiu més calorós de la nostra vida, val? Per tant, amb els registres que tenen, i això és una de les proves. I ahir, per exemple, doncs, el que comentàvem, el tema aquest de les goteres, doncs, és un altre exemple, perquè ha fet mal. Em sembla que avui hi havia tres línies de rodalies que no funcionaven, inclús em sembla que el Penedès hi ha hagut una persona que ha mort. Vull dir que realment estem veient com el canvi climàtic ja ens està afectant, no? Aquesta gran temperatura. Per tant, per no allargar-me, hem de ser també generosos. O sigui, hem de ser conscients que o fem accions de mitigació o només farem accions d'adaptació. L'adaptació és, amb el que passi, haurem d'anar treballant, però la mitigació són les que ja coneixem, utilitzar més les energies renovables, intentar progressivament desvincular-nos de l'ús de tot el que sigui petroli, doncs, i gas, no? dels elements que provoquen aquest efecte, aquest augment del CO2 a l'atmosfera i que fan aquest efecte hivernacle. Per tant, hem de ser capaços de poder, d'aquesta generositat, de dir, escolta'm, algú de pla que s'han de poder posar a caldes, seria una mica el que... Però, evidentment, no un 23%, sinó un 1%.
0: Però Déu-n'hi-do, del 23 a l'1, no?
3: Aquesta va ser la proposta que vam fer des del govern. Malauradament...
0: Quan es va fer? És una al·legació que es va començar a treballar a l'abril, l'explicava, però que encara no s'ha presentat.
3: Aquesta al·legació es va presentar en el ple que comentaves, val? I es va votar a favor Esquerra Republicana i el PSC, i van votar-hi en contra Ara Caldes i Junts.
0: I Junts. Val? Però d'abril a juliol no se'n va parlar d'aquest tema. Vostès ho van parlar en Junts, interpreto, no? Comparteixen, són el govern municipal, i aleshores Junts, en aquest sentit, vull dir, com va anar tot aquest treball d'aquesta al·legació, si van començar a treballar-ho a l'abril i això, treballar-ho...

0: delegació municipal, perquè òbviament no es reduïa només a un plànol. L'al·legació que nosaltres vàrem presentar, hi havia tot un seguit d'argumentari de per què arribàvem a aquestes conclusions, val? On especificàvem, doncs, que el plàter afectava el que comentava abans, no? Que el plàter afectava part de zona d'especial protecció i que, per tant, entrava en contradicció amb la normativa urbanística del nostre municipi i que, amb molta menys extensió, érem capaços de fer l'energia que demanava el plàter. Bé, això s'explicava en aquest document, en aquesta al·legació que vam preparar tècnicament com a govern des de l'Ajuntament.
1: Com a govern, vull dir, entenc amb Junts, o no? Perquè vostè diu, ningú em va dir i el plàter què farà com a govern? És que Junts no li hauria de dir això perquè Junts és govern. Llavors això, se m'escapa alguna cosa?
0: Jo,
1: vull dir, com a govern, com ho van treballar això?
0: En tots els respectes, el que li vulgui preguntar a Junts, li pregunta vostè a Junts. Jo, ja. Jo com molt bé ha dit, com a regidor d'Urbanisme de Caldes, creia que era evidentment la meva responsabilitat i des del primer moment ho vaig entomar. Jo penso que, des del meu punt de vista, òbviament, si no ho hagués presentat en el ple, era opcional, o sigui, l'Ajuntament hagués pogut no respondre res i, al final, aquesta és una iniciativa de la Generalitat. Per tant, d'alguna manera, era la pròpia Generalitat qui s'havia d'ocupar de fer aquestes coses. El que passa que van obrir els ajuntaments per, evidentment, rebre informació. Jo crec que era un acte de responsabilitat des de l'Ajuntament de Caldes dir-los, escolta'm, aquí sí i aquí no. I aquí sí, en un 1%, en cap cas un 20%. Val? A mi cap grup polític em va venir a dir, escolta'm, el tema del plàter ens preocupa molt, ho esteu treballant, no ho esteu treballant, podem ajudar? Ningú em va dir res. Nosaltres vam portar aquest punt a aprovar en el ple. Els grups polítics que van presentar una moció van votar-hi en contra i nosaltres, llegint el redactat de la moció, que veiem que era un 90% el mateix que dèiem nosaltres, doncs vam veure oportú també votar-hi a favor. Malauradament va ser un ple molt crispat, com molt bé deia Gemma, i des del meu punt de vista, jo personalment vaig passar una mala estona, perquè les persones que van venir, suposo evidentment de la part que comentaves, no? Doncs m'interrompien contínuament, no em deixaven parlar i al final del ple ens van insultar a mi i a l'Isidre, no? Crec que això està fora de lloc. Estem en democràcia, tothom es pot manifestar, però venir al ple a insultar càrrecs electes, jo ho trobo innecessari. I és més, de fet va ser, crec que és el primer cop que van haver de venir els Mossos d'Esquadra a l'Ajuntament, perquè la policia local no ho veia gens clar si mantenia la seguretat, no?
1: Bona part dels veïns que van assistir al darrer ple, això que comentàvem, els acusen de no haver fet res fins que ells no s'han mogut. Vostè deia, nosaltres vam treballar-ho des de l'abril, però els veïns diuen que vostès no van fer res fins que no es va començar a existir aquesta plataforma i aquest moviment de pagesos i de propietaris. Des de l'Ajuntament havien contactat amb aquests veïns i aquests pagesos per informar-los? O sigui, ho havien treballat vostès, però havien contactat amb veïns i afectats d'aquests terrenys?
0: Els veïns tenien l'opció de torno a insistir que això no és una iniciativa municipal, és una iniciativa de la Generalitat. La Generalitat va obrir el seu propi procés participatiu, val? I en tot cas que sigui la Generalitat qui respongui de com, què i de quina manera. En el moment en què vam començar a portar aquest tema en el ple és quan d'alguna manera sí que hi va haver-hi, llavors sí, algun grup i alguna entitat que es va dirigir a mi. Jo els hi vaig passar la meva al·legació i els hi vaig dir, escolta'm, si teniu alguna proposta a fer o alguna modificació, parlem-ho. Val? I tal com vaig explicar en aquest ple, el grup del PSC em va fer una aportació que modificava part d'aquest document que vam incloure, i en part, evidentment, potser, probablement per això, doncs ells van votar a favor d'aquesta proposta. Ningú més em va fer això. I jo vaig contactar amb alguna d'aquestes entitats.
1: Va contactar abans del ple amb alguna d'aquestes entitats per explicar que l'Ajuntament tenia aquest posicionament i que anava a presentar aquestes al·legacions.
0: Les això entitats van contactar amb mi. Val? Una d'elles va contactar amb mi, entre altres coses, bueno, molt senzill, l'ADF, l'Associació de Defensa Forestal, entre altres coses perquè jo vaig a les reunions de l'ADF perquè m'hi conviden i perquè correspon. Jo els hi vaig enviar aquest document, els hi vaig dir exactament això, el mateix que el PSC. Escolti'm, si vostès tenen alguna contraproposta, si veuen quelcom que els sembla bé, que els sembla malament, etc, facin-m'ho saber i ho treballem. No hi ha cap inconvenient, val? Però no hi va haver aquest retorn. Simplement van decidir manifestar-se en contra del pla.

0: Pater, que em sembla molt bé, i malauradament venir al ple i tallar-me mentre parlava i allà al final del ple insultar-me directament, cosa que evidentment lamento, no? Nosaltres jo penso que vam fer la feina que ens corresponia, vull dir, ser responsables amb el que es tocava com a municipi, que és fer una resposta al que demanava la Generalitat, no? Que era aquesta primera taca que ells van fer. Però això no era una iniciativa municipal. O sigui, d'alguna manera, si hagués sigut l'Ajuntament de Caldes el que hagués volgut tirar endavant algun tipus de plàter, ho haguessin fet d'una altra manera. Poso com a exemple l'inventari de camins. Quan el 2023 se'n va fer saber, com a regidor de planejament, que no teníem inventari de camins a Caldes de Montbui, que tampoc és una cosa tan estranya, perquè hi ha pocs municipis a Catalunya que el tinguin, i això suposa unes dificultats a nivell tant de ciutadania com del propi ajuntament. Per exemple, en aquell moment va passar que hi havia un ciutadà propietari d'uns terrenys que va tallar un camí i hi havia la dificultat de saber si aquell camí era públic o no. Val? I això ho resolia un inventari de camins. Què vam fer? Doncs jo vaig demanar que tiréssim endavant un inventari de camins. Val? Vam contratar una persona i vam iniciar un inventari de camins amb diferents passos. El primer pas va ser contactar amb la Diputació, que ells n'havien fet algun, quina informació ens passava a la Diputació, i ells ens van recomanar que la millor manera era contactar amb un expert, un geògraf en aquest cas. Val? Què vam fer? No només vam contractar un geògraf, sinó que a més vam fer unes sessions de participació, perquè això sí que era una qüestió d'iniciativa municipal. Uh-huh. Vam fer una primera reunió on van venir un munt de propietaris, els hi vam explicar el que anàvem a fer, els hi vam demanar que ens aportessin tota la informació, totes les qüestions, tot el que tinguessin de dubtes, i després ens vam reunir amb tots i cadascun d'ells, amb tots els que van voler, evidentment, per anar ja a les particularitats de totes les parcel·les i de tots els camins. Aquest procés va durar gairebé 2 anys, val? I es va aprovar l'any passat per unanimitat i sense cap al·legació. Se'ls va treballar bé. Uh-huh. El plàter s'ha treballat des de la Generalitat i, entre cometes, per dir-ho clar, ens ha caigut el marrón a Caldes, i a Caldes i a tots els altres municipis.
1: Sí. Aquí suposo que el que comenten els veïns és això, no? Que des del moment en què vostès començaven a treballar unes al·legacions al mes d'abril, doncs no van saber-ne res, pel que expliquen els veïns. El sorprèn aquest rebuig ciutadà?
0: No. Hem posat plaques a les urbanitzacions i també m'han insultat.
1: En línia amb les queixes respecte a la CEL, està contra el plàter és ser negacionista?
0: Està contra el plàter és ser negacionista.
1: Pregunto, perquè vostè a vegades ha parlat de negacionisme quan la gent doncs es queixa de la CEL i no veu bé.
0: Sí, és evident que la societat en la que vivim, insisteixo, el marc actual és el del canvi climàtic. I això és una cosa que és una evidència científica. Tots els científics del món ens estan dient que el que ja vam preveure està passant. I això és així. I l'únic culpable de que hi hagi canvi climàtic és el ser humà. En especial, en el darrer segle, segle i mig, en el qual s'ha utilitzat d'una manera molt important, doncs, combustible fòssil. Això ens ha permès, evidentment, evolucionar com a societat, com a espècie. Hi ha hagut grandíssimes millores. L'esperança de vida de fa 150 anys i l'actual no tenen res a veure. I en part és gràcies a tot el que s'ha anat progressant tecnològicament, en part gràcies a l'energia que hem gastat d'aquests combustibles fòssils. Val? Però des de fa ja 30-40 anys sabem que aquest combustible fòssil el que provoca és una quantitat de CO2 emès a l'atmosfera que crea un efecte hivernacle que escalfa la Terra. Val? I els efectes els pensàvem que es trigaria més a veure, però ja els estem veient avui en dia. Malauradament, amb morts i tot. Que és el que va passar ahir, que és el que va passar d'una manera escandalosa fa un any i escaig també al País Valencià. I això és una evidència. Hi ha gent que nega aquesta evidència? Sí. Inclús hi ha partits polítics que directament en fan bandera. No només a Caldes, sinó també a Catalunya, a Espanya i al món en general. Bé, jo personalment i el partit on milito, que és Esquerra Republicana de Catalunya, el que creiem és que el que cal és avançar cap a la sostenibilitat, avançar amb l'acció climàtica.
1: Mm-hmm. Veurem molins al Farell, doncs?
0: Si sapigués el futur, seria milionari, perquè encertaria la loteria cada any.
1: Però les al·legacions de l'Ajuntament preveuen que no hi hagi molins al Farell.
0: Jo insisteixo, és una iniciativa de la Generalitat.
1: Però les al·legacions que presenta l'Ajuntament...
0: A les al·legacions que presentem a l'Ajuntament es permet a la zona on ells ubicaven amb menys superfície que s'hi posin, aerogeneradors. Sí.
1: A la zona del Farell. Abans de canviar de tema, teniu alguna pregunta sobre el plàter?
2: Sí. Jo tinc una pregunta, sí. Una cosa, una pregunta, Jordi. Veure, quan tu parles de que el plàter preveu una superfície d'entre un 20 i un 30% per instal·lacions del tipus que sigui, per generar energia, estem en compte les instal·lacions que ja tenim o és, a part del que ja tenim, aquest 20% o 30% de més per instal·lar més plaques, aerogeneradors?
0: Molt bé, és molt bona pregunta. De fet, el plàter el que feia era, si no recordo malament, posar quatre llocs on s'havien d'instal·lar plaques. Val? Una era en els teulats del propi nucli urbà, per tant, sí que el propi plàter deia, i llavors deia, per Caldes de Montbui li toquen tants megawatts. I després ja anava l'afectació... hi havia una cosa que li deia espais artificialitzats, podríem dir que són zones, per exemple, zones que es van començar a desenvolupar i que després no s'han desenvolupat, a Caldes, per sort, jo crec que no tenim cap gran superfície així, i després ja passava el que era en zones, diguéssim, no urbanes, que òbviament les no urbanes són agrícoles o forestals. Per tant, el plàter preveu. Jo insisteixo, jo crec que la idea de la Generalitat és bona. Som conscients, i se'ns ha explicat moltíssimes vegades, que a Catalunya, en principi, tenim un cert dèficit amb les energies renovables. Per tant, que la Generalitat, que és qui governa Catalunya, decideixi ordenar-ho, a mi em sembla bé. La manera com ho han fet, òbviament, pels resultats obtinguts, no ha sigut la millor possible. Val? Jo penso que presentar, no només a Caldes, perquè evidentment hi ha hagut centenars d'ajuntaments, per no dir tots els ajuntaments de Catalunya, que han fet al·legacions i que moltíssima gent s'ha aixecat en contra del plàter, perquè han fet unes taques una mica, quan dic taques em refereixo a afectacions en els terrenys no urbans desproporcionades. Part de l'al·legació que vàrem presentar nosaltres és, si nosaltres hem de fer tants X megawatts a Caldes, per què me n'afectes 20 vegades més? Val? Aleshores, aquesta és una part de l'al·legació, d'acord? Nosaltres el que fèiem és posar nombres exactes a quina quantitat de plaques tenim ara al nostre municipi, quina quantitat de plaques ens demanaven. Per sort, hem fet bé la feina tant a nivell municipal com a nivell ciutadà, com també a nivell industrial, que és una cosa que també vam posar en aquest document. Tenim empreses molt responsables que han fet i grans instal·lacions en el polígon de la Borda i ara no recordo també en general a tota la indústria que tenim al nostre municipi. Per tant, no partim de zero, tenim bastanta feina feta i el que fèiem des de l'Ajuntament és aterrar, de dir-los, escolta'm, no m'afectis el 20 i escaig per cent del municipi, afecta només dos llocs, que a més són dos llocs propers a on hi ha els màxims consumidors, que és el polígon industrial de la Borda. O sigui, hem de ser conscients que on es consumeix més energia en els nostres municipis, en la indústria que tenim a la Borda. Per tant, posar instal·lacions renovables properes en aquest punt és correcte, perquè l'energia, quan es transporta, se'n perd. Aleshores, que estigui més apropet és millor i ens estalviaríem, evidentment, en aquest transport, el fet de veure pals, no? pel, evidentment, en el territori. Una de les qüestions que també posaven en aquesta al·legació és que des de l'Ajuntament els hi demanàvem que tots aquestes línies d'evacuació fossin soterrades, val? Que en cap cas posessin pals en la zona forestal.
2: Així, la prospecció aquesta que hauria d'haver fet la Generalitat abans de presentar aquestes propostes a l'Ajuntament, que dius, bueno, ho fan per tothom, però no han anat a parlar amb els ajuntaments que són els afectats, entenc que no ho han fet.
0: No, efectivament. Jo la primera notícia que tinc del plàter és sobre el període de delegacions.
2: Déu-n'hi-do. Si penjarem una medalla, doncs.
0: Hi ha hagut algunes prèvies. El plàter, jo després ho he sabut. Va bé, aquest és el, no sé si és el segon o el tercer intent de fer un plàter. Val? Hi ha hagut, a través dels consells comarcals, algun tipus d'acció que s'ha fet, val? Però és directament d'alguna manera, donar veu directament a un ajuntament perquè digués alguna cosa respecte al plàter, va ser en un període oficial de delegacions. Per tant, és on nosaltres vam creure que havíem de fer-hi, que havíem de respondre això, i des del meu punt de vista és del sentit comú.
2: Això per mi, això ara ja com a comentari, per mi és fer la feina mal feta, perquè això implica fer la feina dues vegades. Mm. Si tu no preguntes primer, pam, presentes, dispares i després a veure què diuen, ostres, no, estem fent la feina dues vegades, diuen que és de mal feiner, no?
0: De fet, ja, com el que ha passat, que s'han trobat, suposo que s'han adonat que...
2: Tots els ajuntaments,
0: mira. No? Tothom ha presentat al·legacions i hi ha hagut moltíssimes agrupacions forestals, d'agricultors, etc, que han fet quelcom que entenc també, Quan parlem del medi natural hi ha i l'energia renovable, entrem en una contradicció. Això siguem-ne tots conscients. O sigui, a tots ens agrada el medi natural, el ser humà en general. També hi ha xalats que el van a cremar, això, siguem-ne conscients. I la majoria de persones, des del meu punt de vista, creiem que és necessari avançar cap a les energies renovables. D'acord? Aleshores, aquí és una contradicció. Perquè quan voltes... doncs et trobes a vegades un això passa bastant a França, trobes un camp de blat, a continuació unes fotovoltaiques, un altre camp de blat i a continuació un aerogenerador, val? Aquí pot haver-hi diferents opinions, però és evident que si volem deixar de dependre de l'energia nuclear i de les energies fòssils, ara tenim quelcom que està molt bé, que és les renovables, estan molt ben, molt optimitzades, es poden col·locar amb molta facilitat, són innocues evidentment i generen moltíssima energia i a més guanyes en sobirania perquè les instal·les més a prop del teu del lloc on es generen, val? Per tant, es són més eficients i bueno, hem de ser conscients que s'ha de caminar cap a això.
2: Tenim més superfície entaulada per instal·lar plaques solars en el municipi?
0: A Caldes continua quedant espai per posar plaques, però no omplint una quantitat grossa seríem capaços d'arribar als requeriments que demanava el Plater. El Plater demanava uns requeriments basats en quelcom, o sigui, hi ha tota una part que és molt correcta, jo penso, que és de dir, escolta'm, si totes les administracions en general ens hem compromès a intentar treballar que per l'any que tinguem equilibri, no, allò d'arribar al 50% al voltant del 2030 o 2035, que això va canviant, perquè veiem que no arribem, però bueno, el que feia és, escolta'm, doncs per tant hem de fer tants megawatts d'energia o tants gigawatts d'energia a Catalunya per arribar a aquest equilibri. I a partir d'aquí van repartir, val? En major o menor mesura, o més ben fet o més mal fet. El que ens tocava a Caldes, omplint tots els taulats de Caldes, probablement es podia fer, val? Però també és una opció, des d'un punt de vista realista, no assumible. I s'entén que hi ha algun lloc, diguéssim, de la zona agrícola sense protecció, que se n'hi poden posar, perquè ara ja hi són i perquè ja n'hi haurà més. Aquests permisos d'aquestes dues instal·lacions properes al polígon industrial de la Borda que ha validat la Generalitat depenen únicament i exclusivament d'aprovació de la Generalitat, val? O sigui, aquí l'Ajuntament, quan és amb sol no urbà, tenim molt poc a dir. Vull dir, l'urbanisme funciona així, val? O sigui, en la zona urbana l'Ajuntament és qui decideix i en el no urbà és principalment la Generalitat o bàsicament la Generalitat, val? Per tant, entenc que l'origen, no? El fet aquest de dir, escolta'm, anem a ordenar-ho això, a mi em sembla bé la metodologia. De fet, hi ha hagut un canvi arrel de totes aquestes al·legacions que s'han presentat en ajuntaments d'una manera i de tantíssimes agrupacions, etc. S'obrirà, o sigui, ells ara analitzaran totes aquestes al·legacions, és el que han explicat, i obriran un segon període, faran una segona proposta, esperem que sigui ja més aterrada i més, d'alguna manera...
2: Acurada
0: i que hi hagi menys, evidentment, més posada on toca, i tot i així tornant a obrir un altre període d'al·legacions, val? Que jo penso que és encertat.
1: Sabem terminis, això no. Perquè el període d'al·legacions acabava ara i l'han prorrogat, oi?
0: El període d'al·legacions ja s'ha acabat.
1: No l'han prorrogat?
0: No.
1: I aleshores sabem terminis d'aquesta consideració?
0: Sabem que no han dit quan, perquè en teoria serà el 2027, però que han d'analitzar aquestes milers i milers i milers d'al·legacions que han rebut. Entenc que corregiran el document, ens el tornaran a traspassar. Jo estic segur que llavors la ciutadania estarà més al cas, també, com a ajuntament, també, però s'obrirà un altre període d'al·legacions, que a mi em sembla raonable i correcte, i
1: 2027,
0: i res més.
1: Pot ser el febrer, pot ser el novembre, i el Jaume no para de fer que no amb el cap.
3: El cap, em remeto a les hemeroteques. Al cap d'una setmana de tenir el vostre ple famós, va sortir a La Vanguardia, al Pont Diari, a tots els mitjans de comunicació, que frenaven el Plater, degut a l'allau d'al·legacions de tots els ajuntaments. Frenar el Plater. Per tant, què vol dir frenar el Plater? Que no hi ha calendari. No hi ha un calendari. Sí, home, la mètrica sí, d'observància de les al·legacions, de fer el reforç, tornar-lo a presentar, generar una altra pròrroga per fer més al·legacions, tot això. Tot això, la Generalitat no ha dit res. Ho té parat. I això fa una setmana després de fer el ple aquest.
0: Em semblava haver sentit el 27. No, escolta'm, igual no, igual és el 28, no ho sé, o no, quan sigui. Feina tindran, perquè
3: no
0: tenen moltes al·legacions.
2: Segur. És el que
0: no
2: m'ha de dir. Tenim a dos anys vista,
3: però això
2: com
3: ja
2: a mínim.
3: Sabia, això ja ho sabíem que passaria. Sí, això ja ho sabíem que passaria. Perquè també ha passat, ara quan deies això, també ha passat amb el mapa d'equipaments sanitaris, en els 3, 4, des de l'any 79 que s'han fet. Mira, una nota, fa 10 anys, el cap de Caldes havia de ser cap de referència.
2: Ja eres...
3: Ara hem d'anar... Guap. Ara hem d'anar a Santa Perpètua. O sigui, els mapes, com el mapa d'equipaments d'ensenyament, deixem-ho estar, o el mapa d'equipaments culturals, que també va ser, li van posar el nom aquest, això va ser l'any 2003, li van posar un fantàstic nom de PECAT, no? Pla d'equipaments culturals, no s'ha tirat endavant. Hi ha una línia, hi ha una edició. Vull dir que amb això dels plans, abans la LED, jo dic, home, sí, hem de regular, hem de dibuixar com ens volem moure tots amb energia renovable. O sigui, un pla, una planificació d'aquest tipus, bé, sense comptar amb els agents del territori i els ajuntaments, bé, la Generalitat ja ens té acostumats a això. No ens ve de nou. Bé, no fotem. Suposo que fins i tot ho foten expressament per treballar poquet i que siguin els ajuntaments i les, que fotin les correccions oportunes.
4: És per treballar poquet, però si una cosa, si han de consultar abans de res, ajuntament per ajuntament, i discutir
3: la sistèmica,
4: no acabarem mai. Llavors, què hem fet? Han llançat una proposta descabellada, sí, o no descabellada? És igual.
3: Abans,
4: però d'aquesta manera... Les al·legacions...
3: S'ha aixecat tot el país. Per tant, jo no ho trobo preocupant. Vull dir, ara no, ens haurà de preocupar el pròxim pla, però aquest no. Digo, per altra banda, i torno en aquest ple que no et va agradar, és molt curiós, o sigui, aquí hi ha un problema polític, no un problema tècnic o el plàter d'allò, perquè principalment el que vau presentar vosaltres com a al·legacions i la moció de l'altre grup, i tu ho has dit, de fondo estava molt d'acord. De fondo estava molt d'acord, de fons. O sigui, la intencionalitat d'una acció de govern, la intencionalitat d'una acció de govern i la intencionalitat de la moció era la mateixa, en certa manera. Val. Perquè la moció del grup, dels grups contraris, no especificaven un no al plàter, sinó que el modificaven. Podem entrar al detall si vosaltres modificava o proposaves més modificacions i ells menys. Per tant, això ha sigut un problema polític.
2: No, això ha sigut un problema per mi, perdona, tot el que sigui crítica no constructiva és de molt mal gust.
3: Ha sigut
2: i
3: un problema polític,
2: no
3: principalment de
2: res.
4: És un problema polític i sempre ho ha sigut,
3: sí,
4: i sempre
3: sí,
4: ha passat el mateix i seguirà passant.
3: Sí, sí. Ja està, tot s'ha fet amb presses. Un altre dia, si comences a presentar al·legacions al mes d'abril, home, informa la resta de grups. Em sembla curiós. Exacte. Que el grup municipal, que els dos grups municipals que estan en el govern, home, això no s'ho parlin, sembla com a mínim curiós.
1: Com a mínim curiós, per dir alguna cosa. Per dir-ho d'alguna manera.
4: O vés de saber, potser s'ho han parlat.
2: Exacte.
4: No sabem.
2: I després es
4: no
2: presenten amb les espases
3: no
2: en
3: és,
2: l'aire.
3: No és la primera vegada que públicament un dels dos grups demostra i denota i certifica certa asintonia, com a mínim. No sé, potser que s'ho una mica.
4: Lògic també, no? Ja
3: jo, sí, des però és que, clar, sí, ells no tenen reunions cada setmana, no sé de què parlen, però això del plàtan no van parlar.
0: Òbviament és una obvietat i és absolutament encertat el que diu Jaume. Des del meu punt de vista és una contradicció votar sí a una cosa i votar no a l'altra, val? Perquè, efectivament, el fons i el document eren molt semblants. Nosaltres hem votat les dues coses a favor, òbviament, la proposta que varen portar nosaltres i la moció, perquè era una moció que en el fons el 99% de les coses era exactament el mateix que dèiem nosaltres, per tant crec que era coherent votar les dues coses a favor.
1: Sí. Parlem ara d'un altre dels seus negociats, que se'n diu les franges forestals. El juliol van patir un dels pitjors incendis que es recorden, que va afectar la zona del Farell. En el ple de juliol vostè va explicar que les franges s'executen cada 2 anys i va esmentar que les del Farell s'havien fet el 2024.
5: Que l'any 2025 es va fer Can Valls, Maspons, Lliadoners i Torre Negrell. Regassol i Saulons, i a l'any 24 es va fer Farell i Farell Rústic. Aquesta és la informació que tinc jo, i en teoria la periodicitat són aquests dos anys, d'acord? Sol passar que no tenim identificades com a ciutadans quines són les franges de protecció que marca el pla de protecció contra incendis. Tenim un pla de protecció contra incendis que va ser avaluat en el seu moment pels tècnics corresponents i validat per bombers. Aquest pla és el que indica quines zones són les que són les franges i quines no ho són. En tot cas, en principi tenim uns tècnics que vetllen per la correcta execució d'aquestes franges.
1: Per tant, tocava fer les franges del Farell el 2026 i es van fer el 2024. Estaven fetes abans de l'incendi?
0: Encara hi som, el 2026, no?
1: Sí, però no es van fer abans de l'incendi. O sigui, quan es fan les franges del Farell?
0: Doncs es faran amb els mesos que ens queden per acabar l'any.
1: Però no s'haurien de fer abans de l'estiu, les franges forestals? Que al principi és quan hi ha més risc d'incendi.
0: A mi em va sorprendre moltíssim, perquè jo òbviament això no és una decisió política, això és una avaluació de caràcter tècnic. A Caldes de Montbui tenim un tècnic de medi ambient i és el que en el seu moment em va explicar: escolta, amb les franges de protecció funcionen d'aquesta manera. Estan marcades en el pla de protecció contra incendis, que és un document que es va fer en el seu moment a l'Ajuntament, que passa per bombers, passa per tot, pensem que també va a la Generalitat, hi ha tota una sèrie d'avaluacions que diu: escolta'm, per si hi ha un incendi a Caldes de Montbui s'han de tenir, i han de breument, perquè evidentment és un moment extensíssim i hi ha moltíssimes accions a prendre, però les principals que a mi em van quedar memoritzades són les franges de protecció i els camins, tenir els camins nets, els camins que bombers decideix que necessita per anar a apagar un incendi, evidentment a les zones forestals, i que aquestes franges de protecció es fa una rutina que a vegades cau cada any i a vegades cau com a molt és cada dos anys, cada franja, d'acord? Hi ha algunes que s'han fet anys seguits. Aquí també entrem en la dinàmica de l'administració. O sigui, ara mateix està el procés de licitació de qui ha d'executar aquestes franges de protecció en licitació. Val?
1: Clar,
0: per tant, vol dir que aviat s'adjudicarà una empresa i aquesta empresa s'hi posarà. És tan senzill com això.
1: Clar, però que les franges del Farell es fessin el 24, que vol dir que tocava el 26, i ja el 26 haguem tingut aquest gran incendi, i les franges potser es facin a l'octubre o al novembre, és com un despropòsit, no? Vull dir que potser...
0: Jo en cap cas ho veig d'aquesta manera. Jo crec que és un tema que hem de ser molt responsables tots i totes. O sigui, aquí hi ha un document que està fet pels tècnics que saben com es fan aquestes coses i validat per bombers, d'acord? Tots tenim opinió, això és evident, però jo penso que el que hem de fer és seguir les pautes que marca aquest document. Aleshores, per què cada dos anys? A mi pel que se m'ha explicat és el més perillós en una franja és que un arbre creixi, val? Perquè per on es propaga amb més intensitat el foc és per les copes dels arbres. Val? Per tant, que una franja es faci un any i el següent es vegin les herbes que estan crescudes, val? Això ens pot donar, que crec que és el que deia en el meu tall de veu, com a ciutadans ens pot donar la sensació que aquella franja no està ben mantinguda. Val?
1: Sí,
0: això
1: sí,
0: no. A bombers no els hi preocupa. A bombers el que els hi preocupa són aquests arbres que neixen de forma natural i que els veiem que són arbrets petitets, que els màxim als dos anys el que s'ha de fer és tallar-los i mantenir aquesta franja amb aquesta protecció.
1: No poso en dubte els dos anys, sinó que si tocava el 2026, que ja són aquests dos anys, no es faci abans de l'estiu. I en canvi doncs es plantegi, doncs, perquè hi ha una licitació i el que comentava ara,
0: no, hi ha uns tempos que són l'administració,
1: que a l'octubre-novembre és com un sense sentit, no?
0: Jo, malauradament,
4: no té gaire sentit.
2: Haguéssiu hagut de venir a la conferència que va venir bombers de la Generalitat a les aules, i haguéssiu sentit a la bombera responsable de tot, del manteniment i tot, que no els hi preocupa en absolut que es cremi la muntanya, perquè és una manera de regenerar tot el... A veure, la muntanya en general no, vull dir,
1: sí,
2: però
1: sí, sí.
2: Entenguem-nos. Vull dir, és una manera de regenerar tot el sistema, que també s'ha de regenerar i també toca. Això resumint molt, molt sí, el que va dir.
4: Ha de ser molt, perquè vaig apagar focs jo en els boscos, Si els hi fos igual no hi anirien.
1: No,
2: jo l'he dit això.
4: Que és dir, que no els hi preocupa.
2: Que no els hi preocupa que cremi el bosc.
4: Pues perquè no el deixen cremar. I
2: però ja ho fan quan convé.
1: Quan convé
2: ja ho fan.
1: El guia en representa.
2: Però que seleccionen també.
4: Sí.
2: Vull dir, no és una cosa tan...
3: Però és normal que prioritzin altres, altres sessions de risc.
4: Aquí només s'estava cremant bosc.
3: És normal que abans que et defensin... No, i per això Bombers estava defensant Farell.
4: Clar, que són ja
3: l'organització. Això és una priorització tècnica de Bombers. I això no la podem discutir. Si es cremen quatre arbres més o menys, doncs el Bombers no li preocupa. Si es cremés d'una manera controlada tot el Farell, controlada vol dir que sí, no afectés a les persones ni a les bèsties, veuríem totes les terrasses de les antigues vinyes, perquè tota aquesta boscuria és relativament moderna. Per exemple, per això mateix... No, deixem...
4: I es veuen, i és que es veuen les feixes?
3: Sí, sí, sí, ja has d'amorrar. Ara es veuen les feixes. Ja has d'amorrar, hi ha fotos de l'any 20 que ja sortint de Palau ja les veies.
4: Sí,
3: però bé,
4: sí, sí.
3: Sí, que també entra en aquest imaginari que tenim del bosc, no? Vull dir, tothom té un imaginari relativament modern del que és el bosc. El bosc no existia tan frondós i tan bèstia o tan salvatge com ara.
4: També s'ha deixat que el sotabosc no se n'ha cuidat ningú.
3: Exacte.
4: No se n'ha cuidat ningú.
3: Sí que hi ha línies.
4: I l'Ajuntament des de la part pública sí pot obligar a la part privada a netejar.
3: Sí.
4: Però no s'ha fet.
2: Pagant ells i després executant.
3: No, a tant d'això.
4: Pagui, però un altre ha de pagar.
2: Sí, està clar.
3: Jo vull fer una pregunta al Jordi, que segur que hi entén més que jo. Aquests perímetres, aquestes franges de protecció en àrees d'urbanització, en àrees no recepcionat, en àrea privada, també ho han de pagar la classe pública?
0: És molt bona pregunta.
1: Ara li anava a preguntar si l'Ajuntament actuarà o forçarà els propietaris a actuar en aquelles parcel·les que estan desocupades, que preocupen els veïns, que veuen com creix, com creix arbustos i plantes a la parcel·la de tocada a casa seva sense control.
3: Els perímetres de protecció, que són molt més grans que la parcel·la, si no està recepcionada l'organització, per tant no és terreny municipal, ens toca pagar-ho o no ens toca pagar-ho com a administració? Qui paga això?
0: Qui paga això? Qui paga
1: tot això? Qui ho paga?
0: Tot això qui ho paga? Molt bé.
4: Ho sempre paguen els mateixos. Nosaltres.
0: Hem de ser conscients que la majoria del bosc a Catalunya és privat. O sigui, més del 90% està en mans privades i hi ha molt poca part que sigui pública. En el cas de Caldes, nosaltres tenim molt poca part. Hi ha una part de cessió que correspon, per exemple, a lo que és el camí de Foment, diguéssim, que allò és de Foment, justament, i tenim com una cessió que l'Ajuntament el podem utilitzar, per això l'hem pogut arreglar, etc. Però en general, quan mirem el bosc, és d'algunes persones, és una part privada. A partir d'aquí, en el seu moment es va fer aquest pla de protecció contra incendis. Val? Aquest pla de protecció contra incendis avalua tot el municipi i en especial, òbviament, les zones de més risc, que són, en aquest cas, òbviament, les urbanitzacions del nostre municipi. Aleshores, determina quines són aquestes franges, val? Independentment de la propietat, i aquí és on es comença a diferenciar. Val? Hi ha ajuntaments que li fan pagar als veïns de l'urbanització. D'acord? Com una taxa de dir, escolta, vostè viu en aquesta urbanització, aquí per protegir l'urbanització on vostè viu s'ha de tallar o s'ha de fer aquesta franja de protecció, a vostè li carrega una taxa i ja està. Val? Aquesta és una opció. L'opció de Caldes de Montbui sempre ha sigut no anar particularment a cadascuna d'aquestes urbanitzacions ni a aquests ciutadans, sinó directament, per dir-ho d'alguna manera, des del pot comú. Per tant, entre cometes, ho paguem entre tots amb diner públic. Val? Amb això es garanteix que es facin. Val? Que crec que és el més important, que és que aquestes franges dintre d'aquesta temporalització que no acaba de convèncer la Gemma, però que en teoria tècnicament és el que toca, doncs l'Ajuntament el fem, val? Amb mantenint aquests dos anys i es paga directament des de l'Ajuntament. Val? Per això s'ha de fer una licitació pública en la qual s'hi presenten diferents empreses i l'empresa que guanya és la que s'ocupa de fer-ho. Val? Per tant, crec que he respost a la teva pregunta, Jaume.
3: Sí, sí, ho paguem tots.
0: Correcte.
4: Com sempre.
3: Ho paguem tots.
2: I no repercutiu en els propietaris que tenen els seus terrenys bruts?
0: Això
2: també em sorprèn, vull dir, perquè a veure, com a propietari tu sempre tens unes obligacions i les has de complir. Si no ets capaç de complir-les, fora, te'n dóna'm el terreny i ja me'n preocuparé jo.
4: Sí, el pots obligar a complir aquestes.
3: Sí, tens eines.
4: Tens eines per fer-ho. Sí, aviam, correcte.
0: Totes les franges de protecció, i ara crec que ho diré bé, estan en zona no urbana, val? Per tant, no són parcel·les.
4: Vale.
0: Un altre tema són les parcel·les que estan brutes, d'acord?
2: Sí, diferent.
0: Sí, perquè allò és sol urbà. Llavors aquí hi ha una petita diferenciació. Per tant, actuem de manera diferent. En les franges de protecció contra incendis, igual que amb els camins que són privats, el que fem com a ajuntament és contactar amb el propietari i dir-li, escolta, vindrem a casa teva a fer aquesta franja o vindrem a casa teva a netejar un camí. Que en el 99% dels casos el propietari diu endavant, endavant, només faltaria, són camins que estan en el pla de protecció contra incendis, no hem tingut cap problema, mai, val? I es fa directament des de l'Ajuntament i no es repercuteix directament en els propietaris de les organitzacions, tal com he explicat, sinó que és del pot general. Aleshores, les parcel·les en sòl urbà que estan brutes, que no tenen el manteniment que correspon segons el POUM, totes les lleis d'urbanisme, etc, etc, any rere any el que fem és o perquè un veí ens fa com una mena de, entre cometes, com de denúncia, entre una instància dient, escolta, el meu veí té la parcel·la molt bruta, té un arbre que penja damunt de la meva parcel·la, 40.000 qüestions que hi han. En aquest cas el que fem és, com a ajuntament, hi va un inspector municipal, comprova que sigui d'aquesta manera, i llavors li fem un requeriment en el titular, evidentment un requeriment que li donem un termini i que té evidentment un règim sancionador, val? El que fa normalment l'administració. En el 99% dels casos els propietaris ho arreglen, val? Això. També ens trobem algunes parcel·les en què això no passa, que són normalment les parcel·les que provenen doncs de... normalment, malauradament, tampoc de sareps, de grans extensions que han passat a través doncs, de bancs, etc, que estan en paquets i que són del banco de no sé què, de no sé on, que aquí ens costa molt més, evidentment enviem els requeriments, però sovint passa que no hi ha resposta, eh? Va, llavors, bé, doncs anem actuant com correspon. Alguna vegada, poquíssimes vegades, a l'Ajuntament, quan hi ha hagut un perill, doncs un arbre que està molt torçat i el perill de que caigui, algun cop l'Ajuntament ha actuat, perquè evidentment prioritzem les persones, però al final això és un conflicte entre privats, siguem-ne conscients també.
2: Home, que ens afecta a tots, no?
0: M'agradaria diferenciar les dues coses, o sigui, una cosa és la franja de protecció contra incendis, que és el que hem de tenir protegit, i altres són les parcel·les privades.
2: Les privades està clar.
0: És sol urbà.
2: Una cosa és que l'arbre del veí caigui sobre i una altra cosa és que estigui tot ple de males herbes que es puguin cremar i que ens pugui afectar a tots els del voltant.
0: Tenim moltes coses, eh? També tenim nius, per exemple, d'abella, de la vespa asiàtica,
2: sí.
0: Que ara ja em va sorprendre moltíssim, però ja és considerada espècie autòctona a Catalunya.
2: Sí, home.
0: Tal qual. La Generalitat ha dit que com que això ja no es pot aturar, la vespa asiàtica
2: ja sobre la protegirà.
0: Això suposo que no, però ja es considera que és una espècie. Sovint ens passa doncs, que algun veí, doncs, lògicament hi ha un niu en una parcel·la del costat, actuem com correspon, vull dir, allà on podem, quan hi ha aquest tipus de casos, si es pot es fa, si no es pot, insisteixo, fem el requeriment al propietari, evidentment. Hi ha moltes casuístiques. Hi ha gent que, per exemple, aboca a la seva parcel·la tot tipus de deixalles o coses velles, etc. Hem de ser conscients de que tenim, òbviament, ja un tant per cent de la societat que és, no és cívica, és incívica.
1: Ens apropem a les 8, queden molts temes. Ja li demano, senyor Martín, si ens acompanyarà més enllà de les 8, perquè ens agradaria plantejar
0: no tinc cap inconvenient,
1: uns Gemma, quants temes més.
0: L'estona que vulgueu.
1: Canviem ara de qüestió. Acabem de començar un nou curs, arrossegant encara les reivindicacions, ja ho diré demà, del sector educatiu. Una d'aquestes reivindicacions està relacionada amb la climatització a les aules. A Caldes, l'Institut Escola estrena edifici. Uh-huh. Està climatitzat?
0: Bé, una reivindicació històrica que teníem al nostre municipi, evidentment, eren aquests 17, 18, 19, 20 anys de barracons que hem tingut d'alcalderia. Hi havia moltíssims ciutadans i ciutadanes, usuaris, membres de la comunitat educativa d'alcalderia que durant molts anys estan reivindicant això. No hi ha aquest govern actual, sinó hem d'anar endarrere dos, tres governs anteriors, es comencen evidentment a treballar amb molta intensitat reclamant fortament a la Generalitat que facin el favor de fer l'escola. En l'anterior mandat es va aconseguir aquest conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament. La Generalitat al final va dir, escolta'm, si l'Ajuntament hi posa diners i es preocupa de la licitació, nosaltres us ho permetrem. Aquest és el nivell, en el que estem. Per tant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui ha destinat 500.000 euros 500.000 euros de diner públic dels calderins i les calderines per aconseguir que es fes aquest edifici.
1: Que es fes l'edifici.
0: Correcte.
1: No parlem de la climatització.
3: La pregunta és de sí o no. Està climatitzat, sí o no?
1: Jo recordo quan es va inaugurar alguna declaració seva parlant del fet d'aclimatar l'edifici, gràcies, em sembla, això que comenta ara, la inversió de l'Ajuntament, o no era per la climatització, pregunto.
0: Aleshores, arribem a la conclusió que això és bo i es tira endavant, i aquest any hem acabat i s'ha acabat l'edifici, d'acord? La primera pregunta que em van fer companys periodistes vostres doncs va ser, escolta'm, té climatització o no? La resposta és no. I la resposta és no perquè la Generalitat no ho autoritza. Siguem-ne conscients. O sigui, encara que l'Ajuntament de Caldes de Montbui haguessin apretat tot el més possible per demanar que posessin ja climatització, o sigui, aire condicionat, en aquest edifici, la Generalitat no ho autoritzava. Ni ho autoritza fins fa una setmana que el president de la Generalitat ha dit que ara anirà per climatitzar.
1: Val?
0: Però evidentment un projecte que ve de l'anterior mandat, o sigui, estem parlant de 2020-2021, val? En aquell moment ni s'autoritzava, ni es pensava, ni es permetria. Entre altres coses, perquè la Generalitat avalua, simplement el per què passa això, ells avaluen els costos de manteniment, etcètera, etcètera, creuen que no tocava i no es podia fer. Val? I per tant, en aquest sentit, ells marquen inclús, ja tenen tota una guia, quins materials pot haver-hi en aquest edifici, quins no hi poden haver-hi, de quina manera, i la climatització era, per dir alguna cosa, no possible. Val? Aleshores arribem i ens plantem...
1: El butlletí de les 8.
0: Perfecte.
3: Hòstia, quedant seguim, això,
0: seguim després, està bé, així generem expectativa.
1: Després del butlletí arribem a la conferència, o no sé com, l'explicació que va fer el president de la Generalitat aquesta setmana,
0: doncs
1: i parlem de la climatització.
0: Perfecte.
1: A l'Institut Escola i altres instituts i escoles.

0: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Doncs seguim aquí al Safareig entrevistant el tercer tinent d'alcalde, en Jordi Martín, i fent tertúlia i xerrant amb en Jaume Pieres, la Mercè Prades i l'Eduard Turriols. Anàvem a seguir parlant de la climatització a les escoles. La Mercè deia que volia dir una cosa.
1: Ah, no, però no, abans de canviar de tema.
0: Perfecte. Seguim parlant de la climatització, però primer explico que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquesta setmana un pla per climatitzar les escoles catalanes abans del 2031. Segons ha explicat, des d'ara i fins al 2028, la Generalitat s'encarregarà de climatitzar 100 escoles que ha marcat com a prioritàries, entre les quals hi ha l'Institut Manolo Huguer, mentre que la resta de centres hauran d'esperar el període 2028-2031. A no ser, ha explicat Illa, que aquestes escoles de la segona fase es trobin en municipis en què l'Ajuntament vulgui assumir el cost d'aquesta climatització. En aquest cas, la Generalitat donaria el permís perquè l'Ajuntament avancés els diners per instal·lar aires condicionats a les aules. L'Ajuntament té previst assumir aquest cost i avançar en aquesta climatització de les escoles?
2: Sí.
0: Sí? Ràpida, perfecta. Perfecta, ja hem acabat
3: ara
0: el tema.
3: Ara preguntarem el què, el quan i el com.
1: No, que així no s'enrotllarà.
0: Hem de tocar més temes. Mercè, volies dir alguna
1: cosa?
0: Sí,
1: que parlant del canvi climàtic, i ara en el recés que hem fet ara en un moment hem estat parlant, us volia comentar que precisament parlant del canvi climàtic, el dia 7 d'octubre fem la inauguració de les sessions d'aules d'aquest any. I el convidat del primer dia serà en Tomàs Molina, que ens parlarà del clima que tindrem a Caldes el 2030, a la qual us convido a tots a que vingueu, perquè penso que és molt interessant. A més, em consta que en Tomàs Molina és una persona que planteja el tema positivament. No és tot un desastre, no tot va malament i no tot és dolent, no? Vull dir que jo crec que valdrà la pena escoltar-lo, ja que ve aquí Caldes, home, és una bona oportunitat.
3: L'any passat va venir a explicar això l'Eloi Cordomí.
1: Sí,
3: a la conferència de la Fundació Martí Romà.
1: Sí, sí.
3: Ja no puc convidar perquè ha passat.
1: A l'Eloi Cordomí el volíem convidar nosaltres i no va poder venir perquè estava amb un llibre i estava fent coses, i llavors ens va dir que bueno, un altre any. Dic, vinga, pues aquest any hem aconseguit el Tomàs Molina.
2: Que bé, serà superinteressant, segur.
1: Sí, doncs espero que sí.
0: Canviant de tema i deixant el clima, pel que fa a les obres de Can Rius, que ens parlava vostè quan ha entrat al Safareig. El proper ple, la setmana que ve, s'ha d'aprovar l'ampliació del termini de la fase 1, la que refereix a l'edifici en si. Què significa això i què implica?
2: Val. L'edifici de Can Rius, ho hem explicat moltes vegades, però penso que no hi ha cap problema en tornar a explicar breument, ni que intentaré no allargar-me.
0: Hi ha aquesta ampliació i si es complirà amb el que estava planificat, etc.
2: Vam poder iniciar el que és la rehabilitació del nostre patrimoni de Can Rius perquè vam optar a unes subvencions que es van obrir a nivell de tot Espanya, un fons que s'anomenava unes subvencions que s'anomenaven PIREP i que venia d'un fons Next Generation, en el qual vam presentar l'edifici on som ara, el Carme, i vam presentar Can Rius. Per què? Perquè eren dos edificis ja en aquell moment de propietat municipal, ja era el Carme, i havien de complir una sèrie de requisits, que és que no estiguessin en ús en aquell moment i que un cop feta la rehabilitació tinguessin una qualificació A en quant a aïllaments, etcètera. Vam presentar una molt bona proposta i de més de 1.000 ajuntaments de tota Espanya vam quedar entre els 50 primers, dues vegades, pel Carme i per Can Rius. A partir d'aquí s'engega la maquinària, però s'engega la maquinària sabent que del PIREP ens van venir aproximadament 3,5 milions d'euros, que per Can Rius era insuficient. Sabíem que podíem començar, però sabíem que no teníem prou diners per fer-ho tot. Però, òbviament, no ens vam esperar. Vam dir, doncs ho fem per fases. Comencem. O sigui, aquests 3 milions i mig no ens els podem deixar perdre. I aquí és on apareix la fase 1 i la fase 2. Pura i exclusivament és un tema econòmic. Per tant, a més, la subvenció PIREP, aquí el Carme vam tenir una miqueta més de temps, a Can Rius era una mica més ajustada en el temps. Per tant, havíem de començar posant-hi molta intencionalitat política i tècnica per anar tirant endavant tots els processos de contractació d'arquitectes, de licitacions, etc. Llavors vam dividir, vam fer un projecte únic, però vam dividir en dues fases. La primera fase, on principalment s'executa el que és evident, doncs algun reforç de fonamentació, el reforç de tota l'estructura, que és el més important, la coberta, elements que correspondrien a una fase 1. I la fase 2, doncs, on hi ha altres elements, doncs, acabaments, tota la part de darrere, tot el que seria tota la part de, del
0: tota la part exterior, diguéssim.
2: Sí,
0: no?
2: Tot el que dona damunt de la muralla, correcte. Val? Allà també una connexió des de l'ascensor, per des del pont, tot el que serà aquella part que formarà part de l'espai públic seria la fase 2. Però també hi ha parts de l'edifici que estan a la fase 2. La divisió, per això, entenc que, és, que pugui ser confusa, no? Seria més fàcil si ara jo us digués la fase 1 és l'edifici i la fase 2 és a l'espai exterior.
0: Però no és ben bé.
2: Gairebé, però no és ben bé. Principalment aquí el problema ha sigut econòmic. Vam aconseguir aquests 3 milions i mig, sabíem que no en teníem prou, vam fer les estimacions i sabíem que això estava al voltant dels 6 milions, o sigui, ens faltaven molts calés. Llavors aquí és on vam començar a trucar més portes, vam anar a Diputació, vam anar a Generalitat. Aquí vam aconseguir fins a 7 subvencions de la Generalitat i de la Diputació, les quals hem aconseguit arribar en aquests 6 milions. Val? L'última, que és d'1.600.000, que principalment és tota la fase 2, és una que evidentment l'alcalde va anunciar des del propi Parlament de la Generalitat. Per què? Perquè com a partit polític que tenim evidentment tots els nostres òrgans, en el moment en què s'estava negociant el pressupost de la Generalitat, doncs vam aixecar el dit i vam dir a Caldes necessitem 1.500.000 per acabar a Can Rius. I això va ser una de les qüestions que es va negociar entre, evidentment, la direcció d'Esquerra Republicana i la direcció del PSC, i es va aconseguir. Per tant, d'alguna manera, nosaltres treballem per Caldes, aconseguim aquests diners. Aleshores, la pròrroga, que és el que tu em preguntaves,
0: això,
2: exactament,
0: que és l'ampliació del termini, és, què implica?
2: L'ampliació del termini és, en quan tu fas una licitació, l'empresa constructora està obligada a fer l'obra en un termini establert, val? Com sempre, totes les obres s'allarguen. Tot i que anem bastant en temps, el problema és que administrativament s'acaba ara, per dir alguna cosa, i en canvi no s'acabarà fins d'aquí 2 mesos. Tenim temps fins a final d'any per justificar el que és la subvenció PIREP, la subvenció inicial, d'acord? Que és la que engloba aquests 3 milions i mig, aquests 3,5 milions inicials. Bé, doncs, és un tràmit relativament senzill, òbviament s'ha de portar al ple perquè és una obra que supera més del 10% del pressupost municipal, però és una tramitació tècnica i administrativa de dir, escolta'm, sí, teniu 2 mesos més per acabar aquesta fase 1.
0: Per tant, podem parlar de que el gener estarà acabada la fase 1, que és per això que vostè comentava abans de les portes obertes.
2: Absolutament, l'obra va en termini, a finals d'any, principis de l'any que ve, podrem fer una jornada de portes obertes, com es va fer aquí al Carme. Jo, moltíssimes persones m'han vingut a veure, no només ciutadans, sinó també treballadors municipals, i sempre dic, no es pot entrar a l'obra, no es pot anar... perquè d'alguna manera aquesta obra està en curs i el que s'ha de fer és acabar-la i deixar que la gent que ja estan treballant que hi acabin de treballar. Només hi hem anat una vegada, si no recordo malament, vam obrir les portes quan es van trobar aquelles restes d'unes banyeres, etc, a la planta soterrani, que inclús va venir la premsa, però podeu venir per la premsa, etc. Per tant, l'objectiu és acabar aquesta fase 1 i una mica ja de la fase 2, obrir les portes a la ciutadania, després acabar tot el que és l'espai públic i a poder ser ja fer el trasllat evidentment, de l'Escola de Música i Taller d'Art, que és
0: això a principis d'any?
2: Això serà més tard. Jo, si hagués d'ara de donar una data, diria, no sé, Setmana Santa d'any que ve, no? Per dir alguna cosa, per estar segur. Passa una cosa, que aquí al Carme ja ens hi vam trobar, que és que tu acabes l'obra, però no acabes l'obra, perquè hi ha tota una sèrie de documentació, les eques, les revisions, les instal·lacions elèctriques, etc, que triguen mesos. Els ascensors, etc. Aleshores, sembla que l'edifici estigui acabat, perquè ho està, però administrativament, legalment, no està acabat. Per tant, la gent no el poden ocupar. Aleshores, jo, si ara m'hagués de mullar, et dic la Setmana Santa del 2027.
0: Setmana Santa del 27.
1: Fem
2: el curs 27-28. Sí,
0: la Setmana Santa. Santa és abans de les eleccions.
1: Sí, sí.
0: I aquest detall
3: la pròrroga...
2: És un moment de vacances en què... Clar, no pots traslladar una escola, des del meu punt de vista, a mig trimestre. No? Aleshores, per Nadal no arribem, i a mi m'agradaria anar per les següents, que seria el Setmana Santa. Sí, clar, coincideix amb el cicle electoral, però al final és una obra que va començar a l'anterior cicle electoral. La majoria dels temes, tot i que jo sempre dic que l'urbanisme té dues escales, no? Perquè tenim lo gran i també tenim lo petit, que és el per exemple, les incidències de vida pública, que si voleu ho podem comentar, és una política a foc lent. O sigui, d'alguna manera comencem a tenir la idea, o surt aquesta subvenció PIREP, la qual no sabíem si guanyaríem o no, que ens hi vam presentar, vam posar tota la carn a la graella, i ho vam fer també, com a calderins que som, que vam quedar entre els 50 primers, per tant, a partir d'allà s'engega tot. Però fixeu-vos que això estem parlant del 2021. I s'acaben les obres ara? Sí, però és que no hem parat de fer coses. Uh-huh. Que caurà... Sí, clar, bé.
4: La pròrroga aquesta, entenc que és una pròrroga sobre l'execució, no uh-huh. sobre la justificació.
2: Sobre l'execució de l'obra, correcte.
4: Sobre l'execució. Això contravé la justificació d'aquest Next Generation, pregunto?
2: No, perquè el Next Generation s'ha de justificar abans de final d'any. Vale. Per tant, anem bé.
4: Vale.
2: Vam tenir... Va ser... una cosa, en política et passen coses de vegades
4: que també, a veure, també tens a veure, clarament l'última subvenció presentada a la Diputació per projecte doncs no anava gaire bé, principalment era per equipar tant aquí com equipar també, si no m'equivoco, Can Rius, l'última subvenció doncs no va anar gaire bé, i era una subvenció sobre equipaments, vull dir, material fungible, bueno, suposo que haureu de tornar a fer els deures perquè l'escola pugui baixar amb taules i cadires, per dir-ho d'alguna manera, no?
2: En el cas de Can Rius, bona part de l'equipament es va incloure en aquesta petició que vam fer, que us explicava, aquesta nominativa que va considerar la Generalitat. Per tant, dintre d'aquest 1.600.000 hi ha una bona part que serà part ja de material de, pues això, de taules, cadires, etc, etc. Sí.
4: Pregunta innocent. Ja no tinc innocència. Si apretem el govern com a partit des de Barcelona, aquesta uh-huh. nominativa que es va fer, uh-huh. per Can Rius, perquè no l'apretem amb més qüestions?
2: Bueno, perquè
4: digue-li Calderí, per exemple.
2: Bueno, el Calderí, el 85% la paga la Generalitat. Vull dir, sí, l'Ajuntament ha pagat 500.000 euros, però el 85% la paga la Generalitat.
4: I també, en certa manera, entre l'Ajuntament i la Generalitat es va desvirtuar un projecte inicial d'una manera molt bèstia, fa 20 anys. Per abaratir costos? No ho sé, però s'ha fet. Vull dir, per què es prenen aquestes accions amb un edifici esplendorós, grandiós, monumental, sense pla d'usos? Sabem que hi va a l'escola de música i sabem que hi va a l'escola d'art, no sabem res més. Uh-huh. I perquè no ho fem amb altres seccions o amb altres grans projectes,
2: jo,
4: en certa manera, de baixar a Barcelona a fer pressió pel poble, vull dir, no ho sé, uh-huh. pregunto, eh?
2: Ho fem moltíssim. D'una banda, hi ha evidentment totes les subvencions ordinàries, les que corresponen i que ens hi podem presentar, ens hi presentem i intentem donar el màxim possible. Val? O sigui, fem molt d'esforç amb això. De fet, en aquest mandat, crec que va ser en el primer safareig que vareu fer, l'alcalde va dir clarament que aquest mandat serà el on hi ha hagut més inversions, on hi ha hagut de la història de Caldes de Montbui. 35 milions d'euros que hem aconseguit. Això són diners que s'han treballat base a subvencions.
4: I no només en aquest mandat.
2: I mandats ja moltes d'elles venien del mandat
4: anterior.
2: Moltes d'elles venen del mandat anterior, efectivament. Per tant, no deixem de fer-ho. Sí que és evident que el que des del meu punt de vista, i segur que des del teu també, que has dit clarament que ja no eres una persona, com has dit,
4: no sé, dic molt
2: naïf o
0: innocent.
2: És evident que sí, l'únic que féssim és no presentar-nos als ordinaris i anar a trucar a la porta de la Generalitat dia rere dia, doncs al final diria, escolti'm, aquests de Caldes poixa la cua amb tothom.
4: No, les subvencions ordinàries estan per això, perquè acudeixi tothom i fa la seva obligació.
2: Efectivament. Bueno, ja no tothom, tots ens fem a vegades, no? Bueno, que nosaltres ens presentem a tot el que creiem que és oportú i que en guanyem moltes, i d'altres no. Però en aquest cas, crec que és també una cosa que diu sovint l'Isidre, que jo també ho he dit moltes vegades, que totes les subvencions s'han de treballar.
4: Sí.
2: Aleshores, una nominativa no havia passat mai tampoc a la història democràtica de Caldes de Montbui, i això va ser una pressió molt forta des del nostre govern, des de l'Isidre, des d'Esquerra Republicana i amb el PSC. I al final... també és això, la política també és això, sovint es diu, no, la política és fer pactes, doncs això és un pacte, d'acord? No només, evidentment, no va ser per Caldes, va haver-hi molts altres ajuntaments, tant del PSC com d'Esquerra Republicana, sí. que van ser beneficiats en aquest punt, no? Doncs bé, algú vol una cosa, un altre en vol una altra, si són coses que s'equilibren, doncs es fa un pacte. Que no es fa cada dia? No, clar, perquè si no tampoc tindria sentit. I els pressupostos de la Generalitat es negocien de tant en tant, ja sap vostè que hem estat bastants anys sense... Ai, ara li de vostè, com que la gent em parla de vostè.
4: Gràcies.
3: Estic segur que l'alcalde... Perdó.
0: No, digues.
3: Que l'alcalde no va mentir quan va dir que seria la legislatura més inversió.
2: Ho està sent, ho està sent.
3: Ok, ho està sent. Però hi ha un altre tema que és preocupant, que és el manteniment.
2: Sí.
3: d'aquestes inversions.
2: Val.
3: Jo entenc, veig, perquè ho veig, no cal anar pel poble i ho veus, que hi ha una manca de manteniment. Hi ha llocs que es veu més, llocs que es veu menys, però que te'n dones compte, la percepció és que no hi ha un manteniment adequat al manteniment que s'hauria de fer. Allà, aquelles cases que veu inaugurar, correscuitant allà dalt a l'esclop, al torrent de l'Escaiola,
2: sí.
3: No de l'esclop, de l'Escaiola, les fustes estan podrint i estan lligades amb cordills. Doncs, com aquestes, n'hi ha vàries de coses. Les goteres que parlaves d'allà, i ja em pregunto, aquí a l'Ajuntament hi ha hagut goteres, també? Oi que sí?
2: Parlem de manteniment, sí? La pregunta entenc que és jo.
3: Espera, hi ha hagut goteres o no, aquí?
2: No ho sé, jo...
3: No saps, vale.
2: Jo els 8 anys que hi estan no n'he vist, però
3: no,
2: sí...
3: No, ara, per les pluges d'ara, ara.
2: Però sí... Mira, l'Ajuntament de Caldes... Et donaré unes dades perquè jo tampoc les sabia i per intentar marcar també el tema. A Caldes de Montbui, l'Ajuntament té 45 edificis públics. Molts d'ells els coneixem perquè són equipaments pues que utilitzem habitualment, altres són equipaments que no utilitzem habitualment. 45. L'Ajuntament de Caldes destina molts diners a manteniment. Moltíssims. Val? Perquè tenim un projecte... tot un tema de paleteria, val? Tenim tot un tema de climatització, tenim tota una sèrie de temes d'electricitat, etc, que són contractes de manteniment que l'Ajuntament fa un projecte, després fan uns plecs, es licita, guanya una empresa i llavors hi ha un seguiment, val? Que són les empreses que truca l'Ajuntament, doncs, quan passa una cosa, per exemple, doncs, recentment quan hem utilitzat això, per exemple, doncs, a la biblioteca va passar no sé què, no recordo, algú en els banys, en els lavabos, i va haver d'anar a l'empresa, doncs, a arreglar-ho, val? Doncs és com funciona. O sigui, ja passa quelcom i es tira d'aquesta empresa que ha guanyat una licitació i que per tant va fer aquestes obres, val? A mi, des de la... A mi...

0: percepció,
1: i és una percepció, i és.
2: Ja, també, sí. també va haver-hi una percepció.
1: Encertat o no, eh?
2: Ja.
1: A veure què
2: sí,
1: fem
2: sí,
1: amb
2: sí.
1: això.
2: Sí, a mi em sap greu, que sigui, òbviament. També va haver-hi una percepció o un sentiment de que el que va sorgir a l'entorn de les eleccions del 2023, que era que l'Ajuntament estava arruïnat. L'Ajuntament de Caldes està arruïnat, no podrà pagar ni les nòmines, val? I això ho van promoure, evidentment.
1: Sí, amb això tens raó.
2: I això ho van promoure partits de l'oposició, no?
1: Aquesta elaboració de discurs potser ja no hi és. Expliqueu-nos, doncs, com ho heu fet, perquè possiblement ho podríem aplicar també per rebatre aquest sentiment de que tenim un poble deixat.
2: Val. Llavors, per això dic que no comparteixo les quan es fa la generalització en aquest sentit, perquè ja en el passat, que no és un passat gaire llunyà, sinó que és a les eleccions del 2023, es deia l'Ajuntament està arruïnat, etc, des de partits de, que ara són a l'oposició, en aquell moment eren rivals polítics en una campanya electoral. Que malauradament, a mi inclús com a regidor de recursos humans va haver-hi un treballador municipal que em va preguntar, escolta, veurem les nòmines o no? Aquest és el nivell. Vull dir que al final es generen aquesta... L'Ajuntament de Caldes està sanejat. Us convido que un dia convideu en David Través, que és un...
3: Ho tenim present.
2: Doncs ell us explicarà amb pèls i senyals com estan i com funcionen les finances de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. En general és un ajuntament que està sanejat, que funciona molt bé i que a més el que fem és, tenint en compte, retornant molt breument al d'abans, tenint en compte que la limitació pressupostària d'alguna manera el que hem anat fent és reduir deute públic de l'Ajuntament, l'única manera de compensar-ho és anar a buscar subvencions, val? Que això és el que et permet fer més coses amb els mateixos diners, val? A vegades, evidentment, hi ha cofinançament, o sigui, no totes les subvencions són del 100%, però aportant, en el cas d'aquí, del Carme, aportant a l'Ajuntament un 8%, es va fer una obra de més de 3 milions d'euros.
1: Sí, però, val? Sí, però Jordi, tu saps que aquest manteniment...
2: Anem al manteniment.
1: No ven tant en subvencions com les grans obres faraòniques. No es pondera.
2: Jo no veig...
1: Ho hem de fer d'una altra manera.
2: Val.
1: Sí.
2: Sí. Per això les generalitzacions, a mi, són arguments que... Tinc, òbviament respecto que puguis fer, Eduard, només faltaria, o quan hi ha moltes persones que puguin d'allò, però la realitat no és aquesta. La realitat és que l'Ajuntament de Caldes de Montbui tenim tots aquests contractes de manteniment vigents. Penseu que passen centenars de coses, per no dir milers, cada any. Vàters que s'embussen, portes que es fan malbé, endolls que no funcionen, llums que deixen de funcionar, climatització que no funciona, quan és una climatització...
1: No la del calderí, no,
2: Quan és una climatització de... Mira, el de la casa consistorial es va fer malbé fa un any i mig, val? Al final les coses fas un manteniment però també s'espatllen, val? Com a tot arreu. I amb 45 equipaments...
0: Sí, però això hi ha de ser. Això és inherent a
2: això,
0: fer aquestes inversions.
2: Manteniment se'n fa. Això és així. Se'n fa prou o no se'n fa prou? En general som un país que no som un país mantenidor, o sigui, els ciutadans tots tenim, quan comprem un habitatge, ens donen una cosa que és el llibre de l'edifici, no? Que et diu, cada 4 anys has de pintar, cada 3 obrir el clavegueram, la teva barqueta, no som d'aquesta cultura, val? I això ho tenim tot, això existeix, això és així. Aleshores, com a administració no tenim aquesta cultura, anem avançant evidentment cap a aquesta cultura, tenim tots aquests contractes vigents a Caldes, per això dic que les generalitzacions no són encertades. Que unes goteres són molt cridaneres? Sí. Que s'han d'arreglar? Evidentment. Que lo idoni seria fer la coberta nova en aquest cas, perquè no n'hi haurà prou amb això? Sí. Doncs també. Fixa, et donaré dos...
0: És que Jordi, són aquestes coses sí. que et donen aquesta percepció.
2: Val. Et donaré dos exemples, aviam si... et puc convèncer el meu argumentari. Avui pel matí el primer que he fet cap allà a quarts d'avui les 8 ha sigut anar al polígon de la Borda, al carrer Borges Blanques. Era un carrer, és l'últim carrer, val? Paral·lel aquí, diguéssim, que és un carrer que té molta pendent, d'acord? I acaba amb un caminet, sí?
4: Sí.
2: Ja situat.
4: Sí, sí.
2: Allà, cada vegada que plovia molt a Caldes, com que hi ha molta pendent i el final del clavegram no estava ben resolt, saltaven totes les tapes del pou de registre, totes, o gairebé totes, moltes d'elles. Aleshores havia d'anar a la brigada municipal l'endemà, ja ho feien de normal, cap de brigada sempre m'ho deia, no, avui anem allà d'allò borda que hi va ploure. Ostres, una altra vegada? Sí, diu, és que cada vegada es generava molta pressió en els tubs aquests de clavegram i feien saltar les tapes. No només un risc per a les persones, sinó a més un cost, no?, de reparació constant. Bé, amb aquella subvenció que vam aconseguir, que vam explicar l'any passat, amb el qual hem fet tota una remoció de la part de tant de clavegram com d'asfaltatge del

0: Oriund de la Borda, un dels temes principals va ser aquest. El primer que he fet ha sigut anar-ho a comprovar. Per tant, acció de manteniment de gairebé 1 milió d'euros en el polígon de la Borda, del qual, ara no li sabria dir, però entre el 50 i el 60% ha quedat en el clavegram. Ha funcionat. Avui no han saltat les tapes. Per tant, òbviament és un manteniment que no es veu. Jo ja entenc que feia referència a vostè a coses que sí que es veuen, com són unes goteres, etc etc. Però des d'avui, i esperem que sigui durant molts anys, el carrer Borges Blanques del polígon industrial de la Borda no saltaran les tapes del clavegaram. I jo penso que això és un exemple de manteniment. N'hi puc donar algun altre. Per exemple, a la sala màgica de l'escola del Farell. Sala màgica és un espai que tenen polivalent on l'any passat els hi va entrar aigua. Va fer una reparació a l'Ajuntament i aquesta va anar bé. Normalment, quan es repara, les coses van bé. Malauradament, a vegades no van bé, que és el que ha passat a la Torre Roja, que no hi ha manera d'acabar encertar com, què i de quina manera. Una altra operació que tampoc s'ha comentat. El CIE, el Centre d'Iniciatives Empresarials que tenim al Polígon Industrial de la Borda de l'Ajuntament, que en el seu moment va adquirir un govern, tenia moltíssimes goteres també. Moltíssimes. Tantes que la conclusió va ser que l'única manera que es podia fer allà era canviar la coberta. Aquí vam aprofitar el moment, una de les últimes, ara no recordo si va ser Next Generation o va ser Diputació, en el moment en què va haver-hi el màxim de subvencions a nivell de plaques fotovoltaiques per una escletxa que permetia posar plaques fotovoltaiques i arreglar coberta o substituir-la. Ho vam posar tot en allà i per la mòdica quantitat de 200 i escaig mil euros hem canviat tota la coberta del CIE i això ho hem fet en aquest mandat. Per tant, en el CIE ja no hi haurà més degoters. No es veu? No. La notícia és els degoters que hi ha? Sí. L'oposició no repiularà que la coberta del CIE està arreglada i repiularà els degoters? Evidentment.
1: Normal.
0: Evidentment és el joc polític. Però aprofito que m'ha convidat i que us ho puc explicar per dir-vos tota una sèrie d'accions que sí que es fan. Per tant, torno al principi, generalitzar que no hi ha manteniment no és cert. Directament, no és cert. La sensació que hi pugui haver, les sensacions són subjectives, només faltaria. I l'oposició, d'una manera òbviament intencionada, intenta fer veure només el que no està bé, que jo ho entenc, val?
2: A veure, són 9:15 i jo no vull deixar de preguntar-li, bueno, un que li farà il·lusió i un altre tema que potser no li farà tanta il·lusió, però vull preguntar-li i suposo que ara ho entendrà. I és un repte perquè li demano que sigui breu, en tots dos casos. Ara farà un any van signar un conveni amb el Cau al Pasqualet per treballar conjuntament de cara a aconseguir que l'Ateneu Molí d'en Ral torni a tenir ús públic, sent, per exemple, el nou local del Cau, que encara no disposa de local propi, tot i ser el Cau més gran de la vegueria, amb més de 100 infants i joves. Què han fet en aquest any?
3: De Catalunya, més gran de Catalunya.
2: No més gran de la vegueria, sinó de Catalunya.
3: De la seva família, de Catalunya.
2: De la seva família. Què han fet en aquest any?
0: Suposo que es refereix a l'edifici, no? Entenc jo.
2: A treballar perquè
0: perquè el que és el desenvolupament del conveni, evidentment no és el meu departament, em consta que estan fent coses, que utilitzen altres espais d'una manera, però no és el meu àmbit, entenc que es refereix únic i exclusivament a l'edifici.
2: A tota la qüestió urbanística.
0: A l'edifici del Molí d'en Ral era un edifici que estava, intentaré ser breu,
2: perquè si no, no podrem.
0: Tal com em demana.
2: Si no, no podrà parlar de la Cel. Que també li demanaré que me'n parli breument.
3: Si sempre...
0: Molt bé.
4: Si ens ho sabem de memòria.
2: Però hi ha una cosa que li vull comentar una mica nova.
0: Ah, si m'ho permeten, els hi puc donar la primícia també de la Cel.
2: Bueno, a veure, parlem de l'Ateneu.
0: Parlem de l'Ateneu. L'edifici està dins d'una zona, que és una zona que s'ha d'un polígon d'actuació, d'acord? Un polígon d'actuació és una zona que requereix tota una sèrie de procés urbanístic, o sigui, si han de fer carrers, si han de posar fanals, si han de posar bancs, si han de passar els serveis, etc, abans de convertir aquella part en un solar. Val? Aquesta és la situació urbanística on hi ha ara mateix el molí. D'acord? Allò i tot el terreny que hi ha al davant.
2: El molí ha de ser equipament i el terreny de davant és el que vostès volien, parlaven amb el Cau, diguéssim, de dir, doncs, demanarem aquesta, el Cau volia la sessió anticipada del molí. Perquè ja està previst que sigui equipament abans de que es desenvolupés tota la zona del terreny. Sí. No haver d'esperar que es desenvolupi el terreny del davant, sinó ja disposada. I tinc entès que vostè a principis d'any va dir que això ja ho veia a prop, això de que el molí ja no s'hagués de fer ni una sessió anticipada perquè ja es pogués fer aquesta sessió.
0: Val. A veure, el molí s'ha situat en un polígon d'actuació, per tant, en aquest polígon d'actuació, abans de tirar endavant el desenvolupament, abans de poder-hi fer pisos, per dir d'alguna manera, i repartir els terrenys en equipaments, en zones verdes, en sistemes, el que marca la llei d'urbanisme. Primer, s'ha de fer tota una sèrie de documents previs, que són un projecte de parcel·lació i un projecte d'urbanització, principalment. Això s'ha de portar a la Generalitat, s'ha d'aprovar i torna a l'Ajuntament. Bé. Desgraciadament, aquest terreny, que evidentment és un terreny privat, estava en mans d'una persona que és qui va fer el conveni en el seu moment que va permetre l'Ateneu, que tots recordem, l'Ateneu autogestionat, diguéssim, mm-hmm. i aquesta persona va perdre la propietat perquè va anar, no sé, va ser fruit de, m'imagino que d'algun tipus de problema, evidentment, de pagament, el que sigui. Això va acabar en mans de la Sareb, després va acabar en mans d'un banc, després en mans d'un altre banc,
2: sí,
0: i fa 2 anys, quan vam començar a parlar amb els representants del CAU, això estava sota una capa de més de 7 rehipotecacions. Jo no sóc expert ni en banca ni en economia, etcètera, etcètera, però com m'ho van dir i m'ho van explicar, és un solar que pertany a algú de la banca, que està en una bossa plena amb altres solars que no té cap interès i que s'ho van passant de banc en banc, d'acord? Havent-hi aquesta petició ciutadana, i també com a municipi és un espai que tots tenim al record i que està en una zona bonica, tocant a la Ria de Caldes, etc, etc, doncs el que vam fer va ser començar a treballar què s'hi pot fer allà per avançar en el camí urbanístic, perquè no hi ha altra manera,
2: uh-huh.
0: i arribar un moment en què això tingui un ordre i que llavors l'Ajuntament s'acabi el procés urbanístic o no, pugui fer una sessió anticipada, okay. val? Que és una figura que permet la Mercè ja...
2: I aquí s'ha avançat,
0: com a jurista...
2: Aquí s'ha avançat, perquè recordi que li he demanat brevetat.
0: Fa dos anys hi havia 7 hipoteques, una damunt de l'altra, que jo no sé ben bé el que significa això, però que entenc que està allà enterrat en un fons, en un pou sense fons, i a principi d'aquest any no n'hi ha cap. A partir d'aquí...
2: principi del 26 vol dir,
0: o sigui... exacte, a principi d'aquest any ja no n'hi ha cap. Què vol dir això? Que ens han vingut a veure propietaris privats que volen tirar endavant coses, tota una sèrie de qüestions on nosaltres hem exigit com a Ajuntament que això havia d'estar net i polit i entregat, i per tant s'ha anat avançant. El desenvolupament urbanístic en aquest sentit depèn principalment d'un privat, o sigui, ja si hi ha un interès privat anirà avançant. Jo tinc la sensació que això va bé. Per tant, d'alguna manera, en algun moment donat, l'Ajuntament podrà recepcionar-ho i, evidentment, el cal rebre que estan òbviament, per manifestacions públiques que han fet...
1: Pla parcial,
3: o sigui...
1: 5 anys vista.
0: No, esperem que no.
2: Però aleshores es pot fer aquesta sessió
1: no?
3: No,
1: perquè no esteu.
3: No, simplifiquem. Heu trucat a la Caixa perquè ho faci la sessió de l'atac equipament, o sigui, molí?
0: Jo m'he reunit amb representants de... Jo m'he reunit amb...
2: Per desencallar, no?
0: Jo m'he reunit.
3: Sí, sabem si la Caixa ho pot arribar a cedir?
1: Home.
3: Sota un projecte social comunitari, més enllà del CAU, eh?
2: Sí, sí, sí, com a...
3: Obra social a la Caixa, abans hi era, ara no ho sé.
1: La Fundació, sí.
3: Exacte. Però jo... heu trucat a la Caixa per preguntar-li si podeu fer la sessió anticipada? Que és el propietari. Sí o no? És binària, la pregunta?
0: La pregunta és binària?
3: Sí.
0: Jo no he trucat a la Caixa, però jo m'he reunit amb les persones que són responsables d'aquesta propietat de la Caixa, sí.
3: Val, i li has demanat, o li heu investigat, o heu aprofundit si es pot fer una sessió?
0: Evidentment.
3: I què t'ha dit?
2: Què?
0: Que sí, però el moment urbanístic no és en qualsevol moment, val? Aquí la Mercè, que segurament sap més que jo de urbanístic,
2: no,
1: però jo entenc que no toca ara.
0: Però jo el que veig és que estem molt més a prop, o sigui, la pregunta que em feia la Gemma al principi, estem més a prop? Sí. És el que jo li vaig explicar als representants del CAU? Sí.
2: Però aquest més a prop no el podem
0: calendaritzar. No depèn només de l'Ajuntament, i jo no el puc calendaritzar perquè no és... com el Plater, no és iniciativa municipal.
2: Ja.
0: Jo penso que anem molt millor, estem molt a propet, ja no hi ha cap hipoteca, per tant,
1: ja no hi ha càrregues, ja és important.
0: Ha deixat de ser un solar en un fons al final d'un Excel a ser un solar que té un interès. Val? Uh-huh. A partir d'aquí, jo crec que estem molt més a prop, perquè si no tampoc gosaria haver-los dit en el CAU que estem a prop, i és que és així, estem a prop.
2: No podem acabar aquesta entrevista, dèiem, sense parlar d'un dels temes estrella de la seva regidoria, la CEL. Només apuntar, perquè com ja deia l'Oriol, ja hem sentit parlar molt de la CEL i sempre parla de la CEL. Segons ha publicat l'Ajuntament el taulell d'anuncis, està previst que a l'octubre s'obrin 100 places més del model A al nucli urbà. Què vol dir això? Ens
0: doncs...
2: explica...
0: Exactament
2: això. Molt breument. Exactament, sí.
0: Exactament això. O sigui,
2: I s'està arribant ja un cim d'expansió de la CEL, o com evolucionarà?
0: Que bé, amb dues preguntes em podré explicar una miqueta més, està molt bé.
2: Ostres.
0: La primera senzilla, sí.
2: Exclusiva.
0: La primera senzilla. El procés que vam fer, que hem seguit amb la Cel, és exactament el que vam preveure, i afortunadament ha tot molt bé, i a més,
3: perdó.
0: Hem treballat moltes subvencions, moltes, les primeres instal·lacions són les que vam fer directament en pressupost municipal, la resta pràcticament totes han sigut subvencionades. Per tant, d'alguna manera, aquestes 27 instal·lacions que tenim ara, 1,2 megawatts, que és moltíssima energia, pràcticament tot ho hem aconseguit amb subvencions de Diputació i de Generalitat, molts d'ells de fons Next Generation. Vam detectar, de les dues primeres van ser en el nucli urbà, val? Perquè en el seu moment, recordem que quan nosaltres vam començar la Cel, el radi de cobertura, el que permetia la llei espanyola, eren 500 metres des d'una instal·lació, val? Ara estem ja no sé si són 2 o 5, ara no recordaré, però bueno, ja hem anat a un límit que ja és el que tocaria, val? No només això, sinó que hem anat fent totes les instal·lacions que vam dir, hem posat les instal·lacions a les urbanitzacions per donar també a tot el sòl urbà. Molt al principi, quan vam fer la Cel, vam començar a explicar, va haver-hi els representants de les associacions de veïns de les urbanitzacions que ens van dir: i les urbanitzacions què? No? Lògic, lícit i normal. Doncs miri, escolti'm, tenim aquests solars, aquí és on creiem que és oportú, amb un radi de cobertura de 500 metres en aquell moment podrem arribar a totes les cases, etc, etc. Va, què va passar? Vam obrir per les urbanitzacions, es va apuntar moltíssima gent, vam dir que 400 places, vam dir que eren 50 per cada una de les urbanitzacions, val? Sabíem que seria, que no seria lineal, o sigui, les urbanitzacions que tenen més població són on s'ha apuntat més gent, i les poblacions totals han sigut 240 famílies, si no recordo malament, pel cap més o menys, però moltes persones del nucli urbà van dir: jo també vull apuntar a la Cel. En aquell moment no es podia, perquè aquesta fase que vam obrir administrativament només podia ser per les instal·lacions que havíem fet a les zones, a les urbanitzacions, d'acord? I llavors es va generar una mena de llista d'espera, o evidentment apuntar a les persones que tenien interès en apuntar-se del nucli urbà, i el que farem ara a l'octubre és obrir 100 places més en el nucli urbà de Caldes.
1: Dius que hi ha una llista d'espera?
0: No és exacte. O sigui, va bé.
1: Perquè jo vaig a l'Ajuntament i em diuen: aquí no podem apuntar ningú.
0: Ja.
1: A veure.
0: Què tenim? Tenim moltíssima gent que van entrar a instàncies, o sigui, que alguns se'ls ha respost.
1: Entrem a instància, vaja.
0: Sempre de manera de dirigir-se a l'administració.
3: I responeu a les instàncies?
0: N'hi ha que sí, n'hi ha que no.
3: Ah, vale, molt bé, gràcies.
2: Ja m'ha fet cara de sorpresa.
3: Hòstia, no, és que són una sorpresa.
0: Com tots els ajuntaments. La meva recomanació, Mercè, és: estigues al cas, en el moment en què... Saps que hi ha uns períodes molt, molt justos. No és que ho vulguem fer d'aquesta manera, però, òbviament, la tramitació administrativa és molt farragosa i et diu: pots obrir d'aquest dia fins aquest dia, si vas un dia més tard ja no hi tens dret, i a vegades a mi se'ns llegeixen ciutadans... Vaig tenir una anècdota molt curiosa, perquè un amic meu li va dir a la seva mare: no pateixis, mama, tira, ja hi anirem. Se'ls va passar el termini, la conec molt la seva mare i el conec amb ell, un enginyer a sobre, i li va dir: ja li dones cada mes 30 euros a ta mare o no? Perquè clar, perquè com que tu li vas dir que es podia esperar i al final va perdre la plaça, calla, que tinc un problema. Finalment es va poder apuntar a la penúltima que vam fer, no recordo exactament. Per tant, sí, jo crec que és una bona notícia. Vam veure que hi havia com al voltant de 70 famílies o 70 persones, 70 famílies del nucli urbà que es van quedar com entre cometes amb les ganes de poder-hi participar en aquesta d'això. Tenim energia suficient com per compartir-ho amb elles, per tant obrirem una nova fase.
2: Perfecte, doncs...
3: Hi ha una cosa molt bona de la Cel. Hi ha una cosa molt bona de la Cel, més enllà de les qüestions tècniques o les qüestions pressupostàries. És un pol turístic. A part que el Jordi ho explica molt a tot arreu. Hi ha molta gent, hi ha molts ajuntaments, hi ha moltes entitats que venen, no sé si a aprendre, però a prendre nota sí. I això és important també. Vull dir, a part del Prater, abans del Prater, potser que féssim més tot entre ajuntaments, coses d'aquestes. Sí. Almenys com parlar-se, no? Vull dir, aquest senyor s'ha cansat d'explicar la Cel, però...
2: No, em sembla que no es cansa.
3: No, segur, això és cert.
2: De parlar de la
3: Era,
2: Cel.
3: Metafòricament, vull dir. Però vull dir, és una cosa molt bona que no la posem en valor. Uh-huh. No sé quants megawatts genera, no ho sé, ni m'importa, que en generi molts ni més. Uh-huh. Però és un producte, no sé si turístic, ja com el carquinyoli o com la Font del Lleó, però diu: hòstia, està molt bé tenir referències. Som referents, a través de la Cel Caldes és referent.
2: Molt bé, doncs amb aquesta reflexió acabem l'estona d'entrevista al Jordi Martín, tercer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme i Activitats, Acció Climàtica, Espais Públics, Planejament Territorial i Recursos Humans. Tantes carpetes ens han portat a una entrevista tan llarga. Moltes gràcies i fins la propera.
0: He estat molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me. I esteu atents al dilluns, si no és dilluns d'aquesta setmana, és el dilluns de la setmana que ve, que farem una roda de premsa en relació al cel, no només a l'obertura d'aquestes 100 famílies, sinó que hi haurà una notícia molt xula, jo penso.
2: Ai, aquesta no és la porta d'ençà. Aquesta ens hem d'esperar.
1: Sí, a través d'una espècie aquesta publicació.
0: Aquest cop mantindré l'expectativa. Us haureu d'esperar.
1: Home, sí, però llavors no sabem on anar.
3: Una pregunta. Escolta, t'hem tractat prou bé, home, donant se a algú, home.
0: Val.
5: Jordi.
0: Ho faig. Era broma.
5: Urbanisme.
0: Sí.
5: Habitatge.
0: Sí.
2: Ostres, Eduard, són i 42.
5: És igual.
0: Seré
5: concret.
0: Hauràs de parlar amb la Núria Corné, que és la regidora d'habitatge.
5: Vale, no, si saps com està el tema de Sant Salvador.
0: Sant Salvador, això... Bueno, això
5: perquè ara s'ha canviat els membres de la Junta de Compensació.
0: Sí. Bueno, el desenvolupament urbanístic del nostre municipi està definit en el POM, Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, d'acord, que es va aprovar al voltant dels 80-90, que ha tingut alguna revisió, però bàsicament defineix les zones en les quals s'ha d'ampliar el nostre municipi en principalment, pel que he vist, és, això és, ho van dissenyar en el seu moment, és colmatar d'alguna manera els espais que hi ha entre el nucli i la C-59, que és on hi ha Sant Salvador, que és on hi ha el sector sud, que és on hi ha Puigdominort, sí. I una miqueta al sector sud. Llavors hi ha un... principalment és això. Val?
1: El sector sud quin és?
0: El sector sud és des de la 14-15 fins a la bassa, o sigui, on hi ha ara mateix l'empresa que venen materials davant de materials de
1: construcció.
0: De construcció, efectivament, que havia sigut una bòbila, efectivament. Allò és el sector sud.
1: Ah, ja no és bòbila.
0: No, ara només venen...
5: És de compra-venta i, bueno, venta.
0: Bueno, jo crec que no és bòbila.
5: No fan cap totxo, no?
0: Llavors hi ha una part que es diu Brugueres, que és, diguéssim, que és des de diguéssim, on s'acaba ara mateix el municipi, l'últim carrer que hi ha davant de, diguéssim, del dipòsit de Segalers, sí? Val? I després hi ha la part del Molí, que comentàvem abans, d'acord? Tot aquests sectors, molt ultrabreument, són calderins i calderines que tenen propietats en aquesta zona que han de fer un desenvolupament, pues, que correspon més o menys amb el que dèiem abans. No és ben bé un plan d'actuació, però està definit, diguéssim, ja, entre cometes, ja està requalificat. Val? Algun dia hi podrà haver pisos, però abans que hi hagi pisos s'han de fer carrers, s'han de fer zones verdes, s'han de fer les sessions dels equipaments i després es podrà fer. Bé, tots aquests sectors estan, com estem en un període ara mateix d'expansió econòmica, tots em venen a veure, jo els vaig a veure, perquè em conviden, evidentment, quan es fa una junta de propietaris, i com a ajuntament ens conviden, i jo com a regidor de planejament, sempre que puc hi vaig, val? I me'ls escolto, i si puc ajudar amb alguna cosa, perquè la majoria, pues, com us dic, són calderins i calderines. Bé... És com a Sàmbic, no? Vull dir, també el polígon de Sàmbic fa molts anys que està...
2: És que han anat caient temes d'aquest...
5: El problema era el subsol, no?
0: Jo no tinc la bola de vidre, si la tingués... No? Abans m'heu fet una pregunta... Abans m'heu fet una pregunta... Abans m'heu fet una pregunta sobre el futur...
5: Sàmbic.
0: Si el coneixés...
1: De totes maneres, si hi ha algun punt d'interès d'aquests que interessa l'Ajuntament desenvolupar-ho, pot agafar i pot fer ell. Com la parcial.
0: Sí, no tindríem capacitat financera. Sí, és veritat que sempre que hi ha alguna qüestió, un dels que està més avançat és el sector sud. I han tingut un problema amb una canonada de gas, etc, etc. Ens han vingut a veure, els hem ajudat i ho hem aconseguit. Per tant, anem fent pas rere pas. Per sort, ara el desenvolupament urbanístic és molt més estricte que abans. O sigui, abans de poder ficar un totxo d'una promoció privada, s'han d'haver fet tots els carrers, s'han d'haver recepcionat per l'Ajuntament.
1: Tots els serveis.
0: Que això abans no passava. Per això encara ens trobem a dia d'avui amb algunes urbanitzacions del nostre municipi que falten voreres, que els fanals estan massa separats...
5: I estan recepcionades.
1: Sí.
0: Clar, algunes d'ofici del seu moment i d'altres per...
3: Però Jordi, l'Oriols t'ha preguntat, Sant Salvador què?
0: Jo
3: no les Brugueres, que també potser...
0: Podeu trucar a la Junta de Propietaris de Sant Salvador, fer-los venir aquí, preguntar-los, i jo tampoc tinc tanta... No ho sé...
5: I a darrere l'Ajuntament?
0: Ara de l'Ajuntament és un... Es diu el... sector... Ah, no sé,
1: és igual com
0: sector Carrer Nou o alguna cosa així,
3: sí,
0: no?
3: Ja sabem que és igual.
0: Sí.
1: És igual com se digui. Allò que havia de ser una cooperativa d'habitatges, què ha passat amb allò?
0: El mateix. Això sí que és habitatge, 100%. Això heu de parlar amb la Núria. Jo ja fa 4 anys que no m'ocupo d'això. Però em consta que...
1: Amb la Núria Carné?
0: Núria Carné, sí.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí. Bueno, és un sector que també aquí també, doncs, també té una part de... és una mica diferent perquè les velocitats del tema urbanístic són diferents i aquí això ja és sol urbà, però tot i així s'ha de fer arreglar els carrers, posar el clavegram, etcètera, etcètera, de nou. Sí. Us dic la primícia o no al final?
2: Sí, home, sí, escolta, sí, i tant.
3: Si no marxes.
2: Encantats.
0: Que bé, que bé, que bé. Us he fet una mica d'allò, eh?
2: Quina és la primícia?
0: Gairebé surto sense dir-vos-ho.
1: Expectativa, expectativa, va.
0: Molt bé, molt bé.
1: Canta, canta.
0: Farem una cosa molt xula que no ha fet ningú més. M'ha agradat, òbviament, m'ha congratulat moltíssim, Jaume, que diguessis que la Cel feia un referent de Caldes, etcètera, etcètera.
3: Ah, sí, te l'he posat al nivell del croquinyoli.
0: Vull dir... sortint, tens el cafè, la cervesa o el que vingui de gust pagar, gràcies, només faltaria. Seguint aquesta línia, jo crec, d'innovació i d'una cosa que a més és útil, no és només una innovació, no només és bo pel canvi climàtic, sinó que a més és útil pels calderins i les calderines que es baixen la factura de... que es baixen de la factura de la llum, a més, val? Ara anem una miqueta més enllà. La Diputació de Barcelona va obrir una subvenció al voltant de Setmana Santa que estava pensada per ajuntaments i per grans obres que fossin transformadores. Val? Nosaltres vam començar a treballar ja en l'anterior mandat una possible col·laboració públic-privada en un solar que hi ha al polígon industrial de la Borda a sobre de la deixalleria que ara s'ha revifat ara l'obra, d'acord? Que hi ha tot un gran aparcament. Val? Allò pel mig va haver unes eleccions, trets polítics, etc. Estava una mica, el projecte estava mig fet, bo, preparat com un avantprojecte, però va quedar entre cometes, no diré mort, però en el calaix. Quan va sortir aquesta subvenció de la Diputació, vaig dir, mira, potser és l'oportunitat de treure del calaix, presentar-lo, ja veiem què passa. Li vam fer algunes modificacions. Vam presentar, evidentment, tot un aparcament, a l'ús que tenen les persones que van a treballar al polígon de la Borda i aparquen allà, i ha de seguir sent, com no pot ser d'una altra manera, però si l'asfaltem, hi haurà més places. Si hi posem plaques, farem energia. I si hi posem bateries, podrem emmagatzemar aquesta energia solar i podrem abocar-ho a la xarxa. I, per exemple, podrem fer funcionar part de l'enllumenat públic de nit, òbviament.
1: Sí, clar. Sí, no, de dia no, per favor.
0: Amb energia solar.
1: Molt bé.
0: I aquesta subvenció la vam aconseguir i aviat, de fet... no sé si aquesta setmana ja hem obert les pliques de la licitació, o sigui, ja està en licitació pública. És un projecte molt xulo, el presentarem tal com Déu mana, si no és dilluns que ve és l'altre, ara no ho recordo de memòria, però aprofitant que he vingut avui i que m'heu convidat, doncs us dono la primícia.
3: Felicitats. Això vol dir que els 4 carrers del Bugarai, que fot un mes que no tenim llum a la nit, tindrem llum.
0: Això ho ha de parlar amb la distribuïdora del nostre municipi, que es diu Electra Caldense.
3: Anem millorant.
2: Tenia aquí, i aquesta pregunta havia caigut.
0: Ah, no acabàvem amb la
2: primícia.
0: Que tenia
2: entès que feia poc que havien rebut una subvenció d'un milió d'euros per instal·lar un parc de bateries.
0: Ah, molt bé, era això. Venies preparat,
2: ho tenia aquí, i havia caigut perquè no sabia.
0: És molt xulo.
3: No era tan primícia.
2: Jo ho tenia aquí.
3: Hi ha algú que treballa aquí.
0: És molt xulo perquè l'ús de les bateries, que és una cosa que els darrers anys se n'ha parlat moltíssim, encara està tecnològicament en punts d'evolució, no? Però sí que és veritat que ara ja se'n fan unes que es diuen LFP, que és on hi ha més ferro, que, o sigui, s'utilitzen menys materials difícils de trobar, etcètera, no? Que aquestes són les debilitats d'aquest sistema. Aquestes que nosaltres hem fet la consulta de quin tipus de bateries serien, són bateries, estem parlant d'un megawatt d'energia solar i un megawatt d'emmagatzematge. O sigui, això seria doblar la capacitat actual que tenim i emmagatzemar aquesta energia per poder a la nit, per exemple, fer funcionar els LEDs que tenim en el nostre municipi. Jo penso que és molt bona notícia. Penso que novament Caldes seguirem encapçalant part d'aquesta lluita amb el nostre tamany, amb la nostra intensitat, però amb molta, molta, molta força, i és una bona notícia a tots els...
1: Et portarem, perdona que t'interrompi, et portarem de visita amb els nostres pobles agermanats, a Sant Pol de Dax, que sempre llueixen ells de ser molt avançats en aquest tema, els hi presentarem aquests projectes perquè també prenguin nota.
0: Doncs estaré encantat d'acompanyar-te.
3: I vas a la Generalitat i els expliques aquests que van dibuixat al Prater com se fa.
0: Ah, no, tant ja crec que no, però estaré encantadíssim d'acompanyar-vos, Mercè, només faltaria.
1: I tant.
0: Moltes doncs, gràcies.
2: Acomiadem el regidor, el tercer tinent d'alcalde, Jordi Martín.
0: Gràcies, Gemma.
2: Que gairebé hem omplert tot el safreig avui amb entrevista, sí. Perquè hem fet una entrevista barra tertúlia tot junts.
1: Sí, ha estat molt
2: moltes
1: bé
2: gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Fem una petita pausa i fem una miqueta de valoració de la tertúlia.
0: Que bé.
1: Molt bé.
2: Apa, gràcies.
6: El safreig, la tertúlia política i d'actualitat de Ràdio Caldes.
7: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
8: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.

0: Una cosa mai vista. Mai vista, no sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a Ràdio.

0: Seguim el safareig en temps de mini tertúlia ara mateix. Hi ha hagut una rebel·lió a bord i els tertulians li han demanat a l'entrevistat que no marxi. El que passa que aquí la presentadora que us parla li ha demanat a l'entrevistat que es quedi però no parli. Per tant, estem en temps de tertúlia amb un espectador especial. Jo pregunto als tertulians, què us ha semblat l'entrevista? Oi, com per... si no hi fos aquí el senyor sí, Martín.
1: Per mi genial. A mi m'agrada sentir els plantejaments, les motivacions i per què s'arriba a tal o qual decisió i per què es fa tal o qual cosa. Tot té una explicació i un plantejament darrere. Si no te l'expliquen, et pots quedar en un punt molt superficial que, el qual et fa que no entenguis el perquè de les coses. Mm-hmm. És el meu punt de vista.
2: Bueno, jo penso que més que una entrevista, el que hi ha hagut ha sigut un col·loqui generat per l'entrevista o els punts que tu anaves posant sobre la taula, no? El Jordi, bueno, clar, ell s'ha esplaiat molt. Ell té coneixement de tot el que havies preguntat, té un coneixement molt ampli que nosaltres pues, no tenim ni podem tenir. Aleshores, bé, m'ha agradat perquè bueno, pues, més o menys ha respost... molt llarg, però la resposta a totes les preguntes que se li ha fet i jo m'ho he passat bé i he après i m'ha agradat.
0: Jaume?
3: Sí, puc compartir criteris de vosaltres dos, la majoria, principalment moltes vegades quan fas aquest tipus de col·loqui, perquè ha sigut un col·loqui, ha sigut bastant interessant, ens deixem coses al tinter. Hi ha moltes qüestions d'urbanisme que s'han quedat al calaix o per falta de temps o perquè el senyor regidor, pues, home, breu no és però dit això sí, a vegades sí, en qüestions tècniques que està bé que s'expliquin, però falta a vegades també el discurs polític en el sentit, en algun sentit, no? Principalment ara ho estaven dient fora micros. Realment jo dubto que realment la gent vol dir tots els calderins en general si ens interessa molt o poc el quin ferro va dintre les bateries, no? Que tècnicament és bo saber-ho, sí, clar, però podíem haver aprofundit més en altres qüestions que s'han quedat en el tinter possiblement per manca de temps, no?
0: Moltes s'han quedat al tinter, ja t'ho dic jo, aquí del guió han caigut unes quantes coses,
3: o sigui, així com abans s'ha defensat
0: el doble de temps.
3: Així com abans s'ha defensat la CEL com a, sense aprofunditzar gaire, no sé quants ajuntaments han vingut i no m'ho expliquis més, igual.
0: No, perquè li han dit que no parli.
3: Exacte, però bueno, o sigui, llançar els titulars, llançar el breu i després debatre-ho, potser hi ha faltat, ha sigut donar el contingut tècnic. Però un altre dia torna i li donem una vessant més política.
1: Saps què passa, Jaume? Que, a veure, jo el que penso és que quan s'està treballant per Caldes s'està treballant en pla tècnic, deixem-nos estar de política. Si és per Caldes és el que convé, el que necessitem i el que d'això. Pots parlar de política...
3: I com definim el que necessitem?
0: Clar, la política marca les prioritats.
3: Si no fem
0: prioritats.
3: Política primer.
1: Sí, o no?
2: Jo tampoc ho veig així, coses... Jaume. Que no, jo estic amb ella, eh? Jo no ho veig així, tampoc, Jaume. Jo penso que més política. Home, pots definir moltes coses sense entrar en la política.
1: Claro.
2: Amb voluntats, sí. amb projectes, sí. amb idees...
3: Política no vol dir política de partit.
2: És que clar, quan dius política, defineix què vols dir.
1: Què vols dir política?
3: Filosòfica, per què fem les coses? Amb qui les fem? Per a qui les fem? Com les fem?
2: Vale, però això no és política pròpiament tampoc.
1: Això és fer-les pel poble.
3: Digue-li filosofia, digue-li Rumià. Si ho deixem tot en mans de la tecnocràcia, doncs home, no és bo.
1: Potser ens convé,
3: No és bo.
1: Potser ens convé, deixaríem de crítiques destructives per fer-ne de constructives.
0: Però suposo que al final la política és tot, no? Perquè la política et marca les prioritats, no?
1: Fins a cert punt. A lo millor la política més generalista, potser sí. Però la local...
3: Si actuem només com a una vessant tècnica, no t'estalvies les crítiques destructives.
1: Bueno...
3: Jo
1: crec que no te les estalvies mai.
3: Ja ho va dir, o la política o la fas o te la fan.
2: Doncs si entres en temes polítics, les crítiques seran més bèsties.
3: Sí, clar. No estem exempts de crítica.
1: Bueno,
3: encara que no li agradi al senyor regidor tenir plens agressius.
1: La crítica és bona, el que no és bo és la crítica destructiva.
3: No n'hi ha de constructiva.
1: Ah, no?
3: No. Crítica és crítica.
1: Pues perdona, jo entenc que sí, que n'hi ha de constructiva.
3: No, home, això s'ha de ser binari, o ho fem bé o no ho fem bé, en tots. Podem anar desgranant aspectes, però fem bé o no ho fem bé, i si no ho fem bé, la crítica. És molt subjectiu, això de la crítica destructiva. No, abans doncs... ho parlàvem de rècord, vull dir, ja me'n vaig.
0: Sí, perquè això seria ja un altre tema de debat i hem d'acomiadar. Hem d'acomiadar el programa. Mercè Prades, Jaume Pieres, Eduard Turriols, Jordi Martín, que encara ens acompanya. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest primer programa de la segona temporada del Safareig. I a vosaltres que ens escolteu, la propera setmana en horari de Safareig retransmetrem el ple municipal i per tant ens retrobem al Safareig el proper 1 d'octubre quan ens visitarà la segona tinenta d'alcaldia i líder de Junts per Caldes, Roser Xalabarder. Com sempre, a les 7 del vespre. Ara sí, bona nit.
1: Bona nit. Bona nit.

Benvingudes, benvinguts a Soundscapes, The Art of Listening. Salutacions de qui us parla, sóc en Doxa. Avui us convido a compartir una nova experiència sonora amb mi. En aquest segon episodi ens deixem portar per una atmosfera de transició. Una transició d'aquests últims instants de l'estiu, quan la llum comença a desaparèixer lentament, les tardes s'escurcen i l'aire ens anuncia que una nova estació és a punt d'arribar.

0: Per això he preparat una selecció musical per acompanyar aquests moments de calma, de nostàlgia, de contemplació i, per què no, de tornada al dia a dia habitual. Com sempre, et proposo que et regalis aquesta estona. Allunya't per uns instants del soroll del dia a dia. Busca una postura còmoda, tanca els ulls, si et ve de gust, agafa aire lentament pel nas i deixa-la anar per la boca. Una vegada més, inspira. Deixa anar. Una última vegada, inspira. Deixa anar l'aire lentament. Ara, deixa que la música sigui l'únic que existeix durant els propers minuts. Simplement, escolta. No cal pensar en res. No cal fer res. Només
1: escoltar.

tenemos un notari kana. Haru no umi, hinemos un notari kana.

I fins aquí el Soundscapes d'avui. Moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb mi i per haver-te regalat aquests minuts per escoltar. Espero que aquesta música t'hagi acompanyat, t'hagi fet sentir, imaginar o simplement aturar-te i dedicar-te un temps a tu. Salutacions de qui us ha parlat i seleccionat la música d'avui. Soc en Doxa. Això ha estat Soundscapes, The Art of Listening. Gràcies per l'escolta. La setmana que ve, més. Fins aleshores, escolteu, sentiu i gaudiu de la música.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Tinc bones raons per creure que el planeta d'on venia el Petit Príncep és l'asteroide B612. El nom del planeta, asteroide B612, segurament us sonarà, ja que és de la novel·la d'Antoine de Saint-Exupéry. Al programa Asteroide B612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents del que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
3: I un cop fetes les presentacions, passem al sumari. Al programa d'avui podreu escoltar una nova secció que em fa moltíssima il·lusió. Sempre em fa il·lusió comptar amb col·laboradors, però bé, és una col·laboració que jo l'escoltava amb ella quan feia ràdio. De fet, em va convidar al seu programa. Però aquest any la tinc com a una de les col·laboradores estrella. Ella és la Carme Canet i un cop al mes, o bé, això està per veure, ens portarà una secció que es diu Els calaixets de la Canet. I si us quedeu a escoltar-la, sabreu per què es diuen Els calaixets de la Canet. I a continuació, després d'obrir els calaixets, us deixaré amb una entrevista amb un jugador d'escacs que ens explicarà d'on li ve l'afició i res. Tot això i molt més és el que trobareu si us quedeu aquí. Asteroide B612 de Ràdio Caldes de Montbui. Preparats, que comencem!

0: I abans de conèixer exactament de què ens vol parlar la Carme Canet en la secció Els calaixets de la Canet, comentar-vos que per un problema de quadre d'escaleta de programa, aquesta secció s'hagués hagut d'emetre abans, però per un desajustament d'agenda meva i de problemes interns, l'emetrem avui. Vull dir que sentireu que la Carme fa referència a la gala de presentació de la temporada de teatres que es diu Catalunya aixeca el taló, i que és un acte que ja ha passat. Però bé, com que som d'explicar les coses, una vegada explicat, no sé si s'ha explicat gaire bé o si s'ha entès gaire bé, us deixo, obrim el taló o aixequem el taló, ara sí, els calaixets de la Canet. Ella mateixa els presenta i ens explica la temàtica de la secció.
1: Hola, Mireia. M'has encarregat que parli del que vulgui en aquesta secció que tu mateixa has batejat com els calaixets de la Canet. Tu no sabies que jo sóc absolutament fan dels calaixos. Mobles i moblets amb calaixos són la meva debilitat. Però també t'he de dir que, com en la vida real, jo tinc els calaixos absolutament desendreçats i, per tant, aquest espai pot ser un petit caos. Petit perquè són calaixets. Això sí, desendreçats però temàtics. Avui, com els nens que van al col·le, obriré el calaixet de l'estiu. Què feu a l'estiu vosaltres? Planifiqueu? Deixeu que el temps transcorri amb placidesa i poques sorpreses per poder descansar? Us canseu més que quan no és estiu? Feu vacances? Cada estiu és diferent? O tots els estius s'assemblen? Descobriu coses noves? Diferents? Què heu descobert aquest estiu? Jo m'ho apunto tot, o gairebé tot. Tinc una llibreteta, i evidentment un calaix amb llibretes, on apunto el que em passa pel cap quan em passa pel cap. Què he descobert aquest estiu? He descobert que la convivència amb la meva mare amb demència és complicada, molt complicada, però necessària i amorosa. Ella molt sovint no em coneix, molt sovint. I juntament amb el meu germà, el meu home i les meves filles i nets, intentem passar l'estona amb ella, animant-la, escoltant-la, tenint-ne cura. He descobert que un petó li treu el mal humor, que una carícia la fa somriure. He descobert que, per complicat que sigui, cuidar-la és possible. Però també he descobert que cansa, física i emocionalment, i em permeto saber-ho i dir-ho. He descobert roba seva, que mai més es posarà, i m'he descobert posant-me-la. Aquelles bates vestits, amb botons al davant, dels anys 50 i 60, florejats, que, perdoneu, però em queden força bé. Perquè la moda m'importa ben poc. Però l'ànima de la roba que ella ha portat tantíssimes vegades no marxa de cada flor, de cada color i de cada teixit que ella ha vestit. I és que ella m'ha transmès tantes coses que em podria vestir amb la seva roba i els seus records. Que tot el que he guardat de casa seva, que les fotos, les cartes, els pongos, els objectes aparentment inútils de cuina, d'higiene, de decoració, han format part de la seva vida i de la del meu pare i dels meus avis. I jo ara ho guardo, en calaixos i capses, i ho ensumo i revisc sensacions que no conec. I descobrir sensacions és una de les coses més meravelloses que em passen. Les sensacions quan estic amb els meus nets, quan els veig jugar entre ells, quan sé que les meves filles queden per parlar, per compartir, per conviure. Les sensacions. Ara mateix, la sensació que tinc gravant aquest trosset de text m'és una mica inclús desconeguda. Podria fer calaixets de sensacions que sé explicar, de sensacions que no sé explicar i de sensacions que ni tan sols sé que tinc. Quan les sensacions no són agradables, les intento viure i penso que aquestes em faran valorar les agradables. Si no, com sabríem quines són les agradables? Això finalment és com les vacances. Si sempre estiguéssim de vacances, no sabríem les bondats de les vacances. I hi ha calaixos que els obres i somrius, i d'altres que costa d'obrir. Això també em passa amb les obres de teatre. Jo vaig molt al teatre, però molt. I de vegades veig coses que dius, psa, o d'altres que dius, Avui he perdut el temps. Però malgrat tot, això em permet valorar el dia que és flipant, extraordinari o normalet. La vida és així, dies flipants, dies extraordinaris i dies normalets, com els calaixos. Del teatre que he vist aquest estiu ha sigut extraordinària La Fortaleza, de Lucía Carballal, al Teatre Lliure, que per cert, Lucía Carballal estrenarà també al Lliure una obra que es titula Un drama romàntic, així es titula, protagonitzat per la Victoria Luengo. Bueno, ja que hi som, heu vist Un ser querido? La Vicky Luengo està brutal. Ja veieu, me'n vaig d'un calaix a un altre sense acabar d'endreçar-ne cap. I hi ha un calaix d'aquest estiu que no em caldrà obrir gaire per recordar la flipant sensació que em va produir. L'eclipsi. Sí, amics de l'asteroide. El cel ens va regalar el millor dels espectacles, un regal caigut del cel, un tresor visual, sensual i emotiu que difícilment oblidaré, per l'efecte natural i per compartir-lo amb qui el vaig compartir. I per acabar l'estiu, però no per acabar el projecte ni tancar aquest calaix, vaig fer dos bolos de l'obra que faig aquest cap de setmana a la Sala Beckett. Es titula Scoop, que en termes periodístics vol dir exclusiva. I jo sí que em sento exclusiva de formar part d'aquest projecte que serveix per celebrar els 10 anys de la Sala Beckett al barri del Poblenou de Barcelona, el meu barri, on un dels meus calaixos més grans i que obro i tanco més és el del Centre Moral i Cultural del Poblenou. Fa 30 anys que en sóc sòcia i volto molt per allà. I és que a mi el teatre m'omple molts calaixos. Espero no fer-me pesada perquè és un tema que sovint em monopolitza, però és tan divers. Per cert, vaig anar al Catalunya Aixeca el Taló i ara no faré valoració artística ni tècnica, però sí que vull dir que qui va fer el càsting dels participants, si més no dels artistes, dels que sortien a l'escenari, tenia la ment força oberta. Hi havia intèrprets de tota mena. Potser hagués sigut oportú algú amb alguna discapacitat. Van veure cossos no normatius, diversitats sexuals, persones racialitzades. Que dic, racialitzades no és un terme que a mi m'entusiasmi, perquè això d'insistir en la raça em produeix un no sé què. Però això és un calaix que potser obro un altre dia. Gent de totes les edats. Però no vaig veure ningú amb discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials. Però potser sóc jo, que no ho vaig saber veure, que aquest és un altre calaix. Saber veure. Que important és obrir un calaix i saber veure què hi ha. Per què ho puc fer servir? Ho puc compartir? Li puc fer un petó? Puc somiar? O puc reutilitzar? Que difícil és tantes coses. Però d'entrada, que difícil és tot. I alhora que senzill podria ser tot. Com escrivia Joan Maragall al seu poema Elogi del viure, que diu: estima el teu ofici, la teva vocació, la teva estrella, allò per al que serveixes, allò en què realment ets un entre els homes, esforça't en el teu quefer, com si de cada detall que penses, de cada paraula que dius, de cada peça que poses, de cada cop de martell que dones, en depengués la salvació de la humanitat. Perquè en depèn, creu-me. Si oblidant-te de tu mateix fas tot el que pots en el teu treball, fas més que un emperador que regeix automàticament els seus estats. Fas més que el qui inventa teories universals, només per satisfer la seva vanitat. Fas més que el polític, que l'agitador, que el que governa. Pots desdanyar tot això i l'adobament del món. El món s'adobaria bé tot sol, només que cadascú fes el seu deure amb amor a casa seva. Vinga, Mireia, fins aquí el primer calaixet d'aquesta temporada. No sé si és això el que m'havies encarregat. Si a algú li interessen les meves dissertacions que faig, ara riuràs, entre caixes, perquè tinc l'estudi ple d'embalums amb coses dels meus avantpassats que he d'endreçar, destriar, llegir i plorar abans de saber en quin calaix ho poso tot. Un petó molt gran a tots els habitants i passavolants de l'asteroide B612. És i serà un plaer compartir una estona amb vosaltres.
0: I després d'escoltar la secció Els calaixets de la Canet, tanquem els calaixets d'aquesta primera col·laboració i passem a escoltar l'entrevista amb Marc Arnijas, però abans m'agradaria que escoltéssiu un àudio de la sèrie Gambito de Gama, perquè ja que en Marc és un expert en escacs, segur que molta gent ha començat a jugar a escacs per la sèrie, unes quantes raons per veure la sèrie i tot seguit no us perdeu l'entrevista, que té molta estratègia.
2: Gambito de Dama en muy corto tiempo se ha vuelto uno de los proyectos más populares de Netflix en estos meses. Y lo cierto es que esta es una gran producción que ha dejado más
0: doncs
2: que satisfechos
0: avui, a los espectadores. Doncs avui, Asteroide B612, una d'aquelles persones que jo per mi és un personatge quotidià, però que segur que quan escolteu la seva història i quina és la seva vocació o afició, no sabem encara, doncs segur que diu, ostres, jo tinc un familiar o un amic que també. Doncs bé, sense més intriga, passem a parlar amb en Marc, que explica'ns una mica, Marc.
3: La meva afició són els escacs.
0: Correcte.
3: Jo ara tinc 29 anys, vaig començar a jugar-hi quan tenia 8 al col·le. Uh-huh. I va començar com un extraescolar. Llavors era com, jo anava com a segon, tercera primària, i era com que guanyava tots els nens, fins i tot els de 6 anys.
0: A tots? O sigui, no se resistia ningú?
3: No, llavors doncs, els meus pares van dir, bueno, aquest xaval se li dona bé, doncs l'apuntem al club. I llavors em van apuntar al club del meu poble, Arenys. I el primer any que vaig jugar vaig quedar quart de Catalunya.
0: O sigui, el primer any
3: sí,
0: ja
3: sí.
0: Vas entrar...
3: Després ja decadència, després ja he començat a fer-ho pitjor, però el primer any...
0: Sí? Bueno, i el primer any quants anys tenies?
3: 10.
0: Molt bé, i ara en tens 29.
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Quin any recordes que diguessis, ostres, m'agraden, vull dir, em vas aprendre en alguna acadèmia o així, o va...
3: Això, al col·le que tenim les nostres col·les, i un dia a la setmana, i doncs allà.
0: I hi ha qui fa,
3: allà,
0: qui doncs, fa bàsquet, ja feies escacs.
3: No, jo feia futbol també, però, però també feia escacs.
0: I, bueno,
3: futbol el vaig deixar als 16-17, però els escacs els he mantingut fins al dia avui.
0: I diria, o sigui, tu quan es va estrenar la sèrie aquella del Gambito de Gama?
3: Sí.
0: Tu ja feia molt de temps que...
3: Sí.
0: I què en penses de la sèrie?
3: Que està ben feta.
0: Sí?
3: Ben feta. De fet, em sembla com que els que han ajudat a produir-la són gent que n'entén bastant d'escacs i posen bastantes partides històriques. I no és això típic que hi ha com a errades que tu com a jugador d'escacs dius, uah, això està mal fet. No, està ben fet.
0: O sigui, tu la recuperes si hi ha algú que li agraden els escacs o que digui, ostres, arrel de conèixer la història d'en Marc, doncs, tu la recomanes.
3: La recomano. I de fet, els meus amics que, bueno, han sabut sempre que jugo escacs i tal, però tampoc han estat com superinteressats en els escacs i tal, en aquella època es van viciar bastant i
0: veus?
3: Es van enganxar alguns. Bueno.
0: La teva infantesa com va ser?
3: Ja, doncs bé, normal.
0: Sí?
3: Jo crec
0: normal,
3: que el xoc normal.
0: Molt
3: bé. Tenia els seus hobbies, els seus amics.
0: Pel fet de fer escacs no et van dir... ni quin friqui ni com...
3: No.
0: O sigui...
3: També això, com que suposo que també feia futbol, tampoc era com el nen raro de la classe, perquè era com nen normal, però que sí, que passa amb donar amb els escacs.
0: Doncs, a veure, jo he preparat aquí més preguntes. Recordes que volia ser de gran o això, això està per veure?
3: Futbolista, et diria, però bueno, com tots els nens, però no se dava.
0: Val. Que a nivell de quotidià, què t'aporta el fet dels escacs?
3: Ostres, doncs em fa com reflexionar bastant les coses i com no sé com impulsiu en moltes decisions, que també és una cosa que al final de les partides fas, que no fas la primera que et ve al cap, vull dir, és com que penses les coses bastant i és com que això i com la concentració també m'han adonat molt els escacs. Que potser de petit era com més mogut i tal, però a partir d'allà és com que...
0: Sí, això sí que ho notes, que...
3: Sí.
0: I la tàctica i tot, ara si faig aquest moviment a la vida... Sí, eh?
3: Sí.
0: Això sí que...
3: Sobretot això, pensar una mica com... que qualsevol cosa que faci, doncs què pot implicar després aquestes coses.
0: Sí, com
3: que
0: una...
3: potser que altra gent, doncs això ho aprèn d'altra forma, no? Però
0: sí,
3: jo crec que
0: sí.
3: Està bastant relacionat com els escacs i...
0: Sí. Bueno, i com ho valores, això? Ho valores positivament o hi ha vegades que dic, ostres, trigo massa a estudiar-me les coses, a planificar-me?
3: No, tampoc sóc com super obsessiu, que em raio en excés, vull dir, o sigui, ni molt impulsiu ni molt...
4: un entremig.
3: Sí, un entremig que crec que està bastant bé.
4: Bueno, per les partides i tot, t'ha ajudat tot. T'ha ajudat a l'hora de les partides i t'ha ajudat a l'hora de la vida i... fins quan, perquè això dels escacs, hi ha data de jubilació o...?
3: No, a veure, sí que els millors jugadors del món doncs, tenen com uns anys, com que són millors, calculen més, uh-huh. Els millors jugadors del món solen estar com entre els 18 i potser els 40, després és com que hi ha el càlcul i la velocitat de pensament baixa, però al final els nostres nivells, que tampoc són res de l'altre món, doncs pot jugar tota la vida escacs. Potser ens fem cada cop una mica pitjor, però sí, no hi ha com edat de jubilació, es podria dir en aquest sentit.
4: I en aquest sentit, tu que ets un veterano ja, què recomanaries a la gent que diu, ostres, sóc un negat amb el càlcul, amb tot, què el recomanaries per començar a jugar? O per començar a aprendre, vaja.
3: Al final, ara mateix, hi ha moltes aplicacions online que... o vídeos de YouTube o coses gratis que et poden ensenyar escacs sense haver de gastar ni un euro, i al final és això, posar-te a mirar aquestes coses i a veure, si no t'agrada doncs no et diré, fes-ho, però vull dir, si trobes com un mínim interès doncs tens molts materials gratis a internet com per consultar i anar mirant.
4: El dia del torneig, o com en dieu, torneig?
3: Partida.
4: El dia de la partida o els dies abans, com et prepares? Mires algun vídeo així o ja...
3: A veure, el que s'hauria de fer, que molts cops no faig, però bueno, el que s'hauria de fer és com... Tu normalment saps el nom de la persona de qui toca. Llavors, hi han com unes bases de dades d'internet on estan com moltes partides penjades, i llavors veus com l'altra persona sol fer els primers moviments. I a partir d'allà doncs, hauries de mirar més o menys... Si arribem a aquesta posició que és la normal de fer, doncs més o menys saber com què has de fer després. Això seria el ideal. Però després el dia de la partida et pot fer una qualsevol diferent i tampoc et servirà res d'això. Però vull dir que si ho enganxes perfecte a la preparació, doncs ja estaràs millor preparat en una partida que el teu rival.
4: Fas algun ritual d'abans, de després o durant?
3: No, la veritat no, No.
4: I superstició alguna o...? Portar la mateixa amb samarreta, portar...
3: No.
4: No?
3: O sigui, sempre vaig amb la sudadera al club, però perquè al final...
4: Bueno, perquè és còmode i...
3: Sí, i perquè, no sé, anem tots els del club amb aquesta sudadera, però vull dir, no és com algo de, uah, no puc jugar sense la sudadera al club, és més com, bueno, pujarem i ja està. Però no tinc cap.
4: Sí. Cosa. Aviam, si haguessis de prescindir d'un sentit...
3: Hòstia.
4: De quin creus que seria?
3: Uf. La vista no. El gust tampoc. El tacte, et diria jo. No sé si m'ho he pensat molt bé, això, però et diria el tacte, tampoc.
4: Està bé.
3: Sí.
4: És sorprenent, eh?
3: Perquè... Què diu la majoria de gent?
4: No, sense l'oïda, sense... No. El tacte, jo crec que...
3: Que
4: estàs dintre de les respostes...
3: Rares.
4: De la resposta que m'han dit menys vegades, sí, però bueno...
3: No, cadascú.
4: Allà. Perquè suposo que això ho deus fer perquè t'agrada i perquè et motiva. Us has jugat escacs?
3: Sí.
4: Vale. Explica'ns una mica què t'avorreix.
3: Què m'avorreix? Però...
4: En general.
3: És que m'avorreix... Tampoc et sé dir una resposta concreta.
4: Bueno. Està bé.
3: És com que potser coses no em motiven tant, però no et diria això. Buah,
4: matinar, t'avorreix matinar.
3: A veure, sí, matinar no m'agrada.
4: Bueno, però...
3: Però no m'agrada, no és que m'avorreixi.
4: No, està clar. Sí. A veure. A casa, què et diuen? Estan contents? Et venen a veure les partides? O ja no?
3: De petit em venia...

0: Hi ha molta competència entre els clubs o ja els deus conèixer tots i ja dius, bueno...
1: Depèn de com t'ho agafis. O sigui, jo al final m'ho prenc més lúdic i tal, i tampoc sóc com supercompetitiu, però sí, hi ha gent que s'ho pren molt en sèrio. I...
0: Suposo que diu gent que, ui, aquest Marc em va fer una posició o un atac que no m'esperava o...
1: Sí, hi ha gent com que s'ho pren molt més en sèrio.
0: Que té memòria i...
1: Sí.
0: Doncs, aviam, parlàvem de la família. En què t'assembles al teu pare?
1: Jo crec que amb la part com més reflexiva, analítica, uh-huh, meva.
0: Que per les partides t'ha anat bé, també.
1: Sí.
0: I a la teva mare?
1: La meva mare... Pues potser al contrari, com la meva part més, uh-huh, més caos, més... Bueno, de... faig això perquè sóc amb gust, ja està.
0: Uh-huh. Quines coses, a part de preparar-t'ho, quan acabes la partida, què és el primer que fas?
1: A veure, el primer, si hi ha com certa bona relació amb el rival, perquè ja vas com que la gent o perd la partida o s'emprenya o tal... Jo, de veritat que no.
0: Sí, però se t'han emprenyat moltes vegades.
1: Bueno, emprenyar, però jo acaben i marxen. Vull dir, no et uh-huh donen la mà i se'n marxen.
0: O sigui, no és allò de, vinga, anem a...
1: analitzar-la. O sigui, hi ha gent que quan acabes la partida, jo almenys quan acabo, sobretot si perdo, perquè a vegades entenc que quan algú perd, doncs, potser no et ve de gust analitzar, però jo quan perdo, vull dir que el rival de com
0: sí,
1: mirar la partida i més o menys veure que...
0: Bueno, està bé.
1: Al final, sobretot si perds, és quan aprens, en plan, l'has cagat amb això i, bueno, que cadascú t'expliqui el punt de vista de què ha pensat.
0: Sí, sí. Què et diu la gent quan sap que jugues a escacs?
1: Uf! El primer que em diuen és, uah, has de ser molt llest, no sé què.
0: Bueno...
1: És com el típic tòpic, però no és veritat.
0: Igual,
1: és
0: dir, bueno.
1: Hi ha de tot. Com el món en general, hi ha jugadors uh-huh d'escacs molt llestos i jugadors que tampoc...
0: Sí, eh?
1: Sí, sí.
0: Que tenen una part més desarrollada,
1: sí,
0: i...
1: O fins i tot els millors jugadors del món, n'hi ha molts que no són llestos. Són molt bons jugant escacs, però uh-huh fora els escacs és com que... Hi ha moltes coses que no...
0: Sí.
1: No se'ls hi donen.
0: Què diries que ets poc hàbil?
1: Poc hàbil... Ara que no m'ho va flipar, però no em ve res així com...
0: Bueno.
1: No em ve res, però li segueixo donant una volta...
0: No. La passem i quan et surti...
1: Ah, mira, bueno, és una tonteria,
0: sí?
1: Però...
0: Sí, no, clar que ha de ser.
1: Però jo què sé, amb aquestes coses, rotllo... Patinar, anar amb patin, anar amb skate, sí, anar amb aquestes coses... No n'he sabut anar mai.
0: Bueno, veus, però...
1: O sigui, sí, però vull dir, anar amb skate...
0: Però a canvi...
1: Sí.
0: Perquè ara en el rànquing estàs a...
1: O sigui, de tot el món, en principi, sóc el 15.000.
0: Bueno.
1: De Catalunya, potser el 200 o el 300, no sé.
0: Bueno, o sigui, i et mantens en el...
1: Sí, al final, com que jugo poc, estic més o menys estable.
0: Abans jugava...
1: Sí, potser fins als 18 anys jugava més, ara, aquests últims 10 anys, doncs, jugo un torneig a l'any, i que és la Lliga Catalana i poc més.
0: Uh-huh. Però...
1: Però sí, però mantinc i, bueno... Fins i tot algun any pujo una mica.
0: Bueno, és com la lliga que...
1: Sí, o sigui, no estic com super progressant, però...
0: Bueno, però
1: em mantinc, vaig cap amunt.
2: Sí. I com que el temps és el que és, i sembla que m'he passat de temps i el tècnic així m'ho diu, fins aquí la primera part de l'entrevista amb Marc Arnijas. La setmana que ve us oferirem la segona part. Aquest programa no hauria estat possible sense Ferran Monter, Quim Lisorgas i qui us parla, Mireia Aguilera. Si així ho voleu, ens tornem a escoltar la setmana que ve. Adéu!

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
0: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar. Estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
13: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Crida del Sindicat de Llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts, a diferents punts de la ciutat, i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne, exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 28 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Dels esports, sorpresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria al Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogant. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns amb un accident d'aquesta matinada a l'A2, que tot i que deixa menys d'un quilòmetre de retenció, obliga a tallar un carril de circulació a Castellolí en direcció Lleida. Per altra banda, fa tot just uns minuts tenim un vehicle avariat a l'AP7 entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès, que en direcció Tarragona, en sentit sud, ja deixa també en aquest cas 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també tenim retencions habituals cap a Barcelona, sobretot per la C58 des de Sant Quirze del Vallès. També a la 17 a Vares del Vallès i a 2 quilòmetres de l'antitud en sentit sud. També a la mateixa AP7 recordem que hi ha 2 quilòmetres de congestió a Sant Cugat en sentit nord. Cap al Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat amb congestió de retruc també a les dues rondes de Barcelona en direcció Llobregat. Precisament al vessant Llobregat també hi ha retencions ja per la A2 i la P23 des de Molins de Rei i Pallejà en direcció Barcelona. De moment això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Pel que fa al transport públic, a causa d'una incidència a la infraestructura entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers, els trens de la línia de Rodalies R2 Nord circulen per via única en aquest tram i això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. I temps pel temps ara amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, encetem la darrera setmana del setembre i ho fem amb canvis de situació, que de fet anirem copsant ràpidament a la mateixa costa al llarg d'aquestes properes hores del matí. Per tant, aniran arribant alguns ruixats intermitents, més aviat locals, però entre la selva i el delta de l'Ebre anirem tenint alguns moments de pluja que al llarg del mig matí i migdia s'endinsaran una mica més fins al prelitoral barceloní o fins a la Catalunya central, més clarianes cap a l'Alt Pirineu aquest matí, i un ambient suau a pujar la temperatura. La tarda tindrà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona, més carregat cap a l'Ebre, i cap a l'interior del país és on tindrem algun xàfec, especialment al Prepirineu. Atenció, demà, amb les fortíssimes tempestes que acabarem tenint. N'estem pendents a la xarxa.
1: Doncs veurem si aquests ruixats a la vista serveixen en part per millorar les perspectives de la temporada de bolets, que de moment arrenca a mig gas, sobretot per la calor extrema que ha deixat els boscos molt tocats. En parlarem tot seguit amb l'Enric Gràcia i Barba, que és micòleg i divulgador científic.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem amb titulars, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti a aprovació el decret d'habitatge. I després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
4: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens empassarem engrunes, no ens empassarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
1: Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol, que treballa contra rellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
6: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
7: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
1: Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar l'edat de jubilació dels jutges fins als 75 anys. La retirada de Peinado aturaria l'expedient que li va obrir el Consell General del Poder Judicial per haver afirmat que els escortes de la dona del president haurien pogut facilitar la fugida de Gómez del país per evitar l'acció de la justícia. Són les 7 i 10, el govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental, liderada per la Conselleria d'Empresa, pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text de les biblioteques com espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. I encara sobre educació, els equips directius d'escoles i instituts parlen obertament de situació d'emergència. Ho ha dit el programa Ciutadella de la Xarxa Jordi Satorra, president de l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya. Segons ha explicat, la inversió en un futur del 6% en educació, una mesura plantejada a la cimera de partits organitzada divendres passat pel govern, no és suficient per revertir la crisi actual del sistema educatiu. Satorra assegura que cal aplicar mesures de manera urgent.
8: Planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver aquesta més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
1: I més preocupacions encara d'altres sectors econòmics del país. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i també a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. Ens ho explica el Raül Martín, de Televisió Costa Brava.
9: La pagesia catalana afronta una nova tardor amb diversos fronts oberts. Un dels principals és l'augment dels costos de producció, especialment pel que fa al gasoil, l'energia, els fertilitzants i els pinsos. A aquesta situació s'hi afegeixen els danys provocats per la fauna salvatge. Senglar, conill i especialment en zones de l'Empordà, el coipo, continuen afectant alguns conreus. Els pagesos també reclamen poder obtenir uns preus que facin viable la seva activitat i més control sobre la cadena alimentària i les importacions de fora de la Unió Europea. Unió de Pagesos alerta que l'encadenament de problemes posa en risc la continuïtat de moltes explotacions.
10: L'element dels preus deu ser els preus que anem al súper, perquè els preus nostres estan exactament igual. Fa 60 anys que cobrem el mateix preu al cereal. O sigui, d'augmentar, a nosaltres no ens ha augmentat res. El que sí que ens ha augmentat és el gasto, el gasoll, els abonos, herbicides...
9: Davant d'aquest escenari, el sindicat ha anunciat una mobilització a Barcelona el pròxim 14 d'octubre i reclama, entre altres mesures, ajuts directes per les explotacions i un gasoil professional agrari amb una fiscalitat més baixa.
1: Encara en aquest àmbit, afegim que el Canal d'Urgell ha tancat aquest diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% a l'embassament de Rialb. Això tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest mes de setembre. La pràctica absència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua, però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, la calor és la responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims per cobrir costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou. I el càmping municipal de Tàrrega ha acollit aquest cap de setmana la 23a edició de la Fira del Caçador, consolidat com un punt de referència de la pràctica cinegètica a les Terres de Lleida. L'esdeveniment ha estat un èxit de públic. Ha volgut reivindicar la tasca del col·lectiu en favor de la natura, la regulació mediambiental i la dinamització turística i econòmica del territori. Enguany s'ha fet un homenatge pòstum a Benjamí Sala, que va morir el novembre passat i que va ser president de l'entitat. A més, s'hi han fet activitats com un concurs de pintura ràpida o exhibicions de falconeria i eqüestres. Josep Maria Sató és el president de la Societat de Caçadors de Tàrrega.
11: Que el públic que ens visita ens recolze. Cada any veiem que hi ha doncs, un repunt. És a dir, que també estem en un sector que va a la baixa, però bueno, el fet de que podem compartir una jornada lúdica amb la família doncs ens ajuda molt. El Benjamí era un puntal valent, era el nostre puntal d'organitzatiu doncs que ens ha costat de suplir.
1: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. Si no plou, la cosa està magra, però en tot cas ho preguntem a un expert. Fins a quin punt el canvi climàtic està transformant la campanya? L'Enric Gràcia és micòleg i divulgador científic. Bon dia, Enric, i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia, digue'm.
1: Venim d'un estiu excepcionalment calorós i d'una sequera que ha fet patir molt els boscos. Davant d'aquest panorama, quina temporada de bolets hem d'esperar?
12: A veure, a l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta i és probable que per sota dels 800 fins demà aleshores estigui menys influenciada per tot el que hem passat.
1: De tota manera, si plou i refresca, ja no parlo de demà ni d'aquesta setmana, sinó ho fa de manera continuada, hi ha marge per salvar la temporada o ja no hi ha gaire temps perquè el bosc es regeneri i haurem d'anar això a cotes molt altes?
12: A muntanya, insisteixo, tenim malament. No crec que aquesta possible refredada que algun dia ha de venir tingui suficient temps com perquè puguem dir que tinguem una bona temporada. No ho crec, ni molt menys. Segueixo, a costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: A costa, eh? Al litoral. Sí.
12: Per sota de 800.
1: Sí, entenc. Aquesta calor pot acabar marmant alguna espècie, al marge ara del que diem, eh? Hi ha varietats més sensibles que d'altres?
12: Sí, jo faria a l'inrevés. Hi ha varietats que els agrada la calor, com pot ser el reig o el carlet. Aquests bolets no notaran tant la influència. Bueno, el reig és el que la gent coneix com a ou de reig. El reig i el carlet, ja dic, jo crec que no es notarà. En canvi, altres, òbviament el fredolic i alguns bolets d'aquesta sèrie hi ha el fredolic veritable, el fredolic gros, etc. Aquests és probable doncs, que els hi vagi bé perquè farà fred.
1: Al final farà fred. Enric, gràcia. Recollim bolets com si fos un recurs inesgotable. Des del punt de vista micològic, creu que caldria fixar algun tipus de regulació o límit per preservar el bosc?
12: Ah, Bona pregunta. Des d'un punt de vista biològic, els bolets són fruits, és a dir, és com les peres o les pomes. No tenim massa problema per recollir-los si ho fem bé. És a dir, no deixes de recollir una cosa que es farà malbé i que ja ha fet el que tenia que fer. En canvi, si es recull malament, fent malbé el terra, rascant, etc., aleshores sí que provocaríem un... O sigui, els maldestres poden ser persones que no, que portin les coses malament, sí, que facin reduir la producció dels boscos. Sí, no s'ha de ser maldestre, s'ha de recollir el bolet a poder ser arrencant-lo sencer, no només tallant-lo de la cama, arrencant-lo sencer i després tallar la cama.
1: Doncs una lliçó de modus, la d'anar a buscar bolets. Enric, gràcies i bon dia, i haurem de tenir paciència. Si més no, al litoral, aquesta és, creuem els dits, podrem potser collir algun bolet. Gràcies, que vagi bé.
12: A vosaltres, molt bé, adéu-siau.

0: Crònica esportiva amb una sorpresa, la de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Triomf coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I victòria també del FIAC Girona, que ha arrencat el curs amb una victòria per 7 punts de diferència, 84-77, contra l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van imposar gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la Sisa Joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va perdre l'Hugo per 110-104. Els verd i negres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. El Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana de la Lliga Femenina 2. El conjunt del Bages s'ha imposat al TGN Bàsquet per 69-63 en la final disputada a Mollerussa. El conjunt bagenc va encarrilar el partit en el primer quart i va mantenir la renda fins al final, malgrat l'intent final del conjunt tarragoní, molt combatiu, fins a la botzina final. Aïssé Magassa, amb 16 punts i 10 rebots, va ser l'MVP del partit.
1: Hem tingut 3 partits contra rivals del nostre grup, que al final això ens dona el saber una miqueta on estem, no? Els hem pogut treure, hem tingut problemes també, hem tingut reptes que hem hagut de superar, hem sabut donar la cara al partit sempre perquè hem sigut 3 partits competits i sabem que estem preparades per la categoria. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
0: Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna cap a Barcelona amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de dissabte contra Anglaterra, se sotmetrà avui a proves per determinar l'abast de la lesió. Després de la victòria a Wembley, el combinat espanyol prepara el segon partit de la Nations League, en què demà s'enfrontarà a Croàcia.

0: Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la trentena, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que es celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà veure per les televisions locals i també per la xarxa Més. Ens ho amplia la Norma Lebrero.
1: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8 però l'havia desmuntat i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla i l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom a la segona ronda amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
2: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que em moriré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
1: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
0: Mentrestant, les colles de gamma extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Minyons de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la Torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el Pilar de 8 amb folre i manilles. De la seva banda, la colla jove Xiquets de Valls han completat el programa amb el 3 i el 4 de 9 amb folre, la Torre de 8 amb folre i el Pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 amb folre, la Torre de 8 i el Pilar de 6. CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. Ens ho explica el David Navarro.
3: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
4: A vegades és simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
3: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.

0: El cervell processa les olors d'una manera diferent a la resta de sentits. El nervi olfactiu està directament connectat amb l'amígdala i l'hipocamp, les àrees responsables de les emocions i dels records. Per això, una olor pot desencadenar records molt vius i carregats d'emoció, fins i tot de fa dècades, amb una intensitat sorprenent. Aquest fenomen es coneix com a efecte Proust, en referència a l'escriptor Marcel Proust, que va descriure com l'olor d'una magdalena sucada en té li feia reviure records d'infantesa amb gran detall. Curiosament, aquests records olfactius sovint són més antics i persistents que els visuals o auditius. Això passa perquè l'olfacte és un dels sentits més primitius des del punt de vista evolutiu. En els primers humans, reconèixer olors era clau per detectar aliments, perills o altres individus. Encara avui, una simple aroma pot influir en l'estat d'ànim, la presa de decisions o la sensació de benestar sense que en siguem conscients. Així, el nas no només serveix per olorar, sinó també com una porta directa al nostre passat.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts a diferents punts de la ciutat i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Al llarg d'aquest informatiu anirem a alguns d'aquests punts de protesta convocats pel sindicat de llogateres. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 28 de setembre. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. I entrarem en detall tot seguit en conversa amb Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el micòleg Enric Gràcia.
4: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta i és probable que per sota dels 800 fins demà aleshores estigui menys influenciada per tot el que hem passat.
3: Sorpresa de l'Ilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria al Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. Els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dos accidents a la xarxa viària catalana. El primer, que s'ha produït aquesta matinada a l'A2, hores d'ara deixa menys d'un quilòmetre de cues a Castellolí, direcció Lleida. El segon ha estat a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat en sentit nord, amb 2 quilòmetres de cues. També tenim un vehicle avariat a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, que obliga a tallar un carril i provoca 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim retencions habituals cap a Barcelona per la C58 des de Sant Quirze del Vallès i a la C17 a Parets del Vallès. També a l'AP7 hi ha lentitud de 2 quilòmetres des de Sant Cugat en sentit nord. Pel que fa al transport públic, un dia més incidències. Ara mateix la circulació de trens està interrompuda a la R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, això sí, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers. I això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona del que és habitual. I pel que fa al temps, canvi de situació coincidint amb el final del mes de setembre. Canvis que anirem copsant ràpidament a la costa a partir d'aquest matí. S'esperen alguns ruixats intermitents i locals. Entre la selva i el delta de l'Ebre tindrem moments de pluja que a partir del migdia s'endinsaran fins al prelitoral barceloní o la Catalunya central. Durant la tarda hi haurà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona. I atenció demà, perquè s'esperen fortíssimes tempestes.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho destacàvem en els titulars. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa, la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement aprovació al decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
5: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
3: Tot plegat la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys, amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol, que treballa a contrarrellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat als nous, de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
6: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
7: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
8: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
3: Més coses. Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar l'edat de jubilació dels jutges fins als 75 anys. La retirada de Peinado aturaria l'expedient que li va obrir el Consell General del Poder Judicial per haver afirmat que els escortes de la dona del president haurien pogut facilitar la fugida de Gómez del país per evitar l'acció de la justícia. I arribarem a 3:45 del matí. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital, que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Però què en diuen els experts sobre la determinació del govern? És aquesta la millor solució? I com hi poden ajudar les famílies? Què poden fer les escoles i els adults per reconduir una situació que ja sabem que té conseqüències greus? Com podem començar a canviar hàbits? En parlem amb Javier Feliz, que és psicòleg i director d'operacions del programa terapèutic Desconnecta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia, Elena.
3: Ho dèiem, la Generalitat vol prohibir pantalles i la intel·ligència artificial fins als 14 anys. Prohibir és la millor via o és més efectiu educar en la gestió i el bon ús?
9: Totalment d'acord amb tu, no es tracta de prohibir la tecnologia, no? Sinó de decidir en quin moment l'educatiu aporta valor i en quin moment està substituint una capacitat que els joves encara necessiten desenvolupar. Per tant, les mesures del govern van enfocades cap a protegir capacitat cognitiva, que això és superimportant en un món on estem plens de pantalles i envoltats de pantalles.
3: Si prohibim fins als 14, què hauria de passar entre els 14 i els 18 perquè els joves aprenguin a fer un ús saludable i equilibrat de la tecnologia?
9: En aquest cas hem de parlar d'aprendre a aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El govern

0: desconnecta, no? El primer és veure quina edat té el teu fill, filla, i a partir d'aquí començar a veure quin ús fa i què fa de la tecnologia, no? No és tant una part conductual, sinó és veure aquesta part cognitiva de l'ús que fa, de lo que entén, de lo que pensa i de quina utilitat té la tecnologia i la IA a la seva vida.
1: L'informe de salut parla de violències, de violències digitals, parla d'ansietat, de depressió, de fins i tot de baixa autoestima. Quines són les tres alertes que un adult, i en aquest cas, per exemple, les famílies, han de saber detectar en un adolescent?
0: Cal dir que estem en un moment de salut mental infantojuvenil molt complicat. Llavors, com a principals idees on hem de veure, hem de pensar què li passa al nostre fill, filla, el primer és veure el tema social i relacional, els amics i les relacions que té l'oci i el temps lliure. Després tot el tema acadèmic, la baixada del rendiment acadèmic i com que comporta tot el que és la part educativa i acadèmica. I després també tota aquesta part més de personalitat, no? I de comunicació. Crec que estem perdent molts moments de parlar, de pensar, d'idear, no? I d'avorrir-se i de l'esforç i de la tolerància, i ho estem substituint per pantalles que aquest temps poden tenir un mal ús cap al funcionament cognitiu d'aquesta persona.
1: Vostè parlava de, més que de prohibir, d'educar en el bon ús. Quin ús de la tecnologia, per tant, il·lustri'ns, ajuda realment a aprendre a l'escola, i quin ús és el que desorienta, distreu o substitueix l'atenció?
0: Jo sempre dic que és molt important en la tecnologia tenir la diferència entre el que és utilitzar-la després d'haver pensat i utilitzar-la perquè pensi per tu o que t'ocupi el temps, no? Llavors, és molt important tenir aquesta educació cap als nostres infants perquè han nascut en un món tecnològic, però també parlar d'aquesta capacitat emocional i de la intel·ligència emocional que comporta fer l'ús de la intel·ligència artificial i d'aquesta ètica. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat de govern, d'escoles, de famílies i de tothom que pensi que la següent generació ha d'estar cuidada en quant a la utilització de la tecnologia.
1: Javier Feliz, haurem de veure doncs aquestes 60 mesures que avui ha d'anunciar el govern, a veure com poden contribuir a fer les coses una mica més fàcils per les famílies i també a portar pel bon camí els nostres joves i adolescents. Gràcies per l'atenció, que vagi molt bé.
0: Gràcies, Helena.

0: Canviem d'àmbit perquè el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. Sigui com sigui, damunt la taula també hi haurà altres greuges com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Tot plegat, arguments que han motivat Unió de Pagesos a convocar protestes i tracturades el proper 14 d'octubre a Barcelona. La temporada de bolets arriba enguany amb retard, la calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, per exemple, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
1: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa, jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
0: La Costa Brava ha mantingut aquests dies el seu atractiu turístic, tot coincidint amb el pont de la Mercè. El bon temps ha afavorit l'afluència de visitants i el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. És una informació de Raül Martín des de Televisió Costa Brava.
2: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més

0: Els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
1: Tenim molt bon temps i per tant aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan en bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona han vingut aquí a la nostra comarca i per tant un bon cap de setmana.
0: A les comarques gironines les dades dels primers 7 mesos de l'any apunten precisament cap a aquesta desestacionalitat. Entre gener i juliol, la demarcació ha rebut més de 5 milions de turistes i les pernotacions han crescut un 5,3% respecte al mateix període de l'any passat. A la Costa Brava, el sector també busca mantenir l'activitat durant aquestes setmanes de transició. Restauradors i allotjaments adapten els seus horaris i serveis per aprofitar un setembre que encara concentra visitants, mentre el turisme estranger continua tenint presència i s'hi suma sobretot el públic de proximitat.
2: I no ens movem de la costa encara, el que passa que de la Costa Brava passem a la Costa Daurada, on el conegut restaurant Pícnic de Sitges, el Garraf, al vell mig del Passeig Marítim, va oferir ahir el seu darrer servei després de 70 anys, ja que el govern central en va ordenar el tancament per incomplir la llei de costes. Els propietaris lamenten que se'ls faci fora sense que l'enderrocament s'alviri a curt termini i creuen que això impactarà negativament en la imatge de la localitat costanera. En l'última jornada, l'establiment va voler acomiadar-se dels seus clients, convidant els veïns i amics de tota la vida a una copa de cava amb música.
3: És un puesto que m'encanta, molt emblemàtic de tota la vida, i la veritat és que em fa una pena quan m'he enterat avui que han de tancar, perquè té unes vistes maques i no sé, mira, se'm posa la pell de gallina.
4: Estem tristos perquè és una pena que un lloc com aquest tanqui. Són moltes hores, molta gent coneguda, moltes coses que hem celebrat aquí.
5: Si fan algo interessant, endavant. Però per tenir-ho tancat com han tancat el d'aquí, el de Kansas, molt malament.

0: Presa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el Fiat Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Wui Tucker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa Joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure a Lugo per 110-104. Els vertinegres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. I unes 15.000 persones han passat aquest cap de setmana pel port de Mataró per gaudir del FIBA 3x3 Challenger. La capital del Maresme ha tornat a convertir-se en un dels grans escenaris internacionals d'aquesta modalitat, amb una de les proves de circuit internacional que ha comptat amb alguns dels millors equips del món. Un cap de setmana de bàsquet que ha fet les delícies dels aficionats i que repetirà els propers 2 anys a Mataró gràcies a un acord amb el màxim organisme del bàsquet internacional. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, posa en relleu l'aposta pel 3x3.
1: Molt positiva, no? Primer perquè l'ambient és molt bo, el nivell és altíssim i l'ambient ja he vist que és espectacular. I segon, perquè l'aposta de Mataró per aquest 3x3 és important, ja ve de l'any passat. Nosaltres des de la conselleria també estem fent una aposta bastant important pel tema del 3x3, ficant-los a la tecnificació de l'alt rendiment, apostant per esdeveniments dels propers anys, i ja li dic que compto molt amb Mataró, perquè ells han tingut també aquesta visió i coincidim molt, no?
0: A la Lliga F, empat a 1 de l'Espanyol a Riazor contra el Deportivo. Les de Sara Monforte es van avançar amb un gol de la Costa a la mitja hora de joc. Al segon temps, però, l'expulsió de Patxo va deixar les blanquiblaves amb 10. I en el tram final, el gol de Cabral va fer pujar l'1-1 final al marcador. Amb el punt sumat, les espanyolistes en sumen 5 i són 12enes a la taula. I la selecció espanyola femenina sub-20, amb 5 jugadores catalanes i 6 del Barça, s'ha proclamat campiona del món. El combinat es va endur la victòria sobre Corea del Nord als penals, després de completar la final i la pròrroga sense gols. La blaugrana Rosalía Domínguez, de 17 anys, va ser escollida MVP del Mundial després d'una gran actuació en els 7 partits disputats.

0: I arribarem a les 8 amb la cultura i amb els castells, perquè els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la trentena, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebra aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure per les televisions locals, però també per la xarxa Més. Ens ho explica tot plegat la Norma Lebrero.
1: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8 però l'havia desmuntat i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla i l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom a la segona ronda amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
2: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que m'aniré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
1: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
0: Mentrestant, les colles de gamma extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Milions de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la Torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el Pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 amb folre, la Torre de 8 i el Pilar de 6. Doncs el Piro Musical de la Mercè, que per primera vegada s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar a punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat de posar la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell. La participació d'Oques Grasses al Piro Musical arriba en un moment especialment significatiu per a la trajectòria del grup, pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera?
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
6: El diccionari Termcat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
6: Ecoturisme. Turisme que té per finalitat el contacte directe i respectuós amb la natura, el descobriment del patrimoni local i l'entorn rural i la pràctica d'esports a l'aire lliure.
8: Quan parlem de fer un turisme que respecta l'entorn al qual viatgem, també podem parlar de turisme ecològic o turisme verd. En el primer cas, ens trobem davant d'un sintagma descriptiu en què la base turisme es complementa amb l'adjectiu ecològic, que porta el valor de respecte per la natura. En el cas de turisme verd, afegim un altre adjectiu, verd, que té un ús molt freqüent en la creació de termes que es relacionen amb l'entorn natural i l'ecologia.
7: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora i ara mateix alguns dels concentrats ja tallen l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també el carrer de Còrsega. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Al llarg d'aquest informatiu anirem a alguns d'aquests punts de protesta convocats pel sindicat de llogateres. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 28 de setembre. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, ha apuntat al Notícies en Xarxa en quina línia hauria d'anar l'acompanyament als menors.
10: Aprendre a aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
9: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Doncs volem saber com afronta aquesta taula agrària un altre dels sindicats implicats, com és Asaja. Ho farem en conversa amb el seu president a Catalunya, Pere Roquer. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el micòleg Enric Gràcia.
2: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
9: Dels esports, sorpresa de l'Ilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bedmond, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria el Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el pròxim cap de setmana a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. 4 minuts i mig els que passen ara mateix a les 8 de les 8 del matí. És hora punta avui amb un dia complicat per aquestes mobilitzacions que preveuen el sindicat de llogateres. Per tant, volem saber com se circula. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger. Explica'ns l'última hora.
4: Què tal? Bon dia. Doncs a veure, de moment parlem d'aturades, podem dir habituals, però déu-n'hi-do, va molt carregada tota aquesta xarxa viària que envolta la ciutat de Barcelona, principals entrades i sortides, també la seva ronda. Per exemple, destaca l'autopista B23 amb retencions entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal, o la mateixa autovia 2 amb aturades entre Pallejà i la zona de Sant Joan d'Espí. També destaquen retencions, per exemple, de més de 3-4 quilòmetres a l'autopista AP7 entre Barberà i Cerdanyola en sentit sud. De moment, com a incidència, en tenim una a la demarcació de Girona, un accident a l'autopista AP7 a la zona de Vilablareix. Hi ha un carril tallat en direcció sud i hi ha aturades de més de 3 quilòmetres en aquest tram de l'autopista AP7, com et deia, a causa d'un accident. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
9: I ens fixem ara en el transport públic perquè ara mateix la circulació de trens està interrompuda a l'R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, però, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers, i això provoca retards i fa que els convois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. Previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Comencen els canvis, però no a tot arreu de Catalunya, oi? Bon dia.
11: Bon dia, Helena. Així és. De fet, ja tenim trucant a la porta. Els primers ruixats estan sobre el mar. De fet, moltes localitats costaneres, si miren mar enllà, veuran núvols en forma de castell. Són els cúmuls que tenim a hores d'ara, són núvols carregats d'aigua, que al llarg d'aquest matí ja començaran a esquitxar una mica de forma local totes aquestes viles costaneres que van entre el Baix Empordà i el Delta de l'Ebre. Estarem parlant aquest matí d'algun xàfec molt local, molt efímer, de moment no gaire quantitat d'aigua, per bé que en algun moment sí que plourà amb gràcia, i sempre arrapats a mar. Quan més cap a l'interior i sobretot més cap a l'Alt Pirineu, aquest matí, doncs els núvols que tenim a hores d'ara, que són prims, són trencats, però amb tranquil·litat en general i també amb suavitat. Déu-n'hi-do, sobretot la xafogó que sentim a hores d'ara. Els ruixats aquesta tarda es desplaçaran una mica més cap a l'interior de l'Ebre, al Prepirineu, alguns racons de la Catalunya central, però podem dir que avui de moment la maquinària comença a arrencar sense estar a ple rendiment, amb una temperatura aquesta tarda xafogosa. Sobretot, Helena, estarem molt pendents de la previsió de demà, especialment entre Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. És molt probable que demà, sobretot a la vall del Llobregat, hi hagi inundacions. N'estarem molt pendents.
0: Notícies en xarxa, edició matí.

0: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement a aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Un d'aquests punts és l'Avinguda Meridiana de Barcelona, a l'altura del centre comercial Hipercor, al barri de la Sagrera. Es tracta d'un punt clau per a l'accés a la ciutat. Allà hi hem enviat i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, quina és la situació hores d'ara?
1: Bon dia, Helena. Les coses pel que fa a la mobilitat es compliquen en aquest punt de la ciutat de Barcelona, a l'Avinguda Meridiana, davant el centre comercial Hipercor. Després que aquest grup de manifestants hagin tallat la via fa uns minuts, és el primer tall de carretera, la primera acció reivindicativa que el sindicat de llogateres ha desplegat en diferents punts de la ciutat de Barcelona, tot coincidint amb la visita aquesta tarda del president del govern, Pedro Sánchez, i hores abans que el Consell de Ministres aprovarà previsiblement el nou decret d'habitatge. Un acte de protesta amb el qual el sindicat de llogateres engega motors en aquest caràcter reivindicatiu per pressionar el govern i de retruc també els socis parlamentaris de l'executiu per aprovar el nou decret d'habitatge, conegut ja com a decret Mari Carmen, després del desnonament d'aquesta dona de 87 anys a Madrid.
0: Gràcies, companys, aquí amatents, doncs, en aquest punt, aquest tall a l'Avinguda Meridiana, però un altre dels punts de concentració a banda d'aquest és l'entorn de la Diagonal de Barcelona. Ara mateix un grup de persones convocades també pel sindicat de llogateres talla el carrer de Còrsega a la confluència amb Pau Claris. Ens hi desplacem en directe amb l'equip, en aquest cas, que hi són els de BTV, amb el Bruno Álvarez i la Lola Santiago. Molt bon dia, Lola, explica'ns quina novetat ens pots donar des d'aquí.
2: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments prop d'una quarantena de persones del sindicat de llogateres estan tallant el carrer de Còrsega entre els carrers de Pau Claris i l'Avinguda Diagonal. A més, aquí també hi ha desplegades una vintena d'agents dels Mossos d'Esquadra i fa pocs minuts, a més, també han arribat 5 furgons de policia per intentar que aquesta marxa no arribi fins als Jardinets de Gràcia. El tall ha començat ara mateix fa uns 10 minuts i tot plegat ha sortit des del carrer de Sant Agustí, un dels punts d'acció on havien de començar avui al matí aquesta trobada. Ara mateix el que podem fer és anar justament a on estan la comitiva del sindicat de llogateres, on està l'Enric Aragonès, el portaveu del sindicat, que en aquests moments començarà a fer aquesta atenció a mitjans per explicar una mica sobre què tracta aquesta acció i també de com seran les pròximes d'avui al matí d'aquesta tarda.
0: Doncs estarem pendents d'aquesta compareixença que i també evidentment dels diferents actes sorpreses que té previst aquest matí el sindicat de llogateres en suport, doncs, a Mari Carmen, aquesta dona desnonada, però també a totes les Mari Carmens que hi ha al país. Tot plegat, doncs, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades també a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible, deia, aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol que treballa a contrarrellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
4: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
5: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
0: Doncs tornem ràpidament al carrer a Còrsega per escoltar les paraules d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres.
6: Venim a defensar casa nostra, casa de la Mari Carmen, casa de la Sílvia i la nostra dignitat. I avui ens la juguem a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
7: S'ha d'aprovar al Congrés. No sé si teniu previst també fer pressió després del decret del dimarts a tots els partits polítics que podrien aprovar o no aquest decret.
6: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà al Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos.
7: Però avui que no és només pel decret, que també s'ha d'aprovar després al Congrés, perquè si no potser hi ha un decret demà, sí, demà, però després cau al Congrés i no hauria servit per res.
6: Sí, sí, la cita que tenim ara és pel decret de demà, però ha de ser un decret que després es convalidi, efectivament, i en això seguirem lluitant. Ho hem fet altres vegades i ho tornarem a fer. Cada vegada més gent està sortint al carrer perquè veu que ja tots n'estem farts i, per tant, les mobilitzacions seguiran.
8: Aquesta és una de les accions sorpresa. No sé si hi ha altres arreu de Barcelona, no sé si ens pots explicar una mica com han anat.
6: Avui comencem el dia indicant que avui no és un dia normal i així s'ha fet amb talls de carrers que s'estan produint a diversos punts de Barcelona, només com una alerta per començar el dia, que aquesta tarda tothom ha de ser a les 7 a Palau de Congressos de Catalunya.
8: Castellà, no?
6: Fem castellà? Vale, voy.
8: Venga.
9: Sí, sí, sí, ara sí, en castellà.
0: Doncs paraules en directe d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en un dilluns mogut, ja ho sentíeu, arran doncs del decret Mari Carmen, que en teoria s'ha d'aprovar dimarts. El Sindicat de Llogateres seguint una mica l'estela del moviment de Madrid, del moviment que està acampat a la Porta del Sol des de fa dues nits, ha volgut també fer sentir la seva veu i recordem, a les 7 d'aquesta tarda hi ha convocada també, com ho sentíem, una manifestació al Palau de Congressos, aprofitant la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquí a Barcelona.

0: Un quart de nou, parlem d'altres coses. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital, que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, presideix aquesta tarda la taula agrària extraordinària amb les principals entitats del sector. La reunió arriba en un moment de descontent i tensió al camp català, amb un sector primari que alerta d'una situació límit. L'encariment del gasoil, la competència exterior i la pèrdua de rendibilitat de moltes explotacions han posat contra les cordes pagesos i ramaders. Què en pot sortir de la reunió d'aquesta tarda? Li preguntem a Pere Roquer. Ell és president de SAGE Catalunya. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, molt bon dia.
0: Des de SAGE, igual que estan denunciant la resta de sindicats i entitats agràries, parleu d'una situació insostenible. Què és el que ha fet saltar definitivament les alarmes? Parlàvem del gasoil, dels fertilitzants, de la competència de mercats exteriors.
2: Doncs bé, un dels primers és el gasoil, avui a la taula agrària, però demà també a la reunió amb el ministre d'Agricultura, on se'ns ha de denunciar aquestes bonificacions que se'ns va prometre. Si no, nosaltres, engegar els tractors avui en dia comença a ser molt complicat, però a més, amb la competència deslleial que tenim, sobretot des de que Espanya i Europa van signar aquest acord amb Mercosur. Penseu de que Europa ha tingut que anar ràpid a prohibir l'entrada de carn de vacum de Brasil, ho denunciem al vostre programa el mes de maig, i és de que aquesta competència deslleial, tant amb productes càrnics com amb productes derivats, hortalisses, fruites, etc., que produeixen en aquests tercers països amb una normativa laboral totalment diferent a la nostra, amb una normativa de fitosanitaris totalment diferent a la nostra, i sobretot amb aquesta burocràcia desbocada que tenim al nostre sector i altres sectors, ens està fent insostenible continuar mantenint les explotacions agràries.
0: Senyor Roquer, creu que vostè parlava ara de la taula agrària d'aquesta tarda, creu que hi ha voluntat real de posar mesures concretes sobre la taula o serà una reunió més de diagnòstic?
2: El diagnòstic que està fet, és més, el conseller d'Agricultura anuncia aquest passat divendres a la inauguració de la Fira Mos d'aquí de Lleida, de que dilluns sí o sí presentaria unes propostes concretes, econòmiques i socials de cara al sector de la pagesia i ramaderia d'aquest país. Doncs, si ell ho va dir el divendres, vol dir que té molt clar que el diagnòstic està fet i, per tant, hi ha d'haver al damunt de la taula aquelles mesures econòmiques que des del sector i des de les organitzacions agràries li han plantejat al conseller des de fa molts dies.
0: Vostè també parlava del Consell de Ministres de demà dimarts. Ha d'abordar l'encariment del carburant. Creuen que es tornarà a prorrogar l'ajut de 20 cèntims per litre al gasoil professional? I quines altres mesures urgents esperen, si més no, que s'aprovin?
2: És que no n'hi ha prou només amb 20 cèntims. En aquests moments, ficar un litre de gasoil al tractor val 1,65 €. Amb 1,65 € amb tractors on necessitem 100, 200, 300, 400 litres per poder-los arrencar, això és inviable totalment. Per tant, no esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. Escolta, la pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats, i per tant el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó, de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials, i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: I una darrera qüestió molt ràpida, senyor Roquer. Assaja també ha advertit que no es pot sacrificar sòl agrícola per instal·lar energies renovables. Què reclamen exactament amb el tema de les macroplantes fotovoltaiques que es volen ubicar sobre terreny agrícola?
2: Doncs bé, primer de tot, hem sigut molt clars des d'Assaja, des que es va plantejar aquest plàter. Aquest plàter està mal fet, per això s'ha tingut que retirar. Avui hi ha una roda de premsa aquí a Lleida, concretament al costat de les plaques d'Alcarràs. I perquè no sigui l'exemple que va passar amb la pel·lícula d'Alcarràs de Carles Simón, que els camps agraris acabin sent de plaques solars, i és evident que aquest plàter plantejat com ha fet el govern, per això l'ha tingut que retirar, i el que diem és que, escolti, el camp agrari ha de ser per cultivar aliments. Els fem de primera qualitat. No ha de servir per cultivar energia.
0: Doncs avui tenim molts fronts oberts, tenim aquest matí aquesta roda de premsa que vostè ens feia referència ara del plàter, però també a la tarda la taula agrària. N'estarem pendents. Gràcies, senyor Roquer, bon dia.
2: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.

0: Temps ara per a la crònica esportiva amb una sorpresa, la que ha donat l'Ilerna Lleida amb l'estrena a la Lliga ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure els del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, tornarien a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Baidmon, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIAC Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure Lugo per 110-104. Els verd i negres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provitola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. I anem ara cap al futbol per explicar-vos que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna cap a Barcelona amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de dissabte contra Anglaterra, se sotmetrà avui a proves per determinar l'abast de la lesió. Després de la victòria a Wembley, el combinat espanyol prepara el segon partit de la Nations League, en què demà s'enfrontarà a Croàcia. A la Copa del Rei, el Prat ha golejat el Sant Rafael eivissenc i té un peu i mig a la primera ronda, on es trobaria amb un equip de primera divisió. Els potablaves hauran de certificar el bitllet en el partit de tornada diumenge vinent al Sagnier. D'altra banda, a la primera federació, el canvi d'entrenador a l'Europa ha arribat acompanyat de la primera victòria. El conjunt escapulat, amb Luis Blanco a la banqueta, va superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol d'Àlex Cano en el temps afegit. El tècnic destaca la millora de l'equip.
1: Necessitàvem aquesta victòria. Jo crec que ens donarà molta energia. Avui hem crescut que podíem guanyar, i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part s'ha angustat una miqueta, però hem anat de menys a més, hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes.

0: I arribarem a 8:15 parlant-vos dels castellers d'Esparreguera que han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30ª, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure tant per les televisions locals com també per la xarxa Més. Més coses de l'àmbit de la cultura, perquè el Piromusical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a la Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha posat la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell.
1: Floreix a dins el meu amor.
2: La xarxa de comunicació local.
3: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
4: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
3: Entrades a auditori.cat.

0: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigduet.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan en marxa des de primera hora i ara mateix alguns dels concentrats es concentren a l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i al carrer també de Còrsega a l'entorn de la Diagonal. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. N'ha parlat fa pocs minuts el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
3: Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, ha apuntat al Notícies en xarxa en quina línia hauria d'anar l'acompanyament als menors.
5: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
3: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Des del sindicat Assaja, el seu president, Pere Roquer, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
6: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i per tant el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó De cara que potser no fa falta tants cotxes oficials, el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
3: La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el micòleg Enric Gràcia.
7: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
3: Dels esports, sorpresa en Delilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria el Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogant. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el pròxim cap de setmana a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 5 minuts de 8:45. Us ho anunciàvem suar en els titulars. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta ja des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti aprovació al decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. En una d'aquestes protestes hi tenim el Bruno Álvarez i la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola, on sou ara mateix?
2: Bon dia, doncs ara mateix ens trobem aquí al carrer de Còrsega amb la Diagonal, on tot just fa uns minuts que s'ha aixecat el tall que havien fet el sindicat de llogateres entre els carrers de Passeig de Gràcia i Pau Claris. Un tall que ha començat sobre les 8 del matí i que ha durat poc més de 20 minuts. Aquí s'han aplegat una quarantena de manifestants amb pancartes, també amb consignes a favor de l'habitatge, i a més també s'han desplegat diferents furgons dels Mossos d'Esquadra i també de la Guàrdia Urbana per evitar que aquesta marxa arribés fins al Passeig de Gràcia. Ara, com podem veure, aquest tall ja s'ha aixecat, aquí torna a circular els cotxes, i aquest ha estat un dels 4 talls que hi havia convocats avui al matí a Barcelona per exigir l'aprovació del decret Mari Carmen, el nou decret d'habitatge que el sindicat de llogateres demana al govern espanyol que tiri endavant demà mateix al Consell de Ministres. Des de l'executiu diuen que aquesta és la seva intenció i per això des del sindicat demanen que no es quedi en paper mullat perquè es necessiten mesures estructurals.
3: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà al Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat, i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: Aquesta acció és només un aperitiu del que ens espera avui a les 7 de la tarda a la gran manifestació que hi ha convocada davant del Palau de Congressos, tot just coincidint amb la visita de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, aquí a la ciutat de Barcelona. Des del sindicat ja diuen que esperen que sigui una marxa massiva.
1: Gràcies, doncs, Lola, per aquesta última hora. Des d'aquí, des del carrer Còrsega de Barcelona, un altre dels punts de Barcelona on el sindicat de llogateres ha traslladat la seva protesta aquest matí és a l'Avinguda Meridiana, a l'altura del centre comercial Hipercor, al barri de la Sagrera. Es tracta d'un punt clau per a l'accés a la ciutat. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, quina és la situació ara mateix en aquest punt de Barcelona?
4: Bon dia, Helena. Doncs aquest tall de trànsit acaba just en aquests moments. No ha estat un grup excessivament gran, unes 50 persones han estat suficients per mantenir tallada l'Avinguda Meridiana en aquest punt de la ciutat, just davant i per cor durant més o menys mitja hora, uns 50 manifestants que han cridat a lemes i consignes a favor d'un nou decret d'habitatge que el Consell de Ministres previsiblement aprovarà demà. La manifestació, el tall de trànsit, que tot just, Helena, s'han aixecat ara mateix de la protesta aquestes 50 persones que han participat en aquest tall de trànsit, coincideix, sí, amb la visita aquesta tarda del president del govern, Pedro Sánchez, i passa hores abans que el Consell de Ministres aprovi, doni llum verda, previsiblement, a aquest nou decret de l'habitatge, aquest decret, Mari Carmen.
1: Un decret, Mari Carmen, però que també exigeixen amb unes condicions, i d'entrada exigeixen que els contractes siguin indefinits o, el que també és el mateix, la renovació automàtica. Gràcies, Anna i Manel, per aquesta última hora també des d'aquí, des de l'Avinguda Meridiana de Barcelona. Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la, si més no, com a mínim fins demà, coincidint, com us dèiem, amb aquesta previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. I segons acaba de transcendir, el decret d'habitatge que prepara el govern espanyol preveu prohibir als fons voltor la compra especulativa de pisos, introduir bonificacions fiscals per als propietaris que baixin el preu de lloguer i regular els lloguers de temporada. Segons fonts del Ministeri d'Habitatge, també s'estudia augmentar l'IVA dels pisos turístics i incorporar ajudes per a la compra d'un primer habitatge. Tot plegat mentre la família de Mari Carmen es reunirà aquest dilluns amb l'Ajuntament de Madrid per abordar una possible solució habitacional per a aquesta dona. Però més enllà de l'habitatge, avui també serà a notícia l'anunci que ha de fer el govern de la Generalitat. Avui, un paquet de 60 mesures en concret amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital, que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: I més sectors, més àmbits que avui també ens deixaran segurament un titular, i és que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, per reclamar a l'Estat i també a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAG...

0: governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
1: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla, doncs, que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
2: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: Són 3:15. El conegut restaurant Pícnic de Sitges, al Garraf, al vell mig del passeig marítim, va oferir ahir el seu darrer servei després de 70 anys, ja que el govern central en va ordenar el tancament per incomplir la llei de costes. Els propietaris lamenten que se'ls faci fora sense que l'enderrocament s'alvidi a curt termini i creuen que això impactarà negativament en la imatge de la localitat costanera. En l'última jornada, l'establiment va voler acomiadar-se convidant els veïns i clients de tota la vida amb una copa de cava amb música.
3: És un puesto que m'encanta, molt emblemàtic de tota la vida, i la veritat és que em fa una pena quan m'he enterat avui que han de tancar, perquè té unes vistes maques i no sé, mira, se'm posa la pell de gallina.
4: Estem tristos perquè és una pena que un lloc com aquest tanqui. Són moltes hores, molta gent coneguda, moltes coses que hem celebrat aquí.
5: Si fan alguna cosa interessant, endavant. Però per tenir-ho tancat com han tancat el d'aquí, el del Kansas, molt malament.
1: I de la Costa Daurada a la Costa Brava, que ha mantingut aquests dies el seu atractiu turístic tot coincidint amb el pont de la Mercè. El bon temps ha afavorit l'afluència de visitants i el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. És una informació de Raül Martín des de Televisió Costa Brava.
6: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
7: Tenim molt bon temps i per tant aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan en bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i per tant un bon cap de setmana.
6: A les comarques gironines, les dades dels primers 7 mesos de l'any apunten precisament cap a aquesta desestacionalització. Entre gener i juliol, la demarcació ha rebut més de 5 milions de turistes i les pernotacions han crescut un 5,3% respecte al mateix període de l'any passat. A la Costa Brava, el sector també busca mantenir l'activitat durant aquestes setmanes de transició. Restauradors i allotjaments adapten els seus horaris i serveis per aprofitar un setembre que encara concentra visitants, mentre el turisme estranger continua tenint presència i s'hi suma sobretot al públic de proximitat.
1: És temps per la crònica esportiva amb una sorpresa i a més de bàsquet. Marta Casas, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: La sorpresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB.
8: Sí, perquè va començar el campionat imposant-se el vigent campió, el València, el Roig Arena per 100-105. Va ser una victòria coral dels de Gerard Encuentra que confirma les bones sensacions que ja havia deixat la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon un període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIAC Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència.

0: 94-77 a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Hassel Pérez amb 20 punts i 8 rebots i Whitaker amb 19 punts van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa de joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure a Lugo per 110-104. Els verdinegres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubio, que va acabar amb un 26 de valoració. No deixem el bàsquet perquè el Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana Femenina 2. El conjunt del Bages s'ha imposat al TGN Bàsquet per 69-63 en la final disputada a Mollerussa. El conjunt bagenc va encarrilar el partit en el primer quart i va mantenir la renda fins al final, malgrat els intents del conjunt tarragoní, molt combatiu fins a la botzina final. Eyce Magasa, amb 16 punts i 10 rebots, va ser l'MVP del partit. Adrià Martínez és l'entrenador de les manresanes.
1: Hem tingut 3 partits contra rivals del nostre grup, que al final això ens dona el saber una miqueta on estem, no? Els hem pogut treure, hem tingut problemes també, hem tingut reptes que hem hagut de superar, hem sabut donar la cara al partit sempre perquè han sigut 3 partits competits i sabem que estem preparades per la categoria. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
0: Passem al futbol, a la Lliga F, empat a 1 de l'Espanyol a Riazor contra el Deportivo. Les de Sara Monforte es van avançar amb un gol de la Costa a la mitja hora de joc. Al segon temps, però, l'expulsió de Patxo va deixar les blanquiblaves amb 10 jugadores. I en el tram final, el gol de Cabral va fer pujar l'1-1 final al marcador. Amb el punt sumat, les espanyolistes en sumen 5 i són dotzenes a la taula. Monforte dona per bo el resultat.
2: Conforme sense ficar les coses a la segona part després de l'expulsió, jo crec que bueno, que l'equip ho ha donat tot, s'ha esforçat moltíssim, elles ho han fet bé també, i bueno, el punt, la veritat, que per l'esforç sobretot merescut, perquè l'equip ho ha fet molt bé. Tenim que fer aquest punt la setmana que ve guanyant com siga, equip dur també, equip difícil, perquè l'Alavés és un equip atípic de recent ascendit. Jo crec que s'ha jugat molt bé, té 6 punts i no serà gens fàcil, una altra final més.
0: I el Mundial de Clubs d'Handbol, el Barça ha superat l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39-29 i s'ha assegurat un bitllet per la final que jugarà dijous al vespre contra el Veszprém hongarès de Xavi Pascual i Emil Nielsen. L'entrenador blaugrana, Carlos Ortega, valora la feina feta per l'equip.
3: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando lo hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
0: Doncs encara els queda un partit intranscendent als blaugranes perquè ja tenen aquesta classificació per la final, en la qual ja es mesuraran dos dels gegants europeus, eh? El Veszprém, amb vells coneguts blaugranes, i el Barça vigent campió de la Champions.
4: Molt bé, doncs vinga, que vagi bé, Marta.
0: Adéu.
4: Gràcies, adéu. Temps ara per la cultura i per als castellers d'Esparreguera que han guanyat la primera jornada del concurs de castell d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30ª, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al gran concurs de castells que s'ha de celebrar el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que podreu seguir a través de la vostra televisió local o també a través de la xarxa Més. Ens ho amplia tot plegat la Norma Lebrero.
5: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8 però l'havia desmuntat i Esparreguera ha jugat el primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla i l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom a la segona ronda amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
6: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que m'aniré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
5: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
4: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 per sobre de l'any passat, i una facturació que frega el milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany. L'esdeveniment arriba al seu final després de 10 dies dedicats a la literatura, l'edició i la cultura en català, i els organitzadors afirmen que aquest és el tercer moment de l'any de més venda de llibres a Catalunya. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, diu que el lloc on es fa ara la fira i el moment són idonis.
7: La fira està ja consolidada aquí, Lluís Companys, és el tercer any, que a més coincideix amb la Mercè. L'espai creiem que és immillorable, és un èxit absolut, és de fàcil accés, permet no només venir-hi sinó tornar-hi, que això és molt important, i permet també arribar a molts passavolants, gent que se la troba, la descobreix i converteix el que era un acte de sector, un acte del sector del llibre, en un acte de ciutat.
4: Doncs no deixem la capital catalana, perquè el Piro Musical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona, per les obres a Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat de posar la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell. La participació d'Oques Grasses, el Piro Musical, arriba en un moment especialment significatiu per a la trajectòria del grup, pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Amb el seu tema, La gent que estimo, ens acomiadem. Bon dilluns, fins demà.

0: del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capboitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta, o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
3: DJ Bigut!
4: Desconnecta del soroll mediàtic els dissabtes d'11 a mitjanit a Ràdio Caldes. Deixa que la música et transporti a una altra dimensió. Three Many DJs in Session.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El passat divendres va tancar amb la celebració de la desena edició de la Nit de l'Esport, un esdeveniment bianual que premia i reconeix els èxits esportius i les fites assolides per part dels esportistes i les entitats calderines durant els darrers 2 anys. En la jornada de reconeixement esportiu es van mencionar els noms de l'equip seniora femení del Sena Club de Caldes de bàsquet, l'equip infantil masculí del Sena Caldes de futbol sala, entre molts altres. I a títol individual es van pronunciar noms com la ciclista Leire Salas, l'alpinista Joan Sol Puig i la patinadora artística Laia Creus, entre molts altres. Uns 30 premis que van servir per donar a conèixer la feina i l'esforç d'equips i esportistes calderins que durant aquests 2 anys han aconseguit fites diferencials en la seva disciplina. Un dels més esperats va ser el guardó especial de la Nit de l'Esport, que va ser escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions, un premi de vot popular que va guanyar en Lluís Álvarez Navalón, qui va tenir una doble menció especial a banda del títol pòstum. Aquest dimecres, de 7:15 fins a 8:15, la biblioteca acollirà el debat del llibre Mercè i Joan, de l'autora Eva Comas Arnal. L'escriptora també acudirà a la trobada organitzada pel Club de Lectura La Caldera i es parlarà sobre la narrativa posant en diàleg la ficció i la vida real amb l'autora present. Demà comença el curs sobre com potenciar les habilitats comercials si ets una persona emprenedora. Al Centre d'Iniciatives Empresarials, al Polígon Industrial La Borda. Des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, la formadora Mònica Mendoza impartirà la formació a persones i emprenedores i empreses que vulguin aprendre, una activitat organitzada per La Piqueta i Caldes Emprèn. Aquest cap de setmana han començat temporada la majoria dels equips calderins. El Sena Caldes de bàsquet es va estrenar a casa en un partit que va acabar perdent 92-94. En el femení, el marcador va ser similar, amb la derrota enfront al Sant Jordi Blau 58-48. Pel que fa al futbol, el Figueres va guanyar el 2-1 al Club de Futbol Caldes, que es va enfrontar a casa d'un dels històrics de la categoria. En quant al futbol sala, el Driver Cars va tenir el mateix resultat enfront un Montsant molt fort a casa seva. I el Club Hoquei Caldes masculí, que va perdre el primer partit de Lliga Catalana amb un Reus Deportiu, que es va imposar 4-2. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més variable, amb intervals de núvols i algunes clarianes, i a partir de primera hora de la tarda augmentarà la inestabilitat i s'esperen alguns ruixats entre les 2 i les 4, amb una precipitació acumulada que podria superar puntualment 1 litre al metre quadrat. Les temperatures es mantindran suaus amb una mínima de 25 graus i baixaran progressivament al vespre. De cara a demà, dimarts, arribarà un canvi de temps encara més marcat. El cel estarà més ennuvolat i s'esperen moltes precipitacions al llarg de bona part de la jornada, especialment durant la tarda, quan els ruixats podran ser més freqüents. Les temperatures baixaran lleugerament amb una màxima al voltant dels 24 graus i una mínima de 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: T'interessa l'esport de Caldes?
2: Vols saber si el pesat del teu nebot ha guanyat aquest cap de setmana?
1: O si la filla de la teva veïna segueix sent líder?
2: Doncs tot això i més...
1: A l'Esport que avui.
2: El nou programa d'esports de Ràdio Caldes.
1: Cada dilluns de 7 a 9 del vespre.
0: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
3: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Posa't al dia de les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món sense sortir de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa t'acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat des del 107.8. Cada dia, de dilluns a diumenge, de les 2 a les 3 de la tarda, el repàs de l'actualitat de la jornada al Next Migdia. La informació de tot el que passa aquí i a la resta del món des de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.

0: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
1: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
2: I de sobte tot sonrisa, alegria i la pena, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes.
0: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
3: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
5: Això es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
6: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
7: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
8: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
3: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
9: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
10: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
11: Es maten a totes.
10: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
12: Ara pujarà el preu de la llet.
10: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
13: Queda un any, un mes i 13 dies.
14: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
15: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
3: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes. Són dilluns 28 de setembre i encetem una nova edició del Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. I el Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí durant tres hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquest Fòrum? A primera hora, que iniciarem tot just d'aquí a pocs minuts, després de la presentació i d'aquest sumari obrirem amb l'editorial les paraules que ens representa i que marquen el to del programa. Tot seguit dedicarem uns minuts a viatjar amb el temps amb tal dia com avui, repassant efemèrides, dies temàtics i petites històries que ens ajuden a entendre el present. Seguidament, a 9:45 serà el moment de parlar, o una mica abans, no?, parlar d'un llibre i de la seva adaptació al cinema i també de la música que acompanya aquesta mirada compartida. Una secció que fins ara eren dues, la llibreteria i llibres, música i pantalla, i que ara s'han fusionat en una de sola. Les col·laboradores Marina Meneses i Clàudia García ens presentaran el llibre escollit, però millor dit, avui serà només la Clàudia, qui tindrà una mica més de feina, una feina extensa i gratificant, perquè Marina, avui per motius personals no pot estar aquí en aquesta hora. Doncs això deia que la Clàudia tindrà una mica més de feina, però una feina, podríem dir, gratificant tant per la vessant literària com per les adaptacions cinematogràfiques. Tot girarà a l'entorn de Harry Potter, el llibre, les pel·lícules i les bandes sonores que han marcat generacions i d'aquesta manera arribarem a les 10, just abans del butlletí informatiu. Després de les notícies, connectarem amb l'espai del Servei d'Ocupació, que setmanalment ens apropa oportunitats laborals, assessorament, orientació i servei a la comunitat. Un espai que compta amb la col·laboració de professionals de la Piqueta, com ara Sònia López. I a continuació, fins a arribar a les 11, ens deixarà un bon regust al relat radiofònic. Avui, amb la segona part del que ja havien començat, el misteri de Radio Escolta. I d'aquesta manera entrarem a la tercera hora d'11 a 12, una hora literària i dedicada a l'ofici d'escriure, amb veu d'autora. Ens acompanyarà l'escriptora castellarenca Natàlia Cereso. Amb ella parlarem de la seva obra literària en general, tot i que ens posarem el focus en la seva novel·la I van passar tants anys, que publicada el 2021 per l'editorial Rata, una obra que centrarà, de fet, la tertúlia del Club de Lectura La Caldera de la Biblioteca de Caldes de Montbui aquesta tarda, amb la que, de fet, enceta el Club de Lectura la nova temporada i que tindrà, per això, el valor afegit de comptar amb la presència de l'autora. Això serà a partir de 6:45 de la tarda. Però abans, unes hores abans, doncs nosaltres parlarem amb Natàlia, que compartirà aquesta tercera hora del Fòrum amb nosaltres.

0: I amb el sumari sobre la taula, obrim el matí amb la nostra mirada del dia.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
0: El preu d'un sostre, el valor d'una vida. Comencem la setmana parlant d'habitatge, però no del metre quadrat, ni dels índexs, ni dels decrets que arriben tard o malament. Parlem de dignitat. La setmana passada, una imatge va travessar el país com un tal de llum enmig de la foscor. Mari Carmen, 87 anys, desnonada de casa seva després de viure-hi més de 70 anys. 70 anys, podem dir, una vida sencera, però tal qual, eh? Una vida que va acabar al replà, envoltada de policies, mentre el seu pis, el seu món, quedava enrere com si fos un objecte prescindible. Aquell desnonament no va ser un cas, va ser la punta de l'iceberg. El moment en què milers de persones van dir prou, el moment en què la vergonya va traspassar fronteres. França ho ha destacat en titulars, altres països europeus ho han denunciat i fins i tot Nacions Unides ha posat el focus en aquesta ferida que ja no es pot tapar. Perquè quan desnonen una dona de 87 anys, no desnonen només una persona, desnonen una memòria, un barri, una història, una comunitat. Desnonen el dret a envellir en pau, desnonen la vida mateixa de casa. I mentre això passa, el sindicat de llogaters fa una crida a col·lapsar Barcelona, coincidint amb la visita del president Pedro Sánchez. I no, no és una exageració, és una necessitat, és una urgència, és la proposta d'una ciutat que ja no cap en els decrets, ni en les excuses, ni en les promeses que no arriben. Els moviments socials exigeixen una cosa tan bàsica com contractes de lloguer indefinits. Indefinits, com si fos una extravagància voler viure al mateix lloc més de 5 anys, com si fos una excentricitat voler arrelar, fer comunitat, saber quin veí et saluda cada matí. L'habitatge ja no és un problema econòmic, és una crisi d'arrelament, és una crisi de país, és una crisi moral. I mentre tot això bull, el CEL també parla. 17 comarques catalanes en alerta per pluja intensa, un canvi sobtat de temps que marca de ple la transició cap a la tardor real. Setmana moguda literalment i metafòricament, paraigua en mà, perquè el clima i la política tenen una cosa en comú: quan es tornen inestables, ens obliguen a estar alerta. Però hi ha una notícia que fa respirar. La Setmana del Llibre en Català tanca amb 130.000 visitants i un 12% més de vendes. Enmig de les dificultats, la cultura aguanta, la llengua aguanta, la literatura aguanta i la gent respon. És el contrapès perfecte. Mentre l'habitatge trontolla, la cultura recorda que som un país que llegeix, que pensa, que es retroba, que es reconeix. Obrim la setmana amb aquesta imatge doble. La ciutat que lluita per no desarrelar-se i el país que celebra els llibres com una forma de resistència. Perquè, al cap i a la fi, una casa no és només un sostre, és una vida. I una cultura no és només un conjunt de llibres, és la manera com un poble es reconeix, es pensa i es defensa. I aquí a Caldes ho sabem bé, sabem què vol dir arrelar, cuidar el veïnat, sostenir-nos els uns als altres, sabem que les llars són sagrades i que la dignitat també. Comencem la setmana amb una convicció profunda. Les persones no es desnonen, les comunitats tampoc. I mentre el país lluita per tenir un lloc on viure, nosaltres, des d'aquesta plaça radiofònica, seguim defensant un lloc on pensar.
2: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: I ara ens avancem una mica, després seguirem amb el guió tal com el tenia, però ara ens avancem i de fet passem justament a aquesta part, ja que parlàvem també de llibres i de literatura, doncs hem de començar també a parlar de llibres, de música, de pantalles. I avui més llibres i més pantalles que mai, podríem dir. Però primer de tot, Clàudia, molt bon dia.
1: Bon dia, Cotxi.
0: He de dir només Clàudia perquè ja ho he avançat abans en el sumari que avui la Marina, per motius personals, no pot estar. Però bé, jo sé que aquest temps ho podrem fer seguir, perquè aquesta temàtica d'avui, tant en llibres com pantalla, com la música, que de fet ja la tenia per ahí de fons, perquè és una música que de seguida ja és que sense que jo digui que parlarem de Harry Potter, és que la música ja es ho diu tot.
1: Sí, és boníssim. Bé, m'hagués agradat molt compartir la secció amb la Marina, perquè és, bueno, la Marina és fantàstica, ja sap que m'agrada molt fer aquestes coses amb ella. Teníem una altra cosa preparada, però al final sí. He canviat una
0: mica... La setmana que ve, ja, o sea, això ja no ho direm avui, millor és deixar-lo com a sorpresa
1: sí.
0: Per la setmana que ve.
1: Es deixa per la setmana vinent, perquè havia preparat una altra cosa.
0: Perquè també està molt bé, vull dir, la temàtica, i bé, avui... improvisem d'aquesta, que no és una improvisació d'un i dos el que dona, per això ja he dit, digo, que passi
1: sí,
0: la...
1: Sí, quan em vaig assabentar que avui venia sola va ser com, vale, doncs he de fer alguna cosa que tingui relativament fresca, i és veritat que ara ja fa molt de temps que jo, per exemple, ja no llegeixo els llibres com a tal, però m'estic tornant a veure les pel·lícules i clar, tenia l'excusa perfecta perquè com, ostres, m'estic veient un altre cop les pel·lícules, tinc el món molt fresc. I també és una cosa que, bueno, és tot un món que trobo que molta gent de la meva edat encara tornem de tant en tant.
0: Gent de la teva edat i no de la teva edat.
1: I més gran.
0: Perquè, a veure, qui no ha vist, per exemple, totes... A veure, llegit llibres, jo te diria que potser un no més, no? Però les pel·lícules, qui no ha vist totes les pel·lícules?
1: Sí.
0: I també t'asseguro que les pel·lícules de Harry Potter podrien dir que s'adapten perfectament al llibre, vull dir, al contingut del llibre. A més, pensa que l'autora, vull dir, segueix precisament el guió de les pel·lícules.
1: Volia parlar de l'autora
0: primer,
1: també.
0: Primer parlem de l'autora,
1: la J.K. Rowling,
0: perquè això té història en un principi.
1: Sí.
0: O sigui, de com ella va començar aquesta història i que ningú la volia.
1: Perquè,
0: ahí,
1: a més,
0: Clàudia.
1: La J.K. Rowling també és una persona bastant amb molta controvèrsia, també. Per això jo volia fer com una espècie de... No justificaré mai aquesta dona, perquè estic bastant en contra de moltes coses que diu, però clar, el món de Harry Potter al final no deixa de ser un món que amb molta gent ens va introduir al món de la lectura. Jo recordo de molt, bueno, jo vaig heredar els llibres del meu cosí gran, i ja això ja per mi és com algun molt màgic, el fet d'heredar llibres d'algú que te'ls dona amb un cert retintint, no? Perquè el meu cosí estava molt obsessionat amb Harry Potter, ell va créixer gairebé que a la part que el propi Harry Potter. I bueno, per qui no ho sàpiga ja, Harry Potter és una saga de 7 llibres. Hi ha un total de 8 pel·lícules perquè l'últim llibre es va dividir en dues pel·lícules. Ja sabeu com és Hollywood, que vol fer el màxim... vol treure el màxim profit de les coses ja llarga. I
0: crec que fins i tot hi ha alguna... que ja és els personatges principals, jo no sé si l'última és aquesta, perquè estic una mica perduda, però pensava que l'última és la que ja els personatges principals són grans i els seus fills, com podríem dir, que els substitueixen.
1: Sí.
0: Aquesta pel·lícula ja està o encara...
1: No, encara... és que es va fer una obra de teatre. Bueno,
0: però si vols comencem a part, però sé que encara aquesta podrien dir...
1: És que és un... Clar, m'acabes de fer compte que hi ha com... és un univers tan extens que es va fer fins i tot un altre llibre, The Cursed Child, crec que es deia l'original, perquè jo recordo que el vam hackejar abans de que sortís traduït al català o al castellà, el vam hackejar en algun lloc per poder-lo llegir abans que sortís. Bueno, una mica decepcionant, però era com... la continuació dels nostres tres protagonistes principals, la continuació dels seus fills a Hogwarts. I, bueno, és una obra de teatre adaptada, crec que es fa a Hollywood, no, al Broadway, no estic segura. Però, bueno, per qui no ho sàpiga, Harry Potter, molt raro que no ho sapigueu, és un nen que neix en un món de màgia a Anglaterra i que, bueno, això no és spoiler per ningú, però que és orfe, perquè els seus pares això, són...
0: Jo diria que tothom ha vist la primera, sobretot, sí, perquè s'ha donat tantes vegades.
1: A més, la primera és molt xula. Ja, sí. A veure si ens dona temps
0: és la que
1: una
0: ens
1: mica
0: introdueix, és la que ens introdueix.
1: D'il·luminació i tal, sí, perquè és molt xula. El Harry Potter és orfe i els seus pares han estat assassinats pel... Bueno, no sé ni si dir el seu nom, quin respecte ara dir el seu nom, el Voldemort.
0: Sí, ostres, aquest és el...
1: El que no ha de ser nombrat.
0: Sí.
1: Que és un, bueno, és un mag molt poderós, molt dolent, que el seu únic objectiu és matar tothom que se li posi per davant. I el Harry Potter sobreviu. A dia d'avui és com l'únic supervivent del Voldemort, i clar, el Voldemort es queda amb aquestes ganes de voler matar un nen, que penses, bueno, tens coses millor que fer, però no, tu te'n vas a voler matar un nen. I és bàsicament com en Harry Potter arriba a Hogwarts, que és l'escola més guai així de bruixeria, que a la quarta pel·lícula ens entenem que no és l'única escola de bruixeria que hi ha en el món, però és com la més prestigiosa, la més guai, per així dir-ho. I en Harry, quan arriba als 11 anys, doncs rep aquesta carta de Hogwarts per marxar a l'escola a aprendre a ser un mag. Ell s'ho troba tot de sorpresa perquè havia viscut gairebé tota la seva vida sense saber que era un mag, amb la seva família Muggle, que els Muggles és una manera de dir als humans. I clar, arriba a Hogwarts i coneix el Ron Weasley i la Hermione Granger, que es converteixen en els seus millors amics, en uns pilars... base per ell. Aleshores viuen tot d'aventures en un intent d'acabar amb les... no va dir les forces oscures, però això seria més de Star Wars. Acabar amb la màgia negra,
0: però,
1: i acabar...
0: No deixen de ser forces bastant fosques.
1: Malignes,
0: sí, sí, però totalment. A més, aquí com entra molt el tema fantasia, però bruixeria,
1: sí,
0: així de clar.
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir, i a més hi ha uns que són bons, molt bons,
1: sí,
0: i uns altres que són molt dolents, com aquest.
1: El que no deu ser nombrat.
0: Sí.
1: Que és graciós perquè, clar, les pel·lícules... Bueno, jo em vaig llegir també els llibres quan era més petita. De fet, vaig fer allò de llegir-me tots els llibres primer i després ja veure'm les pel·lícules. I ho recordo amb molt de carinyo, la veritat. Els llibres eren com... bueno, estan molt ben adaptades les pel·lícules, trobo, però, clar, els llibres et permet profunditzar més en la psicologia dels personatges... Hi ha certs canvis que tampoc importen gaire, no? Però jo recomano sempre llegir els llibres, perquè al final és...
0: A més, ja dic que són històries que estan molt... A veure, que estan molt ben escrites. Vull dir que la fantasia aquí, però que és una... Són obres que ja dic que estan fets per totes les edats.
1: És que a més és molt difícil escriure una cosa com Harry Potter. Al final... construeix un món sencer amb un esport propi, amb una sèrie de normes, un llenguatge, també un vocabulari, i clar, jo trobo que és molt difícil imaginar tantes coses i posar-les per escrit. Aleshores, t'agradi més o menys l'autora, que jo entendria que no t'agradés perquè és una persona qüestionable. La veritat és que Harry Potter és, jo trobo que molta infància per molta gent, la veritat, i a més aquells que hem tingut la sort d'anar llegint i que anessin sortint les pel·lícules, clar, és una cosa que al final t'ha acompanyat una mica, perquè les pel·lícules, la primera es va fer que jo encara n'hi havia nascut.
0: I... Sí, bueno, és que ja vas veure l'última, no la que encara ha de ser, l'última que es va fer,
1: sí.
0: Ahir ja tots els personatges ja són més grans de 25, vull dir que
1: és
0: a que més...
1: Els actors i les actrius ja tenen...
0: No me'n recordo com es diu l'actriu, vull dir que
1: Emma
0: és la Emma Watson, que és és maquíssima, no?
1: Sí,
0: comencen
1: sí.
0: A ser una nena que els nois protagonistes la tenen com repel·lent, no? Perquè
1: sí,
0: és molt intel·ligent, com lo maca que és, no?
1: Sí.
0: I sobretot tots dos, el Harry Potter i el noi... El Ross, que ara tampoc me'n recordo
1: l'actor és el...
0: Bueno,
1: Rupert
0: Green,
1: és
0: el que es fa, representa que es fan la parella, no? Perquè aquí tots se fan parella.
1: Però...
0: que estic fent spoiler, perdó!
1: Però m'encanta que quan estem tu i jo sola sempre acaba sortint alguna cosa així com de parelles o de salseo,
0: és que surten parelles de pel·lícula, no parelles
1: en
0: la realitat.
1: No, a més,
0: a la realitat,
1: no. però parlant de la realitat, la Emma Watson, que és una
0: actriu molt maca,
1: preciosa,
0: és
1: molt, molt advocada de la literatura.
0: I a més és una dona molt reivindicativa en moltes temàtiques socials, etc.
1: Total, i en un món com el que estem ara, que bàsicament el silenci és ser còmplice.
0: Sí.
1: I amb tot el tema... Mira, ara m'hagués agradat portar alguna cosa més relacionada amb el d'avui, perquè, clar, amb tot el tema de la Mari Carmen, també, que estaves comentant abans...
0: És que tot aquest dia es va de Mari Carmen.
1: Sí, sí. Però, bueno, jo avui vinc a portar-vos una mica en el món màgic, a veure si us puc aportar una
0: Home,
1: mica
0: estaria,
1: de tota aquesta
0: sanitat. Home, estaria molt bé que en aquest món màgic poguessi ser real, no?
1: I, clar, poder
0: treure de sobre tota aquesta maligna, o sigui, tota la gent maligna que hi ha,
1: sí,
0: món maligno.
1: Bueno,
0: no?
1: Si haguéssim de fer una llista no acabaríem, però
0: Buah.
1: També relacionant amb la saga de Harry Potter, la saga també es pren com la molèstia de parlar de temes com la discriminació, el perjudici, el poder, la mort, el sacrifici, perquè, clar, al final està creant un món, però dins d'aquest món també hi ha certes discriminacions, i a la Hermione, per exemple, se li fa molta discriminació.
0: Home, i tant.
1: Perquè ja...
0: És... Home, en un principi ja veus com és tractada, després canvia, no? Però en un principi...
1: No, però també la maltracta molt, sobretot a la segona, que és la que m'estic veient jo ara, perquè ella neix en una família que no hi ha cap bruixa, aleshores se la coneix com... hi ha un termini bastant despectiu, ara no recordo com és en català, que és mad blood o alguna
0: cosa així,
1: que és bàsicament una manera molt despectiva de dir que és un desgraciat perquè no té pares bruixes,
0: no?
1: Per tant, que a mi em sembla una mica la J.K. Rowling, per mi és una senyora amb contradicció en potes, perquè com pots fer uns llibres i unes pel·lícules on reivindiques coses, on defenses altres, però després a la vida real et fiques amb la gent trans. És que s'ha de ser una mica bastant tonta.
0: Són d'aquesta... És això una mica el que tu volies
1: denunciar. Volia...
0: Bueno, denunciar. És
1: perquè
0: el fet,
1: molta,
0: no?
1: Hi ha molta gent que no ho sap, però la J.K. Rowling ha fet moltíssimes... molts comentaris molt despectius del col·lectiu trans, i és una cosa que jo trobo inacceptable. Perquè és com...
0: És el respecte que s'ha de tenir a tothom.
1: Clar.
0: Tothom,
1: sí.
0: Sigui qui sigui. Vull dir, cadascú amb la seva manera.
1: Menys,
0: no hem de respectar la intolerància. Això no, eh?
1: Això no.
0: Però precisament, en aquest sentit, ella entraria dins de la intolerància per el que seria aquesta banda.
1: I jo volia destacar perquè Harry Potter no deixa de ser una cosa que ens ha acompanyat a molts a la nostra infantesa, però sempre s'ha de llegir, i aquí ho aprofito per fer un incís, sempre s'ha de llegir amb una mica de context de l'autor o de l'autora, i sempre amb molt criteri propi, perquè al final sempre acabaràs llegint o escoltant música de gent qüestionable. Doncs mínim, si ho fas, que sigui amb una mica de criteri, sabent a què t'estàs enfrontant. I jo la J.K. Rowling volia que fos un exemple d'això, perquè Harry Potter no deixa de ser una història que ens ha seguit a moltíssims a mesura que ens anem a fet grans, perquè el primer llibre va sortir en el 97 i l'últim en el 2007. I les pel·lícules van ser entre el 2001 i el 2011. Molts vam créixer amb Harry Potter, integrant idees d'acceptar la gent, de voler lluitar contra el mal. Clar, després aquesta dona que sigui així és qüestionable, però bueno, que és una crida a estar una mica atent i a no fer cas del que diu la J.K. Rowling fora de l'univers de Harry Potter.
0: A més, és una bueno, l'última pel·lícula ja és que està tan actualitzada amb el que està passant ara.
1: Ostres.
0: Vull dir, aquesta
1: sí, sí.
0: Foscor és que jo la trobo, tot i que sigui una cosa fantàstica, és que la podem totalment, tal com està el món, tenim aquí anava a dir depredador, és que se li pot dir monstruositat, com seria el Trump, no?
1: Ai, sí,
0: I tota la gentussa que hi ha aquí també, a Espanya, no? Vull dir que, però no només aquí, també a tot arreu, vull dir, és aquest... bueno, Alemanya mateix, no? Que torna al tema del nazisme, que és tot això.
1: Hi ha moltes alegories.
0: I a mi me recorda justament esa part, perquè representa que és això, que és el nazisme. Vull dir, és aquesta foscor, que menys mal que... Però clar, tant de bo passés igual, no? Sí que passarà.
1: Tant de bo treure una vareta i desfer-se de la gent dolenta.
0: D'aquí a que passi un temps, perquè tot sempre va rodant.
1: Sí, la història cíclica.
0: Sempre va... Sí. Exactament. I tot tornarà, però mentrestant haurem de patir uns anys foscos, com justament passa en
1: Harry Potter. Sí, sí, sí. I aquests bueno, aquests 7 llibres són bàsicament aventures que viuen els tres personatges principals i, clar, és molt fort això de la foscor perquè en les pel·lícules, clar, jo sempre dic que és molt guai llegir-se el llibre perquè tu et fas una idea i t'ho imagines, però les pel·lícules ho fan molt bé a l'hora d'il·lustrar aquesta foscor que es va com ficant dins la vida d'en Harry Potter, perquè a mesura que van passant les pel·lícules, la fotografia, que és com la manera de dir tot el tema de la il·luminació, els plànols, les escenes, l'escenografia, tot, a mesura que van passant les pel·lícules, els colors canvien moltíssim i això es pot veure molt clarament en els títols inicials de cada pel·lícula. És com que les primeres entregues predominen molt els colors càlids, els espais així com il·luminats... és com que hi ha aquesta sensació molt meravellosa d'anar-se integrant en aquest món màgic, perquè al final el que tu estàs fent com a espectador és acompanyar el Harry, que cada cop s'endinsa més en aquest món màgic. Aleshores, tu com a espectador, les primeres pel·lícules tens aquesta sensació més meravellosa i a mesura que van passant la il·luminació es fa progressivament més fosca.
0: Més fosca, més tenebrosa.
1: Exacte, més tenebrosa, sí. Perfecte, sí. És, per mi és el terme perfecte, sí. Per descriure-ho.
0: No, és que és així.
1: I clar, és com una paleta més dominada per tons freds, grisos, i és una transformació visual que això que ens ajuda a transmetre... ajuda a transmetre com aquest món que envolta el Harry a poc a poc es va veient endinsat per aquesta foscor que propaga el qui no ha de ser nombrat, el Voldemort.
0: A més, al principi de tot, la primera pel·li,
1: el
0: primer llibre, aquí tenim quan ell és petit, és, com ho diem, és orfa, no? Uh-huh. I està amb els tiets, que com el tracta?
1: Sí. Mare de Déu,
0: que li passen coses que, bueno, és aquesta part també podrien dir d'humor que té.
1: Sí, té cert humor, però jo també crec que portant-ho a la vida real trobo que és una molt mala manera d'enfrontar les coses
0: també.
1: No? Al final és, ens veiem cada cop hi ha més foscor, hi ha més gent dolenta, hi ha gent amb interessos molt qüestionables. Jo crec que l'important és enfrontar-se però també enfrontar-se amb humor, i això Harry Potter ho fa bastant, que té com troba dins de tot aquest caos sempre troba algun moment d'humor. Potser no a les pel·lícules finals, que són com el clímax de lo tenebrós, però sobretot a l'inici, que són més petitonets també, sempre s'estan ficant en problemes. La pobra Hermione, que es fiquen amb ella, i és boníssima. Un petó a Emma Watson.
0: I altres nenes que van sortir també. De fet, comencen, els personatges saben qui són, els principals, eh?
1: Sí.
0: Harry Potter, Hermione i el
1: Ron Weasley.
0: I el Ron Weasley. A partir d'ahir després ja comencen a sortir altres que també fan un de bons, i els altres, el Ross aquest, que fa de dolent, bueno...
1: Ai, el Malfoy, sí.
0: Que és aquest, però surten des del principi, eh? Perquè el Ross, jo li dic el Ross, aquel Ross tan... una mica horripilant, que a l'hora de la veritat...
1: Amb el cabell així engominat.
0: Sí, molt engominat i tal. Clar, tot va en funció també de com són els pares, el pare d'aquest, de l'Unidor. El que passa que després també és veritat que conforme, i sobretot quan ja arriba al final... no arriben a ser tan dolents. Aquí
1: és que és
0: el
1: molt guai
0: dolent,
1: això en els llibres, perquè en els llibres, clar, a les pel·lícules tu ho veus, perquè és tampoc és spoiler, heu tingut temps per llegir-ho. O sigui, ara farà, d'aquí poc farà com 20 anys que va sortir...
0: Home, i tant, 97, primera... estem al 2026, doncs 20 anys.
1: No, no, més 30.
0: No, 30, perdona, 30. 26, comença en el 2000, comença, serà 27.
1: Sí, però...
0: Tu poses 3 anys més, no,
1: clar.
0: 30 anys.
1: No, però vull
0: anys.
1: Dir, l'últim llibre ara farà 20 anys que va sortir, quasi.
0: L'últim, que és de l'última pel·lícula, que també...
1: I l'última pel·lícula va sortir en el 2011, aleshores, clar, han passat molts anys.
0: O sigui, és que el temps passa tan ràpid.
1: Molt ràpid, molt fort.
0: Clar, és que ara el Harry Potter, la realitat és que té igual més de 40 anys.
1: Sí,
0: o si no els té,
1: tenir,
0: i si no els
1: tenir...
0: té, poc li falta.
1: Deuen
0: I la Hermione,
1: 40,
0: i la Hermione
1: i
0: està pels 30 i alguna cosa, eh?
1: És que deuen tenir 30 i alguna cosa,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, estan, jo diria que estan tots perquè està... És que comencen a... comencen a tenir aquesta edat. Pot ser que potser el Harry Potter fos, però si no té els 40, està...
1: Deuen tenir 30 i alguna cosa.
0: 30, són... 30 bastants, eh?
1: Sí, Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Green, aquests són els tres actors principals, que a més són moníssims perquè van començar... van fer totes les pel·lícules, van estar els 10 anys fent les pel·lícules ells, no va haver cap canvi així d'actor, menys el del Dumbledore, perquè és veritat que el Dumbledore són dos actors diferents, però perquè l'actor... El primer actor va morir quan van acabar la segona pel·lícula. Bueno, era un home bastant gran.
0: El Mac principal. És que en aquesta pel·lícula, a la realitat també van morir protagonistes.
1: Ai,
0: vull dir, com
1: sí.
0: Que hi ha un que a mi m'agradava molt, que no sabien bé. Al final jo...
1: Sí.
0: Que hi ha un...

0: també,
1: i era gran també, vull dir que...
0: Ostres, i cada... jo de fet ja recordo haver parlat de la Maggie Smith aquí, perquè crec que vaig parlar-vos de... a l'inici quan vaig venir a la ràdio, que us vaig parlar d'Una habitació amb vistes. Ostres. Ella sortia, de fet sortia amb l'Helena Bonham Carter, que també surt a la sala
1: l'Helena Bonham, que surt tan jove, perquè la realitat és que l'Helena també té una edat, no? Però sí, allà en Una habitació amb vistes, que és una preciositat de peli,
0: sí,
1: doncs fins i tot la Maggie Smith és doncs encara la veia jove.
0: És que clar, jo crec que les pel·lícules a més tenen una quantitat de bons actors i actrius, és un no sé, és un cas
1: bueno, les pel·lícules angleses, és que la Maggie Smith és moltes, eh?
0: Desa, ja està, sí, desa del cinema anglès.
1: Surten moltes, i a més en algunes, tipus de Agatha Christie, coses d'aquestes, sí, sí, vull sí, dir sí, que és algo i ara, pues, és una trio que la trobes a faltar, eh? Perquè clar, era d'aquestes...
0: Doncs, trobes noms molt guais ja entre els actors, però també te'ls trobes a les bandes sonores.
1: També.
0: I introduïu-vos una miqueta, no sé si cal parlar-vos gaire de Harry Potter, perquè és d'aquelles bandes sonores que reconeix tothom, fins i tot qui no s'ha vist Harry Potter, jo crec que ho escolta i diu això és Harry Potter.
1: No, sí, tota l'estona l'estem escoltant, perquè com ja he posat tota, vull dir, la primera és la més típica, però després totes les músiques
0: que de fet aquesta melodia que tu estaves tararejant és com el tema principal de Harry Potter, i és molt curiós perquè al igual que la fotografia va canviant, veiem que aquest leitmotiv, m'encanta parlar de leitmotivs, veiem que es repeteix, però moltes vegades va canviant una mica com de tonalitat, o passa de ser major a menor, i així també és com que ens il·lustra una mica tot aquest viatge que va patint el Harry Potter i tota aquesta foscor que se li ve a sobre. Aquests temes principals que tothom reconeixem i que estimem amb barbaritat, per així dir-ho, són... inicialment del John Williams, que John Williams és d'aquells compositors...
1: Gairebé totes les músiques, excepte algunes que són del Hans Zimmer.
0: I algunes... No, aquí el Hans Zimmer no hi és. És
1: fàcil. Sí, hi ha alguna.
0: És l'Alexandre Desplat.
1: Sí, sí.
0: Que moltes vegades, jo els confonc, s'ha de dir, els confonc moltes vegades. Perquè, clar, durant les 7 pel·lícules... 7? 8, perdó, 8 pel·lícules, són 7 llibres.
1: 7 llibres, però que un s'ha dividit en dos.
0: Sí, les relíquies de la mort, sí, sí.
1: Sí.
0: Clar, van participar més compositors, al igual que van participar molts directors, que no els mencionaré perquè són moltíssima penya, però hi ha compositors com Patrick Doyle, Nicholas Hooper, i el que jo reconec més que és l'Alexandre Desplat. Aquest és una, a vegades és una mica fàcil confundir-lo amb el...
1: Amb el Hans Zimmer.
0: Amb el Hans Zimmer. Però perquè utilitzen molta corda, aleshores és com cada compositor... Potser us ho porto algun dia, cada compositor té com 16 instruments que li agrada molt utilitzar. Jo crec que John Williams se'l reconeix molt pels béns metalls, perquè John Williams és compositor, per qui no ho sabia, de Jurassic Park, Star Wars, Indiana Jones, E.T. O sigui, té una filmografia aquest home que jo, sincerament, estem tots els amics de la carrera, que som uns friquis de la música, estem esperant.
1: Mira,
0: en el moment que mori,
1: quan has dit
0: lo de
1: Star Wars, justament quan buscava jo les músiques, menys mal que no l'he col·locat, perquè quan m'ha sortit una, dic, ui, però posava el director, diu, aquesta és de la Guerra de les Galàxies, Star Wars.
0: Sí, sí.
1: Diu, no, vull dir, perquè, clar, quan tu el poses, te va sortint, si poses un autor, en aquest cas el músic, te surt no només Harry Potter, sinó, clar,
0: jo posava... Ha surt tota la seva discografia.
1: Sí, que passa que després m'he adonat i aleshores ja m'he quedat en el que veia ràpid.
0: Que és fàcil confondre's, perquè també va fer Tauró.
1: També, la música de Tauró també és ell.
0: Diria que és John Williams. Ai, que m'estaré equivocant.
1: No, i... jo no t'ho sabria. No te podria rectificar
0: No me la vull jugar. No diré que és John Williams, però em sona que sí. Però, per exemple, Superman és de John Williams, aquesta sí que me la sé segur. Moltes vegades jo confonc Superman
1: amb... Si mira Superman, aquella de quan està pujant... Bueno, que també és una música que no té res a veure, però sí. Vull dir, si tu mires, té punts o cosetes que te la fan, que ara que ho dius, eh?
0: És que per mi el John Williams és com dels millors compositors de bandes sonores, juntament i Morricone, però perquè són capaços de transmetre-ho tot amb el tema dels leitmotivs que ja us vaig comentar que venia de Wagner i tal. John Williams és un clar exemple de com s'han d'utilitzar els leitmotivs, i Harry Potter i totes aquestes sagues que ell li posa música, clar, trobem que sempre hi ha algun leitmotiv associat a algun personatge o alguna escena, o no sé, jo trobo que és màgic, és que no sabria ni per on començar per parlar de la música, trobo que és que hauríem d'estar
1: dues hores. Jo diria que estan unides les tres parts, no? En aquest cas, la història, la literatura, el cinema, perquè està molt ben, o sigui, ja dic, l'adaptació és molt bona. Jo no sé si la Jota, aquesta Rowling, estava darrere també dels guions.
0: De les pel·lícules?
1: Sí, de les pel·lícules.
0: Sí, va participar.
1: Perquè ja t'he dit que estan tan, o sigui, es queden tan reflectides, tan ben fets, no?
0: Sí,
1: jo penso que la pel·lícula està ben feta.
0: Està molt ben feta.
1: No, totes, eh?
0: Perdó, incís, eh? No m'he equivocat. Tauró també la va fer John Williams. Toma, no m'he equivocat. Soc bona musicòloga encara.
1: No, és que sí. Jo te diria que no, ni Flowers.
0: Algun dia estaria guai fer algun homenatge a John Williams. Ara té 90 sí. i pico anys, o sigui que...
1: Uau!
0: 94 anys crec que té.
1: Ostres, i encara està l'home en
0: està
1: actiu.
0: Està viu i està fent...
1: No, està en actiu.
0: Ara fa poc va fer la banda sonora d'una altra pel·lícula de...
1: Uau.
0: Sí, o sigui que segueix actiu aquest home. Però...
1: Bueno, algo así como el Clint Eastwood, ¿no? Que continua...
0: Té
1: 96, però que jo sàpiga no ha dit que és... Vale. Aquí me diuen que ja s'ha retirat, definitivament.
0: Oh, no!
1: fins que no le tornin a treure en alguna ocasió. No, però clar, vulguis que són 97 anys, ja la cosa ja comença
0: és que,
1: a davallar, eh?
0: Sí, no? Però bueno, jo dono gràcies al John Williams. Potser és mala persona, no
1: cas,
0: ho sé, no vull saber.
1: Oh, 94 encara, si ell m'ha estat bé.
0: Sí, pues. Fa poc va fer la banda sonora d'una pel·lícula... Així, crec que d'alienígenes, no estic segura, Revelation Day crec que es diu, no estic segura... No, bueno, tornant a Harry Potter, és que ens podríem passar... Jo em podria passar tantes hores parlant del John Williams, és preocupant això, però molt preocupant.
1: O sigui, tu estaries hores parlant del músic, de la persona que fa la banda sonora,
0: sí.
1: Evidentment, perquè forma part de tu també... De la part literària i ostres, i de la pantalla, que no la podem copiar ni molt
0: realment...
1: més, perquè la pantalla justament, tot i que imagina't, no sé si te recordes d'una pel·lícula o tu l'has vista, aquella que és de la Meryl Streep i la Anne Hathaway,
0: El diable viste de Prada,
1: exacte, que ahí surten les filles de la Meryl Streep, no?
0: Que és que volen un manuscrit de Harry Potter
1: i ella, Hathaway ha de fer tot el possible i al final ho aconsegueix.
0: Sí.
1: Manuscrit de la autora.
0: Clar, és que Harry Potter abarca
1: Harry
0: tot,
1: Potter.
0: Realment, és molt fort.
1: I fins i tot i aquesta pel·lícula també ja podríem dir que és històrica. Que han fet la segona part.
0: Sí, no l'he vista, eh?
1: Jo tampoc. La segona no l'he vista.
0: Però ma germana sí que volia anar a veure-la al cinema i jo...
1: Jo encara no l'he vista a veure a la tele, mira. Hi ha pel·lis que dius tu, val la pena anar al cinema, no? Com, per exemple, la de l'Odisseu, la de l'Odissea.
0: Sí.
1: Val la pena, però... Hi ha d'altres que diu, bueno, pues ja la veuré.
0: Jo recomanaria que si aquestes Harry Potter tornés a sortir
1: al cinema,
0: s'ha d'anar a veure.
1: Cinema.
0: S'ha d'anar a veure, perquè la música, la fotografia, tot, que és que fa molt bona feina envoltant.
1: O sigui, aquests... Que val la pena veure-la en gran,
0: sí.
1: Perquè els efectes especials també...
0: Molt bons, són, també.
1: I,
0: bueno,
1: aquí és que ho hem de dir, perquè
0: i...
1: imagina't quan surt aquella... Com, no me'n recordo com li diu a la serp aquella...
0: Nagiri?
1: No ho sé.
0: Ui, això sembla sushi.
1: Bueno,
0: això és sushi.
1: Té un nom.
0: Nagini.
1: Aquesta, però és com una anaconda enorme.
0: Sí,
1: aquesta
0: sí,
1: serp.
0: Sí. El basilisco.
1: El basilisco, això.
0: Vale, sí, sí.
1: El basilisco, bueno, són efectes especials, tot això.
0: Que sí,
1: i,
0: que
1: bueno,
0: sí,
1: i quan estan allà, me'n recordo, en aquell... aquell partit de...
0: A Quidditch.
1: D'escacs enormes.
0: Ah, sí, la primera.
1: Sí, la primera. Sí. Això és la primera, eh?
0: Sí, és la primera.
1: Bueno, és que n'hi ha tanta...
0: Hi ha tantes coses
1: a explicar.
0: No podria... Jo crec que hauria d'haver fet potser una pel·lícula per programa, perquè intentar com explicar Harry Potter així en general trobo que és molt difícil, perquè hi ha tants detallets així que es poden quedar fora, però... Sí, és que Harry Potter és un món sencer i és tan maco.
1: Des d'aquí és que, mira, els nens i nenes, a partir de certa edat, jo diria que a partir de 10 anys poden llegir-lo perfectament.
0: Sí.
1: A partir d'aquesta edat, el que no hagi llegit Harry Potter és molt bona lectura.
0: Sí.
1: Primer perquè te fiques dins de lo que és l'aventura. També hi ha molts valors. En el que vull dir, perquè hi ha el bé i el mal. I tot això ho tens aquí. I per això considero que és una lectura molt recomanada.
0: Sí.
1: Per...
0: Sí, sí.
1: Per a partir d'aquestes edats.
0: Jo trobo que sí, que és, a més és molt bona manera d'iniciar-se la novel·la juvenil. Jo recordo que va ser de les primeres novel·les que vaig llegir així de petitona. I, bueno, jo li recomano a tothom, realment, qualsevol edat es pot llegir Harry Potter i s'ho pot gaudir molt. No seré d'aquelles puritanes que diran no, llegiu-vos els llibres primer i després mireu les pel·lis. Feu el que vulgueu, però mireu i llegiu Harry Potter, perquè és un... És, si no ho heu fet ja, perquè jo crec que la majoria ja ho hauran fet, però... Sí, llegiu-vos-ho també, és molt maco, és un món perfecte, no, de fet és guai perquè no és un món perfecte, té moltes desigualtats i moltes coses. No he mencionat res del Quidditch, i a mi el Quidditch m'encanta, és un esport que a més s'ha portat a la vida real. És molt fort, hi ha gent amb escombres per Anglaterra jugant a Quidditch. L'únic que, clar, que no poden volar perquè no...
1: Bueno,
0: en aquest món no funcionem així.
1: En el món màgic però... l'hem passat molt bé amb aquesta... sí, sempre he tingut la sensació de que Harry Potter va fer llegir, això que et deia, que llegir de la lectura, a qui no llegia. És a dir, jo, bueno, en aquest cas l'autora, no? I rellegir a qui ja llegia les obres. Perquè a vegades també és cert que nosaltres ja tenim tantes lectures per fer, obligacions, que dius... és una pena no tenir temps, perquè m'agradaria poder tenir el temps d'agafar i llegir-me els 7 llibres o els 7 llibres del Harry Potter, t'ho asseguro, eh? Doncs, i la música jo penso que també, o sigui, de fet aquesta, la música és que ja de fet la banda sonora ja crea el nivell de Hogwarts.
0: Sí,
1: vull
0: sí,
1: dir
0: sí,
1: que en el moment que la sents, i és la música del John Williams. Vull dir que...
0: Em falta tenir un pòster d'aquest home. Però bueno.
1: Jo, mira, ara no el reconeixeria. Com m'has dit que té 94 anys, doncs
0: sí,
1: no sabria reconèixer-lo.
0: Sí, té 94.
1: Però clar, si li treus 30 anys de la primera pel·lícula, li treus ara 94, li treus 30, doncs te queda en 64. Encara doncs, podria dir que és una persona... Bé, no?
0: Sí, ja, encara, jo mira, vull creure que encara està jove el John Williams.
1: No, les persones que estan així en actiu, i tant que dura.
0: Sí, sí, sí. Tenim molts així en el món de la música. El Paul McCartney, per exemple, segueix
1: també
0: molt actiu i ja 80, té 80.
1: Són 80
0: també
1: passats. Bueno, hi ha tants que ja tenen 80. Aquí,
0: però mira,
1: allà...
0: la música i la lectura són una molt bona senyal de que llegir i escoltar música són, mira, maneres d'arribar molt...
1: És una pena que molts bons que hi havia, doncs ja no hi són.
0: Ja no,
1: no
0: hi són,
1: clar,
0: sí.
1: Vull dir, perquè per malaltia o pel que sigui, doncs han marxat, com David Bowie...
0: Ai, sí, quin mal. En el 2016, que va ser, ara farà 10 anys. Ha fet 10 anys que va morir, crec.
1: Sí, vull dir, ara, de fet, tenia 69. Vull dir que encara no hauria fet els 80.
0: Ai, bueno, algun dia us portaré David Bowie, perquè també és molt curiós el seu últim
1: A més, ha fet pel·lícules
0: i...
1: que sortia, sí, en pel·lícules a més de fantasia.
0: El laberinto!
1: Fantasies.
0: Com es deia, Conchi? Ajuda'm, la del laberinto.
1: La del laberinto, la del...
0: Sí, sí, que ell és un rei duende.
1: Sí, però no, és la història interminable, ell no surt,
0: no,
1: és en una altra.
0: No, també, la història interminable. Sí,
1: també és molt bona.
0: Va traumar el meu pare, que, sí, que aquesta, però bueno.
1: Oh, aquesta m'encanta, va ser la que a mi me va iniciar en tot el...
0: Sí?
1: En tota
0: potser
1: la història fantàstica. Vull dir, fa molts anys de Michael Ende, aquesta, quan la vaig descobrir... Fa la tira d'anys. Va ser per mi el primer el llibre que la peli. La peli, en aquest cas, fallava bastant en comparació,
0: sí,
1: amb la peli. Sí,
0: potser
1: la peli és, la,
0: dia,
1: el llibre és molt millor. Jo te la, a veure si lo trobo i te lo puc deixar.
0: Ara, tinc moltes lectures pendents, però sí, sí, li faré una ullada també.
1: Ai, Clàudia.
0: Ja estic veient el rellotge.
1: Has dit el... Dentro del laberinto.
0: Gràcies.
1: Doncs, Clàudia, ho hem de deixar. Quina pena, eh? Perquè és que avui per això jo ja dic, avancem-nos ja, perquè és que si no...
0: És que és complicat, i encara sento que queden moltes coses per dir, però és tan complicat amb una saga com Harry Potter.
1: Es torna a agafar.
0: Però bueno, a veure la setmana vinent que us podem portar, la Marina i jo.
1: Sí, sí, ho portaré, però aquest tema pot ser que entre les dues encara torneu a agafar-lo.
0: Clàudia, a veure si la Marina em dona estructura.
1: Moltes gràcies per les per la teva proposta, per explicar-nos el fet de Harry Potter, tota aquesta saga tan impressionant i que tan enriquidora, i que avui no l'hem pogut acabar, però continuarem. Doncs moltíssimes gràcies i fins a la propera. Conchi. Ara deixem pas a l'informatiu abans de passar a la segona hora de la ràdio i escoltem les notícies. No marxeu, que de seguida tornem.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El passat divendres va tancar amb la celebració de la desena edició de la Nit de l'Esport, un esdeveniment bianual que premia i reconeix els èxits esportius i les fites assolides per part dels esportistes i les entitats calderines durant els darrers 2 anys. En la jornada de reconeixement esportiu es van mencionar els noms de l'equip sènior femení del Sena Caldes de bàsquet, l'equip infantil masculí del Sena Caldes de futbol sala, entre molts altres. I a títol individual es van pronunciar noms com la ciclista Leire Sales, l'alpinista Joan Sol Puig i la patinadora artística Laia Creus, entre molts altres. Uns 30 premis que van servir per donar a conèixer la feina i l'esforç dels equips i esportistes calderins que durant aquests 2 anys han aconseguit fites diferencials en la seva disciplina. Un dels més esperats va ser el guardó especial de la Nit de l'Esport, que va ser escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions, un premi de vot popular que va guanyar en Lluís Álvarez Navalón, qui va tenir una doble menció especial a banda del títol pòstum. Aquest dimecres, de 6:45 fins a 7:45, la biblioteca acollirà el debat del llibre Mercè i Joan, de l'autora Eva Comas Arnal. L'escriptora també acudirà a la trobada organitzada pel Club de Lectura La Caldera i es parlarà sobre la narrativa posant en diàleg la ficció i la vida real amb l'autora en present. Demà comença el curs sobre com potenciar les habilitats comercials si ets una persona emprenedora al Centre d'Iniciatives Empresarials al Polígon Industrial La Borda. Des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, la formadora Mònica Mendoza impartirà la formació a persones emprenedores i empreses que vulguin aprendre. Una activitat organitzada per La Piqueta i Caldes Emprèn. Aquest cap de setmana han començat temporada la majoria dels equips calderins. El Sena Caldes de bàsquet es va estrenar a casa amb molta energia en un partit que va acabar perdent 92-94. En el femení, el marcador va ser similar, amb la derrota enfront del Sant Jordi Blau 58-48. Pel que fa al futbol, el Figueres va guanyar 2-1 al Club Futbol Caldes, que es va enfrontar a casa d'un dels històrics de la categoria. En futbol sala, el Drivers Cars va tenir el mateix resultat enfront a un Montsant molt fort a casa seva. I el Club Hoquei Caldes masculí va perdre el primer partit de Lliga Catalana amb un Reus Deportiu, que es va imposar 4-2. Això sí, el femení es va emportar la victòria a domicili per 2-3 amb un Voltregà que va començar obrint el marcador i que les calderines van saber revifar els ànims per endur-se'n els primers punts de la temporada. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més variable amb intervals de núvols i algunes clarianes. A partir de primera hora de la tarda augmentarà la inestabilitat i s'esperen alguns ruixats entre les 2 i les 4 hores de la tarda, amb una precipitació acumulada que podria superar puntualment el litre per metre quadrat. Les temperatures es mantindran suaus amb una màxima de 25 graus i baixaran progressivament al vespre. De cara a demà, dimarts, arribarà un canvi de temps encara més marcat. El cel estarà més ennuvolat i s'esperen precipitacions al llarg de bona part de la jornada, especialment durant la tarda, quan els ruixats podran ser més freqüents, amb 10 litres al metre quadrat. Les temperatures baixaran lleugerament amb una màxima al voltant dels 24 graus i una mínima de 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
2: Encetem la segona hora del programa després d'aquestes notícies, que d'unidó, avui també són una mica bé, toca el tema esportiu i d'altres, doncs bé. Doncs ara arriba un dels espais més útils i més necessaris del fòrum, el servei d'ocupació, que cada setmana ens acosta a oportunitats laborals, assessorament, orientació i recursos per a la comunitat. Un espai que fem conjuntament amb professionals de la piqueta, però més concretament amb Sònia López. Bon
3: Hola.
2: Dia, Sònia.
3: Bon dia.
2: Què tal?
3: Bé,
2: com ha anat el cap de setmana? Pel que fa, vull dir, us han arribat més notícies, notícies més, podríem dir, feines, no? Uh-huh. O propostes, no?
3: Bueno, durant la setmana passada van entrar 3 ofertes noves, a part de que estem treballant amb les ofertes que tenim perquè, bueno, per cobrir-les.
2: Mm. Doncs això ens portes ofertes actives,
3: sí,
2: que tenim ara mateix aquí a la Borsa de Treball de Caldes. Recordant sempre que aquestes vacants poden variar perquè constantment n'entren de noves, no? Algunes pot ser que quedin ja, que s'ompli, que quedin a lo millor s'han omplert, millor, no?
3: Sí, que de sobte diguem alguna que d'aquí 2 dies o aquesta tarda doncs ja no apareguin al web perquè ja s'han
2: cobert. Això també està bé, que s'hagi estat coberta, no?
3: Sí,
2: però, bueno,
3: ja és la
2: de
3: idea.
2: Fet, és la idea, és aquesta. Doncs, a veure, quines ofertes que tenim avui, no?
3: Doncs avui us portem diguem, calenteta, treta del forn, és una per treballar amb una llar domèstica particular. És un particular que té una masia i està buscant algú que faci 6 hores diàries, de dilluns a divendres, fent les tasques de neteja i de preparació dels menjars.
2: Home, això està molt bé perquè és cada dia, això vol dir que és un sou una mica més, perquè ja sabem que les retribucions de les feines de la llar, quan són, diguem, per hores, tampoc és que siguin molt elevades, no?
3: Ja.
2: Clar, i si tu ja poses 6 hores tots els dies de la setmana, doncs clar, aquí ja econòmicament va millor per la persona.
3: Sí, és una jornada parcial de 30 hores i s'acosta molt més a una jornada completa, llavors doncs, la gent que estigui interessada s'hi pot acollir. A més, és un horari que en principi es pot concretar amb la persona, per tant, això facilita la conciliació, important també. En principi és un contracte temporal, però la idea és que es pugui anar ampliant i que sigui un tema estable. I el que demanen és tenir experiència demostrable, això sí, vull dir, si no tenim experiència, necessiten algú que entri i es faci amb aquesta casa i la pugui portar i que tingui carnet de conduir, perquè al ser una masia no es pot arribar caminant tan fàcilment. Llavors, doncs, necessites un vehicle propi. Això sí, seria un dels requisits que importants per a aquesta oferta. Llavors, les persones amb experiència interessades en fer una jornada parcial o de 30 hores, doncs, es poden inscriure.
2: Molt bé. I després passarien també a una altra que és monitor o monitora,
3: sí,
2: de menjador. De fet, aquesta ja sí que seria més per unes hores concretes,
3: sí,
2: no?
3: Sí, això són, parlem de treballar, els horaris de monitora o monitor de menjador són de dilluns a divendres de 12:30 a 3, acostumen a ser aquest horari, a no ser que es complementin amb altres tasques de suport a l'escola. En principi, les funcions, bueno, ja sabem, és acompanyament a l'escola, vigilància en el pati, dinamitzar activitats recreatives i acompanyar els infants en aquest espai escolar tan important. Això sí, és imprescindible el títol de monitor o monitora de lleure. Això és imprescindible. És imprescindible parlar català alt, perquè a les escoles doncs, aquest és un dels requisits imprescindibles que hem de tenir en compte. I si tenim experiència en l'àmbit, segurament tenim més possibilitats. Llavors, a qui li interessi, també pot apuntar-se. Una altra oferta que tenim en marxa és la d'operari. Hi ha 2 ofertes com d'operari operària. Vale? Una és per treballar amb premsa, és una empresa del sector metal·lúrgic, i requereixen algú que faci preparació de la premsa, que pugui extreure les peces resultants, que pugui comprovar doncs, que els paràmetres que per cada tipus d'article es compleixin, vull dir, hi ha uns paràmetres específics, mides, control visual, llavors pues tot això s'ha de comprovar. S'ha de tenir, per tant, una lectoescriptura bàsica molt assolida. L'esforç físic moderat, això també, perquè és treballar al final amb peces de metall, i l'horari és una jornada completa, partida de dilluns a divendres, de 8 a 1 i de 2 i mitja a 5 i mitja, dos quarts de 6. El sou està en uns 1.979 euros mensuals bruts per 14 pagues. I sobretot es demana experiència en producció, hem treballat en producció, que es pugui fer aquesta tasca de prendre mides, de comprovar els paràmetres, etc., i aquesta tasca també doncs, un moderat esforç físic. I l'altra oferta d'operari i operària de producció és per una empresa d'un sector diferent. ¿Vale? És un sector més relacionat amb la salut, amb el sector sanitari, i necessiten algú que faci la funció de preparar i ajustar paràmetres d'una maquinària, que posin molta atenció en el control de qualitat del producte, de detectar i comunicar incidències tècniques o de producció, i en tasques bàsiques de manteniment preventiu i de neteja de maquinària. Sobretot es dona molta importància a la seguretat i la qualitat en el treball. Parlem d'una jornada completa. El contracte inicialment és per ETT, però hi ha possibilitats d'incorporació estable, i l'horari és de dilluns a divendres, de 8 a 5, a dos quarts de 6.
4: Me quedo una mica ATT, què vol
3: ETT?
4: Dir? ETT,
3: ETT són les empreses de treball temporal.
4: Val.
3: Que fan servir moltes empreses quan necessiten sobretot cobrir personal per poc temps o de forma molt immediata. És un recurs que fan servir i que bueno, doncs a vegades es complementa amb la nostra feina. Mm-hmm. Llavors nosaltres ajudem a buscar personal, però a vegades l'empresa li interessa que aquella persona comenci per ETT, tenir-la un temps i després valorar si poden ja posar-la de forma estable, mm-hmm. entre altres casuístiques.
4: Després, és que ara no me surt la paraula. Una altra ocupació, no?
3: Ocupació?
4: Sí, podria ser la de treballador o treballadora... oferta, podria, és que ara no me sortia
3: una altra oferta
4: de treball, no?
3: Sí.
4: O seria aquesta de treballador o treballadora social de
3: sí.
4: residència.
3: Sí.
4: Aquí seria, podríem dir que el títol que es requereix sociosanitari, no?
3: No, en aquest cas
4: bueno,
3: és un
4: títol... Explica-la tu, que és qui sap.
3: Sí. En aquest cas és un títol universitari, de treballador o treballadora social.
4: Val.
3: Aquesta la vam passar per sobre la setmana passada, continua activa, i m'ha semblat interessant explicar
4: podria
3: una miqueta
4: també...
3: més.
4: Podria ser també que treballador social estaria com terapeuta ocupacional, que més o menys poden estar unida, o no ben bé, perquè terapeuta ocupacional més bé està quan és, diguem, la seva funció és dinamitzar, no? No sé si va per aquí.
3: Sí, són funcions, són ocupacions complementàries, en realitat,
4: sí.
3: en el sector social i amb l'atenció a les persones, sobretot. El treball social es centra més, potser, en la part més de gestió de recursos per a les persones en situació vulnerable, i la persona que fa teràpia ocupacional té una mica més de coneixement de la casuística específica de salut d'aquella persona i de quines tècniques pot posar en marxa doncs per ajudar aquella persona a recuperar-se quan ha tingut un tema de salut que li ha restringit aquesta, doncs, la seva mobilitat o la seva independència personal. Llavors, són feines molt diferents en el sector social, però que es complementen o que poden treballar paral·leles, i tant, totes són igual de... Llavors, en aquest cas, aquest treballador o treballadora social, en principi el que s'ofereix són unes 10-15 hores setmanals per la part de gestió, però si hi hagués una persona amb aquest títol universitari interessada en fer jornada completa, segurament l'empresa afegiria tasques que necessiten cobrir i que aquest perfil podria cobrir, tasques més de suport directament a persones residents, suport a les famílies, potser dinamització d'activitats, llavors són tasques també de suport a direcció, a la direcció de la residència, i per tant això constituiria una jornada completa. Si alguna persona està interessada que tingui aquesta formació, doncs bueno, potser és una feina que li podria encaixar.
4: A més, és en una residència doncs que és, n'hi ha diverses aquí al poble, bueno, a la població, al poble, dins del que és el nucli urbà i fora del nucli urbà.
3: Uh-huh, exacte.
4: De moment, això és la persona qui s'ha d'adreçar a vosaltres, i a partir d'aquí doncs, sabrà doncs, en quin espai doncs, necessita aquest, per cobrir aquesta, aquesta feina, no?
3: Sí, les persones que estiguin interessades, potser el més ràpid és visitar el web de Caldes, de l'Ajuntament de Caldes, on trobaran les ofertes actives i allà hi ha un apartat directament per fer una inscripció directa a l'oferta. Però hi ha una condició, i la condició és que han d'estar inscrites a la borsa de treball, perdoneu. Han d'estar inscrites a la borsa de treball. Si no estan inscrites, primer hauran de passar per aquest tràmit de que l'hem de conèixer, hem de conèixer doncs, què ha fet fins ara, etc., fer l'entrevista, introduir-la a la nostra base de dades i a partir d'aquí ja quedarà disponible per aquestes i per altres ofertes.
4: Vull dir, és el fet de que fins i tot, no sé si es dona el cas de que persones que ja s'han apuntat pel que sigui i sabeu el seu perfil, de cara a cobrir un treball per als estudis que té, pel que sigui, si això, no sé si això ho feu directament de vosaltres quan s'ha de cobrir una oferta, no? Doncs dir, ostres, i no hi ha ningú que potser podeu trucar directament a aquesta persona perquè pel seu perfil pot anar molt bé.
3: Bueno,
4: no sé.
3: De fet, això forma part de la nostra feina i és una cosa que en aquests moments que hi ha un nivell d'atur tan baix i, per tant, un nivell d'ocupació molt alta, s'ha d'incidir molt més en aquesta feina de buscar candidatures, trucar a les persones, saber si estan disponibles o els interessa, perquè no tenim tantes inscripcions a les ofertes com altres èpoques que doncs, bueno, la situació és diferent. Per tant, sí, això ho hem de fer molt.
4: O sigui que també va bé, no? Perquè la persona diu, pues mira, el perfil va tan bé, és possible que potser us trobeu que la persona ja ha trobat feina, però per si sí, no ha trobat feina, pues bé, doncs és una manera sí, doncs, de que la pugui, doncs, també se la pugui ajudar, no? Al respecte.
3: Exacte. Normalment les persones que estan inscrites a la borsa els insistim moltíssim en que tinguin la seva situació actualitzada. Què vol dir? Si ara estàs treballant, avisa'ns perquè podem desactivar el teu expedient i ja no et tenim en compte per ofertes. I en el moment que vulguis activar-te de nou perquè vols canviar de feina, perquè t'has quedat a l'atur, el que sigui, vens de nou, comuniques o truques o contactes i ens dius, mireu, estic actiu de nou, actualitzem el teu expedient perquè la situació ens canvien. I a partir d'aquí doncs, tornem a mirar ofertes.
4: Molt bé. I després hi ha també petites informacions que poden resoldre dubtes importants.
3: Sí.
4: Explica també això, no?
3: Sí.
4: Temes o informacions breus que es poden afegir puntualment.
3: Sí, perquè ens sembla que són informacions que podem anar aportant perquè així coneguin una miqueta més aspectes relacionats amb el nostre servei que són importants. Un d'ells podria ser el de on es publiquen les ofertes de la borsa de treball, que recordem que això, com he dit abans, està al web de Caldes, però també les trobareu al web de Xaloc, que és un web de la Diputació de Barcelona on pengem les ofertes i també trobaríeu no només ofertes de Caldes, sinó de poblacions del voltant i, a més, de feines molt diverses. I d'altra banda, a les xarxes, a l'Instagram, al Facebook de l'Ajuntament de Caldes, trobaran informació periòdica de les ofertes, també.
4: Mm-hmm. Què és una sessió d'acollida? Igual ja l'has explicat i jo no. Quedo, perquè com ho veig aquí al final, jo
3: sí.
4: Està molt bé que ho hagis posat. Vinga, una sessió d'acollida?
3: Una sessió d'acollida és una sessió que fem des de fa molt temps. La fem, intentem fer-la cada setmana, però depèn molt també del volum de persones que puguin venir. I és una sessió on durant una hora i mitja expliquem o donem uns, ara se li diria tips, donem com unes informacions que considerem essencials en qualsevol procés de cerca de feina. Llavors el que fem és intentar que sigui una sessió pràctica, però que aporti molta informació sobre això, com m'haig d'apuntar les ofertes, on trobo les ofertes d'acord amb la meva feina, com m'haig de fer un currículum, quina és la informació bàsica d'un currículum, com haig de començar, quin és el punt de partida per començar a buscar treball, quins són els passos bàsics i essencials que m'haig de plantejar doncs a l'hora de fer una bona cerca de feina i aconseguir això que m'interessa. Llavors, considerem que és una sessió imprescindible perquè al final no ens ensenyen enlloc com buscar feina, i això també té uns coneixements que es requereixen. I a més, moltes vegades venen i els donem informació i aquesta sessió el que fa és explicar per què aquesta informació que donem, per què aquestes orientacions que donem sobre canviar el teu currículum o treballar com fas una entrevista de feina, per què són tan importants.
4: Mm-hmm. I així per acabar, on es publiquen les ofertes de la borsa de treball?
3: Això,
4: jo crec que cada setmana, però no importa repetir-lo, vull dir que incidir sempre.
3: Ho podem repetir les vegades que, sí, que calgui.
4: Sí, perquè recordem, és la manera que quedarà.
3: Recordem que estan al web, sobretot al web de Caldes, caldesdemontbui.cat, a la part de la borsa de treball o de les ofertes actives, estan al web de Xaloc i es trobareu a les xarxes de l'Ajuntament de Caldes, al Facebook, Instagram i X.
4: Tota aquesta xarxa i és la borsa de treball.
3: No tenim nosaltres xarxa pròpia perquè l'Ajuntament de Caldes
4: ja ho fa directament a l'Ajuntament. Sí. Doncs no sé, Sònia, si ja vols destacar alguna cosa més?
3: Doncs, bueno, sí, puc destacar que aquest dijous tenim previst fer una sessió d'acollida.
4: Ah, molt bé, la fem que és aquesta que començaran abans.
3: És a les 9 del matí, durarà fins a les 10:30 i és a la Piqueta. Llavors, qualsevol persona que estigui interessada, encara que no estigui inscrita a la borsa de treball, però que li interessi venir a aquesta sessió, pot venir. Sí que demanem que primer ens truqui per nosaltres saber que vindrà.
4: Exacte.
3: Que ens truqui o que passi per la Piqueta per dir m'apunto a la sessió d'acollida. Recordo el telèfon?
4: Sí, i
3: el
4: tant.
3: El telèfon és el 93-862-70-25. Si no, si trobeu, si busqueu en qualsevol buscador la Piqueta, en qualsevol cercador, trobareu l'adreça i les dades de contacte.
4: Exacte, vull dir que és una manera que directament a la web també es pot dir, assistiré, és a dir, per fer la inscripció es pot fer o bé per telèfon o també directament a la web, no?
3: La inscripció per donar cita, per poder fer una entrevista amb nosaltres...
4: No, aquesta, per a poder assistir a l'acollida.
3: Sí, es pot fer, perdona, no estava...
4: Per això.
3: Sí, dic... es pot fer per telèfon o venint a la Piqueta.
4: Sabem que és aquest dijous, doncs, vull dir, la gent, almenys perquè vosaltres tingueu aquesta...
3: Una previsió.
4: Una previsió de les persones que assistiran, no? Que exacte. Això també va molt bé.
3: Exacte. Doncs dijous a les 9, esteu convidats i convidades.
4: Molt bé. Doncs, Sònia... Si no hi ha res més, doncs moltes gràcies per tota aquesta aportació tan important, doncs, perquè són moltes les persones que necessiten feina. Pot ser que quan tu has dit abans que potser ara no hi ha tanta, també això és positiu. Vol dir que si no hi ha tanta, vol dir que és que hi ha menys persones que estan a l'atur, no?
3: Exacte, o que estan en cerca activa, sí, sí.
4: Doncs moltes
3: gràcies a vosaltres.
4: Doncs la setmana que ve més.
3: Vale, o sigui
4: que fins dilluns que ve.
3: Fins dilluns que ve.

Doncs ara, com hem començat en un principi, doncs era moment de parlar, perquè el tema era molt interessant, sobretot a la primera hora tocant el tema de Harry Potter amb la Clàudia, i deixem el tal dia com avui, ara, i ara ho parlem, no? De fet, amb aquesta mirada, doncs, entrem ara aquesta... O sigui, deixem una mica el present de com ha estat ara la borsa de treballs, i parlem, ara passem a, fem un pas enrere en el temps per entendre d'on venim, i és el moment, això, de tal dia com avui.

I com ja hem dit en un principi, avui és dilluns, 28 de setembre, ja hem viscut 270 dies d'aquest 2026 i encara resta 95 per tancar-lo i escriure un nou cicle. El Sant Toral ens recorda les celebracions de la Nostra Senyora de la Penya i Santa Lloba i els sants Wenceslau, amb B doble, Llorenç i Wenceslau, amb B baixa. Si us dieu així, moltes felicitats. També avui el calendari ve carregat de jornades que ens ajuden a llegir el món amb profunditat i consciència. D'aquesta manera es commemora el Dia Internacional de l'Accés Universal a la Informació, el Dia Mundial de les Notícies, el Dia d'Acció Global per accedir a l'avortament legal i segur, el Dia Mundial contra la Ràbia i el Dia Internacional de la Síndrome d'Arnold Schiari. Pel que fa al Dia Internacional de l'Accés Universal a la Informació, és una jornada que reivindica un dret essencial, poder accedir a la informació pública de manera lliure, segura i transparent. Un dret que sosté la llibertat de pensament, l'expressió i la participació democràtica. Un dia que ens recorda que sense informació no hi ha ciutadania plena. El Dia Mundial de les Notícies també és una data que posa en valor el periodisme rigorós, les notícies fiables i la feina dels professionals que verifiquen, contrasten i expliquen el món, tal com es fa aquí a la ràdio. En temps de fake news i soroll digital, aquest dia ens recorda que una notícia és un servei públic i no és un producte qualsevol. Del Dia d'Acció Global per accedir a l'avortament legal i segur, direm que és una jornada impulsada per moviments feministes d'arreu del món per defensar el dret de les dones a un avortament segur, legal i lliure de violències. Un dia que denuncia les morts i les seqüeles que provoca l'avortament clandestí, especialment en contextos de desigualtat extrema. Una data que recorda que la salut reproductiva és un dret humà. El Dia Mundial contra la Ràbia. No és una ràbia que tinguem en el cos, aquí va, diguem, de malaltia. Es commemora en record de Lluís Pasteur, que va morir un 28 de setembre de l'any 1895 i va crear la vacuna antiràbica. La ràbia continua provocant 55.000 morts anuals, sobretot a Àfrica i a Àsia, i afecta especialment a infants. Les principals organitzacions internacionals treballen per erradicar-la en gossos abans del 2030. La via més efectiva per evitar contagis humans podria ser aquesta, no? La vacuna. Per tant, una jornada que ens recorda que la ciència salva vides i que la prevenció és clau. El Dia Internacional de la Síndrome d'Arnold Schiari. Una malaltia rara del sistema nerviós central causada per una malformació a la base del crani que fa que el teixit cerebral s'estengui cap al canal espinal. Pot provocar dolor, problemes motors, desequilibris i acumulació de líquid cefalorraquídeo. Es classifica en tres tipus, del més lleu al més greu, i requereix diagnòstic especialitat. Un dia per donar visibilitat, avui podríem dir, és un dia per donar visibilitat, suport i recerca a una patologia sovint desconeguda. I ara sí entrem a les efemèrides. Com sempre, el temps es porta aquestes efemèrides, històries que expliquen el món. I tal dia com avui, un 28 de setembre, podem destacar que l'any 2008 el SpaceX es converteix en la primera empresa privada a posar un vehicle espacial en òrbita amb el Falcon 1. Podríem dir que aquesta empresa és la del el del que actualment és l'amo de l'X o anteriorment era Twitter. Elon Musk, crec que es diu. El 1994 es va enfonsar el ferri de MS, d'Estònia, al mar Bàltic, i va causar doncs tot gairebé el total va ser 852 morts, no? El 1958 França va aprovar en referèndum la Constitució de la Cinquena República. L'any 1951
Un intent de cop d'estat contra l'Argentina es va produir contra el qui era president, Juan Domingo Perón. L'any 1928, Alexander Fleming va descobrir la penicilina, una troballa que canviarà la història de la medicina. L'any 1893 es va fundar el Futebol Club de Porto i el 1889 es va definir oficialment el metre a la Conferència General de Pesos i Mesures, el metre de medir, de mesurar. El 1884 es va inaugurar l'estadi Anfield, a casa del Liverpool, del futbol, podríem dir, futbol club, no? I el 1868 la reina Isabel II d'Espanya es va exiliar a França després de la batalla del Colea. Acabem el 1014, l'any 1014, en què una ruptura de la línia de costa als Països Baixos va provocar milers de morts, segons les cròniques, o ho diuen les cròniques de Kildenburg. I ara ja per acabar, uns naixements destacats, que ara ja no hi som, però podríem dir que un 28 de setembre hauria fet anys l'actriu Brigitte Bardot. De fet, va néixer l'any 1994 i va morir això l'any passat, el 2025, un 28 de setembre, o el 28 de setembre, i n'hauria fet 92 anys. També, tal dia com avui, va néixer el cantautor xilè Víctor Jara. Va néixer l'any 1932 i va morir l'any 1973, assassinat durant el cop d'estat de Pinochet. El recordem amb una de les seves cançons més emblemàtiques en les que acabem avui aquest espai o aquest passeig per la història, Manifiesto.

0: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
1: I fins aquí, o sigui, amb aquesta cançó, doncs hem fet aquest viatge pel temps, un dia de memòria, ciència, drets i història, un dia per entendre d'on venim i cap a on volem anar. I passem ara, passem a aquesta segona part d'aquesta hora, no? Ja gairebé per cap al final, i entrem en aquest, podríem dir, territori, no? Que en aquest cas podem situar-nos en el context del relat, que pot ser que algú hagi oblidat un relat que vam començar la setmana que ve, el misteri de Ràdio Escolta. Perdó, a vegades hi ha unes petites, un lapsus, no? De la setmana passada, dilluns passat, era quan havien començat aquest relat del misteri de Ràdio Escolta, i per situar-nos doncs faré la sinopsi, no? Perquè possiblement ja no recordeu res. Doncs aquí podríem dir, a Ràdio Escolta hi ha una llum vermella que s'encén sola. Ningú la toca, ningú l'activa, però cada vegada que ho fa, una veu desconeguda parla, una veu que no pertany a cap locutor o locutora, ni a cap convidat, ni a cap arxiu. És una veu que no hauria d'existir. El relat segueix el fil d'un fenomen inexplicable que comença en un estudi buit, un micròfon desconnectat que tot i així emet una veu que sembla conèixer la ràdio millor que ningú, que parla com si hagués estat allà sempre, amagada entre els silencis, entre les freqüències, entre els murs que han escoltat centenars d'històries. A mesura que avança la trama, els tècnics, el tècnic i la locutora, no? La presentadora, descobreixen que la veu no apareix a l'atzar, segueix un patró, com si volgués explicar alguna cosa, com si estigués reconstruint un passat que la ràdio ha oblidat o ha volgut oblidar. La llum vermella, els micròfons que s'activen sols, els registres tècnics que no coincideixen i aquella presència que només es manifesta quan ningú hauria d'estar en directe, converteixen Ràdio Escolta en un espai on la realitat i la memòria es confonen. El misteri de Ràdio Escolta és un relat sobre la veu, sobre el que queda gravat en els espais, sobre les històries que no desapareixen encara que ningú les expliqui. Una història que no només es narra, sinó que se insinua. I ens havíem quedat en el capítol 4, la nit del tall de juny. La música ambiental que Nora havia posat per guanyar uns segons va acabar amb un fade suau. Fora, la pluja va començar a caure amb una intensitat inesperada, com si algú hagués obert una comporta al cel. Les gotes repicaven contra els vidres de Ràdio Escolta amb un ritme irregular, gairebé nerviós. Marc, el tècnic, va mirar el monitor de potència elèctrica. Nora, aquesta pluja no estava prevista. Res del que està passant està previst, Marc. Abans que ell pogués respondre, la junta de l'estudi van parpellejar una vegada, dues, i llavors un microtall. Tot va quedar a les fosques durant un segon que va semblar un minut. Quan la llum va tornar, Nora va notar que alguna cosa havia canviat. L'aire era més dens, l'olor d'humitat era més forta, la veu de Julià sonava més clara. Nora, ella va contenir la respiració. Julià, què ha passat? Un tall de juny? Ja ho sé, però per què la seva veu sona diferent? La veu va fer una pausa llarga, com si estigués decidint fins on podia parlar. Perquè els talls de juny em fan més present. Mar va obrir els ulls com a plats. Nora, això no té cap sentit físic. Res en té, Marc, va murmurar ella. La pluja va golpejar amb més força. Julià, va dir Nora amb la veu ferma, ha dit que va desaparèixer fa 17 anys,
2: què va passar aquella nit. La veu va respirar profundament. Va ser una nit com aquesta. Plovia? Sí. I va haver un tall de juny. Nora va sentir un calfred. Què feia vostè aquella nit? Treballava aquí? A Ràdio Escolta? Sí, era locutor. Mar va deixar caure el bolígraf. Això és impossible, no hi ha cap registre. Els registres es van esborrar, va dir la veu, amb una serenitat inquietant. Els van esborrar. Nora va notar un lleu moviment darrere seu, com si algú hagués passat la mà per la paret. Julià, què va passar exactament? Vaig entrevistar algú? Algú que no existia? Sí. La pluja va fer un cop sec contra el vidre, com si algú hagués llençat una pedra. I durant el tall de juny va continuar la veu. Vaig sentir que aquella persona s'acostava. Com? Com tu m'estàs sentint ara. Nora va empassar saliva i després vaig desaparèixer. Marc va mirar Nora desesperat. Nora, hem de tallar això. No, va dir ella, amb una calma que no sentia. Encara no. La veu va parlar una última vegada més a prop que mai. Nora, el tall de juny no ha estat casual. Què vol dir? Vol dir que algú o alguna cosa vol que jo torni. La llum va parpellejar una altra vegada i l'estudi va quedar en silenci. Capítol 5. La gravació prohibida. La pluja seguia repicant contra els vidres de Ràdio Escolta amb una intensitat que semblava augmentar cada vegada que la veu de Julià parlava. Nora va aprofitar una pausa musical per girar-se cap a Marc. Hem de saber què va passar fa 17 anys. Marc va sentir nerviós. Hi ha una cosa que no t'he dit. Què? Que he obert l'arxiu antic i hi havia una carpeta més. Nora va fruncir el front. Quina carpeta? Marc va obrir el calaix metàl·lic sota la taula de control. Va treure una cinta de casset polsegosa amb una etiqueta escrita a mà. No emetre. Nora va sentir un calfred immediat. Doncs ha sortit això? D'on ha sortit això? Estava al fons del calaix. No hi hauria de ser. Aquest calaix només guarda material recent. Nora va agafar la cinta. Era freda com si hagués estat en un lloc humit. Posa-la. Nora, posa-la. Marc va inserir la cinta en el reproductor antic, aquell que només utilitzaven o feien servir per recuperar programes de fa dècades. El mecanisme va fer un soroll metàl·lic com si protestés i la gravació va començar. Primer, soroll de fons, un brunzit suau, un cop sec, com si algú hagués tancat una porta. I llavors, una veu que Nora va reconèixer immediatament. Julià Roca. Bona nit, oients, deia la veu amb un tot tranquil, professional. Avui tenim un convidat especial. Nora va mirar Marc. És ell. Marc va empassar saliva. A la cinta, la veu de Julià continuava. Senyor, bé, no tenim el seu nom, però diu que vol parlar. Un silenci llarg. I llavors una altra veu. Una veu que no era humana. Una veu que semblava feta de soroll, d'aire, de distorsió. Julià, Nora va sentir com se li gelava la sang. Marc, aquesta veu no és humana, Nora. A la cinta, la veu distorsionada continuava escoltant. Julià respirava fort. Qui ets? No importa qui sóc, importa que em sentis. Un soroll d'aigua, com si la cinta hagués estat enregistrada en un lloc inundat. I llavors la frase final. Una frase que va fer que Nora deixés de respirar durant un segon. Si escoltes això, ja és massa tard. La cinta va fer un cop sec i es va aturar. Marc va mirar Nora pàl·lid. Nora, aquesta cinta no hauria d'existir. Nora va obrir la boca per respondre, però una veu la va interrompre. la veu de Julià. No la de la cinta, la de l'estudi. Nora, ara ja ho saps. Mar va mirar els controls desesperat. Nora, el micròfon continua tallat. La veu va parlar una última vegada, més a prop que mai. La cinta era per tu. Capítol 6. La presència a l'estudi. La cinta prohibida encara

cada dos, dues, tres, i llavors es va quedar en una penombra groguenca, com si la bombeta estigués a punt de rendir-se. Nora va tornar a obrir el micròfon pel convidat. «Julià, encara és aquí?» La veu va respondre immediatament. «Sempre he estat aquí». Mar va revisar els controls desesperat. «Nora, no hi ha cap entrada d'àudio. Cap, no hi ha cap manera que aquesta veu estigui sonant». Nora va notar un moviment darrere seu, un moviment suau, com si algú hagués passat la mà per la paret. Va girar-se. No hi havia ningú, però l'aire estava més fred. «Julià», va dir Nora amb la veu baixa, «on és exactament?» La veu va respondre amb un to que no havia fet servir o que no havia utilitzat fins ara. «Molt a prop». Mar va fer un pas enrere. «Nora, això ja és que no és normal. Res del que està passant ho és, Marc». La veu va tornar a sonar més a prop, com si estigués just darrere del micròfon. «Nora, algú ha estat observant-te». «Qui? Algú que, no, que, algú que coneixes». Nora va empassar saliva. «Què vol dir?» «Que no ets la primera». La llum del passadís va fer un cop sec i es va apagar del tot. L'estudi va quedar en una foscor parcial, només il·luminat per la llum tènue del monitor. Mar va xiuxuejar. «Nora, hi ha una ombra». «On?» «Al passadís». Nora va mirar a través del vidre. «Sí, una ombra, una silueta alta, immòbil, sense trets definits». «Marc, està...» «No, no hi ha ningú registrat a l'edifici, ningú». La veu de Julià va parlar ara tan a prop que semblava que fos dins de l'estudi. «Nora, aquesta ombra, què és?» «És el que queda d'algú que va voler ser escoltat». Nora va sentir un pas lent, un pas que venia del passadís. La silueta es va moure, només un centímetre, però suficient perquè Nora sabés que no era una il·lusió. Mar va premer el botó de tancar l'emissió. «Nora, tallo». «No! Nora, això és perillós. No tallis». La veu de Julià va fer un somriure que no es va sentir, però es va notar. «Nora, ja no estàs sola». La silueta va fer un altre pas i l'estudi va quedar en silenci. Capítol 7. La veritat sobre Ràdio Escolta. La silueta del passadís continuava immòbil com si esperés alguna cosa. Nora va tancar el micròfon del convidat, però la veu de Julià seguia present, com si fos una part més de l'estudi. «Julià, què és aquesta ombra?» «No és una ombra, és un record». Mar va fer un pas enrere. «Un record? De què?» La veu va respirar profundament com si estigués a punt d'explicar una veritat massa pesada. «De la ràdio?» Nora va fruncir el front. «Què vol dir?» «Ràdio Escolta no és només una emissora». La pluja va colpejar el vidre amb més força, com si volgués remarcar cada paraula. «Fa molts anys», va continuar la veu, «hi havia un estudi antic al soterrani». «El soterrani?» va murmurar Marc. «Està clausurat». «Ho està ara, però abans era l'estudi nocturn». Nora va sentir un calfred. «Què hi passava?» «Emissions que ningú escoltava, veus que ningú sabia d'on venien». Marc va empassar saliva. «Això és una llegenda urbana, Julià». «No, és una història». La llum del passadís va parpellejar una vegada com si confirmés les paraules. «Una nit», va continuar la veu, «hi va haver una inundació». Nora va obrir els ulls. «Una inundació?» «Sí, l'aigua va entrar per les parets del soterrani. Ningú va saber d'on venia». Mar va mirar Nora inquiet. Això no consta enlloc». «Perquè ho van esborrar», va dir la veu amb una serenitat inquietant, «igual que van esborrar el meu nom». Nora va notar que l'aire de l'estudi era més humit. «Julià,
què va passar

aquella nit. Vaig fer una entrevista aquí, algú que no existia. No ara vam passar saliva. Com ara? Exactament, com ara. La silueta del passadís va fer un moviment imperceptible. Després de la entrevista, va continuar la veu, l'aigua va pujar. L'aigua? Sí, va cobrir la terra, va pujar pels cables, va entrar als micròfons. Mar va negar amb el cap. Això és impossible. No ho és, va dir la veu. L'aigua porta memòria. Nora va sentir un soroll suau com un degoteig. I què va passar amb vostè? Vaig desaparèixer. Per què? Perquè ningú va escoltar-me. Nora va notar que la veu sonava més propera, més humana. Ràdio Escolta, va dir Julià, és un pont. Un pont? Sí, entre les veus que van ser dites i les que no van ser escoltades. Mar va mirar Nora amb els ulls oberts com a plats. Noira, això és... Què vol dir que és un pont? Va interrompre ella. La veu va fer una pausa llarga. Vol dir que tu has estat triada. Nora va sentir com el cor li feia un salt. Triada? Per què? Per escoltar-me. La silueta del passadís va fer un pas endavant i per explicar la meva història. La pluja va colpejar el vidre amb un cop sec. Nora, va dir la veu molt fluixa, de manera molt baixeta. Tu sí que escoltes, i l'estudi va quedar en silenci. Capítol 8. L'última pregunta. L'estudi de Ràdio Escolta semblava més petit. No era una sensació física, era una sensació de presència. La silueta del passadís continuava immòbil com si escoltés. La pluja salpicava amb un ritme irregular com si volgués entrar i la veu de Julià sonava com si estigués assegut a la cadira del convidat. Nora va respirar profundament. Julià, la veu va respondre immediatament. Sí, Nora. Ha dit que Ràdio Escolta és un pont. Ho és. Un pont entre què? Entre les veus que van ser dites i les que no van ser escoltades, com ja ho he dit. Nora va mirar el vidre del control. Mar estava immòbil, amb la mà sobre el panell, com si no sabés si tallar l'emissió o fugir. I jo? Per què jo? Va preguntar Nora amb la veu més baixa que mai. La veu va fer una pausa llarga. Perquè tu escoltes. Nora va empassar saliva. Què vol dir? Que no només sents, escoltes. La silueta del passadís va fer un moviment imperceptible, com si hagués assentit. Nora va notar que el cor li batejava massa ràpid. Julià, digues, Nora, què vols de mi? La pregunta va quedar suspesa en l'aire, com si l'estudi hagués deixat de respirar. La pluja va fer un cop sec contra el vidre. La llum del passadís va parpellejar. I la veu de Julià va respondre molt fluixa, molt baixa, gairebé un xixueix. Que expliquis la meva història. Nora va tancar els ulls un segon. La seva història? Sí, per què? Perquè si algú la diu, torno. Mar va obrir els ulls una altra vegada. Nora, no pots fer això. No és una qüestió de poder, va murmurar ella. És una qüestió de veritat. La veu va tornar a sonar, ara més humana que mai.

0: Nora, Nora, la entrevista es el ritual.
1: ¿El ritual?
0: Sí. ¿Y qué pasa si al completo? La veu va fer una pausa que va semblar eterna. Passa que jo torno. Nora va mirar la silueta del passadís. La silueta va fer un pas endavant. Mar va fer un soroll ofegat. Nora, no ho facis. Nora va obrir el micròfon. Julià, sí, començaré a explicar la seva història. La veu va fer un somriure que no es va sentir, però es va notar. Gràcies, Nora. L'estudi va quedar en silenci. Capítol 9, el retorn. La pluja colpejava els vidres de ràdio escolta, amb una força que semblava sincronitzada amb el batec del cor de Nora. La silueta del passadís continuava allí, immòbil, expectant. Mar no apartava la mirada del monitor com si esperés que alguna cosa aparegués per art de màgia. Nora va obrir el micròfon. Oients, aquesta nit farem una cosa que no havien fet mai. La veu de Julià va murmurar molt fluixa. Nora, explicaré la història d'un locutor que va desaparèixer fa 17 anys. Mar va fer un gest desesperat, demanant-li que no ho fes. Nora va indonar-lo. El seu nom era Julià Roca. Treballava en aquesta emissora, en aquest mateix estudi. La pluja va fer un cop sec contra el vidre, com si algú hagués picat des de fora. Una nit de tempesta, va continuar Nora, va entrevistar algú que no existia. La veu de Julià va sonar més fluixa que mai. Sí. Durant la entrevista hi va haver una inundació al soterrani. L'aigua va entrar pels cables, pels micròfons, per les parets. La silueta del passadís va fer un moviment imperceptible i aquella nit, va dir Nora amb la veu ferma, Julià Roca va desaparèixer. La veu va respondre, ara gairebé inaudible. Segueix. Nora va inspirar profundament. Durant anys ningú va parlar d'aquella nit. Els registres es van esborrar. El seu nom va desaparèixer de l'arxiu. Mar va mirar al monitor. La línia de l'àudio del convidat estava completament inactiva. Però la veu seguia allà. I avui, va dir Nora amb un fil de veu, ha tornat. La pluja va colpejar el vidre amb un cop tan fort que Nora va saltar de la cadira. La silueta del passadís va fer un pas endavant. Mar va ofegar un crit. Nora, hi ha algú darrere teu. Nora va notar un canvi en l'aire, com si algú hagués entrat a l'estudi. La veu de Julià va sonar ara tan fluixa que semblava un record. Nora, sí, ja gairebé hi soc. La llum vermella en antena va parpellejar. Una vegada, dues, tres, i llavors la veu va desaparèixer. No es va tallar, no es va esvair. Va desaparèixer. Nora va mirar el passadís, la silueta. Ja no era una silueta, era una figura. En trets, en forma, en presència. Mar va xixuejar amb la veu trencada. Nora, crec que ha tornat. I l'estudi va quedar en silenci. I avui ho hem de deixar aquí. Doncs queda la part més important, la part final, doncs la deixem per a la propera setmana. Doncs a veure, pot ser que farem una mica de recordatori, com hem fet avui fent com un resum, no? Doncs amb la sinopsi, i doncs la propera setmana doncs acabarem aquest, el que ha estat aquest relat, el misteri de Ràdio Escolta. Ara deixem, fem una pausa, venen les notícies de l'Infocaldes, del butlletí informatiu, i de seguida tornem, d'acord? Fins ara!

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El passat divendres va tancar amb la celebració de la desena edició de la Nit de l'Esport, un esdeveniment bianual que premia i reconeix els èxits esportius i les fites assolides per part dels esportistes i les entitats calderines durant els darrers 2 anys. En la jornada de reconeixement esportiu es van mencionar els noms de l'equip sènior A femení del Sena Caldes de bàsquet, l'equip infantil masculí del Sena Caldes de futbol sala, entre molts altres. I a títol individual es van pronunciar noms com la ciclista Leire Sala, l'alpinista Joan Sol Puig i la patinadora artística Laia Creus, també, entre molts altres. Uns 30 premis que van servir per donar a conèixer la feina i esforç d'equips i esportistes calderins que durant aquests 2 anys han aconseguit fites diferencials en la seva disciplina. Un dels més esperats va ser el guardó especial de la Nit de l'Esport, que va ser escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions. Un premi de vot popular que va guanyar en Lluís Álvarez Navalón, qui va tenir una doble menció especial a banda del títol pòstum. Aquest dilluns, de 6:45 fins a 7:45, la biblioteca acollirà l'acte del Club de Lectura organitzat per la Caldera sobre el llibre I van passar tants anys, de Natàlia Cerezo. L'escriptora i autora del llibre també serà present a la trobada organitzada per la biblioteca amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat i la Institució de les Lletres Catalanes. Demà comença el curs sobre com potenciar les habilitats comercials si ets una persona emprenedora. El Centre d'Iniciatives Empresarials al Polígon Industrial La Borda. Des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, la formadora Mònica Mendoza impartirà la formació a persones emprenedores i empreses que vulguin aprendre. Una activitat organitzada per La Piqueta i Caldes Emprèn. Aquest cap de setmana han començat temporada la majoria dels equips calderins. El Sena Caldes de bàsquet es va estrenar a casa amb molta energia en un partit que va acabar perdent 92-94. En el cas del femení, el marcador va ser similar, amb la derrota enfront al Sant Jordi Blau 58-48. Pel que fa al futbol, el Figueres va guanyar 2-1 al Club Futbol Caldes, que es va afrontar a casa d'un dels històrics de la categoria. En futbol sala, el Drivers Cars va tenir el mateix resultat enfront un Montsant molt fort a casa seva. I el Club Hoquei Caldes masculí va perdre el primer partit de Lliga Catalana amb un Reus Deportiu que es va imposar 4-2. Això sí, el femení es va emportar la victòria a domicili per 2-3 amb un Voltregà que va començar obrint el marcador i que les calderines van saber revifar els ànims per endur-se'n els primers punts de la temporada. I acabem amb el temps. Aquesta tarda serà més variable amb intervals de núvols i algunes clarianes. A partir de primera hora de la tarda augmentarà la inestabilitat i s'esperen alguns ruixats, amb una precipitació acumulada que podria superar puntualment el litre per metre quadrat. Les temperatures es mantindran suaus amb una màxima de 25 graus i baixaran progressivament al vespre. De cara a demà, dimarts, arribarà un canvi de temps encara més marcat. El cel serà més ennuvolat i s'esperen precipitacions al llarg de bona part de la jornada, especialment durant la tarda, quan els ruixats podran ser més freqüents amb 10 litres per metre quadrat. Les temperatures baixaran lleugerament amb una màxima al voltant de 24 graus i una mínima de 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Estàs escoltant el Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.

0: I nosaltres ja tornem a ser aquí, entrem a la tercera hora del fòrum i ho fem canviant completament de registre, de la veu que insinua a la veu que escriu, de l'estudi en penombra a la literatura que ens acompanya i ens explica. Avui ens visita, a través del fil telefònic, doncs una autora que sap mirar el món amb una sensibilitat única, amb una prosa que toca, que respira, que observa, i em fa molta il·lusió rebre, doncs, tot i que sigui a través del telèfon, aquí, doncs, a Natàlia. Natàlia Cereso, bon dia.
1: Hola, Conchi.
0: Com estàs?
1: Gràcies per trucar-me.
0: No, gràcies a tu per estar aquí, no, tot i que sigui per telèfon. Després sí, ja explicarem sí. Que després sí que ens veurem, no? Però
1: sí,
0: ara, de moment...
1: Sí, en persona.
0: Sí, de moment aquí amb els... Doncs, bé, que també va bé. És com si estiguessis aquí present, eh?
1: Doncs, exacte, sí.
0: I com a mínim tinc els teus llibres per aquí al costat.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Doncs ja dic que és tot un plaer, doncs, i a més doncs, de poder submergir-nos en els llibres, en les històries que atrapen, que són les teves, no?, que ens atrapen com a lectors, total plenes de bellesa, de tendresa, de vida. Llibres que em fan sentir el pas del temps i de vosaltres, no?, dels que el feu.
1: Doncs, Conchi, que bé que no deixa sempre.
0: És que tenen molta sensibilitat, sobretot en aquesta novel·la de la que parlaré, perquè no és que tu tens de moment tres obres escrites. Una és el llibre de relats, que és la ciutat amagades, no? Després sí. Ve la novel·la, que és la que justament parlarem més, que és I van passar tants anys, no? I després sí, l'última, Soc un Jack, que també és una novel·la, és un llibre de relat. Aquesta és sí. La... Podríem dir que és l'última, que va sortir el 2024. És que el temps passa molt ràpid.
1: Sí, passa massa ràpid.
0: És que tan ràpid que passa que passa tota una vida.
1: Ja,
0: tu encara ets jove. Jo l'he dit moltes vegades, ets jove, però és això, que pensa, tot i que tenim una edat, però com passa tan ràpid, jo penso que encara sóc com si fos tu, vull dir, que si tingués la teva edat.
1: Clar, i tant, sí. Jo em sento de vegades com si en tingués 15 o 16, encara.
0: Veus? És que estem així. I jo recordo, no?, quan fins i tot anava a la universitat. En fi, com ha canviat tot.
1: Sí. A més, és com que quan ets jove o més petit, el temps passa més lent. O sigui, que et fa la impressió que has passat més anys sent jove o petit que sent gran.
0: Sí. Doncs, mira... Tot i que parlarem de la teva obra, ja com he comentat, no? De tot, sobretot en, aquest, en aquesta novel·la, I van passar tants anys, que va estar publicada el 2021 per Rata. Podríem dir que aquesta novel·la han passat 5 anys, però jo sempre dic que els llibres no tenen pressa. El temps no els passa mai, sobretot quan encara, si no han estat llegit. I avui... Sí. Hi ha un motiu que ens porta directament a aquesta novel·la. A partir de les 6:45 de la tarda, doncs aquesta novel·la, I van passar tants anys, serà la protagonista de la tertúlia del Club de Lectura a la Caldera, aquí a la Biblioteca de Caldes de Montbui. I a més, amb aquest valor afegit de que tu mateixa estaràs present, l'autora.
1: Sí.
0: Per això jo deia que a la tarda sí que ens podem veure. També, clar, entendre que hi ha unes hores de diferència d'aquesta hora de les 11, no?, fins a les 6:45, que diu, ostres, portar la Natàlia i després que hagi de marxar i després que hagi de tornar, no queda bé. Si hagués estat més propera, no?, més propera o més pròxima
1: sí,
0: la, les hores,
1: propera.
0: Doncs diu, sí. Vale? Te quedes per aquí, passelles o passegem, dinem, tot el que sigui, però no,
1: sí,
0: no era el cas.
1: Quedava una mica lluny.
0: Però, de tota manera, sempre la solució, ja veus que queda bé i és com si estiguessis aquí. Vull dir, te sento exactament
1: doncs,
0: igual.
1: Sí, tal qual.
0: Doncs també és cert que aprofitarem per conversar sobre el teu ofici, l'ofici de l'escriptor, l'ofici d'escriure, que és el camí, aquest camí de l'escriptor, la teva trajectòria també, d'ella parlarem, i la manera com observes el món. Abans, sí. Deixeu-me fer... Sí, ara jo estic parlant amb els oients, li dic que o tu mateixa, que em deixo fer 5 cèntims de tu, de qui és Natàlia. Dir que ets nascuda a Castellar de Vallès, podríem dir nascuda, però estàs ara vius a Sabadell, oi que sí?
1: Sí, exacte.
0: És llicenciada...
1: Sí, però soc més de Castellar que de Sabadell una mica. Sí.
0: Home, clar, perquè Sabadell és la ciutat més gran, és que és una ciutat gran, eh? No sé quants habitants té, però és una ciutat gran.
1: Sí, sí.
0: I clar, i Castellar, pues, no deixa de ser, que també és gran, eh? Vull dir, jo diria que crec que són 25.000 habitants que té Castellar. Caldes estem en 19.000, però Castellar... com van fer un pla general...
1: S'ha fet molt gran, Castellà, sí.
0: Exacte, van fer un pla general i ho van fer més gran, no? Doncs sí, també, sí. També dic que ets llicenciada en traducció i interpretació per la Universitat Autònoma, que has estat a Copenhagen, Taipei, bueno, a banda de Barcelona i Sabadell, no? I a Barcelona jo diria que vas bastant sovint. I també
1: sí,
0: podríem dir...
1: Sí, és que realment el cor el tinc una mica a Barcelona. Bueno, si pogués viure allà, però ara és impossible viure allà amb els preus que tenen de... Si no, m'hi hauria quedat.
0: T'agradaria viure a Barcelona, a ciutat? Ui, amb tot el soroll que hi ha?
1: Jo soc més de ciutat que de poble.
0: És urbanita.
1: Vull dir, soc de Castellà, però jo el cor sobretot el tinc a Barcelona. Els anys que vaig passar allà, em penso que van ser 5, a mi m'agradava molt. Això, podia anar a veure el mar caminant... Podia anar al cine caminant.
0: Home, clar, és el que té si estàs en el centre, però si, quan això. quan estàs en un...
1: O en metro, Castellà
0: sí, no,
1: està molt aïllat.
0: És cert que si tu estiguis en el barri que estiguis, en el metro te poses a tot arreu i és podríem dir que és el transport més ràpid, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs també... ets autora del ja ho he dit, no? Ja he dit tots els d'això, La ciutat d'amagades, que aquesta la vaig escriure, jo diria que és la primera, el 2018, també en rata, eh? De fet, en aquesta has estat guardonat amb el premi Ojo Crítico, Ull Crític. No sé si és en castellà o en català, aquest premi.
1: Bueno, penso que és en castellà, perquè és el que dona Ràdio Nacional... I, bueno, el donar als joves autors ara ja no ho soc tant.
0: I també la novel·la, com ja hem dit, va passar tants anys, també amb rata, el 2021, i el recull de contes Ara sóc un jat, que ja ho he dit, està, en aquest cas està publicat a Empúries, i és del 2024. També has escrit tots els títols d'una col·lecció infantil sobre dones catalanes per la galera.
1: Sí.
0: I veus?
1: Va ser molt maco, aquell. Sí.
0: I el 2018 va ser seleccionada al programa 10 de 30 del Ministeri de Cultura, que te va permetre assistir a fires del llibre d'arreu del món. Per exemple, Buenos sí. Aires, Bolívia, Kuwait, entre d'altres. Que d'unido, no?
1: Sí, sí, em va moure bastant. Va ser molt, molt divertit. Em van deixar... Bueno, és un programa que fa... intercanvi amb centres culturals de sobretot de Llatinoamèrica i em van dir si volia anar a Bolívia i ja en una altra ocasió em van convidar als Emirats a una fira del llibre d'allà i a Kuwait també.
0: D'unidó.
1: Vull dir molt que vas... xulo perquè veus cultures molt diferents que jo la veritat no hi hauria anat mai per mi mateixa als Emirats o a Kuwait perquè són destins que tampoc no et planteges, no? Però molt xulo, va agradar molt.
0: I a més, crec que en Buenos Aires, per exemple, coincidies allí a la Fira del Llibre. Que és,
1: sí, a Buenos Aires em va portar l'Institut Ramon Llull.
0: Sí, és cap a l'abril, després de Sant Jordi, me sembla que és acostumat a fer una fira que és molt important i, de fet, la propera, cap a la del 2027, cap a l'abril, crec que està, a més, el país convidat és Espanya, per tant, vull dir que hi haurà moviment. Però bé.
1: Sí, ja veus.
0: Bueno, mira, seria una bona ocasió per si vols anar, no?
1: Si
0: et convida o tinguessis algun premi o alguna cosa, no? Tot va anirà tan...
1: Bueno, difícil, però...
0: Bueno, en funció de com ho tinguis tu el projecte, d'això parlarem. Mira,
1: sí.
0: anem a fer preguntes, vaja, no? L'ofici d'escriure. Com neix una escriptora? És a dir, quin va ser el moment en què vas sentir que escriure era el teu camí?
1: És una pregunta complicada. Intento respondre. Jo crec que això no és un dia que vingui i diguis ah, mira, pues jo ara faré això, no? I pues és com anar descobrint a poc a poc, no sé, jo ja de molt petita m'agradava molt llegir. La meva iaia i ma mare hi tenen molt a veure, perquè quan vaig... em costava molt aprendre a llegir i ma mare em va dir tu que sempre dius que vols viatjar, amb els llibres podràs viatjar. I tenia tota la raó, llavors, a la que vaig començar a llegir ja no vaig parar. I la meva iaia m'explicava les seves històries, també, que jo sempre li demanava, iaia, explica'm quan vivies a la granja, què passava, tal, i ella m'ho explicava sempre tot, no amagava res, a més, que això és algo que m'agradava molt, doncs em parlava dels seus germans, que havien mort a la guerra... i coses així més tristes, més fotudes per ella, però que igualment doncs, me les explicava i aquella manera de narrar ella les coses provocava unes emocions que hi va arribar un punt en què jo era més gran i deia jo vull arribar també a explicar també històries, no? I suposo que va ser així. Mm-hmm. Quan llegeixes molt doncs et donen ganes d'explicar també, no? De fer una mica... no sé si copiar, però d'arribar a on han arribat els autors que t'agraden. Mm-hmm. I suposo que va començar així.
0: I per tu, Natàlia, què representa? Què és per tu escriure? Una disciplina, una mirada, una necessitat?
1: Necessitat no. Per mi necessitat és llegir. Mm-hmm. A mi m'agrada més llegir que escriure, perquè escriure ho passo molt malament... Soc poc eficient, però llegint, és que llegir és molt guai. Llavors, sempre que em pregunten, podries passar sense escriure? És un sí, jo puc passar perfectament sense escriure, però no puc passar sense llegir, em poso de mal humor si no puc llegir coses que m'agraden. De vegades he tingut pujades de feina que no tinc temps per llegir les coses que jo tinc meves que m'agraden i ho he passat malament, que és un... Hòstia, jo necessito llegir alguna cosa que m'ompli.
0: O sigui, és una lectora, vull dir, i això és molt sovint el que també ajuda a ser, en aquest cas, escriptora. És a dir, més que fer cursos, jo penso que a vegades que va molt bé, no?, aprendre justament l'estil, tot el que... però que és superimportant, no?, la lectura. Llegir, que això sí que és el que ajudarà sempre a, bueno, a que la imaginació pues, vagi millor, no?, treballi millor.
1: Sí, a més que aprens coses inconscientment, no? Fins i tot quan llegeixes coses que no t'acaben d'agradar, dius, ah, doncs mira, això no m'agrada, doncs ja saps que no tiraràs per allà, no? En canvi, quan trobes una cosa que et connecta, dius, hòstia, jo m'agradaria arribar a fer alguna cosa així, i ho intentes, te'n pots en sortir o no, però ho intentes, no? I per mi, no sé, el camí és llegir. Fer cursos va bé, o sigui, fer cursos és una mica com si haguessis d'aprendre... com si fossis un fuster i haguessis d'aprendre a fer servir la serra, per dir alguna cosa, no? Has de saber les eines que tens al teu abast. I per això fer cursos va bé. També de català, de gramàtica, perquè sí. Hi ha vegades que, sobretot quan feia de lectura editorial, arribaven uns textos que dius, no sé, és com si un metge no n'entregués les eines abans d'operar. Tu has de saber exactament com va la llengua per poder fer una cosa bona. No s'hi val, això d'escriure... més aviat malament i esperar fer alguna cosa, una cosa va lligada amb l'altra, perquè si no entra perquè no està ben escrit, ja no entrarà de cap manera.
0: Com treballes la teva veu literària? És a dir, tens rituals, manies, horaris? O sigui, no, literària és quan te poses a escriure, perquè una cosa és després la feina, que també sovint, vull dir, que a vegades és això que jo dic, no? L'ofici de l'escriptor, correctora, traductora, després és també conductora de club de lectura, amb la qual cosa també te l'has de preparar. Vull dir que és un tot... clar, per això dic que el temps que te queda lliure, i si es prepares alguna cosa així per lliure, és el que per escriure, no? És el que jo et deia, si tens algun ritual, alguna mania, alguna... Ah, bueno, i se m'oblidava també de dir que a banda també de tota la feinada, després tens l'altra feina, que és cuidar dels habitants de casa teva.
1: Sí, dels gats. Sí, sí, la veritat és que els gats també treuen, clar, a casa en tenim 5, llavors...
0: Imagina, sí, i a més que sabem que els gats tenen un caràcter molt especial. Entre d'altres sí, coses, ells però... consideren que són els amos de casa, em fa l'efecte.
1: Ui, total, sí, sí. I a més, si et veuen, no tenen mania, si et veuen escrivint i volen que els acaricis, se't posen a sobre el teclat i d'allà no els mous.
0: I no te surten, històries d'escriure històries de gat, perquè mira que hi ha llibres, a mi m'encanten els llibres de sobre històries de gats, és que, bueno, me meravellen.
1: En tinc algun començat, la veritat, però no, ho tinc més per aquí per casa, pel Jordi, que li escric més a ell, però no m'he plantejat ensenyar-ho a ningú més.
0: Sobre gats.
1: Sí, sí, tinc un llibre començat, però res, és un divertiment simplement amb una història sobre els nostres gats i això, però és una cosa ja tan privada que no em plantejo dur-ho enlloc.
0: Home, però estaria bé, perquè si és un divertiment val la pena explicar-lo, perquè, o sigui, a partir d'ahir te pots imagina't, és que ja dic que hi ha llibres que són fantàstics de total, no? Des d'un llibre que potser cuida una biblioteca, un gat que cuida una biblioteca, o a partir d'ahir, jo què sé, te pots trobar... hi ha un altre que es diu Soc un gat, no? És que n'hi ha tants de llibres sobre gats.
1: El de Soseki, sí. De Natsume Soseki és molt xulo aquell, sí.
0: Sí, vull dir, és que n'hi ha molts, vull dir que... I en aquest cas, vull dir que tu passes bé, però no és que siguin... Però hi ha alguns altres que ja dic que és fantasia total, no?
1: Sí, sí, sí. No sé, algun dia potser em surt algo que pugui llegir tothom. De moment és com, bueno, és que jo crec que algú que no conegui els nostres gats potser no li farà tanta gràcia el que posi, saps? És com una cosa molt... És una xorrada, simplement, per divertir-nos nosaltres i ja està.
0: Bueno, ja també va bé, no?
1: Sí, això també és important.
0: I tant, i tant.
1: Vull dir, no tot ha de ser editar, sinó que escriure també pot ser una cosa privada, no? De tenir-ho per casa i no ensenyar-ho a ningú més perquè no vols o perquè... no creus que hi hagi mercat o el que sigui, és... al final escriure no és només exhibir. Almenys per mi, no? Cadascú ja entengui el que vulgui del que és escriure.
0: I què és el més difícil, per exemple, del procés de l'escriptura? És a dir, i el més difícil és... també i el més gratificant, clar.
1: Bueno, per mi les dues coses són diferents, perquè el més difícil em trobo una mica de polleguera, que és treure la història, perquè sempre em costa molt arribar a muntar-ho tot, a tenir-ho tot bé. I per mi el més gratificant és corregir-ho després.
0: Podríem dir que te trobes...
1: Una vegada ja està fet.
0: Tu te trobes més a gust en els relats, en els contes, que en novel·la?
1: Sí. Sí, la novel·la va ser una cosa especial, va ser algo que li devia a la meva iaia, i és més la meva iaia que jo, aquesta novel·la.
0: Sí, bueno, llavors... és que ja, al llegir-la ja la veus, no? Vull dir, a més, però sí que és cert que hi ha molta... hi ha molta història, hi ha molta tendresa també, no? I aquí hi ha molta dona, en aquest cas, no?
1: Sí.
0: Sí. No, no, però és que això és gratificant també. No, sí, te l'ho dic, no, sí. Jo no t'ho dic com un, com algo que no, no, tot al contrari.
1: No, i ara sí. Sí, és que és veritat, hi ha un... No sé com dir-ho, però aquell llibre per mi és...
0: Pues passem a parlar.
1: És especial.
0: Passem a parlar de... I van passar tants anys. Com va néixer la novel·la?
1: Doncs va néixer després d'un procés molt llarg de veure com podia jo explicar... Perquè jo li havia promès a la meva iaia que algun dia explicaria tot el que m'havia anat explicant, que ho explicaria d'alguna manera. I això li havia dit des que era adolescent. Llavors he estat fent provatures des de llavors. Primer, doncs, no me'n recordo què va ser primer. Crec que va ser que vaig intentar fer un conte per nens o contes per nens amb les històries que ella m'explicava. Però, evidentment, jo no tenia prou coneixement perquè escriure literatura infantil és molt, molt difícil. I no m'acaba d'agradar com quedava. Llavors vaig intentar fer un assaig, però tampoc m'agradava com quedava. I al final doncs vaig pensar, i si escrius, perquè creia que el que necessitava era distància. I si necessitava distància, el que m'anava millor era la ficció. Llavors vaig pensar, faré un text on hi hagi tota la veritat, però on també hi hagi on tot sigui mentida. I així és com vaig començar amb la novel·la. Al principi havien de ser contes connectats, però al final també el text que estàs escrivint decideix una mica què funciona millor. I el text em va dir, això és una novel·la. I bueno, doncs vaig tirar endavant.
0: Uh-huh.
1: I aquesta va ser una mica la gènesi.
0: I el fet, o sigui, el que et va moure a escriure justament era... tot el que tu sabies d'ella, de la teva àvia i totes les sí. explicacions. I a partir d'aquí tu ja vas pensar, penso, no sé si, que ella era necessitava que sortís en un llibre, no? Que la seva
1: història... tu necessitaves
0: escriure sí. la història.
1: Sí, és complicat, no? Perquè fins a quin punt era un desig seu o un desig meu. Jo simplement crec que volia mostrar-li al món el que em semblava que era una persona extraordinària. I simplement que la seva manera d'explicar les coses em sap greu. És que encara m'emociono molt quan parlo d'ella, perquè...
0: Per exemple...
1: La trobo molt a faltar.
0: Clar... Quant de temps fa que ja no la tens?
1: Doncs va ser bastant una putada, la veritat, perquè jo vaig acabar la novel·la, encara estàvem amb la pandèmia, els pebrots.
0: Me
1: vaig portar impresa, que l'havia impresa amb mascareta, amb guants, amb tota la por, perquè encara no se sabia exactament com es contagiava la pandèmia. Mm. I li vaig portar un dia a casa seva, i res, ho va poder mirar, va saber que s'editaria, però no va arribar a veure el llibre imprès.
0: Perquè va,
1: llavors,
0: va ser tema...
1: Perquè es va morir.
0: Però per pandèmia? Sí. Per provocat pel...
1: No, es va morir per... No, per sort no vaig ser jo, perquè si no això sí que no m'ho perdono. No, va ser per una altra cosa, va ser que una pneumonia.
0: Sí.
1: Però no tenia res a veure amb la Covid, per sort.
0: Bueno, però vulguis que no, també és una pneumonia, està, no Covid, però sí que està relacionada, i sobretot en aquella època, pues, perquè teníem...
1: Sí, però ja havia passat molt de temps, que li havia passat al d'allò, vull dir que no va tenir... No vaig ser jo que la vaig matar.
0: No, menys mal, no, i tant que no. Però el cor del llibre, o sigui, quin és el cor del llibre? Per exemple, la memòria, el pas del temps, les relacions...
1: Ella.
0: Exacte, però aquí
1: iaia,
0: jo diria
1: no,
0: que entra
1: sí.
0: tot, no? Entra la memòria, entra el pas del temps i també les relacions amb tots els personatges que van sortint. Alguns personatges... Jo no sé si alguns personatges també... T'has inventat alguns Per exemple, sí, la Rita. La Rita és inventada?
1: La Rita no existia.
0: Per això t'ho dic, digo, és que jo lo veia molt clarament. Digo, per mi que la Rita no és... No és. El que
1: no,
0: passa
1: no,
0: que sí que
1: no,
0: pot,
1: no
0: pot ser que estigui a lo millor relacionat amb algun fet que passés en aquella època, que també evidentment passaven coses d'aquest tipus, no? Però jo tal i com ho llegia...
1: Ah, sí, però no, això és totalment inventat.
0: Sí, no, és que a més és una mica aquí com entra com una bruixa, vull dir, hi ha una part que ja es veu que aquí és també la teva imaginació.
1: Bueno, també és
0: l'època també és veritat que en aquesta època havia totes aquestes persones, no?, que podien tenir com, bueno, podrien jo dir bruixa o no sé si dir-li curandera, no sé, una cosa d'aquestes, no?, que feien bueno, es feien...
1: Sí, hi ha hagut gent que m'ha dit i la bruixa de Sant Feliu existia, que, és un, pues, que jo sàpiga, no. Sí que és una figura que, no sé, jo, per exemple, sabia que la besàvia del Jordi, del meu ara marit, pues jo sabia que era una persona de bruixa, no, però no sé si la paraula era curandera, tampoc. Ah, sí. El meu sogre me l'ha dit mil vegades perquè sempre li pregunto. Però, bueno, era una persona que no feia avortaments, que jo sàpiga.
0: No, en aquest cas, d'aquesta bruixa, aquí precisament la Rita, tot i que no surten amb aquestes paraules, però sí que està clar que és un avortament. El que passa que sí. La protagonista, que és la teva iaia, no? Aquestes coses no... Bueno, és que hi ha com una innocència també per part d'ella, no?
1: Sí, sobretot em feia... Em semblava interessant, doncs, jugar una mica amb què hauria fet la meva iaia si hagués passat això, no? Mm-hmm. I llavors, doncs, hi ha tot aquest joc de punts de vista que, doncs, no es diu que sigui un avortament, perquè mi iaia, no sé si alguna vegada va dir la paraula avortament, hauria fet servir eufemismes per referir-s'hi, no? Tampoc hauria dit bruixa, probablement, a no ser que algú digués que se la coneixia com la bruixa de Sant Feliu, saps? Hi ha com un joc de com es parlava de certes coses en aquella època o com m'ha arribat a mi que es parlava d'aquestes coses en aquella època, no? Igual que el buit que li fan les dones a la Rita... Doncs això evidentment és tot inventat, però també quan vaig fer la primera versió d'allò vaig parlar amb la meva iaia en plan, què et sembla? És creïble això? Es podria fer així? Es podria fer això? I ella deia, doncs això, em va dir que sí, que ho trobava creïble, perquè a mi em preocupava dir que a veure si jo des del meu coneixement d'ara, que no quedi una cosa... que no sigui que no, històricament però, creïble.
0: Però
1: saps?
0: És que és totalment creïble, vull dir, aquí perquè passa en una població que és Sant Feliu del Racó, no?, que està molt a prop de Castellar, etc. Però podria passar en qualsevol altra població d'aquí de Catalunya com població de fora. Vull dir, és una manera de fer i tocar temàtiques així, doncs que s'han donat moltíssim, vull dir que... jo penso
1: sí,
0: que està molt bé, ho tractes molt bé.
1: Volia treballar-ho bé, saps? És igual que el tema dels telers, em preocupava molt perquè, bueno, vaig començar a informar-me a sac, a mirar com funcionaven, a mirar vídeos per internet antics que n'hi ha, per veure què, però clar, pensava, és que això no ho vull convertir en una novel·la històrica. Llavors el que vaig fer va ser tatxar-ho tot i parlar amb ella i dir-li: quan tu treballaves a la fàbrica, com era treballar allà? I a partir d'aquí, doncs, fer-ho i pensar, doncs, si no és històricament acurat, m'és igual perquè és la història de com ho vivia la meva iaia, saps? Però a la vegada necessitava que quedés mitjanament decent. És que era un equilibri complicat, però interessant.
0: Però quant de temps vas trigar en fer aquesta novel·la? Perquè la veritat és que està molt ben feta.
1: Els primers esborranys, doncs, el primer que li vaig passar a la meva iaia van ser mesos. Mm. Per això et dic, després de passar-li jo la primera versió, Doncs vaig parlar amb ella largo i tendido perquè em digués què funcionava, què no funcionava, què li semblava bé, què no li semblava bé. I bueno, a partir d'aquí, doncs, uns mesos més, crec que és el llibre que he trigat menys a escriure'l. Una vegada vaig trobar... O sigui, és com que vaig trigar moltíssim, molts anys a trobar exactament el que volia i com volia, sobretot com volia dir-ho, però una vegada ho vaig trobar ja estava, perquè ja tenia tot el material, ja sabia cap on havia
0: Com
1: d'anar.
0: havia d'anar exactament a tot el fil. Com vas construir els personatges? Perquè aquí està el personatge d'ella, doncs que està molt clar, però tots els personatges que van sortint. Evidentment, també
1: Doncs ella està al centre, els altres es poden considerar complements d'ella,
0: El seu marit,
1: tranquil·lament, és
0: el seu
1: com...
0: marit també, en aquest està també el personatge del marit, també és en aquest cas és el teu avi.
1: Bueno, prefereixo no contestar.
0: Vale, pues res, deixem-ho de banda.
1: Diguem que hi ha una mica de tot. I
0: Vale.
1: deixem-ho així.
0: Va. I la resta de, ja dic, alguns personatges com la Rita, que en principi està propera amb ella perquè hi ha amistat, però després, bueno, és com si, pel que pensa la Rita, que és que com si l'ha traït, no? Explicar, i la pobra, doncs, no ha dit res, però pel que sigui, pues, el que li ha passat, doncs, se sap, no? I aleshores, doncs, deixa l'amistat, no? Però parlem, a
1: Sí,
0: veure.
1: és... Digues, digues.
0: No, és tu, vull dir que això és el que et deia. I tots els personatges que van sortint i que acompanyen a la protagonista.
1: Sí, són... Bueno, hi ha coses... Uf, és que també ja arriba un punt en què em costa també distingir què és i què no és, però la resta de personatges és com... així com de vegades quan escric un conte no són ni molt menys complements d'un dels personatges, en aquest cas sí que ho vaig fer bé així perquè jo volia explicar certes coses o volia que transmetre certes coses del caràcter de la protagonista i els altres personatges doncs tenen aquesta funció, no? Llavors van ser prou ràpids de construir per això, perquè al final tenen una mica bueno, que són... Ai, ara no sé com es diu allò. Bueno, en fi, que la Rita és
0: Sí.
1: l'amiga guai, per dir-ho d'alguna
0: Fins que
1: manera, no?
0: deixa de ser amiga.
1: Bueno, fins que es perd una mica l'amistat,
0: Sí.
1: sí.
0: Sí, i
1: Sí,
0: justament per
1: però
0: o
1: bueno, també... per indicar aquesta pèrdua de com ella va arribar al poble, troba certes coses que la fan obrir-se i com després tot es va tancant una mica, no? Llavors, doncs per aquí van els tiros.
0: No te preguntaré ara més de la novel·la, perquè, clar, és millor deixar-la per després, no? Per després, quan s'hagi de comentar, que aquí sí que anirà tot centrat en el club de lectura, que anirà tot centrat en aquesta... O sigui, així com ara nosaltres podem parlar de moltes coses, no? Relacionades amb tot el que tu fas, però en el club de lectura sí que estarà centrat i van passar tants anys en tota aquesta història, etcètera, de com la vas... Imagina el que te preguntaran les participants, que són unes grans lectores també,
1: Els
0: eh?
1: nervis.
0: Tu ja estàs acostumada també per això. Vull dir, d'aquest llibre ja penso que ja l'has comentat, l'has presentat, imagina si porta 5 anys, però és el que jo he dit en un principi. Per a les persones que no l'han llegit, doncs és tenir-lo per primera vegada, no? I el llibre, doncs, és això, que nunca, un llibre no passa mai.
1: Sí, és que a més avui dia hi ha com aquesta pressa, no? Perquè hi hagi novetat, novetat, novetat.
0: Sí.
1: Però mira, jo fa un any i pico que només llegeixo morts. O sigui, estava
0: Ah,
1: cansada
0: bueno,
1: de
0: vols
1: llegir
0: dir
1: novetats que no
0: autors que...
1: m'agradaven. Sí, autors que
0: que
1: estan
0: m'ha fet molta
1: morts.
0: gràcia. Morts, no només llegeixo morts, només llegeixes autors que ja no, que ja està, que ja no hi són, clar.
1: Exacte,
0: Sí.
1: sí.
0: I n'hi ha molt
1: de... Sí, perquè estava una mica cansada d'aquest ritme i encara no he llegit cap llibre dues vegades, vull dir, amb tota la gent que ens ha precedit que està morta allà.
0: I són, diguem, els que, com tu dius, els que ens precedeixen, que són boníssims, no? Tant d'aquí com d'allà, vull dir que... A més, és el que jo t'he dit, que tu una persona que fas, que condueixes club de lectura i un concretament que és el de petits plaers clàssics, no? Que això és una delícia, aquest club de lectura, perquè els clàssics normalment no s'acostumen a escollir per llegir, no? I val la pena perquè trobes obres maestres, trobes sorpreses meravelloses.
1: Sí, aquest és el... És com que, a més, tenim aquesta sensació que la gent no vol clàssics, però la veritat és que a mi m'ha sorprès molt, perquè quan la ONA em va dir si volia fer un club, dic, vale, sí, però a mi m'agradaria fer-ho de clàssics. I a més que siguin curts, i a més que siguin clàssics no gaire coneguts. En plan, doncs, no sé, si Kafka, per exemple, té molt coneguda la metamorfosi, doncs la metamorfosi...
0: Per exemple, el pare, la carta al pare, no?
1: Sí.
0: Que és coses curta així, i no és coneguda. O, en canvi, i el Stefan Zweig, que és una meravella, no?, d'autor, no?
1: Sí.
0: Per exemple, la carta d'una desconeguda...
1: Sí.
0: Això és una meravella.
1: El proper que farem. Hi ha vegades que fem de més coneguts, però... Vull dir,
0: no, però és que aquesta podríem dir que és un... Bueno, és com un conte, perquè te lo llegeix molt ràpid, però d'unidó sí. el que porta aquest llibre, el contingut, el que... On, o sigui, t'entra tan a dins... Que fins i tot es fa plorar, senzillament així. Vull dir, és curta, però intensa totalment. Vull dir, és una meravella.
1: Vull dir, sí, sí, és just el que busquem al club. I mira, ja fa 5 anys que el fem.
0: Sí.
1: Em penso que ja és el 5è.
0: Jo diria que sí, crec tot que i sí. Que jo
1: diria que és el 5è.
0: Vaig començar a assistir a aquest teu, crec que són el 3er. Primer havia començat en un altre club de lectura allà, no?, i aquí penso que ja, no sé si et portaves un any o dos, crec que era un any.
1: Sí, pot ser.
0: Sí, és, bueno, sí, el temps passa ràpid, però jo diria que sí, que sí. Portes 5 anys ben bé.
1: Sí, jo diria que ja és el 5è aquest any, i cada any, o sigui, ara som molts.
0: I pensa que... Sí, agrada, si agrada, perquè bé, com tu ben has dit, ara penso que els usuaris de les persones usuàries d'aquest club de lectura, d'unidó la quantitat que hi ha, vull dir, que cada cop va més, i això precisament què significa? Doncs que ets molt bona. Ai,
1: bueno,
0: i agrada.
1: Més aviat els llibres són bons.
0: No.
1: A mi em dona esperança, perquè vol dir que hi ha que té ganes de llegir coses, doncs, més antigues, més que no estan tan dictades per les modes i pel que ens volen dir que llegim.
0: No,
1: és
0: però...
1: una mica anar contracorrent. Si els llibres no fossin bons, no vindria ningú, això segur.
0: No, però clar, després està a poc a poc, i clar, el que dius, no? Te vas coneixent tots aquests llibres, que a més la part molt positiva és que són curts. Bueno, excepte, crec que eren els contes de Faulkner, però clar, també aquí podien llegir el que ens donessin, el que volguessin, no necessàriament tot el llibre, que a poc, pues es pot anar fent també, no?
1: Sí,
0: són meravelles, són meravelles.
1: Hi ha vegades que són llibres de 500 pàgines de contes, perquè editen els contes complets, doncs llavors triem uns quants. De fet, de Faulkner aquest any farem el segon passe per petició popular de la gent del club de volem llegir més Faulkner, doncs tornarem a Faulkner i llegirem doncs uns altres contes que no vam llegir a la primera passada.
0: Bueno, és com ja dic, que com és

0: Tú vas a estar també que era Taipei, no?
1: Sí, el primer conte està molt centrat en Taipei, sí.
0: I en canvi la de
1: Són
0: la
1: més
0: ciutat d'amagades
1: llargs.
0: és diferent.
1: Sí, les ciutats amagades jo crec que té més cosa de joventut, perquè a més és un llibre que jo havia començat amb, no sé, el primer conte l'havia fet amb 21 o alguna cosa així, o 22. No, no, no, 23 o 24 ben bé, sí. I bueno, fins al cap de 10 anys el llibre no va sortir perquè jo anava fent, no ho vaig fer de seguida i ho vaig publicar, sinó que hi havia hagut un procés molt llarg. I ara, doncs, no sé, em venia de gust fer contes més llargs, però que fossin contes, i sobretot crec que ara sóc un llac el que ja són, doncs, peces més llargues i més, no sé, més reposades,
0: Sí,
1: crec, eh?
0: o sigui, hi ha com a menys en la ciutat d'amagades hi ha més contes, no? Aquí hi ha menys, però és el que tu
1: Sí,
0: dius.
1: aquí n'hi ha menys, són més llargs.
0: Com viu, o sigui, què significa per a tu? I perdona, com han influït les ciutats on has viscut justament en aquest cas seria amb els relats.
1: Doncs molt. La
0: Aquí,
1: veritat és que molt.
0: sobretot en el ara sóc un llac, aquí sí que es nota, no?
1: Sí, és que a més Taipei... Taiwan per mi és un lloc molt especial. De fet, hi hem tornat aquest any de viatge de nuvis. Jo feia 19 anys que no tornava. I m'agradaria tornar ja de seguida.
0: O sigui, després de que has tornat, ara vols tornar de nou.
1: Sí, vull tornar i no vull esperar 19 anys, si us plau, perquè a més és que em va anar molt bé també per coses com practicar el xinès, que feia molt que no... Que, clar, feia 19 anys que no el parlava de debò. Jo escrit encara l'entenc més o menys, però parlat, uf, feia 19 anys que no el parlava de veritat. I em va anar molt bé per repassar, llavors... I a més és un lloc per mi que és molt especial, és molt... No ho sé, és una part de la meva joventut que bueno, que està allà i va ser molt, molt important, va ser més important aquell any estant allà que jo què sé, 5 anys d'estar a Sabadell, per dir-te alguna cosa. Perquè és un lloc molt, molt diferent. Jo també venia d'un poble petit, sí que havia estat un any vivint a Copenhague, però no havia estat mai tan lluny. I bueno, va ser molt guai. A més, la gent d'allà és una passada i no tenia res a veure amb Dinamarca, en el sentit que eren més oberts, podies fer més amistat amb ells i practicar més. I res, personalment és un lloc molt, molt especial.
0: Precisament, ara sóc un llac, quin conte creus que defineix millor justament el recull de tots els contes? Que en total,
1: El
0: mira,
1: recull de tots els
0: el tinc
1: contes,
0: aquest.
1: crec que és l'últim,
0: Sí.
1: jo crec que és el que curiosament menys ha agradat, però a mi és el que més m'agrada,
0: De fet, aquí,
1: perquè és...
0: com ben dius, són llargs aquests contes perquè són cinc els que n'hi ha. El Taipei, Dues illes, El fill d'Ariana, El sacrifici i Caminem sobre l'aigua. És aquest l'últim al que et refereixes, no?
1: Sí, l'últim és, per mi crec que és el que més m'agrada. El que més em sembla que és també on es nota més que he canviat com escric, ja que ho preguntaves
0: Sí,
1: abans.
0: això, la evolució, no?
1: Sí, és un conte que de bones a primeres la gent no l'entén perquè no té conflicte amb prou feines. I això ve d'una història que ens havien explicat a l'Ateneu quan jo anava a fer classes i tal, que deien que un conte o una narració sempre ha de tenir conflicte
0: Sí.
1: perquè necessites un conflicte per tirar-la endavant. I vaig pensar, algun dia haig de fer un conte que no tingui conflicte.
0: I aquest va ser.
1: I bueno, és aquest. O sigui, té conflictes petitons, però és un, per mi és com una reflexió de com és una relació que va bé, com és estimar i que t'estimin. Em sembla una cosa molt difícil d'aconseguir perquè és més fàcil... Espera, que han trucat el de correu. Perdó. Bueno, és més fàcil que explicar un conflicte que explicar una cosa que no en té, no?
0: Clar.
1: Perquè un conflicte inevitablement porta una història, igual que és més fàcil fer plorar que fer riure. O sigui, té molt més valor una comèdia que aconsegueixi fer-te riure és molt més difícil que un llibre que et faci plorar, perquè en qualsevol movida que expliquis...
0: La emoció és fàcil, és més fàcil. És
1: sí,
0: més fàcil
1: és més fàcil. Uh-huh. És més fàcil. Llavors a mi em tirava això de dir anem a fer una provatura, a veure. I per fi, després de molt de temps també d'intentar-ho, doncs va sortir aquest. I bé...
0: Aniré passant perquè passa tot molt ràpid i m'agrada fer preguntes així. Deixo ja els llibres perquè, de fet, ja en alguna altra ocasió hem parlat i després també en el club de lectura es toca, tornarà a trucar, no? A tocar.
1: M'enrotllo, m'avises, eh?
0: No et preocupis. Amb el tema, és que, clar, una hora sembla que dius, ostres, una hora és molta estona, una hora passa molt ràpid, no te n'adones que ja ha passat l'hora. En el tema de la teva feina de traducció i llengües, de fet, el xinès és una de les llengües que tu, però justament tu ets traductora, domines també l'anglès i no sé ben bé quin altre idioma, però com és traduir-te?
1: Ja està, català, castellà, sí. Anglès i una mica de xinès.
0: A més, mira, van passar tants anys com en la ciutat d'Amagades els tens escrits en català i en castellà, però a més fet per tu mateixa, que això encara té més valor, sí. Perquè a vegades quan te tradueixen poden canviar molt l'estil de lo que tu vols, la manera d'explicar-lo, no? En canvi, si l'has traduït tu mateixa, sí que saps el que vols dir realment, no? O sigui que jo penso que aquí jo justament aquest de... I van passar tants anys, mira, com el vaig, en el seu dia el vaig comprar va ser en una llibreria, però el vaig demanar per intern, o sigui, per online, no? I quan el vaig, me lo van portar, doncs estava en castellà. Pues és igual, però com tu sempre dius, bueno, l'he traduït jo mateixa.
1: Sí, jo amb aquestes coses no tinc manies, i em van dir, el vols traduir tu? I jo, pues sí, pues els tradueixo jo, cap problema, i tant. És interessant també veure, quan et tradueix una altra persona, veure què és el que pot portar a veure el text d'una manera diferent, saps? És com un, hòstia, el lector pot interpretar que això vol dir tal cosa, potser ho hauria d'haver posat d'una altra manera, vull dir que també és interessant.
0: Sobretot
1: si el traductor és bo.
0: Però si és tu mateixa, en realitat tu sí que saps el que vols dir, jo penso, eh?
1: I vulguis que no és més ràpid, també. Mm-hmm. Perquè ja és com que, bueno, hi ha hagut alguna coseta que l'he canviat, de versió a versió, però ara em diràs, digue'm què, i no et sabria dir què, perquè ja fa molt de temps,
0: tampoc,
1: però sé que hi ha alguna cosa que no...
0: Tampoc t'ho preguntaré. Vaig anar amb més rapidesa. La mirada personal i creativa, i aquí és com a lectora. Què t'emociona com a lectora?
1: A mi qualsevol text que estigui ben escrit m'emociona. Ara estic llegint una cosa molt friqui, que és un llibre en anglès que aquí no està traduït. Mira, just aquest autor està viu, però parla d'autors morts, eh? Es diu Ghostland, la terra dels fantasmes, i és com una mena d'assaig sobre escriptors que han fet literatura weird fiction, saps? Com literatura estranya, sobre, jo què sé, fantasmes, monstres i coses així, més de gènere, per dir-ho d'alguna manera. I està superben escrit.
0: Molt bé. Aniré més ràpida. Quin llibre t'ha marcat? Un llibre que t'hagi marcat a tu.
1: Quin llibre m'ha marcat?
0: I com a lectora, que és tan bona. Eh?
1: De tota la vida o...?
0: No, no, particularment, sí, des de, potser des de petita, i pues mira, aquell llibre me va marcar a mi, no ho sé.
1: La història interminable.
0: La qual?
1: La història interminable.
0: Ai, a mi també.
1: La història interminable.
0: A mi me va encantar. Aquest
1: perquè t'ho he preguntat, dic, a veure...
0: La història interminable, no sé quantes vegades l'he llegit, eh? I mira que és un llibre que dius, m'encanta llegir-lo de nou, i el Petit Príncep, són dues. Doncs mira, passo ja a les preguntes ràpides. Quina olor té la teva infantesa? Si tu dius passo paràbola, pues passo, eh?
1: Hòstia, l'olor del caldo de mellaia.
0: Oh, molt bé. Quin personatge literari t'hauria agradat ser?
1: Oh, ostres, n'hi ha molts. El Bastien de la història interminable.
0: Ah, que bé. Quina paraula salvaria si només en poguessis salvar una?
1: Gat.
0: Quin és el teu racó secret per escriure? O per llegir?
1: Al llit abans d'anar a dormir.
0: Digues una ciutat.
1: Taipei.
0: Una banda sonora?
1: Sí, no està. Vale, una banda sonora? No ho sé, Conchi.
0: Un personatge.
1: És que tinc aquí el de correus.
0: Vale, pues mira, no, sí, es queda un minut, hem d'acabar ja.
1: Ah, vale.
0: Natàlia, hem d'acabar ja. Ja te faré més preguntes a la tarda. Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquest temps, les teves inquietuds literàries i uns llibres que t'ho dic de cor, eh? Que trobo fascinants. Gràcies per la generositat, per la mirada, per ser com ets. No canvis mai, eh? T'ho dic així.
1: Moltes gràcies, Conchi, em sap greu, és que era un burofax.
0: Doncs,
1: no podia dir que no.
0: Es veiem després a la tarda i continuarem parlant, no?
1: Moltes gràcies i perdona, eh?
0: No passa més, fins després. I així tanquem el matí d'avui, un matí de veus, d'històries i de literatura. Hem començat parlant de sostres i de vides, hem travessat misteris entre micròfons, hem visitat universos de llibres, música i pantalles i hem acabat amb la sensibilitat i la mirada de Natàlia Cereso. Gràcies a tots vosaltres, oients, que per acompanyar-nos un matí més. Ens retrobarem demà a partir de les 9 amb més veus, més històries i més comunitat. Fins aleshores, que tingueu molt bon dilluns.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El passat divendres va tancar amb la celebració de la desena edició de la Nit de l'Esport, un esdeveniment bianual que premia i reconeix els èxits esportius i les fites assolides per part dels esportistes i les entitats calderines durant els darrers 2 anys. En la jornada de reconeixement esportiu es van mencionar els noms de l'equip sènior femení del Sena Caldes de bàsquet, l'equip infantil masculí del Sena Caldes de futbol sala, entre molts altres. I a títol individual es van pronunciar noms com la ciclista Leire Sales, l'alpinista Joan Sol Puig i la patinadora artística Laia Creus, entre molts altres. Uns 30 premis que van servir per donar a conèixer la feina i l'esforç dels equips i esportistes calderins que durant aquests 2 anys han aconseguit fites diferencials en la seva disciplina. Un dels més esperats va ser el guardó especial de la Nit de l'Esport, que va ser escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions, un premi de vot popular que va guanyar en Lluís Álvarez Navalón, qui va tenir una doble menció especial a banda del títol pòstum. Aquest dimecres, de 6:45 fins a 7:45, la biblioteca acollirà el debat del llibre Mercè i Joan, de l'autora Eva Comas Arnal. L'escriptora també acudirà a la trobada organitzada pel Club de Lectura La Caldera i es parlarà sobre la narrativa, posant en diàleg la ficció i la vida real amb l'autora en present. Demà comença el curs sobre com potenciar les habilitats comercials si ets una persona emprenedora al Centre d'Iniciatives Empresarials al Polígon Industrial La Borda. Des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, la formadora Mònica Mendoza impartirà la formació a persones emprenedores i empreses que vulguin aprendre. Una activitat organitzada per La Piqueta i Caldes Emprèn. Aquest cap de setmana han començat temporada la majoria dels equips calderins. El Sena Caldes de bàsquet es va estrenar a casa amb molta energia en un partit que va acabar perdent 92-94. En el femení, el marcador va ser similar, amb la derrota enfront del Sant Jordi Blau 58-48. Pel que fa al futbol, el Figueres va guanyar 2-1 al Club Futbol Caldes, que es va enfrontar a casa d'un dels històrics de la categoria. En futbol sala, el Drivers Cars va tenir el mateix resultat enfront a un Montsant molt fort a casa seva. I el Club Hoquei Caldes masculí va perdre el primer partit de Lliga Catalana amb un Reus Deportiu, que es va imposar 4-2. Això sí, el femení es va emportar la victòria a domicili per 2-3 amb un Voltregà que va començar obrint el marcador i que les calderines van saber revifar els ànims per endur-se'n els primers punts de la temporada. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més variable amb intervals de núvols i algunes clarianes. A partir de primera hora de la tarda augmentarà la inestabilitat i s'esperen alguns ruixats entre les 2 i les 4 hores de la tarda, amb una precipitació acumulada que podria superar puntualment el litre per metre quadrat. Les temperatures es mantindran suaus amb una màxima de 25 graus i baixaran progressivament al vespre. De cara a demà, dimarts, arribarà un canvi de temps encara més marcat. El cel estarà més ennuvolat i s'esperen precipitacions al llarg de bona part de la jornada, especialment durant la tarda, quan els ruixats podran ser més freqüents, amb 10 litres al metre quadrat. Les temperatures baixaran lleugerament amb una màxima al voltant dels 24 graus i una mínima de 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Benvingudes i benvinguts. Tornem a Ràdio Caldes i estrenem la tercera temporada de Líders, el programa on parlem de persones, de valors i d'empreses amb ànima. Em fa especial il·lusió tornar a obrir aquest micròfon per les converses que ens esperen, per les persones que anirem descobrint i per retrobar-nos amb vosaltres, que ens feu companyia des de l'altra banda. Comencem una nova temporada amb ganes de preguntar, d'escoltar i d'entrar en allò que sovint queda fora de les presentacions professionals. Les decisions que costen, els dubtes que ens fan replantejar el camí, les relacions que ens fan ajudar a avançar i aquell moment en què decidim fer un pas, encara que no ho tinguem tot clar. Parlarem de lideratge, d'empresa, de talent i d'emprenedoria. Volem saber com es viu tot això en el dia a dia, quan toca arriscar, quan cal rectificar i quan necessitem demanar ajuda. Perquè darrere de cada projecte hi ha una persona i darrere de cada persona una història que mereix ser escoltada. Amb el suport de BNI Vallès Oriental encetem aquesta tercera temporada. Gràcies per ser-hi, tant si ens acompanyeu des del primer dia com si avui ens descobriu. I avui ens acompanya la Sandra Gobó, una dona amb una història més que interessant, amb qui explorarem què significa canviar de rumb quan ja tens un camí professional fet. Amb ella descobrirem com ha viscut el pas de treballar per compte aliè a ser empresària, què la va portar a prendre aquesta decisió, què la va deixar d'enrere i què va descobrir d'ella en aquest camí. I ara sí, Sandra, benvinguda a Líders. Em fa moltíssima il·lusió estrenar aquesta tercera temporada amb tu.
1: Moltes gràcies per ser aquí. Ai, moltes gràcies, Núria. Molt bon dia.
0: I ara, com comencem sempre i per seguir la tradició d'aquestes tres temporades, qui és la Sandra?
1: Complexa definir-se. La meva mare era de Bèlgica i això és una cosa que sempre m'ha definit. A l'escola era l'única que tenia pares estrangers. Amb això jo parlava francès, català i castellà i això em va portar doncs, a estudiar filologia hispànica, em va portar els idiomes i em va portar la meva feina. I és una cosa que em defineix molt perquè també el meu germà viu a França, la meva germana viu a Noruega, el meu cunyat és d'Alemanya.
0: Déu-n'hi-do!
1: Som una família i el meu exmarit és argentí, així que sí, una família internacional.
0: Internacional i molt interessant.
1: Moltes gràcies.
0: I quantes vegades has hagut de corregir com escriuen el teu cognom?
1: Moltes vegades, moltes vegades.
0: Moltes vocals, no? I moltes vegades.
1: I tant, i tant. Al final el que vaig fer és canviar-me l'ordre dels cognoms.
0: Ah, mira.
1: I és per això que el primer cognom és Gobó, per la meva mare.
0: Molt bé, sí. Molt bé. I escolta, comencem des del principi, perquè jo explicava que vens de l'empresa privada, però explica'ns una mica, no? Comencem des del principi. Quin és aquest pas?
1: Sí, doncs al principi jo pensava que seria professora de francès. Vaig estudiar filologia hispànica, vaig estar a Bèlgica estudiant, vaig estar a Quebec, vaig descobrir l'ensenyament del francès com a llengua estrangera i al final em vaig trobar fent un postgrau d'espanyol, llengua estrangera. I és aquí on jo vaig començar com a professora d'espanyol i vaig tindre molta sort perquè quan estudies filologia hispànica...
0: Sí.
1: ho tens difícil i llavors vaig començar a fer feines de professora, vaig arribar a una escola per una alumna que tenia de Dinamarca particular i allà em van presentar i em van oferir la primera feina de coordinadora acadèmica. Això va ser el 2003 i amb aquesta empresa em vaig quedar 19 anys.
0: Déu-n'hi-do, 19 anys.
1: 19 anys, sí. Va ser una gran experiència.
0: I què va passar aquí?
1: Doncs molt maco perquè vam créixer, era una petita escola, teníem molt pocs professors, al final vam passar de 3-4 aules a tindre 24. El gran canvi va ser l'acreditació de Cervantes, d'Instituto Cervantes. Llavors vam passar també a tindre doncs, uns 400-500 estudiants. Teníem previst doncs, obrir una escola a Madrid i què va passar? Com a tothom, doncs va arribar el Covid. Però vam tindre moltíssima sort perquè nosaltres ja fèiem classes online, ja teníem material, llavors va ser, jo ho recordo d'una forma positiva, tot i que va ser no, difícil per molta gent, perquè recordo el divendres tots asseguts, tots els companys, i el dilluns ja estàvem donant classe a 500 estudiants només en un dia, de classes online amb Zoom, no? El Zoom que va ser el gran
2: descobriment.
1: Gran descobriment.
2: Sí, sí.
1: I dos anys després, també de sobte, em va contactar doncs, una altra escola que tenien una escola a Madrid. Jo tenia 49 anys, no tenia previst canviar i em van donar aquesta oportunitat. M'ho vaig pensar moltíssim, perquè deixar una feina després de 19 anys és difícil, amb dos fills.
2: I... Sí, amb una edat, també ho hem de dir, amb una edat una mica, no? Que una mica complexa també, per fer un canvi com aquest. No?
1: I com a dona. També s'ha de dir.
2: Molt bé, gràcies. No volia jo d'allò perquè llavors me diuen coses, eh? Però sí, també, és veritat. Sí.
1: I vaig tindre aquesta nova experiència i molt maca també. Un altre cop vam començar de zero, l'edifici estava buit, l'escola de Madrid ja estava funcionant i nosaltres vam obrir l'escola de Barcelona. I ens van donar també l'acreditació de Cervantes. Jo també de vegades dic que no sempre tens l'oportunitat de començar de zero, no? En dos llocs, fent la feina que t'agrada i amb un èxit, no? I molta sort a aquesta banda. Sí.
2: Bueno, de totes maneres aquí també vull fer un matís, no? Això de la sort també és relatiu, no, Sandra? Perquè a vegades tenim una mica el costum de treure'ns una mica el mèrit, no? És a dir, al final, sort, però et va agafar preparada, et va agafar en el lloc correcte, no? I tu també vas agafar el repte, vull dir que també ho podies haver no fet.
1: Sí.
2: Llavors, part de la sort està bé, però tu la vas anar a buscar, com aquell que diu, no? Com diria aquell de bona sort, no? Vull dir que sí que és veritat que m'agrada recalcar-ho, perquè moltes vegades, jo, sobretot dones, que hem tingut aquí l'estudi, que tot sembla que sigui per combustió espontània, i no.
1: Tens raó.
2: No? Llavors, així també... Vull...
1: Però quan et dediques a la teva vocació, mm-hmm. al final, no sé si és sort o no, però agraïda, molt agraïda, perquè no és fàcil.
2: I ara, abans de continuar, digue'm això que és la certificació Cervantes. Per què?
1: Hi ha un conjunt d'escoles d'espanyol a tot arreu que entren d'un sistema d'acreditació amb una visita, amb una inspecció i llavors et donen un segell de centre acreditat. Hi ha un perfil d'alumne, els alumnes que venen de la Xina, que venen de Rússia, d'Ucrània, són alumnes de llarga duració, que es diu, que mm-hmm. necessiten un visat. Un alumne de França no li cal, però els alumnes de fora, de Rússia, etc. I que a més venen a Barcelona, no, en aquest cas, doncs venen 30-40 setmanes que comencen des del nivell A1, 0-0, fins al nivell C1, no? B2, C1, que és com nadiu. I llavors pel seu visat d'estudiant doncs, han d'estar inscrits en un centre acreditat per l'Institut Cervantes.
2: Mm-hmm. Molt bé.
1: Sí.
2: I això ho heu fet dos cops, eh?
1: Dos cops.
2: Molt bé. I ara què? I ara a què et dediques, Sandra, ara?
1: Doncs ara continuo amb la formació, però és formació bonificada. Treballeu en una empresa que està acreditada per Fundae per impartir formació bonificada. I una cosa relacionada amb la meva feina indirectament, faig compliment normatiu. Perquè jo era la responsable de l'equip, no, de professors, feia com de recursos humans, tota la part, no, d'entrevistes, m'ocupava també de les nòmines, les vacances, les substitucions i les queixes, etc. I al final està una mica relacionat.
2: I com arribes? Perquè la història com arribes? Aquí també té molta gràcia. Explica allà fins on tu vulguis, eh?
1: No, sí. És una història...
2: És que fa molta gràcia. És curiosa.
1: Sí. Llavors, jo portava 2 anys amb aquesta nova escola que tenien un centre a Madrid i un centre a Barcelona. I un dia una professora, la professora Cristina, em va escriure i em va dir: Sandra, jo no vull marxar. I jo li vaig dir: Cristina, què vols dir que no vols marxar? Sí, és per aquest mail de reestructuració de l'equip. I jo, un mail de reestructuració de l'equip? No sé, ara... Bueno, ho miro. I ho vaig buscar, dic, no sé, a mi no, jo no l'he rebut. Li vaig dir: Cristina, no, reenvia, perquè ara no sé de què parles. I al final era un correu molt greu, parlava de l'acomiadament de molts companys, tant de Barcelona com de Madrid, de molta gent. Era un correu de molts fulls, a més, que la responsable de recursos humans va enviar per error a la professora Cristina en lloc de l'advocada Cristina.
2: Déu, és que m'entra el riure nerviós, de veritat.
1: Sí. I, malauradament, amb aquest correu es parlava d'acomiadar, i et dic que era un correu molt, molt llarg, eh? I hi havia una part que es parlava d'acomiadar a 5 dones de 50 anys, no homes, i no per qüestions de feina, o, no? De mèrits, o... No, parlaven d'acomiadar 5 dones a partir dels 50 anys. Una era la Cristina i una altra era jo, i després hi havia altres companyes molt trists, perquè a més parlaven de quina era la més econòmica.
2: Yeah.
1: I bueno, i estaven, no, parlant de coses molt personals, de la meva família, jo no m'ho vaig llegir gaire, perquè la veritat és que hi havia moltes dades i molta informació, i a més parlava de l'acomiadament d'un company que estava a la meva oficina, que l'havien acomiadat feia 2 o 3 dies, al Víctor.
2: I llavors això què et porta a fer?
1: És curiós, perquè llavors ara jo doncs ara em dedico a la protecció de dades. És curiós. I també em dedico, doncs, a la prevenció de l'assetjament, laboral.
2: Sí, perquè això realment es podria considerar assetjament, Sandra?
1: En aquest cas, sí. Tenint en compte com es parla dins del correu, i també, doncs, amb el meu cas no tant, però probablement els professors, aquestes professores, doncs, els hi donaven menys classes, no sé, segurament van patir, no? Ho van veure, no? Yeah. Que se les tractava de forma diferent.
2: I aquest biaix de gènere de 5 dones a partir de 50, això com es cataloga?
1: Edatisme. Mm-hmm. Sí, per mi, jo porto molts anys, més de 23 anys, he treballat amb tot tipus de perfil. Per mi, per exemple, la classe ideal és un jove. Jo tenia molts nanos que acabaven de sortir de la universitat, són meravellosos. Amb els professors veterans, com que fèiem, per exemple, classes de 4 hores, doncs teníem aquest tàndem, funcionava super, super bé. Jo mai, a les nostres escoles, no havia mirat res relacionat ni amb el sexe ni amb l'edat, només amb la formació i amb la qualitat de l'ensenyament.
2: Però tu creus que aquesta mirada, no? Hi ha molta mirada que a vegades diu la gent, no, jo no miro si és home o dona, miro el millor, va. I a vegades penso, això no t'ho creus ni tu. Tu ho vius això en el teu dia a dia? Perquè al final també en el moment... Ara que ets empresària i que trepitges carrer, realment això és així o encara tenim aquest biaix de gènere?
1: Jo crec que encara existeix, perquè tenim moltes xifres, i és inconscient, probablement, i hi ha molt de desconeixement. No? Perquè de vegades quan jo parlo del protocol per prevenir l'assetjament, no sé, em diuen, me'n recordo una dona que em va dir, no, si nosaltres som 5 dones. Dins la feina. Bueno, però és que pots patir assetjament dins la feina amb les teves companyes, també amb els clients i també amb els proveïdors, per exemple.
2: I com es treballa això? Perquè aquest és un tema, no?, que sembla que hagi aflorat fa poc. Com ho treballes això, el tema de l'assetjament?
1: La primera part és la part d'educació. Ni tan sols els treballadors saben, no?, que tenen eines. I no fa gaire també, doncs, vaig tindre un cas d'una escola, una petita escola no privada, i un professor havia assetjat amb una noia, que era menor. Però sobretot és que no sabien què s'havia de fer. Yeah. I això és molt trist. Perquè tu, com a empresari, també tens una responsabilitat, sobretot, per exemple, en aquest cas, si tens menors. Mm. Però et poses en una posició molt, molt greu, perquè podries tindre problemes, no? Problemes legals, podrien vindre els Mossos, la mare podria, no?, posar-te una denúncia...
2: O trencar-te la cara directament, sí.
1: El professor, perquè no tenies les eines, I jo, sobretot, ja quan, bueno, quan no, de seguida els vam ajudar i el que fem, sobretot, és la consultoria pel desconeixement. Jo després sí que li vaig, no, com es diu, no, una mica la bronca, li vaig dir, no, escolta, és que tu, igual que jo tinc els meus fills, no, amb una escola d'idiomes, amb el futbol, o, no, és molt greu i tu podries haver evitat que aquesta noia patís aquesta situació, és la teva responsabilitat i aquí està tot, és la prevenció.
2: Mm-hmm. Perquè una mica, recapitulem una mica, perquè potser hem tirat per un tema que a mi m'apassiona i potser hem de reprendre, no? Bueno, arriba aquest acomiadament, ara sí. Et dediques al món de la prevenció, però per tant ara ets una autònoma, no? que treballes pel teu compte.
1: I el que sí que voldria dir és que em vaig trobar amb 50 anys, sí. Que és per això que em van, és un dels motius que em van acomiadar, i vaig, com tothom, vaig començar, doncs, va ser el primer cop també que demanava a l'atur. O sigui, soc d'aquestes professionals que han treballat molts, molts anys i mai no m'hagués pensat que em trobaria amb aquesta situació. I quan vaig començar a buscar feina, no volia tornar enrere. Vull dir, ja, no? Quan parlem de l'edatisme, a veure, tens una formació, tens una experiència, tens un expertís, i el salari i les condicions han d'estar, no?, al nivell, no pot ser que... No?
2: Perquè el teu primer instint va ser trobar feina, eh? Vull dir...
1: I tant.
2: Trobar, sí, sí.
1: Però quan vaig veure que, sobretot dins del meu món, del món, no?, de l'ensenyament de l'espanyol, en aquest cas, no trobava segons el meu currículum, va ser quan em vaig plantejar fer-me autònoma. Gràcies a que em van acomiadar. Al final s'ha de dir també, si no fos per això, doncs avui no estaríem xerrant, per exemple. Sempre has de veure la part positiva. Es va obrir, no?, una finestra que no ho hagués pensat mai.
2: O sigui, mai t'havies plantejat de poder ser empresària, tenir un negoci, treballar pel teu compte, no...
1: No, tot i que un dels motius pels quals amb 19 anys d'experiència en una escola jo vaig marxar és perquè jo veia que per la meva feina aquesta escola funcionava molt, molt bé. I bueno, no parlarem del meu exjefe, però...
2: Sí, dona, tranquil·la.
1: Doncs mira, va haver un dia que ens va convidar...
2: Tranquil·la, no... però que no ens tanquin el programa, eh?
1: Una anècdota.
2: Mira el Ferran, sí, sí, tira.
1: Jo t'explico dues anècdotes. Una, ens va convidar a casa seva, a Sant Cugat, uh-huh, amb una casa amb piscina i ascensor. Uh-huh. I jo vaig pensar, m'agradaria molt que vinguessis al meu pis, yeah, a veure jo com visc. Uh-huh. Això d'una banda. I d'altra banda, quan jo li vaig dir que marxava...
2: Això a la primera escola que estaves,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, la que portava 19 anys. Quan jo li vaig dir que marxava i llavors vam tindre una petita conversa, la primera cosa que li vaig dir és, digue'm com es diuen els meus fills. Si tu em dius com es diuen els meus fills, jo em quedo. Jo era la segona de bord, era la més antiga. Portàvem 19 anys treballant junts i fent créixer l'empresa. Jo sé com es diu la seva filla i sabia quin curs estava fent. Es va quedar callat. Sí.
2: I aquí va ser fins aquí.
1: Clar, no? Perquè dius que la meva feina sigui per mi.
2: Clar, que per fer un matís, eh? O sigui... Jo entenc, eh? O sigui, no te'n vas anar perquè no sapigués el nom dels teus fills, te'n vas anar per un cúmul de coses que allò va ser la gota...
1: Perquè em van fer, no? Molt bona oferta i vaig veure una oportunitat. Clar, quan portes molts anys, o bé et quedes i continues fent el que fas, que ho fas molt bé, no hi ha cap problema amb això, o bé, doncs, tens una nova oportunitat per continuar creixent, que és el que jo volia. I és per això que vaig marxar.
2: Que d'alguna manera, al tanto, jo ara estava pensant si havies pensat mai en emprendre... De fet, un canvi com aquest també és emprendre, eh? És com la gent, no? Clar, també és fer un salt al buit o, per exemple, nosaltres també hem tingut aquí, mira, a l'últim programa de la temporada 2 vam tenir la Marieta, que és una cubana que viu a Caldes.
1: Ah, d'acord.
2: Vull dir que al final emprendre no és només aixecar una persiana, és també atrevir-te a fer aquell pas que potser no t'haguessis atrevit mai.
1: I tant.
2: Vol dir que això també és molt, molt interessant. I escolta, I ara, entrant una mica ja en matèria de què significa ser empresària,
1: molt bé,
2: què és el que més t'agrada de ser empresària?
1: Moltes coses. Moltes coses. Al principi és difícil, ja t'ho diuen, és molt, molt difícil. I sobretot fas una mica de tot, de comptable, de tot, no? De màrqueting. Però a mi el que més em va agradar és quan vaig començar a anar a esdeveniments d'empresaris i empresàries.
2: Aquí tocarem el nostre tema.
1: Sí, aquí va ser on vaig descobrir que hi havia una xarxa, que de fet no estàs sol, especialment xarxes per dones emprenedores, empresàries, i aquí és quan jo vaig començar a gaudir molt d'envoltar-me de això, de d'altres persones que estaven en la mateixa situació.
2: Que tu saps que jo sóc una fan absoluta del món del networking, no? I també crec molt en les xarxes de dones, que molta gent també em qüestiona si ens fa falta. I de fet altres dones, no? A vegades també em confronten si estem fent bé o malament. Tu creus realment que ens fem molta falta les dones entre si?
1: Jo crec que sempre hi ha hagut aquesta idea de que les dones no es volen ajudar o que hi ha molta rivalitat. I per la meva experiència és totalment al contrari. No sé si existeix cap tipus de grup de WhatsApp o de grup de homes emprenedors o empresaris, em sembla que no els hi cal. En canvi, nosaltres de seguida ho fem, no per mi, sinó per ajudar-nos entre nosaltres. Uh-huh. I això és una cosa que es veu molt entre les dones i potser no entre els homes. Uh-huh. No t'ho sabria dir.
2: Bueno, potser és el que deies, potser a ells no els hi fa tanta falta, nosaltres que venim no, de situacions ja històriques, que jo també estic d'acord que cada vegada més tenir una xarxa de dones dona molta seguretat.
1: I tant.
2: No? Perquè cada vegada més som moltes les dones que creiem en l'ajuda i en la sororitat, no? Aquesta paraula que em sembla tan maca, doncs sí, i de fet nosaltres estem juntes a diverses xarxes, vull dir que ara entrarem en tot això. I escolta, i quan tu dius, vale, va, em tiro, no? Em prenc i em faig empresària, què passa amb el teu entorn? Què et diuen?
1: Els meus fills estan molt contents perquè els hi vaig dir que, no, que un dia tindrien feina, vull dir, d'aquesta banda molt bé. El meu pare una mica preocupat, sí, no, com tots els pares, i molt bé, tota la meva família m'ha donat molt, molt de suport. És un gran canvi.
2: Sí, i és fonamental que la teva família et dongui suport, perquè si no, si a més has de vèncer una mica les reticències de l'entorn, encara és com un roc més a la faixa, no? que has de tenir. I escolta'm, una cosa, i ara hem parlat del que sí, que t'agrada molt, què és el que no t'agrada tant? O què trobes a faltar d'aquella època de l'escola?
1: Clar, d'aquella època trobo a faltar, no cada dia, però sí, doncs estar envoltada, no, dels companys. Perquè sí, estic en una xarxa i sí, comparteixo temps, no, doncs amb altres emprenedors i empresaris, però no són companys de feina. I llavors aquesta part, realment, estar sol o sola és la part difícil, no? És la part que trobo a faltar.
2: Sí, que abans d'entrar també parlàvem de que també tens oficina. No? Jo també t'estava qüestionant, o sigui, la importància de tenir una oficina i sortir de casa.
1: Sí.
2: Perquè si no, correm el risc, no, d'emprendre, està a casa i està 24/7 treballant.
1: A més, també tinc una anècdota, i és que estava parlant amb una amiga i li vaig dir, sí, estic buscant un lloc, i em va dir, ah, sí, doncs, bueno, ho diré al carrer, al carrer d'Oedes, de la meva població, i li vaig dir, no, home, al carrer d'Oedes no, perquè és on jo visc. I sí, hi havia, doncs, és un coworking.
2: Allà a Arenys.
1: Allà a Arenys, i no ho vaig pensar, sí, perquè estic també, doncs, amb altres emprenedors, som 4 o 5 persones, i faig horari d'oficina, surto de casa, o sigui, m'agrada molt estar en un entorn professional.
2: Sí, jo cada vegada em qüestiono més, mira que jo no ho faig això, de tenir un horari, perquè si no, és que el dia se't menja, no te'n dones compte.
1: Sí.
2: No? Llavors, nosaltres hem tingut també, vam tenir a l'Elisabet Bach també, la segona temporada, i ens parlava molt també de la productivitat, de tenir horari, perquè li deia, però com pot ser, no?, que ella, que és la presidenta de Pimec, que a més està en grups, a més que té l'empresa, i em deia, és tot un tema d'equilibri, que és el que diem.
1: Sí.
2: que sí, però com es fa, no, això? Com es fa aquest equilibri? Per... Llavors, bueno, aquest, jo crec que aquesta és la gran qüestió, no? D'equilibrar els autònomes, no? I liderar el nostre projecte i alhora també liderar vida.
1: I tant.
2: No? Que això és lo, potser el més... a més, podem dir, no?, que vius en una vila preciosa, que és Arenys de Mar.
1: No tan maca com Caldes, però sí.
2: Sí, m'agrada, sí, m'agrada. No, però que la veritat és que qualitat de vida a tope i s'ha d'aprofitar. I la veritat és que tenir un entorn, un espai on poder anar i sortir, no?, allò que fèiem abans de la pandèmia, de surto de l'oficina, pago l'ordinador i ja demà serà un altre dia, això és meravellós.
1: Que també és la gran diferència de treballar doncs, en una oficina, no? Que fas l'horari que vols, realment és així, i quan els meus fills surten, jo vaig, els hi faig a dinar, i no has d'estar mirant l'hora, vull dir... No?
2: La llibertat, no?
1: Exacte.
2: Per bé i per mal. La llibertat per bé i pel mal.
1: Al principi jo feia com tothom, suposo, que és treballar els caps de setmana, però ja després ja va ser com, no, aquí no, els dissabtes i diumenges no treballem.
2: Bueno, això és com el projecte de la Cristina, la consciència digital,
1: I
2: no?
1: I tant, jo també faig protocol de desconnexió digital, no?, que és obligatori per a les empreses amb treballadors, i és molt important perquè és que si no t'enfonses, vull dir, tens... molts reptes, moltes preocupacions, la part econòmica és important i sí que escolto, no?, històries d'autònoms de 8 a 8, no?, tot el dia treballant, i quan em fa gràcia quan hi ha un dia festiu, que és com, ah, no, com ets autònom tu també treballes, no, perdona, jo no treballo els dies festius, no?, com l'11 de setembre, doncs...
2: Ah, bueno, l'11 de setembre, home, és el dia, no sé com dir-te. No? No, però per exemple, ara dijous és la Mercè, no?, per dir-ho. Mm-hmm. Doncs clar, jo penso, doncs aprofitaré que hi ha gent de vacances i faré... Clar, és veritat, jo també caic en això, no?, de dir... o el 12 d'octubre, l'altre dia, una meva amiga em diu, el dia que hem de treballar és el 12 d'octubre, que no tenim res a celebrar. Dic, bueno, això ja és una altra cosa, no? Però sí que és veritat, jo també caic en aquest parany de, bueno, aprofitar el dia de festa, aprofitaré per fer altres coses, en lloc de...
1: I tant, i jo també he fet vacances, nosaltres sempre anem a Bèlgica, potser abans anàvem més dies, però aquest any també he anat. Mm-hmm. Clar que doncs el mes d'agost ha estat difícil. Bueno,
2: clar.
1: Sí.
2: Bueno, a mi una vegada l'Alexandra Planella, que sempre ho recordaré, em va dir no fas vacances perquè no te les planifiques. Però planificar no vol dir ficar res al calendari. Vol dir que si tu a l'agost no factures,
1: clar,
2: no? Durant... que sembla obvi, que al final és el que diem, no? Totes aquestes coses són obvietats.
1: Una previsió, sí.
2: El que passa que, clar, el dia a dia se't menja tant, no?, i els mesos passen tan ràpid que dius, carai, que és l'1 d'agost i encara ho tinc tot per fer. Però sí, ens hem de planificar una mica. Per mi és el gran repte de l'autònom sol.
1: I tant.
2: Sí.
1: Perquè també el mes d'agost està tot tancat i també et genera molta angoixa, no?, perquè et truques i ningú t'agafa o fas visites i no hi ha ningú. Millor aprofitar i tindre un descans, una desconnexió, és important. I llavors ja tornes, no?, i a més estar temps amb la família, clar.
2: Diries que això és l'aprenentatge més gran que t'emportes a l'empresa privada? El tema de l'horari?
1: El tema de l'horari, el tema de l'equip, tot i que no tinc un equip, com et deia, sí que doncs, treballo molt amb altres empreses, no? Llavors sé... No? Quan em van trucar d'aquesta escola, em va trucar la coordinadora. Vull dir, és una experiència que, no?, que pots aplicar.
2: Uh-huh. I escolta'm una cosa, i què has hagut de desaprendre? Hi ha alguna cosa que hagis dit, això ho he hagut de desaprendre per la vida que tinc ara d'autònoma, d'empresària?
1: De desaprendre...
2: Que potser no, Sandra, vull dir, tampoc... O si vols m'ho contestes després.
1: Bueno, és com qualsevol altre projecte. Tu creus molt en el teu projecte, saps que funcionarà, però tot té el seu temps. I és difícil.
2: Sí, que això també ho parlàvem abans, eh? Que engegar a vegades abans no tens, no? A la roda posada en marxa aquests primers mesos són
1: costa.
2: Durets.
1: Sí, i llavors, clar, doncs, també doncs, no? Inverteixes molta energia, moltes ganes, però has de ser molt pacient, molt pacient.
2: Tenir una mirada estratègica, no? També, una mirada a mig termini, potser.
1: I tant, perquè jo crec que tots els autònoms o qualsevol persona que vulgui emprendre és perquè el seu emprendiment... No? Té un sentit molt... No? Saben que funcionarà al seu cap.
2: Sí.
1: Funcionarà segur, no? però després quan comences, doncs te n'adones, no? Doncs, bueno, que no és tan fàcil.
2: Sí, jo a vegades he tingut conversacions amb gent que diuen, no, és que només que tingués 3 clients al dia ja, però les has d'anar buscant, no sé com dir-te.
1: Exacte.
2: Saps? Vull dir que jo el pla també el sé fer, no? Si vols guanyar tanta, o quan fas alguna formació d'aquestes, pues, quants clients has de tenir? Però és que el problema no són els clients, no. El problema és com atraure aquests clients, no? Moltes vegades no anem a l'arrel de tot això i és el que ningú ens explica.
1: Exacte.
2: Moltes vegades.
1: I hi ha tota una part administrativa també, no? Vull dir, has de tenir, bueno, si tens una assessoria, un assessor, tota la part de despeses fixes. Sí.
2: Sí, sí, sí. I escolta, tu recordes qui va ser el teu primer client?
1: I tant. Va ser, jo com et deia, vaig gairebé de seguida vaig anar a un esdeveniment de dones emprenedores i empresàries. Allà vaig parlar amb la primera dona sobre protecció de dades que no sabia ni com explicar-li, va ser... I llavors vaig veure que aquesta part era molt, molt interessant i també que tenia l'oportunitat de trobar-me amb un grup d'emprenedors i empresaris. I llavors es va fer també un esdeveniment d'aquest tipus per emprenedors i per autònoms a Caldes, si no recordo...
2: Aquí, Caldes nostre?
1: No, al Caldes vostre, el meu...
2: Caldes de Malavella?
1: Caldes de Malavella, em sembla, si no recordo malament. I allà vaig conèixer una noia que era traductora i estàvem parlant i, bueno, i va ser així com vaig trobar la meva primera clienta. Sí,
2: i aquesta no s'oblida mai, eh?
1: No, i a
2: aquella
1: més...
2: Aquella que confia en tu quan no hi ha res, eh?
1: Exacte, i a més em va agradar molt perquè és una noia jove, també amb un emprendiment complicat, amb això de la IA, que és la traducció. Estava fent una pàgina web i seguim en contacte. Jo segueixo en contacte amb tothom. Uh-huh. En seguim per LinkedIn, anem parlant. De vegades, no? On vas? Ah, doncs mira, a Mataró hi ha un esdeveniment.
2: Jo dono procuro... fe que ho fas molt. Dono fe que ho fas molt. Sí,
1: mantindre.
2: Sí, sí.
1: Mantindre.
2: Però tu que tens una xarxa tan gran, Sandra, com ho fas? Com t'organitzes perquè això es doni? Aquest contacte permanent amb tothom, perquè jo sé, vull dir, jo que estic amb tu a grup, sé que ho fas i sempre penses en informar, en això, en l'altre, molt generosa també amb la informació.
1: Doncs justament és la generositat. Generositat, perdona, moltes gràcies. Sí, perquè tots som empresaris i empresàries, tots estem en la mateixa situació i llavors jo vaig veient que es van penjant coses a LinkedIn, per exemple, o a xarxes socials. I jo de seguida...
2: Comparteixes.
1: No, un like, un compartir... I això també dona peu doncs, a xerrar i a continuar veient, no, doncs, aquestes persones, mantindre el contacte. El mateix per grups de WhatsApp i anar pensant, no? Jo de vegades vaig veient, no?, que fan un esdeveniment interessant i no l'he organitzat jo, però sí que penso, doncs mira, doncs potser a la Núria li podria interessar, no? Mm. I quan he vist que tu, Núria, per exemple, venies a Mataró, jo sóc la primera. Trobo que és...
2: En aquella trobada afegem, no?
1: No? Ha de ser així.
2: Sí, sí.
1: De ser generós i llavors després, de mica en mica, doncs ja...
2: Sí, t'he de dir que ara que ho comentes en aquell esdeveniment que, bueno, que em van convidar a ser ponent... La veritat és que em va fer molta il·lusió que vinguéssiu, perquè, clar, jo en aquell entorn no coneixia quasi ningú i de sobte vau ser com el meu anclatge, no?, de dir, ostres, almenys les conec amb elles, no? I va tant. Ser... Sí, la veritat és que sí, aquestes coses queden molt i fan, bueno, generen molt vincle.
1: I tant. I nosaltres tampoc no tenim l'oportunitat de veure'ns, no?, habitualment, i clar, si vens al Maresme, doncs jo naturalment, si puc, m'organitzo per...
2: I aquí estàs, no?, també ajudant també a engegar aquesta tercera temporada de Líders. Escolta, has tingut algun moment de ai, mare, on m'he ficat?
1: Això és cada dia.
2: Sí?
1: Sí, sí, sí. No és fàcil, però has d'intentar veure la part positiva. Jo el que no vull és sempre pensar en la part econòmica, perquè és que si no és molt difícil. I has d'intentar gaudir. Però sí, cada vegada és com, mare meva.
2: Yeah.
1: Jo crec que és inevitable per tothom, fins i tot. I també quan treballes en una empresa, també, no? No? De vegades et dius, ostres, on m'he ficat. Yeah. Bueno, de fet, aquesta escola no, que em va contactar la darrera, que em van acomiadar, van tancar.
2: Ah, van acabar tancant.
1: Van acabar tancant. Van fer, sí, van sortir fins i tot a les notícies. On m'havia ficat? Mare meva! Bueno, però no se sap.
2: Bueno, potser allò va ser el pas intermedi, no? Intermig, per fer el que estàs fent ara. I hem parlat molt de xarxa nosaltres, que de fet ara sí que m'agradaria, no?, parlar d'aquest tema que a mi saps que m'encanta.
1: Sí.
2: Què és el que més t'ha ajudat també a obrir portes en aquesta etapa?
1: A obrir portes?
2: Mm.
1: Doncs sí, justament ha estat... quan jo treballava, jo tenia 200 contactes a LinkedIn, de fet tenia 199, tots eren professors. I tenia poc contacte doncs, amb autònoms, amb altres empresaris. Llavors, quan vaig començar, primer que estàs sol i després que no coneixes a ningú. I llavors, anar a esdeveniments, mantindre el contacte, i l'altre dia que també ens vam trobar, no?, que ens vam trobar en un esdeveniment de Santa Susana, ja quan arribes, jo m'he fet autònoma el mes d'octubre-novembre, ja la gent ja et reconeix, vull dir, ja és una altra, no?, i fa molt de goig de dir, oh, uau, conec a molta gent. I no només persones que et podrien recomanar o que podrien necessitar doncs, els teus serveis, sinó que també que tu pots necessitar com a autònom. I aquí la xarxa és molt important.
2: Sí, en aquest esdeveniment de Santa Susana jo vaig pensar, mira, la vaig, si Déu vaig, no em coneixerà ningú. I és veritat que llavors vaig pensar, ah, doncs Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la gent que ja anem coincidint i...
1: Tots professionals, no?
2: Mm. Mm. I sobretot amb aquesta capacitat d'obertura, no?
1: Sí.
2: De dir què fas i qui ets, perquè nosaltres formem part les dues de BNI.
1: I tant.
2: De diferents grups, de diferents regions, però aquí estem fent xarxa.
1: Mm.
2: I possiblement jo, sense dubte, és potser... l'organització que més xarxa m'ha ajudat a crear arreu del món, no?
1: Sí,
2: no sé tu com has viscut aquesta experiència.
1: Va ser molt maca, perquè no sé si recordes una altra anècdota.
2: Quan ja dius anècdota pateixo, dic, ai mare, a veure...
1: No, però totes bones. Nosaltres ens vam conèixer per LinkedIn, sí. La Núria i jo, per LinkedIn.
2: Ai, ai, ai.
1: I llavors la Cristina,
2: sí,
1: em va contactar i em va dir, la Núria m'ha dit que potser t'agradaria vindre a BNI. I jo ja havia sentit parlar de BNI, però a BNI cal que et convidin, no? I llavors vaig pensar, que bé, em conviden. I, per fi, algú em convida i vaig anar molt contenta.
2: Al nostre grup,
1: no?,
2: de Barcelona.
1: Al vostre grup de Barcino. I vaig flipar. O sigui, l'organització, la relació, em va agradar moltíssim. I llavors jo vaig pensar, d'acord, això és per mi, però jo Maresme a tope.
2: Sí, sí.
1: I llavors tu coneixes a la Ingrid Lenz.
2: Hombre!
1: I llavors és que és una xarxa, no?
2: La Ingrid també ha vingut aquí, també és des d'aquí.
1: Tu vas parlar amb la Ingrid Lenz va parlar amb el David Igea em va contactar, i just obrien un grup a Arenys de Munt i va ser una mica així com va, no? I
2: a més, però això pot ser en qüestió d'hores, vull dir, no us penseu que això va passar una setmana ni tres, Això potser en qüestió d'un dematí vam tenir enllestit això.
1: Que és molt maco, vull dir, que és així com funciona la xarxa, no? Tu parles amb algú, necessites el que sigui, i hi ha persones que estan pensant en com ajudar-te.
2: Sí.
1: I de sobte reps un missatge i molt generós. És que és el que et deia.
2: I llavors et van convidar al grup d'Arenys de Munt.
1: Vaig anar a Arenys de Munt. Allà em vaig trobar també molt maco. Jo és que tot ho trobo, totes les experiències que són, no?
2: Jo
1: les trobo
2: maco.
1: totes molt maques. Perquè va ser la primera reunió. Els dos dies vam fer com un dinar de grups del Maresme, que vaig pensar, quina sort que tinc, quina casualitat, vull dir, m'ho vaig passar superbé, vaig trobar un munt de gent, de fet allà també allò BNI funciona doncs, amb recomanacions, no? I allà mateix doncs, va haver un noi que em va demanar ja doncs, protecció de dades, I sobretot per estar sola, però trobar-me amb una xarxa d'emprenedors que són del Maresme, amb qui pots parlar, amb qui pots compartir, em va agradar moltíssim. Després aquest grup no va acabar de funcionar, diguéssim, però també estaven obrint un grup a Mataró, Martalem, i gairebé tots els membres, no, ens vam, no, vam anar a Martalem, que també va ser molt maco, perquè va coincidir que feien el que es diu el llançament del grup, que és, no, com...
2: Sí, sí, com la inauguració, al món, diguéssim, sí, sí.
1: I molt bé, o sigui que puc dir que vaig ser dels primers membres d'aquest grup de talent. Ara som 30 empresaris i ens ho passem molt bé.
2: Bueno, i he de dir que jo he portat amigues meves al grup de Mataró,
1: sí.
2: I que de fet casualment avui hem parlat d'una que possiblement pugui col·laborar,
1: sí,
2: amb tu, és a dir, al final
1: no, ja,
2: estem,
1: sí,
2: tots connectats.
1: I tant.
2: Doncs que sàpigues que de fet nosaltres obrim grup a Caldes de Montbui, que fet, sí, de fet Caldes de Montbui tindrà un grup també de BNI, esperem connectar-nos també amb tota la gent del Maresme, Granollers també en tindrà un, i l'any que ve obrirem a Llinars, la idea és fer també un triangle, no, d'èxit i d'empresarial al Vallès Oriental, que el puguem connectar també amb l'eix comercial del Maresme, amb qui tenim molt bona relació.
1: I
2: en
1: tant.
2: Realitat, bueno, la prova està que estem aquí, som veïns, i la veritat és que hi ha molta gent que o viu al Maresme i té interessos comercials al Vallès Oriental, o al revés. Llavors, sí, em fa molta il·lusió dir que el dia 1 d'octubre farem la primera presentació informativa aquí a Caldes, o sigui que la veritat és que estic supercontenta de també poder compartir-ho avui amb tu,
1: molt bé.
2: Perquè jo ja saps que hi crec molt amb BNI, que fa 6 anys que sóc aquí, no, que sóc a la xarxa i que crec que doncs, podem fer moltíssimes coses.
1: I això és una de les coses que jo també, doncs, m'he adonat quan comences,

0: foto orgullosament BNI tots, no? Així que sí, sí, estic, jo també estic molt orgullosa de formar part d'aquesta organització i gràcies a això també ens coneixem nosaltres. Escolta, parlem de seguretat professional.
1: A veure.
0: Què ha canviat en la teva manera d'entendre la seguretat dintre de la feina?
1: Clar, la seguretat aquí és el... quan tens una nòmina mensual, això vulguis o no, doncs sí, et dona molta seguretat. I llavors, quan treballes com a autònom, crec que per mi i per tots els autònoms, aquesta és la part més, més difícil.
0: Sí, de totes maneres, fixa't, jo també pensava això i una vegada vaig anar a una xerrada i deia, bueno, seguretat, seguretat. T'acomiaden i s'ha acabat.
1: Esclar.
0: Què passa? Que sí, mentre no t'acomiaden, la veritat, el patiment de l'autònom sol és molt aquest, no? El cobrir despeses, els impostos, no?
1: Els imprevistos.
0: Els imprevistos.
1: Els imprevistos.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Com tot, té la seva part positiva i la seva part negativa.
0: I escolta, de què et sents més orgullós encara que des de fora potser no es vegi?
1: Doncs... de ser venedora, que no sóc, i de ser comercial, que tampoc sóc. Vull dir...
0: Bueno, jo crec que la gent que et coneixem no estaríem massa d'acord amb això, eh?
1: Et poses... Vull dir, és maco també de posar-te en una situació, no?, d'incomoditat, vull dir, perquè no és la teva formació ni la teva experiència, i de veure que ho pots fer. L'altre dia també estàvem parlant amb el nostre grup, no?, de quin és el consell, el millor consell que et van donar. A mi em van donar un consell que no vaig seguir i els hi vaig parlar d'això, que em van dir, tu has de ser una cabrona.
0: Ai, vols dir?
1: Si es pot dir això a la ràdio.
0: Bueno, mira, ja està.
1: I llavors és just el consell que no he seguit. No, tu has de ser tu mateix. Mm-hmm. Perquè
0: Si ho ets, ja se't veurà, no?
1: Exacte.
0: Que ja se'ls hi veu, sí, no?
1: Exacte.
0: Sí.
1: Clar que tots volem, no sé, clients, clar que tots volem vendre, clar que tots necessitem facturar, i tant que sí, però mai per sobre, no?, no?, dels teus clients i mai per sobre teu.
0: I jo crec, Sandra, que el secret també del teu èxit és aquesta coherència entre, d'alguna manera, el que jo veig, no?, el que escolto, i també el que vens, perquè vens seguretat, vens protecció... nosaltres a la meva empresa tenim la protecció de dades amb tu i és molt coherent el procés que hem viscut amb com tu ets també, no? Aleshores, jo no crec que ja faci falta, potser fa uns anys sí, crec que aquesta manera d'actuar ja no fa falta avui dia, no? Que ara potser valorem una altra cosa
1: més agressiva, no?
0: Sí, jo crec que ara ja tot això ja no es porta tant, no?
1: I tant.
0: Que jo, per exemple, el que sobretot agraeixo molt és quan m'ho posen molt fàcil. Mira, no, a mi no m'atabalis, no? Que ja està. Llavors, tu tens aquesta habilitat, que ho fas tot molt fàcil, t'ocupes de tot, llavors és, bueno, cadascú el seu, no? Llavors, jo crec que això és molt bo i jo crec que és molt coherent amb el teu estil.
1: Moltes
0: no,
1: gràcies.
0: Sí.
1: El mateix per tu.
0: Bueno, escolta, ara que coneixes les dues realitats, què li diries a algú?
1: Sí.
0: Que surt, perquè hi ha molta gent que també arribem a la crisi dels 50, bueno, jo la vaig passar, però i volem fer un canvi,
1: sí,
0: no? Perquè jo conec gent que de sobte es replanteja tota la seva vida i jo he viscut, amics meus, que potser s'han replantejat la vida, han volgut fer un pas endavant i quan han vist, ui, espera, han reculat i han tornat, no? Què li diries a la gent que realment pues, està en una empresa, en una seguretat, el que diem, encara que sigui una falsa seguretat,
1: sí,
0: i vol emprendre?
1: Penso que la primera cosa és trobar... Jo el primer que faria és parlar amb una persona financera, amb un comptable, fer bé els números. Perquè emprendre no és com ah, vinga, va, demà començo... No, deixo la feina i començo i vinga, va, tralala, perquè la meva idea és molt bona, segur que funciona. Si ho fas bé, una bona planificació, i vas a entitats, perquè als ajuntaments, segurament aquí a Caldes, també hi ha una oficina, no? Per ajudar-te, per donar-te consell, per fer l'assessorament, per fer números, per parlar amb els bancs, si et cal, no?, financiació, i envoltar-te d'altres emprenedors i empresaris i començar doncs, a buscar informació. Perquè,
0: sí,
1: per sort, ens donen moltes eines dins de les institucions.
0: Sí, jo moltes vegades quan m'he trobat algun cas així jo li dic, mira, jo des de l'experiència, i depèn també de l'edat, no és el mateix tenir 30 que tenir 50, sí, les coses com són. Jo sempre dic, hosti, compagina un temps, no? O sigui, que et doni una mica de seguretat. Sí. No és que tinc que posar foc, espera. No, que t'apreten les sabates és molt incòmode, i quan hem passat això dius, un moment, no? Que l'emprenedor que a mi que ha de deixar-ho tot i vés a por tus sueños, això, escolta, jo crec que també això ho hem d'anar desterrant una mica, no? Vam tenir la Montse Pellicer, també una coach d'aquí de Caldes, i també parlàvem d'això, no? De que moltes vegades s'havia prostituït molt aquest missatge de sigues feliç, deixa-ho tot i... Bueno, un moment, no? I peus tant a terra.
1: Si tu vas, per exemple, a Barcelona Activa, doncs ja tenen, no? Persones que t'ajuden, que et donen assessorament. Jo vaig anar a l'oficina comarcal del Maresme, a Mataró, al teu ajuntament, vull dir... Sí, estem sols, però també hi ha xarxes, no?
0: Sí.
1: Un altre cop, les xarxes...
0: Però t'has de bellugar, sí. És el que diem. Si et bellugues, hi han moltes coses que et poden ajudar.
1: Fins i tot jo, doncs, a l'oficina comarcal del Maresme em vaig trobar amb un grup de dones emprenedores empresàries de 50 anys. Era un programa especial del Maresme, que crec que es fa, doncs, en altres llocs del territori, i per mi també, doncs, va ser un moment, no?, molt, molt maco per compartir, perquè al final és que tenim els mateixos problemes o, no?, les mateixes necessitats.
0: Sí.
1: I va ser, doncs, el meu començament. Jo no vaig començar venent, no, vaig començar...
0: Aprenent,
1: sí.
0: Nosaltres tenim la sort també aquí a l'Ajuntament de Caldes, tenim a la Roser Xalabarder, la regidora de promoció econòmica, i tenim un departament de promoció econòmica superpotent.
1: Fantàstic.
0: També. Fantàstic. Que de fet fan moltíssimes coses, i hem tingut gent que ha sortit de programes d'ells, els hem tingut aquí a la ràdio, i la veritat és que fan una tasca
1: molt, molt bona.
0: Molt bona, sí,
1: molt bona. Molt bona. I si et recomanessin, jo crec que si et diguessin que, no, que li has de donar una volta al teu emprendiment, doncs sempre has d'escoltar, no, aquestes persones que tenen més experiència, perquè si t'ho diuen és per ajudar-te.
0: Bueno, i perquè sobretot han vist molts de casos, no?
1: I tant.
0: Molts de casos. Escolta, Sandra, ara per anar acabant, a mi el que sí que m'agradaria és com te poden trobar, sobretot, quins són els teus productes estrella, no? I com te poden trobar per si volen parlar amb tu? Perquè sé que em costa que estàs obrint xarxa cap aquí, cap al Vallès Oriental, també una mica per això la visita a Caldes.
1: Sí.
0: Així que... tu mateix.
1: Doncs a mi ara mateix el que millor em funciona és el boca a orella, però jo tinc la meva pàgina web a LinkedIn, no? Per Sandra Gobó.
0: Bueno, espera, Sandra Gobó ho dius molt fàcil.
1: Sí.
0: Jo a vegades poso les S on no toca. Lletregem...
1: Sí.
0: Lletregem.
1: És la G-O-B-E-A-U-X, uh-huh. El segon cognom, Díaz. Aquest és més...
0: És que, clar, té més remura el de la teva mare, però l'altre era més pràctic.
1: Més
0: sí.
1: Fàcil. Ara ja, doncs, de 199 contactes, doncs ara ja tinc gairebé 4.000, no?, a LinkedIn. El nostre producte estrella, doncs, és la protecció de dades. M'he trobat, que també molt maco, tot s'ha de dir, nous emprenedors que quan comencen, doncs, necessiten, no?, l'assessorament per la protecció de dades, tant si ets autònom com si també ets un autònom que farà una ASL. I també he tingut la sort de participar, doncs, amb aquests nou emprendiments d'uns quants clients, i m'agrada moltíssim, molt, molt maco. També fem els textos legals de les pàgines web. Llavors també, doncs, aquest perfil, no?, d'autònom o nou autònom, que té la pàgina web, l'avís legal, les cookies, i després hi ha per empreses que tenen treballadors, doncs, els protocols, protocol per previndre l'assetjament laboral, el protocol de desconnexió digital, i ara jo, després de també la meva experiència, una part que he descobert són els plans d'igualtat. Tot el que té a veure, doncs, no?, amb les dones, amb el lideratge... són obligatoris, però encara no hi ha consciència.
0: Però arribarà.
1: Potser hi ha 8.000 i pico empreses a Catalunya que tenen això, 50 treballadors o més, i el pla d'igualtat només el tenen 2.000 i pico, vull dir, encara menys de la meitat.
0: Bueno, s'ha d'anar conscienciant, no?, i fent aquesta tasca. Sandra, per acabar, digue'ns una frase abans de finalitzar el programa.
1: Una frase de...
0: Que vulguis, que t'agradi a tu o que t'inspiri o... No sé, ara t'he deixat en blanc. Ara no hi comptaves, amb... això.
1: No. Fes el que t'agrada.
0: Fes el que t'agrada i disfruta amb el que...
1: I tant.
0: Molt bé, tant, doncs ara sí.
1: Moltes gràcies.
0: Sandra, moltíssimes gràcies per compartir aquest tros de la teva vida amb nosaltres.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Per explicar-nos les decisions, els aprenentatges i tot el que hi ha al darrere del pas de treballar a l'empresa privada a construir el teu camí com a empresària. Avui hem obert la tercera temporada de Líders, amb una conversa que ens convida a mirar el nostre propi moment professional, a preguntar-nos on som, què volem i quines decisions tenim pendents. A vosaltres, que ens escolteu, us deixo una pregunta. Hi ha alguna conversa amb vosaltres mateixos que fa temps que aneu ajornant? Potser avui és un bon dia per començar-la. Gràcies per ser a l'altra banda i per estrenar temporada amb nosaltres. Gràcies també a Ràdio Caldes i a BNI Vallès Oriental per fer possible aquest espai. Ens retrobem la propera setmana amb Líders, amb més persones, més preguntes, més històries que mereixen ser escoltades. Fins dilluns vinent.
1: Gràcies.
2: Ràdio Caldes, 107.8. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
3: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
4: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
5: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una, el dia 14, es farà un concert.
6: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
2: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
7: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
8: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
9: Es maten a totes.
8: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
10: Ara pujarà el preu de la llet.
8: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
11: Queda un any, un mes i 13 dies.
12: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
13: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
2: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dilluns 28 de setembre i encetem aquest programa amb la passada nit de l'esport calderí. I és que divendres passat es va celebrar la desena edició de la nit de l'esport calderí, una gala que celebra cada 2 anys i que té l'objectiu de reconèixer a tots els esportistes calderins i els equips del club, dels clubs del municipi. Una jornada que va tenir un guanyador especial, Lluís Álvarez, qui va emportar-se el guardó de títol pòstum, però també el Premi Especial Popular. En aquest informatiu també ens farem ressò d'un diumenge històric de la Colla Castellera de Caldes. Els escaldats han aconseguit fer història aquest cap de setmana. La seva participació ahir al concurs de castells de Torredembarra els va motivar a enlairar-se fent un 7 de 7, un castell que feien per tercer cop en la seva història. Però, a banda d'aquest, també van aconseguir aixecar un 3 de 7 i un 5 de 7. Aconseguien una puntuació única per als de la samarreta verda a Ampolla i, quedant en setena posició, empatats amb els castellers de Berga, van aconseguir una fita històrica. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. La plaça de la Colla Castellera de Caldes va acollir divendres la desena edició de la Nit de l'Esport, una vetllada molt especial i emotiva que va reunir més de 250 persones entre esportistes guardonats, familiars, membres dels equips i staffs tècnics. Una nit que va servir per reconèixer els èxits de la temporada i de la història dels conjunts i els esportistes calderins. Una gala amb el protagonisme especial de Lluís Álvarez, mort el desembre passat, que va rebre un doble guardó a títol pòstum i com a reconeixement popular. Aquest cap de setmana, la Colla Castellera de Caldes ha fet història en la participació de la primera jornada castellera celebrada a Torredembarra. El 30è concurs de castells va ser la prova perquè els escaldats hagin aconseguit el 7 de 7, una fita històrica per als calderins que va arribar després de començar amb un 5 de 7 i un 3 de 7, acabant amb un total de 1.665 punts, la màxima puntuació a la seva història. L'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura i la campanya contra el quart cinturó han reclamat a la Generalitat un canvi de model de mobilitat apostant pel transport públic, especialment amb la xarxa ferroviària de Rodalies fent una ampliació al Vallès. Tot en una reunió farà un parell de setmanes on es va tractar de reclamar una millora del transport públic que pugui substituir el quart cinturó. I acabem el temps. Aquesta tarda el temps serà més variable amb intervals de núvols i clarianes. La inestabilitat augmentarà a partir de la tarda i s'esperen que alguns ruixats febles. Les temperatures es mantindran suaus amb una màxima de 25 graus. De cara a demà, dimarts, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una alerta per fortes pluges. El cel estarà més ennuvolat i les precipitacions guanyaran protagonisme, especialment durant la tarda quan els ruixats poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat. Les temperatures baixaran lleugerament amb una màxima de 24 graus i una mínima de 19.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
0: La plaça de la Colla Castellera de Caldes va acollir divendres la desena edició de la Nit de l'Esport, una vetllada molt especial i emotiva que va reunir més de 250 persones entre esportistes guardonats, familiars, membres dels equips i staffs tècnics. Una nit que va servir per reconèixer els èxits de la temporada i de la història dels conjunts i els esportistes calderins, però també va posar en valor tot l'entorn que fa possible que l'esport del poble tiri endavant, des de les famílies i els clubs fins a les empreses col·laboradores i les disciplines més minoritàries. L'acte, que va començar a les 7 i es va allargar fins a les 9, es va poder escoltar en directe a Ràdio Caldes en un programa dirigit per Aleix Marí i amb els comentaris de Roger Vidiella i Pepe Santos, col·laboradors d'esport de la casa. Després de l'entrega oficial dels premis, al programa especial s'hi van recollir les impressions d'alguns dels protagonistes. Abans d'això, però, es van entregar els guardons proposats directament per les entitats esportives locals i els premis decidits per la Comissió de la Nit de l'Esport, amb reconeixements a esportistes individuals, equips, trajectòries i entitats històriques. Entre els guardonats hi havia disciplines tan diverses com el bàsquet, el futbol sala, l'hoquei, el ciclisme, el tir amb arc, l'aikido, els escacs, el patinatge artístic o la gimnàstica rítmica. També hi va haver espai per reconèixer aniversaris significatius de clubs i entitats, així com la tasca de persones i empreses que des de diferents àmbits contribueixen a mantenir viu l'esport calderí. Un dels moments més emotius de la nit va arribar amb el doble reconeixement pòstum a Lluís Álvarez. La comissió de la nit de l'esport li va concedir una menció especial i posteriorment la votació popular de la ciutadania també va escollir el seu nom per al guardó especial de la desena edició, un doble reconeixement que va emocionar especialment la seva família. Escoltem com van viure aquest moment la Bet, l'exdona de Lluís Álvarez.
2: Sentia que havia d'estar avui aquí, perquè molta part de la seva trajectòria esportiva l'hem viscut de plegats, jo també com a esportista i ell també. I ha sigut un acte molt bonic. Fins a l'últim moment he decidit que no sabia si vindria o no, però sentia que el Lluís estaria molt content que estigués aquí, per mi i pels meus fills, que han decidit no venir, però se'ls hi respecta el seu dol, perquè tot just fa 9 mesos que el Lluís ens va deixar. I agrair, i el que més m'ha agradat és, i sento cada dia, com el Lluís ha estat estimat en el poble, no? I com la ciutadania el reconeix, i encara el seu amor perdurarà per molts anys, per famílies, esportistes, pares, alumnes, i així es va veure també l'enterrament, no? I res, que moltes gràcies i seguir, la vida segueix i l'estimarem i el recordarem sempre.
0: Just després d'escoltar les emotives paraules de la Bet, l'Àngels, la germana gran del Lluís, també va expressar la sorpresa després de que el seu germà rebés el guardó especial als micròfons de Ràdio Caldes.
3: I l'acte ha sigut una mica així sobtat, perquè jo no m'ho esperava, no havia vingut a cap, però havia de venir primer, perquè ell a la Bet no sabia si vindria o no vindria, però jo havia de venir segur. I ha sigut molt senzillet, però penso que molt bé, que ha estat molt bé. I no volia plorar, però al final ho heu aconseguit entre tots.
4: Aquestes coses...
3: Entre tots. I el de la votació popular, bueno, ja he fet l'entrevista amb BOTV, que no me l'esperava, però jo també vaig votar pel meu germà.
0: A banda d'aquest moment tan únic que va ser el que més va marcar la jornada, la nit de l'esport també va mirar cap a la trajectòria d'esportistes que han portat el nom de Caldes molt més enllà del municipi. És el cas de Sergi Fernández, exjugador del Club Hoquei Caldes i del Futbol Club Barcelona, que va rebre el guardó a la trajectòria esportiva masculina després d'una carrera vinculada a l'hoquei patins d'elit i plena de títols. Aquest va ser el seu testimoni després de rebre el guardó.
5: Orgullós de poder haver representat Caldes de Montbui arreu del món, i la trajectòria jo em quedaria més amb no amb els títols, sinó amb els moments viscuts amb afició, amb amics, amb família, que al final és el que t'emportes i el que recordes realment. Derrotes n'hi ha de dures que també recordes, però també és també recordar-les i aprendre, com t'he dit, de el que pots millorar i aprendre que la vida no sempre es pot guanyar. Al final, quan el rival és millor, felicitar-lo i continuar millorant. Jo, des de que vaig marxar d'aquí a Caldes, que vaig marxar a jovenet, sempre ho he dit, jo porto al cor tres clubs, el Caldes, el Vic, on em vaig formar, on vaig començar a ser professional, i el Barça, que era el club que estimava des de petitet, però no oblido els dos altres clubs que m'han vist créixer, m'han ajudat i m'han fet ser com sóc ara mateix.
0: I després de parlar amb una de les figures més veteranes de l'esport calderí, entre les noves generacions de l'esport calderí, un dels protagonistes de la nit va ser Valentín González Galiño. El tenista calderí de només 17 anys va ser reconegut com a esportista promesa masculí després d'haver aconseguit guanyar l'US Open Junior en la modalitat de dobles. Precisament avui, a les 7 de la tarda, Valentín González Galiño serà protagonista d'una entrevista en profunditat del programa L'Esport que Vull d'aquesta casa. Abans, però, escoltem què explicava divendres després de rebre el reconeixement.
6: Bueno, jo estic molt content, molt agraït pel premi, perquè la veritat és un honor rebre un premi bonic del poble de la meva vida, on m'he criat, he crescut aquí i estic molt agraït. Bueno, jo vaig començar de molt jove perquè els dos pares meus eren tenistes, aleshores sí, vaig començar des d'abans que poguessi més o menys decidir Després, bueno, quan vaig créixer em va agradar molt, perquè el tenis és un esport molt bonic, en la meva opinió. I sí, i vaig seguir jugant, vaig començar a competir molt jove també, i sí, i ara tirant endavant, bueno, el US Open va ser un torneig molt bonic, així que estic molt content d'haver guanyat el US Open i busco guanyar alguna cosa més.
0: Així com es va fer amb el Valentín, el programa especial de Ràdio Caldes també va permetre posar cara a altres realitats de l'esport local, com el tir amb arc, els escacs o la gimnàstica rítmica, i donar veu a entrenadors, dirigents i esportistes de diferents generacions. Així explicaven, per exemple, la Jana i la Carla, membres del Club de Gimnàstica Rítmica de Caldes de Montbui, com es sentien practicant el seu esport i havent rebut el premi per la seva gran temporada.
4: Hola, jo em dic Jana. Tinc 14 anys i fa 3 anys que faig gimnàstica rítmica.
7: Jo em dic Carla, tinc 11 anys i fa 6 anys que faig gimnàstica rítmica.
4: Doncs molt xulo, és una experiència molt xula. Ens ha agradat molt veure'ns reconegudes en aquest premi i ens fa molta il·lusió veure com tot l'esforç i tots els entrenos que hi ha darrere pues, al final tenen un mèrit. A mi el que més m'agrada de la gimnàstica rítmica és la prepa, m'encanta la prepa. És un circuit que fem normalment abans d'escalfar i començar l'entrenament, que el fem de resistència, d'equilibris, i és per guanyar força.
0: Entre tots els reconeixements que hi va haver, per acabar, cal destacar els del Club de Tir amb Arc de Caldes, que enguany celebra 30 anys, la Penya Blaugrana Calderina pels seus 50 anys, el Club Natació Caldes pels seus 70 anys i l'Esport Ciclista Calderí, que arriba enguany al centenari. En tot plegat, la desena nit de l'esport va servir per posar en valor que l'esport calderí va molt més enllà dels resultats i dels podis. També el formen les famílies, els entrenadors, els equips tècnics, els clubs, les empreses col·laboradores i totes aquelles persones que des de diferents àmbits fan possible que l'esport continuï creixent al municipi.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Aquest cap de setmana, la Colla Castellera de Caldes ha fet història en la participació de la primera jornada castellera celebrada a Torredembarra. El 30è concurs de castells va ser la prova perquè els escaldats hagin aconseguit el 7 de 7, una fita històrica per als calderins que va arribar després de començar amb un 5 de 7 i un 3 de 7, acabant amb un total de 1.665 punts, la màxima puntuació a la seva història, igualant la mateixa puntuació que els quarts classificats. Els escaldats van fer un cap de setmana de rècord. Després d'engegar la primera jornada castellera a Torredembarra, els calderins van aconseguir fer un 7 de 7 en la celebració del 30è concurs de castells, proclamant-se així la millor actuació a la seva vida. Les samarretes verd ampolla es van enlairar al cel tarragonit diversos cops, fent un 5 de 7 i un 3 de 7, per finalment complir el 7 de 7 després de veure's amb confiança en intentar-ho en la tercera prova. Una fita que, tal com ha comunicat a les seves xarxes, és fruit de la feina, els assajos i de la suma de tota la colla, amb la valentia de la canalla, la solidesa del tronc, la compactació de la pinya i el ritme dels músics. Així ha valorat tota l'experiència viscuda en Pau Dudecula, el cap de colla dels escaldats.
8: Bueno, primer de tot anàvem a fer una actuació amb el 5 de 7, el 3 de 7 amb agulla i el 4 de 7 amb agulla. Finalment, i degut a lo bé que van anar les proves durant l'assaig, vam canviar el 4 de 7 amb agulla pel 7 de 7, castell més difícil que no havíem fet enguany. Així doncs, vam començar la primera ronda amb el 5 de 7, castell que vam descarregar amb molta solvència i és el tercer de l'any i el vuitè descarregat de la nostra història, si no em falla la memòria. Vam seguir amb el 3 de 7 amb agulla, castell que vam descarregar la primera. Primer cop que el descarreguem en guany, ja que el mes de juny va quedar en intent. I en tercera ronda vam fer el 7 de 7, que vam haver de desmuntar. Primer vam fer un intent desmuntat i en quarta ronda vam repetir-lo i vam aconseguir fer aquest primer 7 de 7 de la temporada i el tercer de la nostra història, tancant així la millor actuació de la nostra història.
0: Una jornada que va mobilitzar a 150 persones entre escaldats, entitats i gent d'altres colles que van anar a ajudar i fer pinya en un dia especial que queda per a la història de la Colla Castellera de Caldes.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: L'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura, l'ADENC, i la campanya contra el quart cinturó han reclamat a la Generalitat un canvi de model de mobilitat apostant pel transport públic, especialment amb la xarxa ferroviària de Rodalies fent una ampliació al Vallès. El passat 16 de setembre va tenir una reunió amb la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat just després de la presentació del nou director general, Ramon Ramírez, que va escoltar les peticions de les dues entitats. Qui consideren que les actuacions que es desenvolupen entorn al quart cinturó no tenen coherència amb els objectius del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, un pla que, segons ADENC, no es va complir per part del Departament de Territori. Les principals raons que transmeten les dues entitats per oposar-se és que la quota del transport públic a les comarques se situa en el 15%, enfront del 21% que estableix el Pla de Mobilitat per enguany. Entre les raons també es troba el medi ambient, ja que el pla contemplava una reducció del 7% de les emissions del CO2 respecte fa 10 anys, tot i que, seguint l'últim informe, en 2024 les emissions encara eren més altes, situant-se un 2,22% més que l'any 2016. Finalment, les entitats asseguren que els 200 milions d'euros entre l'Estat i la Generalitat són insuficients per finançar el projecte, unes queixes que continuaran arribant tal com han assenyalat les entitats, que es mantindran amb la reclamació d'un canvi en la planificació de la mobilitat al Vallès impulsant el transport públic.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Ara fem un repàs a altres informacions en format més breu. Aquest dilluns, de 6:45 fins a 7:45, la biblioteca acollirà l'acte del Club de Lectura organitzat per la Caldera sobre el llibre I van passar tants anys, de Natàlia Cerezo. L'escriptora i autora del llibre també serà present a la trobada organitzada per la biblioteca amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat i la Institució de les Lletres Catalanes. Demà comença el curs sobre com potenciar les habilitats comercials si ets una persona emprenedora al Centre d'Iniciatives Empresarials al Polígon Industrial La Borda. Des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, la formadora Mònica Mendoza impartirà la formació per a persones emprenedores i empreses que vulguin aprendre, una activitat organitzada per la Piqueta i Caldes Emprèn. Ja estan obertes les inscripcions per a la nova edició del Palau Resona, el concurs de música jove del Palau Solità i Plegamans. Enguany arriba la 12a edició d'una iniciativa que té com a objectiu oferir un espai perquè grups novells puguin donar a conèixer les seves propostes i rebre suport en els primers passos de la seva trajectòria musical. El concurs està obert a grups i solistes entre 12 i 30 anys amb repertori suficient per oferir una actuació de 20 minuts. Fins al 25 d'octubre, els participants es poden apuntar telemàticament a través del formulari web de l'Ajuntament de Palau. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Demà comença el curs sobre com potenciar les habilitats comercials si ets una persona emprenedora al Centre d'Iniciatives Empresarials del Polígon Industrial La Borda. Des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, la formadora Mònica Mendoza impartirà la formació a persones emprenedores i empreses que vulguin aprendre, una activitat organitzada per la Piqueta i Caldes Emprèn. Pel que fa al temps, aquesta tarda el temps serà més inestable amb intervals de núvols i aiguats febles amb una precipitació acumulada que podria superar puntualment el litre per metre quadrat. Les temperatures es mantindran suaus amb una màxima de 25 graus i baixaran progressivament al vespre. De cara a demà dimarts, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una alerta per fortes pluges. El cel deixarà ruixats al llarg de bona part de la jornada, especialment durant la tarda, quan les precipitacions podran deixar fins a 20 litres al metre quadrat. Les temperatures baixaran lleugerament amb una màxima al voltant dels 24 graus i una mínima de 19 graus.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui, dilluns 28 de setembre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: 2026, això és l'enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 28 de setembre, més enllà dels partits de seleccions, avui repassarem la jornada del cap de setmana també en clubs, en futbol, a la Lliga F, però també a la primera, segona i tercera federació masculines. A més de la prèvia de la Copa del Rei, amb el Prat posant peu i mitja en aquesta primera ronda de Copa, en què s'enfrontaria un equip de primera divisió. Molt futbol, però també bàsquet, amb victòries ahir del Lleida històrica a la pista del València i del Girona a casa, per començar aquesta primera jornada de Lliga CB, ahir derrota de la Penya, una primera jornada que va començar dissabte amb la desfeta del Manresa de Bilbao i el triomf del Barça contra el Corunya. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català, a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores de l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui es tanca la votació per escollir la pilota d'or 2026.
2: D'entre els favorits en categoria masculina hi ha un català, Lamine Yamal, campió del món amb la selecció espanyola i campió també de Lliga amb el Barça el curs passat. En categoria femenina, Alexia Putellas, que va guanyar tots els títols el curs passat amb el Barça abans de deixar el club blaugrana, podria guanyar la seva tercera pilota d'or, igual en les tres d'Aitana Bonmatí. La gala en què es coneixeran els guanyadors i guanyadores tindrà lloc el 26 d'octubre a Londres.
0: Mentrestant, en categoria masculina tenim aturada de competició de clubs a la primera divisió pels partits de seleccions.
2: Ahir el Barcelona, Joao Cancelo, va jugar els 90 minuts a la victòria de la seva selecció a Portugal 1-2 contra la Noruega de Haaland, que va fer el gol noruec. També ahir Adeyemi va jugar 75 minuts a la derrota d'Alemanya 0-1 contra Grècia. Els Països Baixos, amb l'egarenc Xavi Hernández a la banqueta, va superar Sèrbia 1-2, tots partits de Nations League.
0: També en aquesta Nations League, demà tornarà a jugar la selecció espanyola.
2: El combinat estatal amb 7 jugadors del Barça i el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que dissabte no va tenir cap minut, rep a la Croàcia de Livakovic, el Sánchez Pizjuán de Sevilla en la segona jornada de Nations League. També demà es jugarà a l'Anglaterra el blaugrana Gordon, que dissabte va caure contra Espanya a Wembley, i demà es juga a la República Txeca. Avui la França de Zinedine Zidane, amb el defensa del Barça Koundé, juga contra Bèlgica.
0: No hi serà demà amb la selecció espanyola un dels catalans i jugadors del Barça, Eric García, que ahir va abandonar la concentració.
2: El defensa de Martorell va sentir unes molèsties al genoll dissabte en l'escalfament del partit contra Anglaterra i finalment ahir els serveis mèdics de la selecció van optar perquè tornés a Barcelona per precaució. Es va descartar que tingués cap lesió greu.
0: Ho anirem seguint. Per cert, la selecció espanyola femenina es va proclamar i campiona del món sub-20.
2: El combinat estatal amb 5 catalanes va superar Corea del Nord a la final a la tanda de penals després que el temps reglamentari acabés amb empat a 0. Aicha Cámara, Noa Jiménez, Ainhoa Gómez, Celia Segura i Carla Julià van participar en aquesta final disputada a Polònia.
0: No s'han aturat la resta de competicions de clubs. Aquest cap de setmana, la Lliga F hi va empatar l'Espanyol.
2: El conjunt perico va resistir pràcticament tota la segona meitat amb una jugadora menys per l'expulsió de Patri Ojeda i va acabar sumant un punt després d'empatar 1-1 al camp del Depor. El Barça manté el ple de victòries abans de viatjar cap a Roma, on dimecres juga la seva segona jornada de Champions, i el Badalona Women continua en zona tranquil·la, tot i perdre a casa.
0: Ho va fer 0-1 contra el Granada Palamós. A la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
2: El filial blaugrana va tornar a perdre dissabte, en aquest cas 1-0, el camp de l'Osasuna, i suma només un punt de 9 possibles. A segona federació femenina, l'EM és el nou líder gràcies al triomf per 0-1 a Elx i la derrota de l'Espanyol B per 3-0 davant l'Ona Sant Adrià. Primera victòria a domicili de l'Europa des d'abril de 2025, 4-3 a Villaviciosa de Odón, i golejada del Barça C a Múrcia 0-5.
0: A la primera federació masculina, l'Europa va sumar i el primer triomf del curs.
2: Malgrat fer un partit discret, els escapulats van superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol en temps afegit, el debut a la banqueta de Luis Blanco. Josep, en un rebot després d'una rematada d'Àlex Cano, va ser l'autor del gol del triomf de l'Europa. També el temps extra va guanyar dissabte el Sant Andreu al nou estadi contra el Nàstic 1-2, un resultat que apropa els quadri barrats a la zona alta de la classificació i els permet atrapar el Nàstic.
0: Tots dos sumen 7 punts. A la segona federació masculina, el Barça Atlètic és el nou líder.
2: El filial blaugrana va golejar dissabte el Penyesport per 4-0 i se situa a la primera plaça. Segona un punt és l'Espanyol B, que va tornar a golejar 5-0, volíem dir, davant l'Arnedo. També en play-off se situa el Girona B, que va guanyar en remuntada per 3-2 l'Osasuna B, i l'Olot, que es va imposar a Logroño per 0-2. El Reus també va guanyar i fora de casa, 0-1 a Utebo, amb gol al minut 96. Dissabte, primera derrota de la temporada al Terrassa, 1-0 al Camp de l'Ebro, i segona desfeta consecutiva al Manresa, 0-1 amb el filial del Logroñés.
0: I a la tercera federació masculina, primera derrota ahir del líder.
2: La Muntanyesa va caure ahir 1-0 davant l'Europa B, perd la condició d'invicta i d'imbatut, però manté la primera plaça a la classificació. Vilanova, Fundació Grama, Badalona i l'Hospitalet són en places, volíem dir, de play-off, mentre l'Atlètic Lleida, Tona i Vilassar de Mar ocupen les de descens.
0: I encara en futbol, golejada del Prat en la prèvia de la Copa del Rei.
2: Els potablaves van guanyar 1-5 al camp del Sant Rafel i Vicent, qui posen peu i mig a la primera ronda de la Copa, on jugarien contra un equip de primera divisió. Abans, però, hauran de certificar el bitllet en el partit de tornada al municipal del Sagnier, diumenge vinent a les 4 de la tarda.
0: En bàsquet, Lleida, Girona i Barça guanyen el debut de la CB.
2: L'Ilerna Lleida va donar la sorpresa a la jornada amb un gran triomf a València, 100-105. El Fiat Girona va sumar una victòria molt treballada davant l'UCAM Múrcia, 84-77. I dissabte el Barça va debutar guanyant el Coruña per 119-101. En canvi, derrotes de la Penya a la pista del Bergoan per 110-104 i del Manresa 107-92 a Bilbao.
0: Un cap de setmana, una primera jornada amb molta puntuació, com hem vist. En handbol, el Barça fa la feina i jugarà dijous la final del Mundial de Clubs.
2: Els blaugranes van superar ahir l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29 i s'assegura bitllet per a final. Abans, però, l'equip de Carlos Ortega haurà de jugar demà contra el Montada marroquí per completar la primera fase. A la final, el Barça s'hi trobarà el vespre hongarès, dirigit pel català Xavi Pasqual Pasqui, farcit d'ex-blaugranes a la plantilla i que hi va derrotar el Fuxe de Berlín 34-33.
0: En futbol sala, el CatGas Energia cau golejat a Manzanares.
2: Els colomencs van perdre 5-0 a la pista al Manzanares i sumen només un punt dels primers 9 a la primera divisió masculina. El Barça va cedir divendres els primers punts del curs després d'empatar 2 contra el Cartagena.
0: En hoquei patins, ahir va debutar el Barça també a la Lliga Catalana Masculina.
2: Els blaugranes van superar per 5-3 amb hat-trick del nouvingut a Can Barça, Martí Casas, a l'Alcoi. El Barça segon del grup B, empatat a 3 punts amb el Voltregà, que ja ha jugat 2 partits. Recordem-ho, el grup A lideren el Noia Freixenet i Pons Lleida, també 3 punts cadascun. I en el C, el Reus Deportiu Brasília i el Calafell, la Menorquina.
0: I un últim punt, en rugbi. Ahir van començar les lligues masculines.
2: A la divisió d'honor, la Unió Esportiva Sant Boià va estrenar-se en victòria a casa 30-22 contra el Salvador. I el duel català de la divisió d'honor elit va acabar en triomf clar i contundent del Barça 50-34 contra el Sant Cugat.

0: Dilluns 28 de setembre, 7 minuts gairebé, 8 passen de 2:15. Comencem parlant de futbol. Més enllà de les seleccions masculines, demà torna a jugar a Espanya amb 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol, que veurem si debuta contra Croàcia, on també hi ha el Blaugrana Livakovic a la porteria. Demà en parlarem. Avui toca repassar la jornada per als equips catalans, que sí que han competit, començant per la Lliga F i l'empat ahir de l'Espanyol, 1-1 al camp del Depor, un duel marcat per l'expulsió de Patri Ojeda a l'inici de la segona meitat, que va obligar a patir d'allò més el conjunt perico, que va acabar resistint per sumar aquest puntet. Escoltem l'entrenador de l'Ada Espanyol, Sara Monforte.
1: Conforme sense ficar les coses a la segona part després de l'expulsió, jo crec que bueno, que l'equip ho ha donat tot, s'ha esforçat moltíssim, ells ho han fet bé també, i bueno, el punt, la veritat que per l'esforç sobretot merescut, perquè l'equip ho ha fet molt bé. Ahir t'has de multiplicar els esforços, no? I la veritat que l'equip ho ha fet molt bé, les jugades que han sortit després també han estat de 10, ha sigut complicat, però bueno, l'equip ha estat, repeteix, molt bé, i sí que condicionable que han jugat quasi tota la segona part amb una jugada menys, i la veritat que bueno, que ha sigut dur. Lo típic es diu, no? Però és així, tenim que fer bo aquest punt la setmana que ve guanyant, com siga, equip dur també, equip difícil, perquè l'Alavés és un equip atípic de recent ascendit, jo crec que s'ha jugat molt bé i no serà gens fàcil.
0: L'Espanyol es queda 12 a la classificació amb 5 punts després de 5 jornades, 2 més n'ha sumat el Badalona Women, que dissabte va encaixar la segona derrota del curs, totes dues a casa, 0-1 a Palamós contra el Granada. També dissabte nou triomf del Barça, 0-2 a Logroño, per continuar el líder invicte amb 15-15. L'equip blaugrana, que per cert torna a tenir partit de Champions aquesta setmana, dimecres al camp de la Roma. I en categoria masculina també hi ha hagut jornada de la segona divisió malgrat l'aturada de seleccions. Divendres una Girona més aviat gris i amb moltes baixes, també per aquesta aturada va sumar una important victòria contra l'Albacete, 2-0. Veurem si aquesta setmana Quique Álvarez recupera algun dels internacionals de cara al partit contra el Mallorca. Girona FM, Pau Llafanyé.
2: Els gironins, que porten 4 victòries dels últims 5 partits, malgrat no oferir una gran imatge, segueixen sumant, i aquesta jornada, malgrat les 8 baixes que tenia Quique Álvarez, algunes per seleccions i altres per lesions. Un entrenador del Girona que després de la victòria divendres contra l'Albacete ja pensava en el duel entre dos aspirants d'aquest diumenge a Montilivi, en aquest cas contra el Mallorca.
3: No ha estat d'una manera brillant, pues igual no, però bueno, en aquesta categoria és difícil guanyar molt fàcil. Esperem, torno a dir, esperem millorar, hem de fer treball amb tots, però bueno, era important guanyar avui per això, per afrontar el partit de Mallorca amb la tranquil·litat, les ganes, la il·lusió, i jo crec que ho treballarem bé la setmana i els hi costarà.
2: Del resultat del Leganés-Castellón d'avui dependrà la posició definitiva dels gironins, que arribaran al partit, això sí, igualats a punts amb els mallorquins.
0: Gràcies, Pau. El Sabadell va rascar un puntet de la seva visita dissabte a Vigo contra el Celta Fortuna, després d'encaixar un gol també amb una errada en defensa de Miqui Codina i de, com dèiem, igualar el duel. Com dèiem, es manté a la part alta de la classificació. El Sabadell és 7è amb 12 punts. Més futbol. A la primera federació masculina i l'Europa va sumar el primer triomf de la temporada, Camp Dragó contra el Rayo Majadahonda, en l'estrena de la banqueta, per cert, escapolada de Luis Blanco com a nou entrenador. El gol de la victòria entre Alex Cano Youssef i el jugador del conjunt rival Juan Duran va arribar a l'últim minut de partit a la sortida d'un corna, el que va significar l'explosió d'alegria a Camp Dragó. Escoltem el capità, Alex Cano, explicant precisament la jugada del gol.
4: El darrer córner, que semblava doncs, que era l'última ja ocasió del partit, he entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat. Ja quan he girat el coll he vist la pilota dins, ho he celebrat, i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar a la tele aviam com ha estat, perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa, però molt, molt content per la victòria, perquè a més en l'últim minut de l'afegit doncs, també fa reforçar molta energia de cara ja la setmana que ve a camp de l'Osca.
0: L'Europa suma 4 punts i continua la part baixa de la classificació. Amb 7 hi ha els altres dos catalans de la categoria, Nàstic i Sant Andreu, que després de l'enfrontament directe de dissabte al nou estadi, que es van dur conjunt quadribarrat, amb també un gol a l'afegit, en aquest cas d'Alexis. A la segona federació masculina hi vam tenir ple de victòries dels equips catalans del grup 2. Maneta de l'Espanyol B 5-0 contra l'Arnedo. També va guanyar a casa el Girona B 3-2 contra el filial d'Osasuna, amb remuntada. Mentre que Reus i Olot van fer-ho fora de casa. El Reus Redis al camp de l'Utebo 0-1, els Garrotxins 0-2 el de la Societat Esportiva Logroñés. Olot FM, David Planella.
5: Partit molt complet de la Unió Esportiva Olot a Logroño. L'equip de Roger Vidal va dominar tots els aspectes del joc i va superar la Societat Esportiva Logroñés per 0-2. Tot i que els gols no van arribar fins a la segona meitat, a la primera l'equip pelotí ja va començar a decantar la balança. Va dominar la possessió de la pilota, va trenar bones jugades i va tenir oportunitats de gol, la més clara de Mario Rodríguez, que va topar molt pal al minut 38. A l'altra àrea, en canvi, els visitants van concedir molt poques oportunitats a un logroñés que no va trobar la manera de fer mal a la defensa olotina, ahir formada per Uri Ayala i per Martí Soler com a centrals. Roger Vidal destaca la porteria zero que va aconseguir el seu equip.
6: Teníem un repte aquesta setmana, que era mantenir la porteria zero. Ens havia generat dubtes aquests últims partits, que havíem encaixat amb més facilitat del que és normal. I hem treballat molt aspectes defensius, més que ofensius. Sabíem que els ofensius els teníem més interioritzats i hem fet el partit que tocava fer i amb molta solvència sense capaços de guanyar.
5: Si l'Olot continuava jugant com a la primera meitat, els gols eren qüestió de temps i així va ser. En va fer dos i tots dos van tenir un denominador comú. Walid Medeb, al minut 17, el davanter va forçar la falta que Mario Rodríguez va convertir en el 0-1 amb un bon llançament directe que va superar Joel. I el 26, Walid va marcar el 0-2, acabant una jugada ràpida amb una gran definició.
6: Generem. A la primera part hem tingut un pal, diferents entrades a l'àrea, hem tingut alguna aproximació i a la segona sí, quan els hem rematat, no? Sí, és important tenir gol, per això tenim els jugadors que tenim. Walid, Tenes, Mas, són davanters que sumaran gols, amb la suma dels jugadors de banda, com Mario, Gil, Martí Puigvero, vull dir que tindrem gol i llavors per això és tan important ser capaços d'ajustar-se a nivell defensiu.
5: Malgrat guanyar per dos gols, l'Olot va haver de patir una mica. A un quart d'hora pel final, Rai Marchand va veure la segona targeta groga i l'equip olotí va quedar amb 10. Amb un jugador menys, va defensar consciència i va impedir que el Logroñés entrés en el partit.
6: Penso que si no hi hagués hagut l'expulsió de Rai, tenim el partit molt i molt controlat. Crec que ha sigut una mica, en segona part hi ha hagut moltes targetes grogues poder més dubtoses, el criteri de l'àrbitre ha sigut expulsar Rai i bueno, hem hagut de retocar l'equip, amb un menys i guanyant 2-0 ens hem tirat enrere i hem sigut capaços de defensar molt i molt bé.
5: Aquesta és la segona victòria consecutiva fora de casa d'un Olot que té 7 punts de 12 a la classificació, ara és cinquè, i que està convertint la Rioja en la seva terra talismà. Diumenge que ve hi tornarà a viatjar per enfrontar-se a la Unión Deportiva Logroñés B i buscarà el seu tercer triomf en 3 partits.
0: Gràcies, David. Dissabte van tenir victòria al Barça Atlètic, que és líder en solitari amb 10 punts, i derrotes, en canvi, de Manresa i també del Terrassa, en un partit, de fet, marcat per l'expulsió de Marcos Méndez, al minut 4. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
7: Primera derrota i primer gol encaixat pel Terrassa Futbol Club aquesta temporada. Derrota al camp de l'Ebro i amb polèmica. Una expulsió de Marcos Méndez al minut 4 deixava l'equip d'Oriol Alsina amb inferioritat numèrica durant 86 minuts. Això sumat a l'esforç físic d'aquest inici de temporada, on recordem, el Terrassa ha jugat 2 pròrrogues a la Copa Federació i també 3 dels 4 partits de Lliga els ha jugat fora de casa, fa que el Terrassa doncs acumuli molts minuts. Tot i així, Oriol Alsina no vol buscar excuses i tot i no estar gaire satisfet amb l'actuació arbitral, no va voler entrar en aquestes accions i més concretament amb aquesta expulsió de Marcos Méndez.
8: Tinc molt de respecte per als àrbits, molt de respecte. Són una gent que fan una feina molt, molt complicada i per l'arbitratge d'avui no canviaré d'opinió. O sigui, no vull opinar de l'arbitratge d'avui i per res és responsable l'arbitratge de tot això que ha passat avui. O sigui, ja sé que és incomprensible, però ha passat i ja està. O sigui, jo sempre valoro molt la feina dels àrbits. Per tant, no vull valorar el que ha passat avui.
7: Ara el Terrassa ja pensa en el proper rival, és el Sestao. Copa Federació és el darrer esglaó que ha de pujar al Terrassa si vol jugar la Copa del Rei d'aquest any 2026-2027 i enfrontar-se a un primera divisió, com ja va passar fa un parell de temporades, on va jugar amb l'Albacete i l'Alavés.
0: Gràcies, Miqui. A la tercera federació masculina, la muntanyesa continua líder del grup 5, malgrat encaixar-hi la primera derrota del curs, 1-0 contra el filial de l'Europa. Competen la zona de play-off Vilanova, Fundació Grama, Ospi i Badalona, que després de perdre els dos primers partits, ahir va sumar el segon triomf consecutiu, golejant 4-0 al Sant Cristóbal. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
9: Bon dia. El Badalona va golejar per 4-0 al Sant Cristóbal. Bon dia. El Badalona...

0: Els isquiotibials. En el segon període, els escapulats van saber jugar perfectament amb la renda dels 4 gols per certificar el segon triomf del curs. Aquesta era la valoració del tècnic Genís Sampietro.
1: La veritat que molt bona primera part, crec que ens han sortit bé les coses, ells perseguien molt per dintre i ja ho havíem preparat una mica, però bueno, una cosa és preparar-ho i que ells persegueixin i que deixin certs espais, i l'altra és trobar-los i trobar també com el moment clau per posar la bola allà, i crec que hem estat bé, i bé, content perquè s'ho mereixen, perquè amb més confiança crec que és més fàcil doncs, jugar i jugar millor també, estem treballant bé i ja està. Després la segona part doncs, crec que els canvis que han entrat doncs, bon, ho han fet bé i han aprofitat els seus minuts i ja està, un partit que el necessitàvem i a seguir treballant.
0: Amb aquest triomf el Badalona puja al quart lloc de la classificació amb 6 punts. A la pròxima jornada el Badalona visitarà el Municipal de Tona.
2: Gràcies, Ramon. I acabem parlant de la Copa del Rei, de l'eliminatòria prèvia. Ahir es van jugar els partits d'anada. Molt bones notícies del representant català a l'Associació Esportiva Prat, de Lliga Elite, que va golejar 1-5 al Sant Rafel d'Eivissa i encarrilen molt en aquesta primera ronda de Copa. Escoltem el tècnic del Prat, Cristian Gómez.
3: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, s'hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós. Crec que si haguéssim estat una mica més encertats a l'última passada, a la segona part, haguéssim pogut fer més gols, però bé, no haguéssim pogut anar més i ja s'hi ha dit ara mateix, orgullós del que han fet.
2: La feina s'haurà de rematar a casa al Sagnier diumenge vinent, 4 d'octubre a les 4 de la tarda. En cas de segellar el triomf a l'eliminatòria, el Prat jugarà la primera ronda de Copa del Rei, com dèiem, contra un equip de primera divisió.

0: Parlem ara de bàsquet. Victòria històrica i de l'Ilern a Lleida, la pista del vigent campió de la Lliga ACB, el València, en la primera jornada de competició. L'equip de Gerard Encuentra va confirmar les bones sensacions de la pretemporada i amb un gran Bateman, que va acabar amb 23 punts, màxim anotador, va superar 100-105 a aquest València. Escoltem el tècnic Gerard Encuentra.
1: Està clar que és una victòria que li hem de donar molt, molt de valor, no? Jo crec que l'equip hi ha posat una il·lusió tremenda i amb la il·lusió i l'ambició i la convicció de que podíem guanyar, no? Llavors jo crec que ho han executat molt bé, els protagonistes són els jugadors i com bé et dic, no? És festa major, doncs que els lleidatans celebrin, que nosaltres ens toca entrenar, no? I seguir treballant, content, me'n vaig molt content perquè ja et dic, la mentalitat ha estat molt bona, però és jornada 1.
0: Encara prudent, ja reencuentra evidentment la jornada 1, però gran victòria. També ahir va guanyar el FIAC Girona, en aquest cas a Fontejau a casa, 84-77 contra l'UCAM Múrcia. En canvi, derrota ahir del migdia de la Penya, 110-104, la pista d'un gran Rio Breogán. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
2: La sisa joventut va punxar en el seu debut a la pista del Rio Breogán per 110-104, en un partit en el qual sempre va anar a remolc dels gallecs. Els de Dani Miret, que tenien la baixa de Tomic i Crac per lesió i de Sulejmanovic per paternitat, no van saber aportar la intensitat necessària al partit i en defensa van ser un desastre. Ho reconeixia el jugador verd-negre, Lut Hackenson.
3: Son bajas muy importantes, son jugadores importantes con, bueno, con mucho físico, mucha defensa, que creo que es algo que hemos faltado hoy, ¿no? Así que, bueno, excusa no. Yo creo que podríamos haber ganado igualmente, pero sí, más difícil sin ellos.
2: En atac, la Provítola amb 22 punts i Ricky Rubio amb 18 punts i 10 assistències van ser els millors. El tècnic de la penya, Dani Miret, però, es va mostrar molt contundent i crític amb el seu equip al final del partit.
3: Hem de tenir molt més esforç. Avui és un partit clar que amb el talent no guanyarem partits fora de casa ni a casa. El talent està molt bé, però hem de fer un pas endavant tots, deixar ja de mirar amb el talent i els triples i no recordo gaires partits que hem guanyat rebent 110 punts amb tan poca competitivitat defensiva fora de casa. No és la manera de guanyar, no és la manera de començar la Lliga en quant a entendre el relat que hem de tenir.
2: El pròxim partit de la sisa joventut serà dissabte vinent al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra.
0: Gràcies, Ferran. També va ser una primera jornada amb grans puntuacions, exemplificades, per exemple, en la desfeta del Quitxanàs Manresa dissabte a la pista del Bilbao de Jaume Montsarnau, 107-92, i sobretot en la victòria del Barça, també dissabte, 119-101, contra l'Eima Corunya de Carles Marco. El conjunt blaugrana, que per cert torna a jugar demà mateix a la pista del Dubai de Xavi Pasqual, en la segona jornada d'Eurolliga masculina. De fet, aquesta setmana hi ha doble jornada europea amb l'equip de Sekulic tornant a jugar divendres a Turquia contra el Besiktas abans d'anar cap a Múrcia per jugar diumenge

0: Parlem ara d'handbol. El Barça no va fallar i va superar de 10, 39 a 29 als Amalek Egipci, la segona jornada del Mundial de Clubs. Escoltem a l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
1: Sí, sin duda, ¿no? Era un equipo que era un entrenador nuevo, jugadores de bastante desconocido, teníamos poca información porque los dos partidos que han jugado previamente realmente servían de poco porque la diferencia era muy grande y bueno, ahí siempre había nuestras reservas, ¿no? Pero creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa, el segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador.
0: Amb aquest triomf, els blaugranes, com sentíem, s'asseguren a plaça a la final, tot i que encara faltarà el partit demà en què s'enfronten al Muntada marroquí, un rival a priori molt inferior. El Barça, que jugarà la final, com dèiem, contra el Veszprém de Xavi Pascual Pasqui, amb molts ex-Barça també a la plantilla. Un Veszprém que hi va superar 34-33 el Füchse de Berlín i s'haurà de conformar el conjunt alemany amb lluitar per al tercer lloc. A priori contra el Zamalek, veurem si també pot ser contra el Pinheiros brasiler, ho sabrem al partit que s'enfronten tots dos demà. Aquesta final, Barça-Veszprém, es disputarà dijous 1 d'octubre.

0: I acabem amb hoquei patins. Ahir va debutar el Barça a la Lliga Catalana Masculina amb triomf dels blaugranes contra l'Alcoi 5-3 amb hat-trick del nouvingut a Can Barça, Martí Casas. Contra l'Alcoi, com dèiem, el Barça segon del grup B, empatat amb 3 punts amb el Voltregà, que ja ha jugat 2 partits. Al grup A lideren el Noia i el Lleida, el Noia Freixenet i el Fons Lleida, també amb 3 punts cadascun. I en el C, el Reus Deportiu Brasil i el Calafell de Menorquina, tots dos també han sumat els 3 primers punts. El Calafell, que va superar el Xum en la primera jornada i tornarà a jugar dissabte, en la segona, a la pista d'Alcaldes, en aquest cas. Ràdio Bellvei, Toni Cansino.
1: El primer partit oficial del Calafell de Menorquina va acabar amb una victòria ajustada per 2-1 davant del Xum Massanet. Tot i anar manant sempre al marcador, Carles Domènech ens diu que estan molt contents, però que no poden concedir tants contraatacs amb tanta facilitat.
2: L'equip està content, ja que ens vam endur la primera victòria del primer partit oficial de la temporada, i més a casa amb la nostra gent, a l'Hortoll, que això sempre suma. Però bueno, som conscients de que no vam donar la nostra millor versió. Crec que tant l'staff com tots els jugadors sabem que podem donar encara més, tant en atac com en defensa, sobretot no concedint tants contraatacs.
1: Un altre dels jugadors del Calafell, Martí Serra, coincideix amb els seus companys i destaca que tenen molt de marge de millora, que van fer moltes coses bé i que les baixes de jugadors importants com Folguera i Gervàs es van notar al camp.
3: Crec que vam treure coses molt positives, vam tindre moltes ocasions a favor. Sí, és veritat que també vam tindre alguns fallos en defensa, però crec que l'equip està en bona dinàmica d'anar creixent dia a dia, ara a la pretemporada, anar agafant ritme.
1: Recordem que demà dimarts es farà la presentació de totes les plantilles del conjunt del Calafell de Menorquina i faran un partit amistós davant del Noia. També recordar que la propera sortida del conjunt calafellenc serà al camp d'Alcaldes.
0: Gràcies, Toni. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
6: Aquesta festa major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la festa major calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguet. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
5: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
7: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
8: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
9: S'ha de comprar entrada.
10: No és gratuït, això.
8: Molt em temo que no, senyor.
10: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
8: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
11: La taquilla.
8: Cada dimarts, de 2:15 a 7 de la tarda.
11: A Ràdio Caldes.
8: us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
9: Una temporada més amb el Jordi Graví
8: i en Ferran Devesa.
12: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
13: Bon dia, són les dues.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
13: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltors, estabilitzar els contractes de lloguer o reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i als propietaris que baixin preus i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
15: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
13: Això mentre creix la pressió al carrer, des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
16: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
13: Els socis del govern reclamen un decret de màxims mentre els grups aposten per un decret que tiri endavant al Congrés dels Diputats. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
17: El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'anuari econòmic comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica post-pandèmia.
13: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya.
17: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer congrés de Salut i Món Local que analitza reptes com l'envelliment de la població.
13: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
17: Així ho plantejaran aquesta mateixa tarda la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
18: Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destruint. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
13: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
17: L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
13: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
19: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que comença a la pista de l'València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-100.
13: I atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit ja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
20: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura però no la humitat, per tant sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts, traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes, molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
13: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: Com Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar els preus del lloguer i regular els lloguers de temporada, entre d'altres mesures. De fet, és un paquet de 10 mesures que no té garantit per ara els suports al Congrés i que, de moment, tampoc avala Sumar com a soci de govern. Des de Barcelona, i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
15: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
2: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
13: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent el decret es continua sentint amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
21: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tiri endavant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
16: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
21: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
13: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
23: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
22: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
24: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
22: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
13: Des de Mataró, també la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha cridat a la mobilització ciutadana per forçar un acord sobre l'habitatge. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
0: Missatge directe no només a la ciutadania, sinó sobretot al seu soci de govern. Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret.
24: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice, por supuesto que sí. Claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
0: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Yolanda Díaz ha fet aquestes declaracions a Mataró durant l'acte de constitució d'aquesta nova xarxa municipalista que agrupa ciutats de tot l'Estat i que neix per potenciar l'economia social i consolidar-la com un motor de desenvolupament local.
13: I un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament i fer que tirés endavant és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar, però, els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
3: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
13: Entrem en matèria econòmica. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana l'any 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal, que fa el BBVA i que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre, per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
6: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
4: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
13: A partir d'ara, les entitats que promouen l'economia social a Terrassa disposaran d'una sèrie de materials per identificar-se com a tals. Es tracta de la campanya Soc Economia Social Terrassa, que és una marca creada per explicar a la ciutadania què és l'economia social i quins són els seus valors. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
25: La iniciativa neix amb l'objectiu de promocionar un model socioeconòmic que prioritza el servei a les persones i el benestar col·lectiu per damunt del capital i les activitats lucratives. Així ho explica Montserrat Lao, de la Factoria Social de Terrassa.
26: És com mantenem l'economia, és com treballem amb les persones treballadores de les entitats, les organitzacions i les empreses socials, és com ens adrecem al client, a la clienta, i al final és aquest ecosistema que entenem que l'economia social va molt més enllà d'un merchandising o d'una venda de producte.
25: Impulsat pel Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament, el programa Terrassa Cooperativa compta amb una vintena d'entitats adherides. A banda de difondre diversos valors com la proximitat, l'atenció directa o el bé comú, la campanya també busca fer créixer la xarxa d'empreses implicades.
5: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya. També volen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local. Es fa avui i demà a Barcelona i analitza reptes com l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
8: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant celebro que aquest model doncs faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
9: Els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
7: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
10: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
7: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
11: És un quart de tres. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa que pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital.
19: La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran avui siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor durant el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Félix, psicòleg i director d'operacions d'entitats de Desconecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
14: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
27: Notícies en xarxa.
11: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i la Comissió Europea actuacions de suport tant a productors com a cellers.
19: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAGE a Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
28: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
11: Doncs no deixem el sector primari perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'han unit en contra de les macrocentrals solars que s'estan fent per diferents punts al territori. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
19: Montserrat Covero, membre de la xarxa catalana per una transició energètica justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
11: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
29: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
30: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
29: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
11: De les comarques del Segrià, les de Tarragona, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc, emplaça la gran indústria tarragonina a no deixar passar l'oportunitat d'adaptar-se a les polítiques renovables per tal de ser més competitiva. En una entrevista a Tarragona Ràdio, ha defensat el camí iniciat pel sector químic i pel port cap a la descarbonització. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
2: Durant la visita als estudis de Tarragona Ràdio, el conseller Duc ha assegurat que Tarragona té molt a guanyar amb el camí cap a la descarbonització i les energies renovables que segueix el port i la indústria química. Considera que això fa més competitiu al sector.
12: Tarragona té molt a guanyar amb tot això. I, de fet, tant la indústria petroquímica tarragonina com el propi port de Tarragona estan treballant des de fa ja un cert temps per adaptar-se a aquestes noves polítiques d'energies renovables, de descarbonització, d'impacte mediambiental zero d'aquí a l'any 2050. Això, quan es fa bé, torna més competitiu.
2: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior ha volgut deixar clar el suport del govern català i del Ministeri d'Indústria en aquest trànsit del port i de la petroquímica cap a l'impacte mediambiental zero. Recorda que el sector pot aprofitar ara una oportunitat de finançament quan Europa es legisla l'acceleració de la descarbonització industrial.
11: L'Hospitalet de Llobregat tindrà una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra, ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de reunir-se amb l'alcalde, David Quirós, per analitzar la seguretat al municipi i fer balanç del Pla Bastió.
19: Els delictes a la ciutat s'han reduït un 16% des de la seva posada en marxa.
11: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
15: La consellera Núria Parlon ha anunciat una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet durant la seva intervenció a la reunió de seguretat celebrada entre Generalitat i Ajuntament. L'equipament se situaria a la zona de la Gran Via i ara les dues institucions estudiaran com i quan tirar-lo endavant. Escoltem Núria Parlon.
16: És un dels elements també que tenim sobre la taula i que de cara al futur doncs, volem tenir en compte. Una ciutat que ha crescut molt en els darrers anys. És necessari que reforcem la plantilla pel volum de població que hi ha i pel volum de feina que hem de fer per protegir millor el conjunt de la ciutadania.
15: Segons les dades presentades per la consellera, entre l'abril i l'agost els delictes han baixat a l'Hospitalet un 16,24% respecte al mateix període de l'any passat, destacant especialment la reducció dels robatoris amb força a l'interior de vehicles d'un 43% i dels robatoris violents que baixen un 20%. Per aquest motiu, el Pla Bastió tindrà continuïtat per consolidar aquesta tendència i mantenir els recursos policials desplegats a la ciutat.
11: És moment de repassar altres notícies d'avui. El delegat del govern espanyol a Ceuta deixa el càrrec.
19: Fons de l'executiu apunten que es tracta d'una decisió humana i personal després de moltes setmanes de feina intensa. La marxa de Pérez Triano arriba dues setmanes després de la dimissió del seu cap de gabinet arran de les versions creuades sobre els avisos que el CNI va enviar sobre una possible entrada massiva de migrants aquest estiu des del Marroc.
11: Quatre dels 19 acusats en el cas EFIAL arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici.
19: L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oriol Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici de Fiel ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. Al banc dels acusats hi continuen, entre d'altres, el president de Fiel, Antonio Marcos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i també l'exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí.
11: I és moment per la cultura. Avui amb la música de violoncel de protagonista perquè aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
19: El reconegut violoncel·lista Pablo Ferrandez i el quartet Casals també participaran en l'homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
5: I arriben els esports. Amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
19: Bon dia, Marta. Començava aquest cap de setmana i 3 dels 5 catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
0: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
19: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a l'Eima Corunya i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán i del Quirze Nas Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir es va imposar el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit que es jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Veszprém. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
1: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general está satisfecho.
19: I encara en handbol, el Fraikin Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
3: Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
19: Doncs això és tot, Marta, pel que fa als esports.
5: Gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Per tant, nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
1: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
0: Molt em temo que no, senyor.
1: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
0: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
2: La taquilla.
0: Cada dimarts, de 6:45 a 7:00 de la tarda,
2: a Ràdio Caldes.
0: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
2: Una temporada més amb el Jordi Graví
0: i en Ferran Devesa.
1: De debò que no hi ha una altra solució?
0: Miri, va, colis, però dissimuli.
1: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 12 a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, també estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant de desnonaments. A més, inclou bonificacions fiscals per a llogaters i propietaris que baixin els preus, així com mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
1: Això mentre augmenta la pressió al carrer. Des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre que els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
5: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia.
1: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada i Social Sanitària de Catalunya.
5: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer Congrés de Salut i Món Local, que analitza reptes com l'envelliment de la població.
1: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
5: Així ho plantejaran aquesta tarda a la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
6: Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
1: En cultura, arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
5: L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
1: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
7: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava a curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i es va imposar per 100-105.
1: Atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura però no la humitat, per tant, sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts, traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i d'ànim al Francesc Ávila, la redacció i coordinació a la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular els lloguers de temporada. Aquest paquet de 10 mesures no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc la val a sumar com a soci del govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
9: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent aquest decret es continua sentint i amb força al carrer. A Madrid, amb la campada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per a la tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
10: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tirin davant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en al marc del Consell de Ministres, el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
10: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
1: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
12: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
11: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
13: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
11: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
1: Això pel que fa a l'Esquerra, de la seva banda, un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments, això sí, sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
15: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
14: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 20 minuts i seran les 3. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com per exemple els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
17: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 23 i 24, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
16: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
2: Notícies en xarxa.
1: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i també més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui i demà a Barcelona per tal d'analitzar reptes com, per exemple, l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
19: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés. No? I per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
20: Que els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
18: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
21: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
18: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
1: Us podem ampliar ara la informació relativa a les tempestes que s'esperen les pròximes hores a Catalunya i que us avançàvem a la previsió del temps. Un front de pluges afectarà a Catalunya a partir d'aquesta nit i matinada i podria provocar incidències. Així ho preveu almenys Protecció Civil, que ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es pot allargar unes 24 hores.
5: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu aplicar cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
22: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
5: El front recorrerà el país de sud a nord.
2: Notícies en xarxa.
1: Pràcticament 3:45. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport a productors i cellers.
5: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
0: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
1: No deixem el primer sector perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'uneixen contra les macrocentrals solars que s'estan fent a diferents punts de Catalunya. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
5: Montserrat Coveró, membre de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
1: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
6: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
7: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
6: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se 4.000 euros duplicant nòmines.
5: L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuament de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar al seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per la feina i càrrec públic.
1: I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per tal d'evitar la presó.
5: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'import per tal que fes efectiu

0: terra i observar-lo com si fóssim sota l'aigua. El primer que apareix és una imatge zenital del frontal marítim amb els diferents punts d'immersió. Hi ha, per exemple, l'antina, el parc de biòtops o la barra de tres. Hi apareixen les roques, els peixos, les algues i els mol·luscs. Iris Gual és la presidenta del Centre d'Estudis.
1: L'objectiu és donar a conèixer el fons marí amb una d'una manera diferent de com ho hem fet fins ara, perquè ho estem fent a través del llibre dels peixos i altra vida marina, que el vam publicar el 2009, les visites guiades amb snorkel que fem tots els estius.
0: De moment, la web recull fitxes d'una vuitantena d'espècies animals i vegetals del fons marí torrenc, amb una àmplia descripció de les seves característiques. A la web també s'hi pot accedir amb ulleres de realitat virtual i llavors la sensació d'immersió és total.
2: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat.
3: Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
4: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
2: I és moment per la cultura.

0: avui amb la música de violoncel com a protagonista, ja que aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
1: Conegut violoncel·lista Pablo Ferrandez i el quartet Casals també participaran en aquest homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que abocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I de la música de violoncel a la màgia, perquè Montgai Màgic arribarà a la seva 18a edició amb 62 mags i 129 espectacles. El festival se celebrarà de l'1 al 4 d'octubre, amb mags internacionals, tallers i també activitats solidàries. Més detalls des de UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Com cada any, el cartell comptarà amb figures de caràcter internacional, com la del reconegut il·lusionista cubà Ernesto Planas, que oferirà el seu aclamat i visual número de màgia amb paraigües i que donarà el tret de sortida a 4 dies de màgia. En aquest sentit, l'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, ha explicat alguna de les novetats de les darreres edicions i que repetiran en l'edició d'enguany. L'escoltem.
3: I ara fa uns anys també vam introduir una novetat, que és la màgia d'inserció, que és el fet de treballar amb aquests col·lectius que estan en centres penitenciaris, que estan en règim obert, i per tant aquest tema el continuem aprofundint i també és un tema que per nosaltres és significatiu. I per acabar de redonir, l'any passat, allò que diríem ens van treure de la xistera, doncs la màgia es mou, que és el fet de que portar la màgia a les residències, als centres de dia.
2: Amb tot, durant 4 dies, el municipi de la comarca de la Noguera també acollirà parades de productes artesans, locals i alimentaris i tallers de màgia. A més, s'oferiran activitats interactives perquè tant els més petits com els adults aprenguin trucs bàsics.
0: I es movem per als esports. I per Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
4: Bon dia, Marta. Sí, començava aquest cap de setmana i 3 dels 5 catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
5: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no, amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no, el que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
4: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a la pista de l'Eima Corunya, i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán i del Quinzenàs Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'en Vol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir va imposar-se el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
6: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general está satisfecho.
4: I encara en handbol, el Fraikin Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida en 3 partits de Lliga Sobal, guanyant 31-41 a l'Alacant. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
7: Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
4: En futbol, pas important del Prat a la Copa del Rei, disputa la fase prèvia i es va imposar a l'Eivissa en el partit d'anada per 1-5. La tornada serà al Senyer diumenge a les 4 de la tarda. De passar l'eliminatòria, el Prat es trobarà amb un equip de primera divisió. Escoltem Cristian Gómez, entrenador del Prat.
8: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós.
4: A primera federació, l'Europa ha aconseguit la primera victòria des de l'arribada de Luis Blanco, que agafava l'equip aquesta setmana. Va guanyar el Rayo Majadahonda per 1-0. Àlex Cano és el capità de l'Europa.
9: El darrer córner que semblava que era l'última ja ocasió del partit, i he entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat. Ja quan he girat el coll he vist la pilota dins, ho he celebrat i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar la tele aviam com ha estat, perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Gairebé arribem a les 3, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes 107.8.

0: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
1: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
2: I de sobte tot sonrisa, alegria i la pena, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes.
0: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
5: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'Info Caldes.
6: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
7: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
8: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
5: A la una del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. Info Caldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 12 a Ràdio Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El passat divendres va tancar amb la celebració de la desena edició de la Nit de l'Esport, un esdeveniment bianual que premia i reconeix els èxits esportius i les fites assolides per part dels esportistes i les entitats calderines durant els darrers 2 anys. En la jornada de reconeixement esportiu es van mencionar els noms de l'equip sènior femení del Sena Caldes de bàsquet, l'equip infantil masculí del Sena Caldes de futbol sala, entre molts altres. I a títol individual es van pronunciar noms com la ciclista Leire Sales, l'alpinista Joan Sol Puig i la patinadora artística Laia Creus, també entre molts altres. Uns 30 premis que van servir per donar a conèixer la feina i l'esforç d'equips i esportistes calderins que durant aquests 2 anys han aconseguit fites diferencials en la seva disciplina. Un dels més esperats va ser el guardó especial de la Nit de l'Esport, que va ser escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions, un premi de vot popular que va guanyar en Lluís Álvarez Navalón, qui va tenir una doble menció especial a banda del títol pòstum. Aquest cap de setmana, la Colla Castellera de Caldes ha fet història en la participació de la primera jornada castellera celebrada a Torredembarra. El 30è concurs de castells va ser la prova perquè els escaldats hagin aconseguit el 7 de 7, una fita històrica per als calderins que va arribar després de començar un 5 de 7 i un 3 de 7, acabant amb un total de 1.165 punts, la màxima puntuació a la seva història. Avui, de 6:45 fins a 7:45, la biblioteca acollirà l'acte del Club de Lectura organitzat per la Caldera sobre el llibre I van passar tants anys, de Natàlia Cerezo. L'escriptora i autora del llibre també serà present a la trobada organitzada per la biblioteca amb la col·laboració del Departament de la Cultura de la Generalitat i la Institució de les Lletres Catalanes. Ja estan obertes les inscripcions per a la nova edició de Palau Ressona, el concurs de música jove de Palau Solità i Plegamans. Enguany arriba la 12a edició d'una iniciativa que té com a objectiu oferir un espai perquè grups novells puguin donar a conèixer les seves propostes i rebre suport en els primers passos de la seva trajectòria musical. El concurs està obert a grups i solistes entre 12 i 30 anys amb un repertori suficient per oferir una actuació de 20 minuts. Fins al 25 d'octubre els participants es poden apuntar telemàticament a través del formulari web de l'Ajuntament de Palau. Aquest cap de setmana han començat la temporada la majoria dels equips calderins. El Sena Caldes de bàsquet es va estrenar a casa amb molta energia en un partit que va acabar perdent 92-94. En el femení el marcador va ser similar, amb la derrota enfront al Sant Jordi Blau 58-48. Pel que fa al futbol, el Figueres va guanyar 2-1 al Club Futbol Caldes, que es va enfrontar a casa d'un dels històrics de la categoria. En futbol sala, el Drivers Cars va tenir el mateix resultat enfront un Montsant molt fort a casa. I el Club Hoquei Caldes masculí va perdre el primer partit de Lliga Catalana amb un Reus Deportiu que es va imposar 4-2. Això sí, el femení es va emportar la victòria a domicili per 2-3 amb un Voltregà que va començar obrint el marcador i que les calderines van saber revifar els ànims per endur-se'n els primers punts de la temporada. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable amb intervals de núvols i amb aiguats febles, amb una precipitació acumulada que podria superar puntualment el litre per metre quadrat. Les temperatures es mantindran suaus amb una màxima de 25 graus i baixaran progressivament al vespre. De cara a demà, dimarts, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una alerta per fortes pluges. El cel deixarà arrojats al llarg de bona part de la jornada, especialment durant la tarda, quan les precipitacions podran deixar fins a 20 litres per metre quadrat. Les temperatures baixaran lleugerament amb una màxima al voltant dels 24 graus i una mínima de 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Música, música i només música. Fins a les 6 de la tarda, la millor selecció musical sona a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
1: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'ara Caldes, estem treballant.
2: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
3: M'agradaria que el Pimargall fos una avinguda, i crec que el Pimargall és un carrer, doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
4: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
5: Us ve de gust fer safareig?
6: Us esperem cada setmana.
0: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Disset escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. El dijous a les 12 del migdia.
7: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions. No.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El passat divendres va tancar amb la celebració de la desena edició de la Nit de l'Esport, un esdeveniment bianual que premia i reconeix els èxits esportius i les fites assolides per part dels esportistes i les entitats calderines durant els darrers dos anys. En la jornada de reconeixement esportiu es van mencionar els noms de l'equip sènior femení del Sena Caldes de bàsquet, l'equip infantil masculí del Sena Caldes de futbol sala, entre molts altres. I a títol individual es van pronunciar noms com la ciclista Leire Sales, l'alpinista Joan Sol Puig i la patinadora artística Laia Creus, també entre molts altres. Uns 30 premis que van servir per donar a conèixer la feina i l'esforç d'equips i esportistes calderins que durant aquests dos anys han aconseguit fites diferencials en la seva disciplina. Un dels més esperats va ser el guardó especial de la Nit de l'Esport, que va ser escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions, un premi de vot popular que va guanyar en Lluís Álvarez Navalón, qui va tenir una doble menció especial a banda del títol pòstum. Aquest cap de setmana, la Colla Castellera de Caldes ha fet història en la participació de la primera jornada castellera celebrada a Torredembarra. El 30è concurs de castells va ser la prova perquè els escaldats hagin aconseguit el 7 de 7. Una fita històrica per als calderins que va arribar després de començar un 5 de 7 i un 3 de 7, acabant amb un total de 1.165 punts, la màxima puntuació a la seva història. Avui, de 6:45 fins a 8:15, la biblioteca acollirà l'acte del Club de Lectura organitzat per la Caldera sobre el llibre I van passar tants anys, de Natàlia Cerezo. L'escriptora i autora del llibre també serà present a la trobada organitzada per la biblioteca amb la col·laboració del Departament de la Cultura de la Generalitat i la Institució de les Lletres Catalanes. Ja estan obertes les inscripcions per a la nova edició de Palau Ressona, el concurs de música jove de Palau Solità i Plegamans. Enguany arriba la 12a edició d'una iniciativa que té com a objectiu oferir un espai perquè grups novells puguin donar a conèixer les seves propostes i rebre suport en els primers passos de la seva trajectòria musical. El concurs està obert a grups i solistes entre 12 i 30 anys amb un repertori suficient per oferir una actuació de 20 minuts. Fins al 25 d'octubre els participants es poden apuntar telemàticament a través del formulari web de l'Ajuntament de Palau. Aquest cap de setmana han començat la temporada la majoria dels equips calderins. El Sena Caldes de bàsquet es va estrenar a casa amb molta energia en un partit que va acabar perdent 92-94. En el femení el marcador va ser similar, amb la derrota enfront al Sant Jordi Blau 58-48. Pel que fa al futbol, el Figueres va guanyar 2-1 al Club Futbol Caldes, que es va enfrontar a casa d'un dels històrics de la categoria. En futbol sala, el Drivers Cars va tenir el mateix resultat enfront un Montsant molt fort a casa. I el Club Hoquei Caldes masculí va perdre el primer partit de Lliga Catalana amb un Reus Deportiu que es va imposar 4-2. Això sí, el femení es va emportar la victòria a domicili per 2-3 amb un Voltregà que va començar obrint el marcador i que les calderines van saber revifar els ànims per endur-se'n els primers punts de la temporada. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable amb intervals de núvols i amaiguats febles amb una precipitació acumulada que podria superar puntualment el litre per metre quadrat. Les temperatures es mantindran suaus amb una màxima de 25 graus i baixaran progressivament al vespre. De cara a demà, dimarts, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una alerta per fortes pluges. El cel deixarà arrojats al llarg de bona part de la jornada, especialment durant la tarda, quan les precipitacions podran deixar fins a 20 litres per metre quadrat. Les temperatures baixaran lleugerament amb una màxima al voltant dels 24 graus i una mínima de 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

on a train back to Boston and we're jumping the gun. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: tell me I'm alive.
1: Hey, Lynn. We're gonna go dance.
2: Okay.

0: Don't put your blame on me.
1: El rellotge de Malta som tan així que no hem pogut quedar ni per fer una falga com Déu mana. Però us ho resumim en un moment. Els dimarts a les 7, whisky i les nostres coses, amb el Cesc Valls, el Roger Riera i el Ricard Jiménez. Roger, digue'ns ni que sigui per WhatsApp què penses fer al programa.
2: Però què preguntes? És una excusa per beure whisky i alguna merda més que farem.
1: I tu, Ricard?
3: Ens han renovat el programa i ara hem de pensar alguna cosa per aquesta temporada.
1: Jo vindré i els posaré pals a les rodes tot el rato. La mateixa merda de sempre.
4: Els dimarts a les 7 a Ràdio Caldes, rellotge de Malta.
2: Una merda així d'alta.
5: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: La Pinta. Cada dilluns, 6:45. El programa més intel·lectual de l'estètica termal.
5: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El passat divendres va tancar amb la celebració de la desena edició de la Nit de l'Esport, un esdeveniment bianual que premia i reconeix els èxits esportius i les fites assolides per part dels esportistes i les entitats calderines durant els darrers dos anys. En la jornada de reconeixement esportiu es van mencionar els noms de l'equip sènior femení del Sena Caldes de bàsquet, l'equip infantil masculí del Sena Caldes de futbol sala, entre molts altres. I a títol individual es van pronunciar noms com la ciclista Leire Sales, l'alpinista Joan Sol Puig i la patinadora artística Laia Creus, també entre molts altres. Uns 30 premis que van servir per donar a conèixer la feina i l'esforç d'equips i esportistes calderins que durant aquests dos anys han aconseguit fites diferencials en la seva disciplina. Un dels més esperats va ser el guardó especial de la Nit de l'Esport, que va ser escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions, un premi de vot popular que va guanyar en Lluís Álvarez Navalón, qui va tenir una doble menció especial a banda del títol pòstum. Aquest cap de setmana, la Colla Castellera de Caldes ha fet història en la participació de la primera jornada castellera celebrada a Torredembarra. El 30è concurs de castells va ser la prova perquè els escaldats hagin aconseguit el 7 de 7. Una fita històrica per als calderins que va arribar després de començar un 5 de 7 i un 3 de 7, acabant amb un total de 1.165 punts, la màxima puntuació a la seva història. Avui, de 7:15 fins a 8:15, la biblioteca acollirà l'acte del Club de Lectura organitzat per la Caldera sobre el llibre I van passar tants anys, de Natàlia Cerezo. L'escriptora i autora del llibre també serà present a la trobada organitzada per la biblioteca amb la col·laboració del Departament de la Cultura de la Generalitat i la Institució de les Lletres Catalanes. Ja estan obertes les inscripcions per a la nova edició de Palau Ressona, el concurs de música jove de Palau Solità i Plegamans. Enguany arriba la 12a edició d'una iniciativa que té com a objectiu oferir un espai perquè grups novells puguin donar a conèixer les seves propostes i rebre suport en els primers passos de la seva trajectòria musical. El concurs està obert a grups i solistes entre 12 i 30 anys amb un repertori suficient per oferir una actuació de 20 minuts. Fins al 25 d'octubre els participants es poden apuntar telemàticament a través del formulari web de l'Ajuntament de Palau. Aquest cap de setmana han començat la temporada la majoria dels equips calderins. El Sena Caldes de bàsquet es va estrenar a casa amb molta energia en un partit que va acabar perdent 92-94. En el femení el marcador va ser similar, amb la derrota enfront al Sant Jordi Blau 58-48. Pel que fa al futbol, el Figueres va guanyar 2-1 al Club Futbol Caldes, que es va enfrontar a casa d'un dels històrics de la categoria. En futbol sala, el Drivers Cars va tenir el mateix resultat enfront un Montsant molt fort a casa. I el Club Hoquei Caldes masculí va perdre el primer partit de Lliga Catalana amb un Reus Deportiu que es va imposar 4-2. Això sí, el femení es va emportar la victòria a domicili per 2-3 amb un Voltregà que va començar obrint el marcador i que les calderines van saber revifar els ànims per endur-se'n els primers punts de la temporada. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable amb intervals de núvols i amb aiguats febles, amb una precipitació acumulada que podria superar puntualment el litre per metre quadrat. Les temperatures es mantindran suaus amb una màxima de 25 graus i baixaran progressivament al vespre. De cara a demà, dimarts, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una alerta per fortes pluges. El cel deixarà arrojats al llarg de bona part de la jornada, especialment durant la tarda, quan les precipitacions podran deixar fins a 20 litres per metre quadrat. Les temperatures baixaran lleugerament amb una màxima al voltant dels 24 graus i una mínima de 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
1: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
0: Molt em temo que no, senyor.
1: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
0: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
2: La taquilla.
0: Cada dimarts, de 2:15 to 7:00 p.m.
2: A Ràdio Caldes.
0: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
2: Una temporada més amb el Jordi Graví
0: i en Ferran Devesa.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: La informació esportiva a Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 1:15 to 2:00 p.m, 30 minuts amb el més destacat dels esports a Catalunya a l'Enjoc. I els caps de setmana, el resum del que donin de si les principals competicions esportives a l'Enjoc cap de setmana. Dissabte i diumenge, de 8:00 to 10:00 p.m. L'actualitat esportiva també a Ràdio Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició de l'Info Caldes, a més avui a la 1 de la tarda.
0: Info Caldes, les notícies a Ràdio Caldes.

0: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dilluns 28 de setembre i encetem aquest programa amb la passada nit de l'esport calderí. I és que divendres passat es va celebrar la desena edició de la nit de l'esport calderí, una gala que celebra cada 2 anys i que té l'objectiu de reconèixer tots els esportistes calderins i els equips dels clubs del municipi. Una jornada que va tenir un guanyador especial, Lluís Álvarez, qui va emportar-se el guardó de títol pòstum, però també el Premi Especial Popular. En aquest informatiu també ens farem ressò d'un diumenge històric de la colla castellera de Caldes. Els escaldats han aconseguit fer història aquest cap de setmana. La seva participació ahir al concurs de castells de Torredembarra els va motivar a enlairar-se fent un 7 de 7, un castell que feien per tercer cop en la seva història. Però, a banda d'aquest, també van aconseguir aixecar un 3 de 7 i un 5 de 7. Aconseguien una puntuació única per als de la samarreta verda a Ampolla i quedant en setena posició empatats amb els castellers de Berga van aconseguir una fita històrica. Ara ho repassem tot plegat abans, però com sempre fem un cop d'ull als titulars. La plaça de la Colla Castellera de Caldes va acollir divendres la desena edició de la Nit de l'Esport, una vetllada molt especial i emotiva que va reunir més de 250 persones entre esportistes guardonats, familiars, membres dels equips i staffs tècnics. Una nit que va servir per reconèixer els èxits de la temporada i de la història dels conjunts i els esportistes calderins. Una gala amb el protagonisme especial de Lluís Álvarez, mort el desembre passat, que va rebre un doble guardó a títol pòstum i com a reconeixement popular. Aquest cap de setmana, la Colla Castellera de Caldes ha fet història en la participació de la primera jornada castellera celebrada a Torredembarra. El 30è concurs de castells va ser la prova perquè els escaldats hagin aconseguit el 7 de 7, una fita històrica per als calderins que va arribar després de començar amb un 5 de 7 i un 3 de 7, acabant amb un total de 1.665 punts, la màxima puntuació a la seva història. L'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura i la campanya contra el quart cinturó han reclamat a la Generalitat un canvi de model de mobilitat apostant pel transport públic, especialment amb la xarxa ferroviària de Rodalies fent una ampliació al Vallès. Tot en una reunió farà un parell de setmanes on es va tractar de reclamar una millora del transport públic que pugui substituir el quart cinturó. I acabem el temps. Aquesta tarda el temps serà més variable amb intervals de núvols i clarianes. La inestabilitat augmentarà a partir de la tarda i s'esperen que alguns ruixats febles. Les temperatures es mantindran suaus amb una màxima de 25 graus. De cara a demà dimarts, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una alerta per fortes pluges. El cel estarà més ennuvolat i les precipitacions guanyaran protagonisme, especialment durant la tarda quan els ruixats poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat. Les temperatures baixaran lleugerament amb una màxima de 24 graus i una mínima de 19.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
0: La plaça de la Colla Castellera de Caldes va acollir divendres la desena edició de la Nit de l'Esport, una vetllada molt especial i emotiva que va reunir més de 250 persones entre esportistes guardonats, familiars, membres dels equips i staffs tècnics. Una nit que va servir per reconèixer els èxits de la temporada i de la història dels conjunts i els esportistes calderins, però també va posar en valor tot l'entorn que fa possible que l'esport del poble tiri endavant, des de les famílies i els clubs fins a les empreses col·laboradores i les disciplines més minoritàries. L'acte, que va començar a les 7 i es va allargar fins a les 9, es va poder escoltar en directe a Ràdio Caldes en un programa dirigit per Aleix Marí i amb els comentaris de Roger Vidiella i Pepe Santos, col·laboradors d'esport de la casa. Després de l'entrega oficial dels premis, al programa especial s'hi van recollir les impressions d'alguns dels protagonistes. Abans d'això, però, es van entregar els guardons proposats directament per les entitats esportives locals i els premis decidits per la Comissió de la Nit de l'Esport, amb reconeixements a esportistes individuals, equips, trajectòries i entitats històriques. Entre els guardonats hi havia disciplines tan diverses com el bàsquet, el futbol sala, l'hoquei, el ciclisme, el tir amb arc, l'aikido, els escacs, el patinatge artístic o la gimnàstica rítmica. També hi va haver espai per reconèixer aniversaris significatius de clubs i entitats, així com la tasca de persones i empreses que des de diferents àmbits contribueixen a mantenir viu l'esport calderí. Un dels moments més emotius de la nit va arribar amb el doble reconeixement pòstum a Lluís Álvarez. La comissió de la nit de l'esport li va concedir una menció especial i posteriorment la votació popular de la ciutadania també va escollir el seu nom per al guardó especial de la desena edició, un doble reconeixement que va emocionar especialment la seva família. Escoltem com van viure aquest moment la Bet, l'exdona de Lluís Álvarez.
2: Sentia que havia d'estar avui aquí, perquè molta part de la seva trajectòria esportiva l'hem viscut de plegats, jo també com a esportista i ell també. I ha sigut un acte molt bonic. Fins a l'últim moment he decidit que no sabia si vindria o no, però sentia que el Lluís estaria molt content que estigués aquí, per mi i pels meus fills, que han decidit no venir, però se'ls hi respecta el seu dol, perquè tot just fa 9 mesos que el Lluís ens va deixar. I agrair, i el que més m'ha agradat és, i sento cada dia, com el Lluís ha estat estimat en el poble, no? I com la ciutadania el reconeix, i encara el seu amor perdurarà per molts anys, per famílies, esportistes, pares, alumnes, i així es va veure també l'enterrament, no? I res, que moltes gràcies i seguir, la vida segueix i l'estimarem i el recordarem sempre.
0: Just després d'escoltar les emotives paraules de la Bet, l'Àngels, la germana gran del Lluís, també va expressar la sorpresa després de que el seu germà rebés el guardó especial als micròfons de Ràdio Caldes.
3: I l'acte ha sigut una mica així sobtat, perquè jo no m'ho esperava, no havia vingut a cap, però havia de venir primer, perquè ella a la Bet no sabia si vindria o no vindria, però jo havia de venir segur. I ha sigut molt senzillet, però penso que molt bé, que ha estat molt bé. I no volia plorar, però al final ho heu aconseguit entre tots.
4: Aquestes coses...
3: Entre tots. I lo de la votació popular, bueno, ja he fet l'entrevista amb BOTV, que no me l'esperava, però jo també vaig votar pel meu germà.
0: A banda d'aquest moment tan únic que va ser el que més va marcar la jornada, la nit de l'esport també va mirar cap a la trajectòria d'esportistes que han portat el nom de Caldes molt més enllà del municipi. És el cas de Sergi Fernández, exjugador del Club Hoquei Caldes i del Futbol Club Barcelona, que va rebre el guardó a la trajectòria esportiva masculina després d'una carrera vinculada a l'hoquei patins d'elit i plena de títols. Aquest va ser el seu testimoni després de rebre el guardó.
5: Orgullós de poder haver representat Caldes de Montbui arreu del món, i la trajectòria jo em quedaria més amb, no amb els títols, sinó amb els moments viscuts amb afició, amb amics, amb família, que al final és el que t'emportes i el que recordes realment. Derrotes n'hi ha de dures que també recordes, però també és també recordar-les i aprendre, com t'he dit, de el que pots millorar i aprendre que la vida no sempre es pot guanyar. Al final, quan el rival és millor, felicitar-lo i continuar millorant. Jo, des de que vaig marxar d'aquí a Caldes, que vaig marxar a Joanet, sempre ho he dit, jo em porto al cor tres clubs, el Caldes, el Vic, on em vaig formar, on vaig començar a ser professional, i el Barça, que era el club que estimava des de petitet, però no oblido els dos altres clubs que m'han vist créixer, m'han ajudat i m'han fet ser com sóc ara mateix.
0: I després de parlar amb una de les figures més veteranes de l'esport calderí, entre les noves generacions de l'esport calderí, un dels protagonistes de la nit va ser Valentín González Galiño. El tenista calderí de només 17 anys va ser reconegut com a esportista promesa masculí després d'haver aconseguit guanyar l'US Open Junior en la modalitat de dobles. Precisament avui, a les 7 de la tarda, Valentín González Galiño serà protagonista d'una entrevista en profunditat del programa L'Esport que Vull d'aquesta casa. Abans, però, escoltem què explicava divendres després de rebre el reconeixement.
6: Bueno, jo estic molt content, molt agraït pel premi, perquè la veritat és un honor rebre un premi bonic del poble de la meva vida, on m'he criat, he crescut aquí i estic molt agraït. Bueno, jo vaig començar de molt jove perquè els dos pares meus eren tenistes, aleshores sí, vaig començar des d'abans que poguessi més o menys decidir. Després, bueno, quan vaig créixer em va agradar molt, perquè el tenis és un esport molt bonic, a la meva opinió. I sí, i vaig seguir jugant, vaig començar a competir molt jove també, i sí, i ara tirant endavant. El US Open va ser un torneig molt bonic, així que estic molt content d'haver guanyat el US Open i busco guanyar alguna cosa més.
0: Així com es va fer amb el Valentín, el programa especial de Ràdio Caldes també va permetre posar cara a altres realitats de l'esport local, com el tir amb arc, els escacs o la gimnàstica rítmica, i donar veu a entrenadors, dirigents i esportistes de diferents generacions. Així explicaven, per exemple, la Jana i la Carla, membres del Club de Gimnàstica Rítmica de Caldes de Montbui, com es sentien practicant el seu esport i havent rebut el premi per la seva gran temporada.
4: Hola, jo em dic Jana. Tinc 14 anys i fa 3 anys que faig gimnàstica rítmica.
7: Jo em dic Carla, tinc 11 anys i fa 6 anys que faig gimnàstica rítmica.
4: Doncs molt xulo, és una experiència molt xula. Ens ha agradat molt veure'ns reconegudes en aquest premi i ens fa molta il·lusió veure com tot l'esforç i tots els entrenos que hi ha enrere pues, al final tenen un mèrit. A mi el que més m'agrada de la gimnàstica rítmica és la prepa, m'encanta la prepa. És un circuit que fem normalment abans d'escalfar i començar l'entrenament, que el fem de resistència, d'equilibris, i és per guanyar força.
0: Entre tots els reconeixements que hi va haver, per acabar cal destacar els del Club de Tir amb Arc de Caldes, que enguany celebra 30 anys, la penya blaugrana Calderina pels seus 50 anys, el Club Natació Caldes pels seus 70 anys i l'esport ciclista calderí, que arriba enguany al centenari. En tot plegat, la desena nit de l'esport va servir per posar en valor que l'esport calderí va molt més enllà dels resultats i dels podis. També el formen les famílies, els entrenadors, els equips tècnics, els clubs, les empreses col·laboradores i totes aquelles persones que des de diferents àmbits fan possible que l'esport continuï creixent al municipi.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Aquest cap de setmana, la Colla Castellera de Caldes ha fet història en la participació de la primera jornada castellera celebrada a Torredembarra. El 30è concurs de castells va ser la prova perquè els escaldats hagin aconseguit el 7 de 7, una fita històrica per als calderins que va arribar després de començar amb un 5 de 7 i un 3 de 7, acabant amb un total de 1.665 punts, la màxima puntuació a la seva història, igualant la mateixa puntuació que els quarts classificats. Els escaldats van fer un cap de setmana de rècord. Després d'engegar la primera jornada castellera a Torredembarra, els calderins van aconseguir fer un 7 de 7 en la celebració del 30è concurs de castells, proclamant-se així la millor actuació a la seva vida. Les samarretes verd ampolla es van enlairar al cel tarragoní diversos cops, fent un 5 de 7 i un 3 de 7, per finalment complir el 7 de 7 després de veure's amb confiança en intentar-ho en la tercera prova. Una fita que, tal com ha comunicat a les seves xarxes, és fruit de la feina, els assajos i de la suma de tota la colla, amb la valentia de la canalla, la solidesa del tronc, la compactació de la pinya i el ritme dels músics. Així ha valorat tota l'experiència viscuda en Pau Dudecula, el cap de colla dels escaldats.
8: Bueno, primer de tot anàvem a fer una actuació amb el 5 de 7, el 3 de 7 amb agulla i el 4 de 7 amb agulla. Finalment, i degut a lo bé que van anar les proves durant l'assaig, vam canviar el 4 de 7 amb agulla pel 7 de 7, castell més difícil que no havíem fet enguany. Així doncs, vam començar la primera ronda amb el 5 de 7, castell que vam descarregar amb molta solvència i és el tercer de l'any i el vuitè descarregat de la nostra història, si no em falla la memòria. Vam seguir amb el 3 de 7 amb agulla, castell que vam descarregar la primera. Primer cop que el descarreguem en guany, ja que el mes de juny va quedar en intent. I en tercera ronda vam fer el 7 de 7, que vam haver de desmuntar. Primer vam fer un intent desmuntat i en quarta ronda vam repetir-lo i vam aconseguir fer aquest primer 7 de 7 de la temporada i el tercer de la nostra història, tancant així la millor actuació de la nostra història.
0: Una jornada que va mobilitzar a 150 persones entre escaldats, entitats i gent d'altres colles que van anar a ajudar i fer pinya en un dia especial que queda per a la història de la Colla Castellera de Caldes.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: L'Associació per la Defensa i Estudi de la Natura, l'ADENC, i la campanya contra el quart cinturó han reclamat a la Generalitat un canvi de model de mobilitat apostant pel transport públic, especialment amb la xarxa ferroviària de Rodalies fent una ampliació al Vallès. El passat 16 de setembre va tenir una reunió amb la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat just després de la presentació del nou director general, Ramon Ramírez, que va escoltar les peticions de les dues entitats. Qui consideren que les actuacions que es desenvolupen entorn al quart cinturó no tenen coherència amb els objectius del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, un pla que, segons ADENC, no es va complir per part del Departament de Territori. Les principals raons que transmeten les dues entitats per oposar-se és que la quota del transport públic a les comarques se situa en el 15%, enfront del 21% que estableix el Pla de Mobilitat per enguany. Entre les raons també es troba el medi ambient, ja que el pla contemplava una reducció del 7% de les emissions del CO2 respecte a fa 10 anys, tot i que, seguint l'últim informe, en 2024 les emissions encara eren més altes, situant-se un 2,22% més que l'any 2016. Finalment, les entitats asseguren que els 200 milions d'euros entre l'Estat i la Generalitat són insuficients per finançar el projecte, unes queixes que continuaran arribant tal com han assenyalat les entitats, que es mantindran amb la reclamació d'un canvi en la planificació de la mobilitat al Vallès impulsant el transport públic.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
0: Ara fem un repàs a altres informacions en format més breu. Aquest dilluns, de 6:45 fins a 7:45, la biblioteca acollirà l'acte del Club de Lectura organitzat per La Caldera sobre el llibre I van passar tants anys, de Natàlia Cerezo. L'escriptora i autora del llibre també serà present a la trobada organitzada per la biblioteca amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat i la Institució de les Lletres Catalanes. Demà comença el curs sobre com potenciar les habilitats comercials si ets una persona emprenedora al Centre d'Iniciatives Empresarials al Polígon Industrial La Borda. Des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, la formadora Mònica Mendoza impartirà la formació per a persones emprenedores i empreses que vulguin aprendre, una activitat organitzada per La Piqueta i Caldes Emprèn. Ja estan obertes les inscripcions per a la nova edició del Palau Resona, el concurs de música jove del Palau Solità i Plegamans. Enguany arriba la 12a edició d'una iniciativa que té com a objectiu oferir un espai perquè grups novells puguin donar a conèixer les seves propostes i rebre suport en els primers passos de la seva trajectòria musical. El concurs està obert a grups i solistes entre 12 i 30 anys amb repertori suficient per oferir una actuació de 20 minuts. Fins al 25 d'octubre, els participants es poden apuntar telemàticament a través del formulari web de l'Ajuntament de Palau. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Demà comença el curs sobre com potenciar les habilitats comercials si ets una persona emprenedora al Centre d'Iniciatives Empresarials al Polígon Industrial La Borda. Des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, la formadora Mònica Mendoza impartirà la formació a persones emprenedores i empreses que vulguin aprendre, una activitat organitzada per La Piqueta i Caldes Emprèn. Pel que fa al temps, aquesta tarda el temps serà més inestable amb intervals de núvols i aiguats febles amb una precipitació acumulada que podria superar puntualment el litre per metre quadrat. Les temperatures es mantindran suaus amb una màxima de 25 graus i baixaran progressivament al vespre. De cara a demà dimarts, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una alerta per fortes pluges. El cel deixarà ruixats al llarg de bona part de la jornada, especialment durant la tarda, quan les precipitacions podran deixar fins a 20 litres al metre quadrat. Les temperatures baixaran lleugerament amb una màxima al voltant dels 24 graus i una mínima de 19.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui, dilluns 28 de setembre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
2: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
1: Molt em temo que no, senyor.
2: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
1: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
3: La taquilla.
1: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
3: a Ràdio Caldes.
1: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
3: Una temporada més amb el Jordi Graví
1: i en Ferran Devesa.
2: De debò que no hi ha una altra solució?
1: Miri, va, colis, colis, però dissimuli.
2: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Posa't al dia de les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món sense sortir de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa t'acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat des del 107.8. Cada dia, de dilluns a diumenge, de les 2 a les 3 de la tarda, el repàs de l'actualitat de la jornada al Next Migdia. La informació de tot el que passa aquí i a la resta del món des de Ràdio Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: El rellotge de Malta som tan així que no hem pogut quedar ni per fer una falga com Déu mana. Però us ho resumim en un moment. Els dimarts a les 7, whisky i les nostres coses, amb el Cesc Valls, el Roger Riera i el Ricard Jiménez. Roger, digue'ns ni que sigui per WhatsApp què penses fer al programa.
6: Però què preguntes? Si és una excusa per beure whisky i alguna merda més que farem.
5: I tu, Ricard?
7: Ens han renovat el programa i ara hem de pensar alguna cosa per aquesta temporada.
5: Jo vindré i els posaré pals a les rodes tot el rato. La mateixa merda de sempre.
3: Els dimarts a les 7 a Ràdio Caldes, rellotge de Malta.
6: Una merda així d'alta.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

Bona tarda, Caldes! Benvingut a La Pinta, en aquest nou formato místico. Com sempre, els 30 minuts d'informació que ens portarà el punt d'ebullició de la nostra professió. Dient aquesta etapa mística perquè el Grand Monter i el cor i el Dire no has deixat sol a la taula i l'estan muntant solets. M'imagino que vosaltres ja seran d'en compte això. Com sempre, nostre gran col·laborador Carol M nos porta la nostra informació perquè nosaltres, vostre fantasma capilar preferit, José Silvera, a la locució, parle i avui és un dia molt especial.

sí, calderins i calderines. Avui, 28 de setembre, és l'aniversari del grandioso i glorioso Club Atlético Peñarol de Montevideo.

queden de parlar d'aquell club, però, bueno, farem una mica d'història per a la poca gent que no sap de què va això. El Club Atlético Peñarol va ser fundat oficialment en Montevideo el 13 de desembre de 1913, hereu del Central Club Railway Cricket Club, el CURC, creat el 28 de setembre de 1891 al barri ferroviari de Peñarol. Com ho sapiguem, el CURC, treballadors anglesos i uruguaians de l'empresa del ferrocarril Central Uruguay Railway Club, van fundar un club original, el Cricket Club. El nom, el barri, el club provenen el nom de Pinerolo, una ciutat italiana on era originari el terratenent de la zona.

Groc y negra, amarillo y negro, al color del club que ven de las locomotoras y del señal de las vías del tren. Carboneros, vol dir carbonés, que és un dit popularment dit carbonós, aurinegre, per aquesta mateixa relació amb el ferrocarril.

Explosivo Peñarol té una història plena de llegendes, remuntades èpiques i fets curiosos que han marcat el futbol mundial, i específicament el uruguaià, no? La final. Peñarol jugava la final contra River Plate en Argentina. Remuntada del 66, Copa Libertadores. Al descans, a la primera part, el club, com podria dir, el milionario, el River Plate, iba guanyando 2-0. La èpica de l'equip va reaccionar de manera heroica en la segona part i la va empatar. A la prova va marcar dos goles i van guanyar el 4-2, aixecant el títol. D'aquest partit surt l'origen de la famosa anomenada a l'equip contrari, gairebé que sempre juga Peñarol, de dir-li gallina. Per què? Perquè finalitzant el primer temps, com dèiem la història, i van perdent 2-0, i el gairebé, abans de pitar la final del primer temps, el porter rival va fer una aturada de pit i després se lo va passar el rotllo un sombrero al delanter uruguaià, lo qual va ser com una mena de excessivo castigo moral, por dir algo, ¿no? Lo cual va a checar e inflamar el honor. Un cop que passés això, quan surts el segon temps, Peñarol va arrasar, va guanyar 4-2 i misteriosament va sortir una... Se recorda, no? El River Plate, la samarreta blanca con una franja, digamos, en diagonal vermella. Van lanzar una gallina blanca con la lanza vermella al camp i d'ahí va sortir el famoso gallina.

També d'això se ve la, que Peñarol és d'una entitat, d'una classe social, una classe social treballadora, no, no diran, perquè eren els treballadors del ferrocarril, en si eren tots immigrants. Què tal? Peñarol, com dir-te de una vez cuánto te quiero. Porque antiguamente en la elit el fútbol només lo jugaban la, la aristocracia o la burguesía. Increïble, no? I avui diuen que és del poble o de, bueno, de baix nivell intel·lectual. Ante aquesta negativa de la societat, justament va sortir el Cricket Club, que és el que avui dia Peñarol, i mira la història que té. I me convenço de que fue un bendito hechizo, quiero abrazar. També una data así històrica és que quan surt el Carbonero, el Peñarol al inicio era el Rocket. El Rocket era la locomotora estrella, era el, no sé, era el Lamborghini o el Tesla d'aquell moment.

Clar, no parlar tant de nosaltres gran perquè parlem d'un altre, no? El tradicional rival, nostres germans plumíferos, que s'anomenen Club Nacional de Futbol. Partit de Peñarol, que han jugat com menys jugador pràcticament tot el match, no? Tot l'elenco. L'hem guanyat 8 contra 11. S'han retirat. Bueno, no me ficaré en aquell espai perquè n'hi ha molts compatriotes de Uruguai també que, bueno, tenen la mala sort de ser plumíferos, però bueno, ells ho han triat.

La venganza del 66 i l'aplaudiment del Santiago Bernabéu. Després de que el Madrid guanyés la Intercontinental al 60 en un contundent 5-1 a la tornada, el partit que estàvem parlant abans, Peñarol va tenir la seva revenja el 26 d'octubre del 66. El conjunt uruguaià va tornar a guanyar la Copa Libertadores i va tornar a jugar la final intercontinental. El conjunt uruguaià va guanyar 0-2 a Montevideo i va repetir exactamente el mateix resultat, 0-2 a Santiago Bernabéu. La exhibició del futbol del Peñarol liderada per Pedro Rocha i Spencer va ser tan aclapadora que la mateixa afició madrileña, coneguda per la seva exigència, va acabar desenvolupant un aplaudiment i ovacionat al conjunt carbonero mentre feia la volta d'honor a la Copa.

Després de l'empat de l'Uruguai, algunes jugades de Peñarol van lançar declaracions optimistes, afirmant que guanyarien el Madrid. Això va encendre l'orgull blanc, a partir del qual de la tornada del Xan Martín, els blancs van sortir com el ciclón. En 10 minuts ja guanyaven 3-0, en un doblete de Puska i un gol de Stefano. El partit va acabar en un aplaudidor, acaplanador o apisonador, 5-1 a favor de los merengues.

Però tot torna. La Venganza Carbonera va arribar el 66, que havíem parlat abans. 6 anys més tard, el 66, se va repetir la final. El Real Madrid, conegut com el Madrid del Ye-Ye, es considerava invencible a casa. Peñarol, dirigit per Roque Gastón Mápoli, va donar una lliçó de futbol. Després d'un 2-0 a Montevideo, va anar a Santiago Bernabéu i va tornar a guanyar 0-2 amb goles de la Legendra. Pedro Rocha i Alberto Spencer. Peñarol va coronar el campeón del món en territorio blanc i una de les gestas més grans del futbol sudamericà. Una de les figures d'aquella final destacada en el 60 va ser el defensa José Emilio Santamaría. Santamaría era uruguayà i abans de fichar por el club blanc havia estat una de les grans estrelles del Club Nacional de Futbol, el màxim rival històric de Peñarol. Per allà, enfrontar-se a Peñarol tenia un component de rivalitat clàssica a Montevideo, trasladat al nivell mundial, fet que exerceix una tensió molt alta en el partit.

per a fer curtet parlarem de l'últim millor. Bueno, en fin, que ha sigut el 87, l'èpica del mundial, del minut 120 a la final de la Copa Libertadores del 1987 contra Mérida de Cali, tot depenia d'un tercer partit de desempat a Santiago de Chile. El partit anava cap a l'empat sense gol, i lo qual donava el títol al Club América de Colombia. Al minut 120, faltando 4 segundos, Diego Aguirre, actual técnico del equipo, va a marcar un gol histórico que va a donar la cinquena a Peñarol.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El passat divendres va tancar amb la celebració de la desena edició de la Nit de l'Esport, un esdeveniment bianual que premia i reconeix els èxits esportius i les fites assolides per part dels esportistes i les entitats calderines durant els darrers dos anys. En la jornada de reconeixement esportiu es van mencionar els noms de l'equip sènior femení del Sena Caldes de bàsquet, l'equip infantil masculí del Sena Caldes de futbol sala, entre molts altres. I a títol individual es van pronunciar noms com la ciclista Leire Sales, l'alpinista Joan Sol Puig i la patinadora artística Laia Creus, també entre molts altres. Uns 30 premis que van servir per donar a conèixer la feina i l'esforç d'equips i esportistes calderins que durant aquests dos anys han aconseguit fites diferencials en la seva disciplina. Un dels més esperats va ser el guardó especial de la Nit de l'Esport, que va ser escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions, un premi de vot popular que va guanyar en Lluís Álvarez Navalón, qui va tenir una doble menció especial a banda del títol pòstum. Aquest cap de setmana, la Colla Castellera de Caldes ha fet història en la participació de la primera jornada castellera celebrada a Torredembarra. El 30è concurs de castells va ser la prova perquè els escaldats hagin aconseguit el 7 de 7, una fita històrica per als calderins que va arribar després de començar un 5 de 7 i un 3 de 7, acabant amb un total de 1.165 punts, la màxima puntuació a la seva història. Avui, de 7:15 fins a 7:15, la biblioteca acollirà l'acte del Club de Lectura organitzat per la Caldera sobre el llibre I van passar tants anys, de Natàlia Cerezo. L'escriptora i autora del llibre també serà present a la trobada organitzada per la biblioteca amb la col·laboració del Departament de la Cultura de la Generalitat i la Institució de les Lletres Catalanes. Ja estan obertes les inscripcions per a la nova edició de Palau Ressona, el concurs de música jove de Palau Solità i Plegamans. Enguany arriba la 12a edició d'una iniciativa que té com a objectiu oferir un espai perquè grups novells puguin donar a conèixer les seves propostes i rebre suport en els primers passos de la seva trajectòria musical. El concurs està obert a grups i solistes entre 12 i 30 anys amb un repertori suficient per oferir una actuació de 20 minuts. Fins al 25 d'octubre els participants es poden apuntar telemàticament a través del formulari web de l'Ajuntament de Palau. Aquest cap de setmana han començat la temporada la majoria dels equips calderins. El Sena Caldes de bàsquet es va estrenar a casa amb molta energia en un partit que va acabar perdent 92-94. En el femení el marcador va ser similar, amb la derrota enfront al Sant Jordi Blau 58-48. Pel que fa al futbol, el Figueres va guanyar 2-1 al Club Futbol Caldes, que es va enfrontar a casa d'un dels històrics de la categoria. En futbol sala, el Drivers Cars va tenir el mateix resultat enfront un Montsant molt fort a casa. I el Club Hoquei Caldes Caldes masculí va perdre el primer partit de Lliga Catalana amb un Reus Deportiu que es va imposar 4-2. Això sí, el femení es va emportar la victòria a domicili per 2-3 amb un Voltregà que va començar obrint el marcador i que les calderines van saber revifar els ànims per endur-se'n els primers punts de la temporada. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable amb intervals de núvols i amb aiguats febles, amb una precipitació acumulada que podria superar puntualment el litre per metre quadrat. Les temperatures es mantindran suaus amb una màxima de 25 graus i baixaran progressivament al vespre. De cara a demà, dimarts, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una alerta per fortes pluges. El cel deixarà arrojats al llarg de bona part de la jornada, especialment durant la tarda, quan les precipitacions podran deixar fins a 20 litres per metre quadrat. Les temperatures baixaran lleugerament amb una màxima al voltant dels 24 graus i una mínima de 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ei, ei, ei, ei!
1: Bona tarda a tothom.
0: Quina il·lusió, avui quina il·lusió, perquè avui ve carregadet, ve carregadet.
1: Avui crec que portem el millor programa fins la data, et diré.
0: Sí, la veritat que sí, perquè tenim molt de contingut.
1: Vols que expliquem una mica, sense donar masses detalls, una mica, no?
0: Clar, però mantenint el hype. Per
1: sí, sí, no, ja saps que a mi m'encanta mantenir el hype.
0: Sí, sí, fem-ho.
1: Com és de tot, què tal el cap de setmana, tio? Que bé, mai ens ho preguntem.
0: Ja és veritat. I no sí, també els hi preguntem massa. Als oients, si volen escriure
1: bueno,
0: alguna cosa
1: no tenim resposta.
0: A la bústia. Que ho facin.
1: Què tal el cap de setmana?
0: Bé, la veritat que bé. El dissabte què vaig fer? Bueno, vam anar a veure la penya, de fet, per la tarda,
1: farem,
0: pel matí. Pel matí vaig estar estudiant una miqueta i per la tarda tocava lliurar una mica i veure la penya, que la veritat que va ser un partidàs.
1: Sí,
0: m'ho vaig passar molt bé.
1: En parlarem.
0: Molt entretingut i en parlarem més tard d'això, com parlarem dels altres partits que hi ha hagut aquest cap de setmana. Però això, el diumenge més tranquil·let. I res, descansant i carregant piles per aquesta setmana. Tu què tal?
1: Jo bé, tio, jo he fet un cap de setmana bastant calderí, tio, et diré.
0: M'agrada escoltar això.
1: El divendres vaig estar ajudant al programa que hi havia.
0: És veritat, tio, no vaig poder venir.
1: De la desena nit dels esports de Caldes, de l'esport, la nit de l'esport, perdó, que la va portar el nostre company Aleix, i jo vaig estar allà, doncs, comentant alguna cosa.
0: Em sap greu que no vaig poder anar, tio, i té molt bona pinta,
1: Sí, no, ara també en parlarem. I dic això de molt calderí perquè el dia següent, al matí, me'n vaig anar al Castell de Montbui, tio.
0: Que tècnicament, hòstia, que hi ha més calderí que això.
1: Que, bueno, tècnicament és de Vigues, pertany a Vigues.
0: Hòstia, em
1: digues. Però bueno, és el Castell de Montbui, jo sempre diré que és el castell del meu poble, no?
0: Sí, i com ens fotem a hòsties amb els vigatans. Vigatans són els de Vic.
1: Són els de Vic, sí.
0: Com es diran?
1: No tinc ni idea, però és que tampoc m'interessa, la veritat, bueno, el gentilici
0: de Vigues. Com ens haguem de barallar pel castell, ja et dic
1: pues
0: jo que tenen poc a fer.
1: O sigui, estan preparant un acte, vaig tot ple de cadires.
0: Hòstia.
1: Era algú medieval.
0: Com allà al pàrquing,
1: vaig veure espases.
0: Llavors no ens fotem a més.
1: Vaig anar amb l'Aleix, precisament, amb el d'aquí, de la casa, i li va, òbviament ja saps com és, va veure un tio per allà i li va preguntar, un tio dormint al cotxe?
0: Què dius?
1: I va tocar la finestra, què es fa aquí? Eren les 12, del matí. I deia això, que no sé, jo no vaig escoltar-ho massa, però algú de, no sé què, medieval, t'ho juro que feien un acte medieval, però amb moltes cadires, no havia vist mai el castell així.
0: Hòstia, tu saps què? Però ara m'ha vingut al cap una cosa. Nosaltres anem a la Biblioteca de Palau, vale? Perquè és una biblioteca que és 24 hores i sempre anem allà perquè
1: això no ho pots dir, tio.
0: És nova i s'estudia de puta mare allà. Què passa? Que l'altre dia vaig anar un dissabte. Bueno, porto dos dissabtes seguits d'anar.
1: Hòstia, comencem amb una història eterna, tio.
0: I el primer dissabte que vaig allà, estic estudiant, em pica a la porta un noi i em diu si voleu, no sé com ho va dir, aïllament una mica, estem fent aquí una exhibició, com una exposició, una exhibició de dinosaures. Si voleu venir, tal. I jo em miro amb el meu company, estàvem estudiant, flipant. Dinosaures, i sí. En plan, però, i veies la sala plena, eh?
1: Iaios,
0: que jo crec que...
1: De dinosaures.
0: Uf! Ha sigut bona aquesta cosa. Veies allà l'exposició de dinosaures i les mostres estaven... No. Perdó, perquè ja sabeu que hi ha molta gent que està escoltant-nos aquí. I a la següent setmana de la prehistòria, tio, jo flipo.
1: I això per què ho expliques aquí? És la meva pregunta.
0: És curiós.
1: A sobre, estàs fent publicitat de la biblioteca de Palau, tio, quan en tenim una aquí al poble.
0: Ja, bueno, que no està molt bé.
1: Ja sé que està millor, però, hòstia,
0: són.
1: Estàs aquí dedicant temps...
0: Ja, perdona.
1: Però bueno, ja t'ho has tret de sobre.
0: Ja m'ho tret de...
1: Hòstia, veig que portes novetats, tu també. Llàstima que els nostres espectadors no ho poden veure. Però yeah. S'ha fet uns aros a les orelles, a les arracades.
0: No em faig passar vergonya, tio.
1: No, però home, has vingut il·lusionat.
0: Sí.
1: Explica una mica, no? Per què?
0: Tu ets tonto, què et passa, bro?
1: Té la crisi dels 40, el tio.
0: Sí, bueno, això és un terme que m'atribueixo jo mateix a mi. Però bueno, són coses que...
1: No, però estàs guapo.
0: Van bé, Barna canviant.
1: No em quadra molt amb tu, però estàs guapo.
0: Van bé, Barna canviant.
1: És que ets guapo.
0: Sí, això és veritat. Qui és guapo, és guapo.
1: Ja, és veritat. Sí. Posis el que et posi a les orelles, no?
0: I tu, què? Jo, bueno, no, una cosa.
1: Jo t'estic...
0: D'aquí poc em veus amb el que van les dones a l'Àfrica, amb els aros aquells enormes. Amb
1: les dilates aquelles.
0: Amb les dilates aquelles. Buah.
1: També estaries guapo, és igual. Bueno, per canviar de tema una mica, no?
0: Sí.
1: Per canviar de tema... Jo vull parlar, ja sé que no vas poder estar, per això també t'ho vull mig explicar una mica, del que em va sorprendre la nit de l'esport, tio. O sigui, vaig tenir la sort d'estar allà amb Ràdio Caldes, ajudant un amic i a sobre el que portava el programa, i amb l'ajuda també d'en Jordi i el Monter, els tècnics, com sempre, que no va ser fàcil, perquè vam connectar la taula aquí baix, O sigui, tota aquesta...
0: Ja, tota la tota aquesta festa, estava,
1: exacte, estava aquí baix on estem nosaltres, als Castellers, no es diu? I clar, estava des d'aquí i tal el Jordi controlant, mentre a baix estava una altra taula amb el Monter també, en fi, que era complicadíssim. Va sortir prou bé, i ostres...
0: Hi havia ambient, quina, no?
1: Molt bon ambient, tio. Molt
0: que
1: bon
0: guai,
1: ambient.
0: Tio.
1: O sigui, jo no havia estat mai, no puc comparar si ha sigut millor que altres anys. Recordem que això es fa cada dos anys. O sigui, des de fa 20, perquè era la desena edició. I t'ho juro, la plaça plena, que no és molt gran, però la plaça plena, molta gent dreta, molt ambient. Recordo unes noies, no sé si eren les de gimnàstica rítmica, com van sortir les que recullen el premi, cridant, aplaudint...
0: Que guai, tio.
1: Juro, molt,
0: això
1: molt
0: mola, això mola.
1: I ho comento, a part que és esport, no és el nostre... perquè van haver-hi moltíssims premis a gent que jo no coneixia, i és on es va veure el que portem dient des del primer programa, que Caldes té una varietat d'esports que molts pobles i llocs més grans haurien d'envejar, tio.
0: Yeah.
1: O sigui, una...
0: Bueno, però també perquè ho envegin ho hem de fer envejar, saps?
1: I clar,
0: hem de
1: clar, fer per això, aquí una, per una això, publicitat. Per això estem aquí, perquè, ostres, els arquers que hem comentat sempre va sortir...
0: Estaven allà tirant fletxes o què?
1: No. És que aquí és on no pots, tio. No pots, estem parlant seriosament ara. Estem parlant sentimentalment. No, però va sortir, un entrenador de la noia que era arquera. No sé si van rebre un parell segur, no sé si tres premis. Però bueno. Uh-huh. I també, doncs això, i veies, algo que em va agradar molt, a part de la varietat, en quant a esports, la varietat d'edat. Perquè veies, les noies de gimnàstica rítmica, que eren unes nenes molt petites, no sé, 7-8 anys tenien. Després els de futsal... van rebre un premi un equip també d'infantils, potser, o no m'ubico molt amb això, però també joves. Però després veies a gent veterana, pel reconeixement precisament per aquesta veterania. També, ja sé que no t'agrada, però la penya blaugrana, clar, veies, feia 50 anys, doncs ja et pots imaginar. La gent que hi havia allà doncs, portava doncs, potser aquests 50 anys a la penya blaugrana, saps? També després un tio que jo no coneixia, que és atleta, és un animal, ha fet triatlons de tot, també no el coneixia.
0: Com es diu?
1: I ha guanyat.
0: Te'n recordes? Ah,
1: ja estem. Ja saps que a mi els noms, tio, com que no porto aquí la llista, però bueno. Joan Sol, ens comenta en Jordi.
0: Joan Sol.
1: De totes maneres, tot això que estem comentant es va retransmetre per Ràdio Caldes, com he dit, i clar, podeu anar a la web.
0: Podeu recuperar el programa. Allà,
1: primer hi ha el programa en directe sencer, on es retransmetia tot, s'escoltava la gent que anava a entregar els premis, tot això, però també després teniu un article que he llegit avui amb com les entrevistes
0: fragments.
1: Finals. Perquè a part, quan va acabar tot, i van recollir, i van anar a fer el pica-pica, nosaltres ens vam haver de quedar allà, ens vam voler quedar allà per entrevistar alguns dels protagonistes de la nit, que per cert, aprofito ara...
0: Que un d'ells?
1: Un d'aquests protagonistes que va entrevistar l'Aleix, que jo estava allà escoltant, un d'aquests protagonistes vindrà avui, aquí. No diré quin, de moment...
0: I jo crec que és dels top.
1: Jo diré, dels top no, jo crec que és dels top que podem tenir tota la temporada.
0: És que és molt loco,
1: és molt fort, és molt fort.
0: Jo crec que algú que no estigui posat, no, vull dir, algú que no estigui posat poder no ens escolta, no? Clar, el programa d'esports, però si algú no ha escoltat a parlar d'aquest noi o no sap la història, jo crec que és...
1: Vigila què dius.
0: Només se sap que és un noi. Jo crec que és algú molt fort, ja.
1: És molt fort,
0: és molt fort i fliparà.
1: I bueno, nosaltres sí que estem posats en el món dels esports i no ho sabíem, això.
0: No,
1: i tu
0: no,
1: estàs
0: no.
1: Més posat en el tenis que jo, sí, t'agrada molt ja, més, i tampoc.
0: Una altra pista?
1: Merda! ostres.
0: Ara ja es va desgranant, això.
1: Bueno, potser tot i així, hi ha gent que encara no sap de què estem parlant, perquè no va...
0: Jo crec que no.
1: La gent que va escoltar o va estar als premis, clar, ja ho sap. Però bueno, encara potser hi ha gent que no sap qui és, no ho direm. Però bueno,
0: és el món del tennis i jo estic bastant posat en el món del tennis, la veritat, i és que d'això no havia escoltat a parlar.
1: I és Calderí, que això no és una pista, perquè per això el portem. Però,
0: és que és molt fort.
1: Però sense faltar respecte als convidats que hem tingut fins ara,
0: home, no.
1: Ni als futurs que tindrem, jo crec que aquesta temporada és potser...
0: Sí.
1: No sé si ho hauria de dir això, perquè després sembla que vagi de baixar de tot,
0: que poder aquí...
1: però que potser és el que millor, el millor és molt subjectiu, però el que ha aconseguit alguna cosa més heavy.
0: Sí, això
1: que ja direm el què.
0: Jo considero que sí. Algú que té com tant prestigi.
1: Molt. Que... És que tinc ganes ja de dir-ho, tio.
0: Jo tinc moltes ganes de que vingui.
1: Arriba a les quarts.
0: Sí.
1: Aviam quan arribi, clar, hem d'esperar. Abans de...
0: 15 minutets i el tenim aquí ja, perquè de veritat que porto tota la tarda pensant en entrevistar aquest nano i amb il·lusió, tio. Hem fet aquí un carrusel de preguntes que...
1: Sí, perquè ens ho
0: hem pres una mica preparat, clar,
1: una
0: no,
1: mica en sèrio.
0: Algú d'aquest...
1: Ens agrada molt improvisar.
0: D'aquesta talla.
1: És el que estem fent tot el dia, bàsicament, però ja va bé, de vegades, doncs, tenir algú estructurat una mica.
0: Està clar. I què t'anava a dir? Sí, preguntant-te sobre el tema de la nit de l'esport, El tema del Lluís, què?
1: Hòstia, això clar, és, ho anava a dir al final, deixar-ho pel final precisament per això, perquè va ser super emotiu.
0: Emotiu.
1: Va ser molt emotiu. Li van donar el premi que li tocava.
0: El pòstum, no?
1: El pòstum, i després a l'acabar hi havia una votació popular que de tots els de tots els guanyadors s'escollia un. Uh-huh. I òbviament, com jo crec que va, era d'esperar, doncs, va guanyar el Lluís també. Recordem que va ser un professor nostre. I d'aquests professors, ja ho vaig dir a la retransmissió i ho vam comentar també, però d'aquests professors que no
0: que
1: és
0: marquen,
1: el típic que te n'oblides. Sí, era professor d'educació física i era el típic pues, que enrotllat, que et queia superbé i que després te n'acordaves sempre, que tenia la meva germana gran el va tenir, la teva germana petita segur que també,
0: sí, sí.
1: I és això, és algú generacional.
0: I algú que, bueno, que... Perdona, que...
1: No, va ser molt maco. I van anar a recollir el premi, doncs, la seva dona i la seva germana. I després vam tenir l'oportunitat, l'Aleix va tenir l'oportunitat d'entrevistar-les. Llavors, si...
0: Això m'haig d'escoltar, perquè no ho he escoltat.
1: Doncs mira, tens avui he vist l'article que ha penjat avui Ràdio Caldes, està el fragment justament,
0: perfecte.
1: El primer de tots,
0: d'aquesta
1: doncs, part de l'entrevista,
0: doncs,
1: que em va semblar molt emotiva, de veritat, que no era fàcil, també, després de totes les emocions durant l'acte, anar allà i seure a parlar més, saps? I van seure a parlar, o sigui, un petó des d'aquí, i pues, això, que dedicar aquest moment, aquest espai, a recordar el Lluís.
0: Sí, perquè la veritat que és important, persones que han fet tant per l'esport de Caldes i tant també, o sigui, no allò que hagi no té el que té el convidat que ve ara segurament, bueno, no ho té, però és algú que segurament ha fet que gent com el convidat que ve ara tingui la motivació per acabar,
1: sí, els valors, al final.
0: Acabar arribant a aconseguir alguna cosa important, perquè si al final tu des de petit quan tens els primers contactes amb l'esport i amb aquest món no tens una bona sensació, no et quedes amb una bona imatge, poder no t'hi acabes dedicar, no, poder no acabes fent ni el pas, i gràcies a tenir un professor d'educació física, que al final és dels primers que deus tenir allà al costat, et fa pues, poder tenir aquesta motivació extra.
1: Sí, és això, però passava fora de l'esport, vull dir, la motivació del Lluís era el suport, més que motivació, era fora del pavelló.
0: No, i la bona vibra que donava, jo me'n recordo quan jo estic treballant a l'Escola Pia i quan me'l creuava per allà, sempre un somriure, sempre. I sempre una broma, una gran tonya.
1: Ens fotia puesto quan tocava, quan érem alumnes,
0: sí.
1: O si no, si cal dir això.
0: Si t'havia de fotre una colleja, te la fotia, però bueno, que ja em sembla perfecte això.
1: Però sí, no.
0: I bueno, des d'aquí ja deixem el tema, però...
1: Sí, no, però és que ha sigut bona pregunta, ho anava a dir al final... perquè va ser com el highlight de la nit.
0: Va estar molt
1: bé, perquè va haver moments de riure, conyes dels presentadors, més que dels premiats, que això ara ho comentaré, i va acabar com també amb això, amb aquest punt emotiu.
0: Sí, va tenir de tot.
1: Sí,
0: la nit va tenir de tot.
1: No va ser llarg, anaven molt per feina, això. Que això és, no sé si vull fotre en aquest terreny de criticar, però és potser una millora. I és la meva opinió,
0: com a, bé,
1: no des de Ràdio Caldes, jo era pel·lú des de persona que va assistir-hi. Es volia anar per feina i està bé, perquè eren molts premiats. No sé si
0: eren
1: una vintena o una trentena, de premiats.
0: Ha de ser difícil.
1: I allà hi havia 200 persones, vull dir... Però, sí, és veritat que em va faltar, sí que és molt complicat per això, perquè eren molts, però em va faltar paraules dels premiats. Saps què vull dir?
0: No.
1: Que el que hem comentat, l'atleta, sí que va ser dels primers... I va aprofitar i va dir, hòstia, m'agradaria unes paraules. I el tio va estar parlant, i és com que l'estaven fent fora, de bones maneres, fent conya allà al mig, però els altres premiats no van poder dir res. Els que entregaven el premi sí, i és on es presentava el guanyador, però també tiraven una mica de discurs personal, no sé si m'explico, però em va faltar una mica això, res, per posar alguna crítica a l'acte, això, escoltar algun premiat, algun... No cal un discurs de 2 minuts que ha premiat, però agraïments o, saps?
0: Clar,
1: posar veu a aquestes persones també.
0: Suposo que no és fàcil, perquè també podria un premiat com l'atleta, que és un màquina, però es fot allà a parlar 3 minuts i clar després li menja a l'altre i l'has de tallar, i llavors ja és un lío.
1: Sí, no, sí, entenc que no és fàcil,
0: però sí, no,
1: prefereixo, perdoneu-me, escoltar el premiat un minut més i treure-li un minut al que està entregant-li el premi al premiat, m'entens?
0: Sí,
1: però,
0: bueno,
1: ja et dic, va ser un acte molt, molt bé, molt positiu, on vaig veure el que realment diem, però ho vaig veure amb els meus ulls, que hi ha molta vida esportiva a Caldes.
0: Important, això.
1: Era per fotre-li el broche, Vull dir, no,
0: bueno,
1: no
0: esperem que des d'aquí t'escoltin per la segona edició, bueno, d'aquí dos anys.
1: Ara potser m'he anat a tocar que em diuen, escolta, què collons dius del nostre acte? No, no, però molt bé, vull dir, va un discurs de l'alcalde al principi, prou bé, va estar bé, la veritat va estar molt bé.
0: Bueno, i també és una manera de fer poble i de reconèixer. És que al final, és que aquesta gent, si no el reconeixes tu, la majoria que d'on rebran un premi.
1: I que s'ho mereixen, vull dir, no és pel premi, jo crec que no és pel premi el que vol.
0: Un reconeixement.
1: Exacte. I veure això, no? Que la gent li importa, o sigui, tu pots pensar, a ningú li importa que hagi guanyat tal, venir aquí i veure que hi ha 200 i pico persones al que els interessa l'esport de Caldes, no només del seu fill que hagi guanyat un premi, saps?
0: Això fa poble, això fa poble, tio, i fa unió entre nosaltres. I, bueno, i també el que intentem des d'aquí, doncs, no sé, estaven els arquers, estaven altres esports minoritaris que es coneguin aquests esports, clar, perquè segur que molta gent de la que estava allà d'espectador no sabia que existia aquesta organització.
1: Clar, és que va guanyar premis, ja et dic, les noies de la gimnàstica rítmica, crec que era, els arquers... els d'escacs, que sempre ho diem, que no es reconeix sempre com a esport, però ho és, al final. El futbol amateur d'alcaldes, que hem comentat, que és una iniciativa bona, la penya, vull dir, i em deixo molta gent perquè n'hi havia molta. El club, com a institució, el club natació o tal, vull dir, tenim a part d'institucions gent que fa de tot, tio.
0: Ja,
1: però em vaig quedar sense pica-pica, tio. Em vaig quedar sense, clar, t'ho vaig dir. La meva intenció era ja, perquè nosaltres, mencionar-ho això també, vam jugar amb la Moreneta, amb el nostre equip.
0: Sí, vam jugar...
1: I tenia el partit just després i hi havia un pica-pica i dic, bueno, doncs em foto el pica-pica i així ja directe al partit. Però clar, vam estar aquí amb les entrevistes liats fins les 10 potser i clar, hi havien plegat els del càtering. No és que s'hagués acabat el menjar, no quedava ningú, no quedava ni les taules del càtering.
0: Què dius, tio? Però, bueno, sí, però menjar sí que quedava. Se van endur,
1: no? No, suposo que es va acabar. Però jo quan vam acabar, que és just quan vaig parlar amb el convidat d'avui per dir-li si li anava bé i tal, i em va dir que sí, i allà ja no quedaven taules ni res. Sí, ja estaven recollint les cadires i tot. Faltàvem nosaltres. O sigui, les noies que estaven recollint les cadires estaven esperant que nosaltres fotéssim al camp per recollir les nostres cadires. Però bueno, no és important, però bueno, volia deixar el dardo.
0: Bueno, ja et va anar bé, que tu a vegades quan menges abans dels partits...
1: Jo,
0: ja sabem el que pot passar.
1: Tinc aquesta tradició de jo no menjo, jo faig dejú fins que acabi el partit.
0: Posetes de Leo Messi, que ojalà fossin amb la gama i no, i no per un altre lloc.
1: Es explica què vam fer, no?, amb el partit.
0: Bueno, masterclass de la Moreneta, 5-0... i Pegasa
1: final?
0: Sí. 5 i Pegasa, aquest divendres tenim un altre partit més complicat i juguem contra la Pelleria, que són els que eren el Ripollet l'any passat.
1: Però són d'aquí o no?
0: Sí, doncs hi juga el Jordi, però han fet nous fitxatges, juga el Pol Riu, el Roger Ferrer.
1: O sigui, tenim gent de Caldes jugant, perquè recordem que aquest torneig que juguem es juga a Caldes, però hi ha equips de tot,
0: sí,
1: de tot arreu.
0: Però són com els del Ripollet l'any passat, que els que van guanyar.
1: T'entes?
0: Doncs han canviat el nom i han fitxat a nous jugadors.
1: Bueno,
0: doncs bueno, s'intentarà.
1: Sí, no vull dir... Ja vam veure l'any passat que l'any passat érem capaços de guanyar tothom, jo crec.
0: En el aquest any, quasi que jo crec que tenim millor equip.
1: Pot ser, sí. Ara falta, i parlo molt personalment, pillar rodatge. Jo saps que els primers partits l'any passat van ser desastrosos. Aquest any pinta similar la cosa. Però bueno, quan pillem el bon moment estem bé tots tal, i ja vam veure a final de temporada l'any passat que li podíem fotre canya, tio.
0: Sí. Jo, abans que vingui el convidat, li volia dir al Jordi que què? Com estàs avui? Estàs content? Ahir, derbi, asturià.
1: Hòstia, és veritat.
0: Van guanyar 2-0. Jo ja estava pensant amb el Jordi, dic, aquest estarà content, el tio.
1: Va haver una expulsió?
0: Sí, a un de l'Sporting. Sí. 2-0, partit bastant fàcil. Es va lesionar el que va marcar el Chris Ramos, no? Ho va fer bé, vaya plantillazo va fotre per pillar la bola. És bo aquest tio m'agrada.
1: Jo tenia ganes de veure, ja ho vaig comentar, l'Estanis Pedrola, però està lesionat, tio. Vaig veure que no estava ni convocat.
0: Va fotre un xicharro un dia, sí, contra el Dense, crec.
1: Va entrar a la segona part.
0: Contra el Sabadell.
1: El 3-1, el 3-1 contra el Sabadell. Va entrar a la segona part, o la mitja part, més o menys, va marcar.
0: I es va lesionar.
1: El partit, en teoria, no. Però no va anar convocat. Es va lesionar el partit o no sé, però, o els entrenos, però no va anar ni convocat a l'últim partit.
0: Hòstia, tia.
1: I és el que em feia més il·lusió, perquè és l'únic que conec una mica, i em feia il·lusió. Però bueno, va, 3 partits, un gol, ara està lesionat, a mitjans d'octubre, diuen. Bueno. Però bueno, està content el Jordi, per tant estem contents nosaltres.
0: Home.
1: I perquè jo tiro més per l'Oviedo que per l'Sporting, haig de dir, personalment.
0: Sí, a mi em cau bé l'Oviedo, em cau bé.
1: Sí.
0: I res, bueno, ja tindrem temps després de l'entrevista, després que vindrà també el Salem el nostre especialista
1: en bàsquet,
0: en basquetbol,
1: que va venir, no sé si ho recordeu o si veu tenir el plaer d'escoltar el nostre primer programa, doncs és, va venir ja el primer programa i ens va presentar una mica qui era.
0: I avui vindrà perquè hi ha hagut també partits de bàsquet, tant masculí com femení, i llavors ens vindrà a fer una miqueta l'actualitat d'aquest estimat esport. I
1: recordem als espectadors que els caps de setmana tenim, això és l'esport que vull, però tenim el partit que vull el cap de setmana, i parlant del bàsquet, per això t'ho dic, aquest cap de setmana, el cap de setmana passat va tocar futbol, aquest ha tocat bàsquet, i van anar els nostres companys, l'Albert i l'Òscar, a fer una retransmissió al partit, narrant el partit i tot, i després fent una entrevista a l'entrenador. O sigui, tenim declaracions...
0: Que la recuperarem
1: la recuperarem quan parlem del partit i tal. O sigui, és un programa complet,
0: sí.
1: Tot i que aquest cap de setmana, a Caldes com a tal, no ha passat res. Perquè la majoria, menys aquest partit, i algun altre amistós, fora. El de la penya, tot fora.
0: Ja, tio, quina ràbia.
1: Tot fora.
0: Podria caure una mica... Saps?
1: Equilibrat.
0: Sí, equilibrat.
1: Jo estava mirant, va, tio, aquest dissabte el tinc lliure, què fem? No sé què. I la penya jugava, però un amistós. Però a l'hoquei, els dos equips fora. El futsal van jugar a casa el femení, però amistós. El partit de Lliga, tot fora, tot fora. I, spoiler una mica, ja ho comentarem després en detall, ha anat molt malament.
0: Ha anat desastrosament.
1: Ha anat molt malament en quant a resultats. Després veurem sensacions, ja et dic, del bàsquet tenim les sensacions de l'entrenador.
0: De la penya tenim sensacions nostres.
1: Sí, perquè vam anar a veure el partit.
0: I, no, d'alcaldes, del CN Caldes de futsal... ens van dir alguna cosa,
1: sí.
0: Ens van fer algun comentari com va anar el partit,
1: però res, bueno, ens va dir que havia perdut i tal,
0: però bueno, però sí, va estar més apretat també.
1: Cap de setmana negatiu en quant als resultats, molt negatiu com a Caldes en general, però bueno, s'ha de dir que com acabo de dir, es va jugar molt a fora, sí, llavors bueno,
0: clar, també és una mica previsible.
1: Si s'ha de perdre, com a mínim que sigui fora, no? Que fa menys mal, entre cometes, però bueno, després sí, després tindrem l'oportunitat de repassar. És això, hi ha hagut amistosos que una altra vegada ens ha costat trobar algun resultat, perquè com que són amistosos no estan al lloc ni ho pengen. He entrat fins i tot perquè he fet treball periodístic, he entrat a les pàgines d'Instagram dels equips rivals, vale.
0: Saps que jo vaig entrar a la del bàsquet també al Sant Celoni, el que passa que encara no l'havien penjat i el deuen haver penjat avui o ahir a nit o algo.
1: Els de Sant Celoni que ens van contestar a Radio Caldes dient que havien estat escoltant la retransmissió els nostres companys de l'Òscar i l'Albert.
0: Això mola,
1: l'equip contrari. O sigui, dient que per Instagram que gent de Sant Celoni havia escoltat la retransmissió del partit que vull.
0: I ojo amb això, perquè jo no veig gens mala com fer-ho saber a l'altre equip, saps?
1: Escolta, sí, però ja es fa, per això saps? O sigui, es va etiquetar a la pàgina del Sant Celoni.
0: Yeah.
1: Sí.
0: Etiquetant-ho, però poder fer-ho com un missatge una mica més, saps?
1: Sí, bueno, però sí, potser
0: perquè,
1: sí,
0: jo que
1: va funcionar.
0: Vull dir, sí, en aquest cas sí, però vull dir, en molts casos poder passar desapercebut, saps? I no sé, tu ets aficionat del Figueres, que deu haver-hi gent, o del Palamós, que és un equip que vam anar al camp i vam veure que hi havia gent que li importava l'equip, que si no poden venir i veuen que el fan per la ràdio, diuen, els escolto.
1: I potser la seva ràdio no ho fan. A Figueres potser sí, no? Perquè a Sant Celoni, si ho van escoltar gent de Sant Celoni o del club, és perquè allà no ho fan.
0: I les famílies, això els hi fa gràcia.
1: Clar, però això vol dir que a la ràdio del seu poble no ho fan, aquestes cobertures. Llavors, exacte, o sigui...
0: A les famílies els hi farà gràcia i després recuperar el partit a...
1: Aviam, si hi ha molta rivalitat i perden, clar, els nostres transmissors
0: clar, no, vull dir, hi ha parcialitat aquí,
1: clar,
0: a saco.
1: I potser va haver-hi aquest bon rotllo perquè
0: van guanyar,
1: ens volíem guanyar, però bueno, que sí, que és una oportunitat i venga, que no només ens quedem a Caldes, tio.
0: O sigui, vale,
1: que la feina que van fer l'Òscar i l'Albert, pues,
0: comencem a expandir fronteres.
1: Crec que és Vallès encara, no? Però bueno, aviam si acabem aquí arribant a Figueres, com has dit tu, o...
0: Ostres, això ja seria massa.
1: Seria molt, molt top, la veritat. Però bueno, també es va perdre de poc, però es va perdre en aquest cas. Va ser potser de totes les derrotes la més positiva, també perquè és l'única que tenim la versió de l'entrenador.
0: I ara escoltarem un trosset de retransmissió. El Jordi ens ha dit que,
1: doncs perfecte,
0: que la té aquí ja preparada.
2: 92-94 i acabarà així el partit. Veurem el segon. Si tirarà a fallar, segurament. Falla, rebot pel Sant Celoni, final del partit, 92-94. Un partidàs avui,
3: Una bona estrena.
0: Ostres, doncs, 92-94, tenim aquí un petit spoiler del resultat, i amb última ocasió pel Caldes. Ostres, això... podria haver canviat molt, eh?
1: 92-94, jo no estic molt familiaritzat amb
0: en partit de NBA.
1: Hòstia, molta puntuació, no?
0: Sí, sí, heavy.
1: No sé. Crec que ho va comentar l'Òscar, em sona que en aquest tram era més llarg i la retransmissió ho va comentar, que en aquestes divisions no acostuma a haver-hi tants punts. I jo vaig flipar.
0: Jo també tenia entès això, eh?
1: Clar, tenim, per exemple, l'altre partit, el femení, i els punts són la meitat. I no és perquè sigui femení, perquè jo he vist partits del masculí amb 50-60 punts també, vull dir, no, jo vaig flipar amb 92-94 partit, sí, de playoffs, sí, sí. Golden State Cleveland, primera ronda,
0: vull ja, dir,
1: i és això, és el tema d'avui, per això, perquè tenim les declaracions de l'entrenador i a veure què ens diu després, perquè és interessant.
0: Sí, al final sempre el partit que retransmeti durant el cap de setmana per l'esport en directe, ara no em surt el nom.
1: El partit que vull.
0: El partit que vull, collons.
1: És molt fàcil, eh? És com l'esport que vull, sí, però amb el partit de tio.
0: Ja, perdona.
1: Idea nostra sobre el nom.
0: Ja.
1: Idea nostra, cal dir-ho, eh? S'ha de tirar una mica.
0: El partit que vull, doncs el següent dilluns parlarem més profundament d'aquest partit, perquè al final és d'on tenim declaracions, d'on sabem més com ha anat i el partit que hem cobert al final.
1: Ja, la penya el vam cobrir, però al final no deixa de ser un amistós.
0: Sí.
1: Molt bon ambient, també, t'haig de dir.
0: Sí, no, sempre hi ha, la penya, la veritat.
1: Però jo crec que no havia anat a cap amistós. Hi havia anat a partits de Lliga, però, hòstia, per ser un amistós, molt bon ambient. Gent del Parets, te'n recordes que teníem davant?
0: Veritat, uau.
1: A veure, gent del Parets...
0: Hi havia una noia que...
1: Quan ens estan escoltant, ho podem dir.
0: Que era molt hooligan, massa.
1: Molt hooligan, per ser un amistós, molta mala llet, eh?
0: No pots.
1: Molta mala llet per ser un amistós, tio.
0: Gent que em sembla que no s'hi ha anat a molts partits de futbol, eh?
1: Potser sí, són així,
0: o, i, sí, doncs, bueno, que són... Ja, però vull dir, que vagis així pels partits de futbol i no et diguin mai res, no,
1: però és que potser sí, però s'ha d'admetre que el futbol ens agrada molt, però el món del futbol és així, eh? Vull dir, jo anàvem a jugar nosaltres de petits. Ostres. I escoltaves barbaritats de la grada,
0: ja,
1: i érem crius, eh?
0: Petit, ja, ja.
1: I fins i tot el mateix torneig del Rosario Sánchez, on tots érem de Caldes, escoltaves barbaritats i érem nens,
0: ja,
1: jugant,
0: ja,
1: eh?
0: Ja,
1: el futbol és així,
0: és heavy.
1: El futbol aquí és així,
0: ja, bueno, hi ha gent que no sap estar ni el futbol ni...
1: I vas de visitant, vas a Caldes de Mui, jugar contra el Caldes, contra penya, un amistós, i comences a dir coses una mica, no?, amb una mà.
0: Ja, no sé, jo estava flipant una mica, però bueno.
1: Ja em semblarien raros en un partit de Lliga.
0: Sí.
1: És que però, perquè estàs de visitant.
0: Encara podria entendre més l'atenció.
1: Sí, sí, sí, però estàs de visitant, vull dir, una mica de respecte, més que res per vigilar tu, saps? No...
0: Bueno, és que fins i tot un del seu equip, un altre aficionat del seu equip, o familiar o el que sigui, li va cridar atenció en plan... Tu. Rebaixa una mica que no toca.
1: És que estan rodejats de calderins. Sort que som gent molt bona, els calderins.
0: Sí, no, nosaltres l'únic que fem bullir és l'olla.
1: Que ben dit, tio. Hòstia, quan t'haig d'aplaudir,
0: és l'únic que fem bullir. Nosaltres bullim olles.
1: Sí, sí, sí. No, no, molt bona, de veritat.
0: És que és veritat.
1: L'has fotut molt bé. Sé. I això, rebassarem els resultats i crec que ja el tenim per aquí abans de continuar amb tot. Donem pas a la secció de Caldes i per tant, doncs, amb l'entrevista.

0: ja el tenim aquí, el convidat d'avui. Abans de donar-li la paraula, direm qui és ja, perquè hem estat plantejant el terreny,
1: hem fet molt hype.
0: Vindrà, se'ns ha escapat ja que era del món del tenis, no sé què, que vas estar el divendres. Pues parlant dels premiats el divendres, a la nit dels esports, tenim un d'ells. Tenim Valentín González Galiño, campió de l'US Open Junior. Ho repeteixo, US Open,
1: No estic parlant de... US Open.
0: US però. Open, no és la patxanga d'aquí de Caldes, US Open Junior, dobles. Primer de tot, gràcies per venir, enhorabona per guanyar.
2: Gràcies.
0: I com estàs, tio?
2: Bueno, molt content, òbviament. És un torneig molt important per mi i estic molt content de poder guanyar el torneig.
0: Molt fort, molt fort. Ja han passat dues setmanes, no?, més o menys?
2: Sí.
0: Ho has assimilat o encara no? O com ho
2: bueno, a vegades ara, quan em recordo que he guanyat, és com... Buah, és increïble, saps? Perquè... No ho penses. Quan entrenes, dines, entrenes un altre cop, al final estàs pensant en l'entreno, però va bé també a vegades recordar que has guanyat algú gran.
0: Perquè ho fas, no? Exacte.
2: Sí.
1: Dius que no ho penses, però al final per aconseguir-ho ho has de visionar. I jo crec que al final en algun moment has hagut de pensar que eres capaç de fer això, perquè és una lluita impressionant.
2: No, sí, òbviament... ho penses que ho pots fer perquè és pel que lluites tots els dies de la teva vida i ja arriba un punt que et creus que pots guanyar qualsevol moment, a qualsevol partit, perquè si entres a la pista amb algú, jo crec que tens probabilitats de guanyar. Així que sí.
1: Sí, està clar.
0: Probabilitats segur, però quan estàveu anant a Nova York era, no?
1: Sí, a Nova York.
0: Quan estàveu anant allà, us veu com a favorits o com ho veieu? En plan, com veu el panorama?
2: Bueno, favorits no érem, perquè no anàvem de cap de sèrie, així que favorits realment...
1: Quin número éreu?
2: Bueno, el meu company jugava a la quali, així que no, quasi que no entràvem.
1: Hòstia.
2: Sí, perquè jo jugava a quadra final, però ell no. Aleshores no sabia si realment entraríem o no. Però bueno, vam acabar entrant i dia a dia, mica en mica, vam agafar confiança. Perquè el primer partit jo crec que no ens va sortir ben bé, però era difícil les condicions amb dos americans i després a mitjà que passaven els dies pues ens vam sentir millor i vam acabar jugant jo crec que el nostre millor nivell.
1: Jo volia preguntar-te per l'Aaron Gavet, que és el teu company, l'altre guanyador del US Open. Jo volia preguntar-te perquè he estat mirant una mica el teu background en quant a Grand Slams i has anat canviant de parella.
2: Sí.
1: A què es deu això i per què en aquest has acabat jugant amb ell i bueno, que us heu vist molt bé,
2: sí,
1: vist la victòria, si seguiràs jugant amb ell.
2: Bueno, l'Aaron és un amic de fa molt temps. Ell vivia aquí a Barcelona ja fa un any i llarg i no, sí, anava a jugar a Austràlia. Havia de jugar amb l'Aaron, però em vaig lesionar i bueno, vaig jugar lesionat perquè ja estava a Austràlia, li vaig dir... Bueno, que es busqui un altre company perquè millor per ell jugar amb algú bo i tenir possibilitats de tirar endavant. Després a Roland, ell és francès i havia de jugar amb un francès. Aleshores no vam poder jugar l'un amb l'altre i a Wimbledon pues, ell va perdre la quali i teníem poques possibilitats d'entrar.
1: O sigui... Perdona, ara et deixo fer alguna pregunteta, que estic aquí. Jugueu la quali individualment,
2: sí.
1: Llavors si classifiqueu la quali, llavors podeu jugar el quadre de dobles.
2: Exacte.
1: Vale.
2: Però ell no va classificar al US Open, però igualment jo em porto molt bé amb ell, i era l'últim Grand Slam i volia acabar fent algo xulo amb un amic, saps? Aleshores, si me la vaig jugar, no entrar... I vaig jugar amb ell i va sortir bé.
0: Que guai, tio. Aquestes són les històries que volen un tio que t'han posat així per nivell, no sé què.
1: Ja, jo
0: abans de,
1: col·lega,
0: abans de parlar del partit, que he vist que va ser un partit bastant muntanya russa, no?
2: Sí.
0: Volia parlar una mica del teu background, no? De la teva trajectòria, que vas estar entrevistat el divendres i ja vas comentar, no?, que els teus pares sempre han estat en el món del tennis.
2: Sí.
0: Per tant, no t'estalvio la pregunta d'on et ve això, perquè està claríssim, però explica'ns una mica, amb els detalls que vulguis, la teva trajectòria. Tu ets de Caldes, no? Per això estem aquí avui. I explica'ns una mica com has arribat fins a Nova York.
2: Doncs mira, jo quan era petit anava a l'escola Pia.
0: Com nosaltres, això
2: sí,
0: cal dir-ho.
2: Sí. I res, venia aquí a Palau, jugava com un nen normal, bueno, més dedicadament, però... extraescolarment, quan ets tan petit, no t'ho penses realment, jugues per inèrcia perquè la meva germana jugava i els meus pares anaven a jugar a tennis, aleshores jo anava també. Però bueno, vaig veure, tot va començar amb la meva germana, que tenia ja com uns 8 anys, que la meva germana està estudiant als Estats Units, a una universitat de divisió 1 per tennis, així que sí, també hi juga molt bé. Ja jugava, però jo tinc un any i mig menys que ella, però la veia jugant i jo volia jugar, perquè la germana jugava i a mi no em deixaven. Aleshores, el meu primer torneig el vaig jugar crec amb 6 anys.
0: Ostres.
2: Sí, i bueno, vaig anar jugant, vaig guanyar bastants partits, perquè a sub-12 ja era número 1 d'Espanya. Aleshores, sí, vaig anar d'Espanya a sub-12, vaig perdre la final, però bueno, ja començava a agafar una mica de partits. I res, a sub-14 també més de lo mateix, vaig acabar crec 5 d'Europa a sub-14, i vaig seguir pues, jugant la trajectòria dels juniors, pujant rànquing i vaig acabar podent entrar al US Open i bueno, fent-ho bé.
0: Sí, tota la família, això m'ha sorprès molt. Ja, no, tota la família. M'ha semblat llegir, corregeix-me si m'equivoco, òbviament, la teva mare va participar també en els 4 Grand Slams.
2: Sí.
0: I el teu pare és entrenador teu.
2: Sí.
0: O exacte, són els dos? O...
2: El meu pare va entrenar la meva mare.
0: Ostres.
2: Abans, sí,
0: ostres,
2: després.
1: Que bo.
2: Sí.
0: I després a tu, no?
2: Sí, òbviament. Sí, a la meva germana també, així que...
1: I com és la relació amb el teu pare?
2: Bé, jo em porto molt bé amb el meu pare. És tota una vida viatjant, compartint. A vegades es pot fer una mica difícil, òbviament, perquè estar en una pista pare-fill hi ha més confiança i et dius més les coses. Bueno, però també està bé que sigui el pare que em diu la veritat, que no tiro una mentida perquè em quedi content. O...
1: Que de vendre la moto, no?
2: Sí.
0: Clar. Ja. I al final els moments dolents deuen ser més intensos per la confiança,
2: sí.
0: Però ostres, els bons han de ser com aquesta vegada de segur l'hòstia, segurament.
2: Sí.
1: Bueno, de fet, hi ha molts exemples de jugadors professionals que tenen el seu pare com a entrenador, oi?
2: Sí. L'Esbref també està...
1: Sí, se'n ve el cap al Shelton.
2: Sí.
1: Hodar.
2: Sí, Hodar, Esbref, sí. Ja.
1: Sí.
0: Jo aquí em perdo una mica més amb aquests noms, amb alguns els conec, però... I d'aquests, de tots aquests, quin diries que és el teu referent, per dir-ho així? La típica pregunta, però...
1: Sí.
2: D'actual?
0: All time, no?
2: Bueno, sí. Jo diria, òbviament, un referent del tenis espanyol seria Rafa Nadal.
0: Sí,
2: no? Per mi és un jugador que tant dins com fora de la pista és un 10. O sigui, és immillorable i tot el que fa es pot aprendre i... intentar millorar el teu basant-se en el seu.
1: Sí, em vaig veure el documental i
2: és molt bèstia.
0: Resposta flipant. Fàcil d'endevinar, sí. La veritat, però bueno.
1: I jo també et volia preguntar en aquest subtema del teu referent, Marcel Granollers,
2: sí.
1: Què opines d'ell? El veus com algú en qui mirar-te? Perquè Marcel Granollers és dels guanyadors més grans de dobles dels últims temps, per no dir-te de la història d'Espanya, pràcticament,
2: sí.
1: No?
2: Sí.
1: I bueno, m'agradaria tu que ara has guanyat un júnior de dobles,
2: sí.
1: Què opines d'ell?
2: Bueno, Marcel també va ser un jugador molt bo d'individuals, no sé,
1: poder top 30
2: sí, per allà i va ser molt bo i després va seguir la seva carrera de dobles que ha acabat fent un increïbles tornejos amb el Ceballos. Que és un altre, sí, argentí i molt bo jugador d'individual també. I el vaig veure ara, es va lesionar a US Open i no va poder seguir jugant, però la veritat és un jugador que té molt de mèrit, perquè anar d'individuals, fer la teva carrera sencera i després anar-te'n i jugar dobles i encara guanyar grans slams és un referent gran també del tenis espanyol.
0: Has tingut mai l'oportunitat de parlar o algun d'aquests tenistes top del país? O...
2: Parlar, realment no. Perquè, bueno, jo crec que cadascú, el tennis és un esport molt individual.
0: Sí, no.
2: I cadascú va més a la seva, no? Però, bueno, et fixes en moltes coses que tenistes grans fa i tu ho apliques.
0: Guai, guai.
2: Sí, sí.
0: Jo ara volia parlar del partit perquè vaig veure que va ser un partit, com he dit, una muntanya russa, no? O sigui, ja, guanyeu el primer set per tiebreak,
2: sí.
0: Perdeu el segon 6-2,
2: sí, sí,
0: i després
2: sí.
0: Guanyeu el super tiebreak. Sí, sí. En aquest moment, 11-9.
2: 11-9, sí.
1: Ja,
2: sí.
0: En aquests moments, què penses? Què et passa pel cap, tio? Perquè no m'ho imagino. Tio.
2: Doncs mira, el 7-6 no se'ns passava, ens estàvem, bueno, acceptàvem perdre el set perquè anàvem 4-2 baix, break baix, vam jugar una mica més agressius, al final vam fer el break i 2-3 tiros bons i és un tie break a 7, va sortir per nosaltres però va ser molt ajustat, crec que va ser 7-4, sí. Després del segon set comencem bé, 1-0 a dalt, bola de break per 2-0.
1: Hòstia.
2: I perdem aquest punt, una mica ajustat. Després el meu company va perdre el seu servei i ja anàvem break baix i ens va costar enganxar-nos al partit un altre cop. Així que res, ens vam fer reset perquè, bueno, ja que entrem en super tiebreak d'una final més concentrat, no podíem deixar-nos perdre. Vam començar molt bé el super tiebreak, vam començar 7-2, crec, a dalt.
0: Ostres.
2: Sí, sí, molt enxufats, molt bé. Després, bueno, és una final, hi ha nervis, juga tot, juga la grada en contra, es van vindre, no es van donar per vençut, es van vindre una mica a dalt, 7-2, crec que va sacar el meu company el 7-3, va perdre els dos saques. Sí, però no, la veritat no va ser culpa, o sigui, a vegades és culpa d'un, però no crec realment que va ser culpa seva, perquè els altres... Pues es van enxufar una mica més, van tindre el factor de, bueno, si perdem almenys juguem, saps? I van jugar més agressius, li van entrar els tiros. Després ens van posar 9-7 a dalt per tancar-ho 10-7. Ens vam anar al 9-9 i és un moment que mai oblidaré perquè anàvem 9-7, 9-8 al saque, 9-7 al saque, perdó, 9-8, ens guanyen el punt. I totes les persones que estan mirant i tot es posen a aplaudir.
0: Allà et cagues una mica, no?
2: Sí, es posen a cridar USA, USA. Ostres, quan et trobes amb tanta i el teu company el mires i no et mira perquè
1: està
2: cagat, i afrontes el moment el millor possible. El meu company al final del partit em va dir: escolta, no sé com hem guanyat perquè jo no podia més des de l'Envis, o sigui,
0: sí.
2: No sé què vaig fer, i després ella, el 9-9 va fer un resto impressionant i vam tancar el meu saque.
1: Això, per pebrots, t'ha de curtir a la teva carrera. O sigui,
2: sí, sí.
1: Amb 17 anys que tens ara,
2: sí.
1: O sigui, tenir un
0: recordem partit... això, clar, 17 anys.
1: Clar, és important, eh? Tenir un partit així, jo crec que això tota la vida te'n recordaràs i tota
2: sí,
1: la
2: sí.
1: vida et servirà per la teva carrera de tenista, que esperem que sigui molt bona,
2: sí.
1: I molt llarga.
2: Sí, sí.
0: Jo volia preguntar, en aquests moments d'atenció que deies, on us mireu, tal, per com ho has dit, sembla que dels dos el que potser manté més la calma eres tu en aquell moment? O...
2: Jo crec que en aquell moment sí.
0: Sí?
2: Perquè quan arribes a una final i has lluitat pràcticament tots els dies i has donat tot el que tenies, realment més no pots fer. O sigui, no. El partit pot caure per ells, pot caure per tu, però i si haguéssim perdut els dos punts, que hauria d'estar plorant de dos punts, per mi jo estaria content igualment, perquè era una final, era per gaudir-la, i vam estar allà, vam competir fins al final i realment no em passava, perquè jo estava orgullós del que havíem fet a la setmana.
0: Ja, pues, fer tot aquest esforç mental en aquell moment em sembla ja, donar...
1: Amb 17 anys.
0: Amb 17 anys, potser primera final així forta, no, del Grand Slam.
2: Sí.
0: Hòstia, se'ls ha de tenir ben posats,
1: és molt fort. És molt fort, però bueno, al final és que és això. Vull dir, al final que si perds, pues ja serà un altre.
0: Sí,
1: un
0: sí,
1: altre
0: sí, però això és fàcil pensar-ho al cap d'un temps, però en el moment del partit,
1: clar, no,
0: mantenir
1: no.
0: La calma per això
1: no.
0: És molt fort.
1: Vull dir, que jo ho dic ara, però... Se't posen aquí, saps? Jo volia preguntar-te una mica per la teva carrera individual.
2: Mm-hmm.
1: Com la veus? Com t'has vist en els Grand Slams? També has jugat individualment. Ara faràs el... Bueno, això ja parlem després.
2: Sí.
1: Però com veus la teva carrera individual fins al moment?
2: Bueno, aquest any he començat bé, vaig començar a Austràlia jugant bons partits al torneig preparatori, vaig guanyar top 10, que es diu, de juniors de la meva edat, en individuals, o sigui, estava bé, i després als quarts vaig tindre una lesió al quàdriceps i no vaig poder jugar al 100% l'Australian Open, o sigui, vaig jugar amb un desgarro al quàdriceps de la cama dreta
1: i
2: vaig jugar el partit perquè ja estava allà i quasi guanyo el segon set, va ser 7-6, o sigui, vaig lluitar amb el que tenia, però realment no es podia fer res. Després a Roland no puc dir res perquè el meu rival és un noi que la veritat està jugant increïble. Ja ha guanyat partits al Roland Garros d'adults. O sigui,
1: com es diu?
2: Daniel Jad. Ha guanyat a l'Evans, va guanyar l'Evans. Daniel Jad.

0: que entrena herba a Austràlia, juga a tornejos herba, o sigui, i va fer final. I sí, bueno, va ser complicat, no em vaig trobar, però sí, és això, primera vegada a herba de la meva vida, a sobre no, realment no et deixen entrenar molt allà, o sigui, et deixen entrenar el dia abans, així que bueno, entrenes un dia abans, vas allà una mica perdut i jugues com pots.
1: I aquí tampoc
0: hi ha molt. L'altre noi entrena, clar, com és el fill del Hewitt, pues entrenava tots els dies amb els professionals allà, amb els amb tots els grans, saps?
2: Una mica pay to win, això, eh?
0: Sí.
2: Una
0: mica. Però...
1: I és que sobre aquí a Espanya poca herba allà. Clar,
0: no? No, no hi ha.
1: Mallorca?
0: Sí, Mallorca, clar. Però no. Com no pots anar allà a entrenar i...
2: Clar, això és el que és de
0: molta. I sí, a lo millor a terra es podria fer una altra cosa, però...
1: La terra batuda és molt a Espanya, no?
0: Sí, sí. Però bueno, es va fer el que es podia. Després, i ara US Open... Pues bueno, vaig guanyar un partit que contra el millor colombià, que juga bé, està crec que 30 del món, o sigui, jugava bé, vaig guanyar el tercer, i després a la segona ronda vaig jugar amb un americà que també està jugant molt bé, va passar ronda també al US Open d'adults, i bueno, no em vaig poder trobar, vaig jugar molt, és molt ràpida la pista,
1: yeah.
0: I és el mateix, només pots anar el dia d'abans, i ell que és americà i és la zona d'entrenament seva, pues entrenen tots els dies allà.
1: És que això, saps? Es nota molt.
0: Sí, però no em puc queixar, el noi jugava molt bé, no li trec mèrit, òbviament, perquè bueno, va guanyar Wimbledon, el que em va tocar segona.
1: Ostres.
0: O sigui, sí, era un bon jugador, i bueno, també vaig fer, no de gran slam, però vaig jugar un 500, que es diu, que és el torneig abans del Grand Slam, que dona...
1: Però,
0: de juniors.
1: De juniors.
0: Que dona 500 punts al campió, que és que el Grand Slam dona 1.000, després ve el 500, després ve el 300, i em va anar molt bé. Va ser en el Cairo, i hi ha, no sé si hi ha 6 a l'any de 500, i vaig fer la final. Va estar bé, va ser un bon torneig també, i també després del Cairo vaig fer quarts de final d'un 15.000, d'individuals, o sigui, també ara començaré a jugar més individuals professionals i
2: això et volíem preguntar,
0: això.
2: Sí.
0: Sí.
1: Això ens interessa.
2: Quin és com el teu plan, ara que has guanyat això, US Open Junior, dobles, tal, què faràs ara?
0: Ara, pues mira, el cap de setmana que ve me'n vaig a Pontevedra a jugar un 15.000, que són tornejos ja de professionals. Hi haurà 3 o 4 per aquí a Espanya, així que els jugaré. Després d'això no sé si aniré a Heraklion, que és Grècia, o no, estic mirant encara què fer, perquè després de o Monastir, perquè després de Pontevedra hi ha dues setmanes que, o tres, que no hi ha res a Espanya pràcticament, i res, jugaré allà. Després hi ha València, València crec, i a Canàries un 15.000 també, però... així que jugaré per aquí. I després veure, perquè ja, sí.
1: Això tot ja sènior?
0: Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Clar, tot sènior.
2: Ara ja el júnior?
0: No, ja, sí, sí, ja ara ja he de fer el pas a professional.
1: 15.000 parles de futures?
0: Sí.
1: Vale.
0: Bueno, que ara són 20 i 30.000, però sí.
1: Vale. Guai.
0: Sí,
1: i,
0: sí.
1: I, bueno, amb moltes ganes, suposo, no?, d'afrontar aquesta nova etapa.
0: No, home, sí, jo ara realment em trobo jugant millor que nunca, com diu un amic, increïble, content, i res, amb ganes de donar-ho tot i lluitar fins a l'últim punt als tornejos i donar el 100%, i el de més ja
1: si he de
0: venir, vindrà, i si no, ho buscarem.
2: I nosaltres estarem atents, la veritat.
1: Sí, la veritat,
2: perquè és algo que, o sigui, no sé com ho has vist tu, però per lo fort que és, ha tingut poc ressò aquí, a Caldes, com a mínim. No sé com ho vas viure tu quan vas tornar i tal, gent de Caldes, no sé, ja que vas dir que vas estudiar aquí, excompanys, coneguts, si estaven enterats o no, o si has rebut suport o no, sincerament, vull dir.
1: Felicitacions.
0: No, jo de... bueno, realment no mai m'he fixat. És una cosa que... Al final, quan ets tu el que et passa, quan t'escriu tanta gent per felicitar i per tot, no et fixes en qui no ho ha fet.
2: No, ja, vull dir que hi ha hagut gent, ho em refereixo.
0: Jo no estic segur perquè he rebut molts, realment molts missatges i,
2: que bé,
0: i moltes coses. Sí, i, però sí, crec que no hi ha... Al principi, almenys, m'han contactat d'altres parts més. Però sí, estic igualment agraït per tot.
1: Que guai.
2: Clar. Sí, clar, és això, és Calderia, anat a la nostra escola. De fet, la Meritxell, que la coneixes,
0: sí,
2: va preguntes, i va ser la nostra primera convidada justament aquí.
0: Sí.
2: I hem tingut, llàstima que alguns han sigut millors en l'esport que nosaltres, com es veu. Però bueno, això, que és un xaval de la nostra escola, com nosaltres. I ara no sé, tenia aquesta pregunta també, perquè ara deus voltar molt, llavors i ara aniràs a Pontevedra, no sé què, ara,
0: sí. Bueno,
2: fa res estaves als Estats Units.
0: Sí.
2: Quin vincle tens ara amb Caldes? Vius a Caldes?
0: Sí, visc a Torrenegrell.
2: Sí? Mm-hmm.
0: Sí, aquí a dalt, i quan tinc els caps de setmana, tot, quan puc, vinc a fer una volta amb amics. I sí, o sigui, quan venim molt a Caldes i... Bueno, a mi m'encanta Caldes.
2: I la teva família, no?
0: Vull sí, dir, òbviament. Sí, sí, avi, quan em compto a mi, els meus avis, els meus pares també.
2: Vull dir, perquè això, crec que t'ho vaig explicar, vam tenir l'oportunitat de conèixer el teu avi.
0: Bueno, sí.
2: Tot l'acte, perquè tu no havies arribat.
0: Sí, no, clar, estava, sí, jo estava jugant la final a Sabadell, no,
2: clar, clar, clar.
0: No
2: i podia arribar. A mi m'havien avisat que potser no estaves per recollir el premi tu, però a la que et va entregar el premi no. I va dir Valentín i ningú sortia. I
0: clar.
2: De cop va sortir el seu avi de darrere,
0: sí.
2: I va anar a recollir el premi, saps? Com
1: que grande.
2: Luego és que no estava ni a públic, estava allà esperant i després va venir a veure com l'entrevistaven, super orgullós, ja t'ho dic, se'l veia super orgullós.
1: És molt important la família en aquests moments, i perquè vagi bé la cosa, has de tenir una bona família, tenir el cap ben amoblat, que jo, vamos, parlant amb tu, estic flipant, un nen de 17 anys, la maduresa que tens, i la veritat que molt content, tio, de parlar amb tu i de que siguis calderí.
0: Sí, sí,
1: i que representis el poble, tio, perquè, perquè ens falta representants d'aquesta magnitud. Home, sobretot
2: per això quan estan parlant de tu abans dient, clar, és que ara sense desprestigiar els altres convidats i tot que tinguem, algú que hagi aconseguit algú tan fort i tan a nivell internacional és difícil, i més a Caldes, tio, saps? I crec que s'hauria de fer més famós això, perquè nosaltres no ens vam enterar quan va passar, ens vam enterar al cap d'uns dies, saps què vull dir?
0: Sí, sí, sí.
2: I ja t'ho dic, ella està més fotuda en el món del tennis, vull dir,
0: sí.
2: Però sí, estem molt orgullosos. I això, no sé, no sé si t'ha quedat alguna pregunta tu.
1: No,
2: a mi sí, una.
1: Sí,
2: sí, perquè l'he pensat abans però no volia interrompre. Quan estaves a l'escola i tal,
0: sí.
2: Tots hem tingut amics que juguen a tennis, però a la classe eres l'únic que jugava a tennis, no?
0: Bueno, jo vaig anar després d'aquí Caldes, que em vaig fer una mica més gran. Vaig anar a un col·legi que es diu Viaró, que era més prop d'on jo entrenava. Vaig tindre un company que en aquell moment era... Bueno, jo tindria 11-12 anys. En aquell moment era millor que jo. Ell era... Bueno, als 12 no, però una mica abans sí era millor que
2: ara
0: jo.
2: Ara ja no, no? Ara
0: no.
2: Ets millor tu. No?
0: Bueno, de rànquing a lo millor, però segueix sent un bon jugador.
2: No siguis humil, home.
0: Es diu José Ignacio Cuevas. Vaig anar a classe amb ell per 4 anys i ell, pues, quan eren petits, em guanyava sempre. Sí, així que està, sí, sí.
2: Doncs des de petit, eh?
0: Sí, sí.
1: Què t'anava a dir, Valentín? Temps, si et pots esperar 5 minutets que fem el butlletí de les 8 i sí, ja t'acomiadem i
2: tot perfecte.
0: Sí, sí, tranqui, perfecte.
2: Merci.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El passat divendres va tancar amb la celebració de la desena edició de la Nit de l'Esport, un esdeveniment bianual que premia i reconeix els èxits esportius i les fites assolides per part dels esportistes i les entitats calderines durant els darrers dos anys. En la jornada de reconeixement esportiu es van mencionar els noms de l'equip sènior femení del Sena Caldes de bàsquet, l'equip infantil masculí del Sena Caldes de futbol sala, entre molts altres. I a títol individual es van pronunciar noms com la ciclista Leire Sales, l'alpinista Joan Sol Puig i la patinadora artística Laia Creus, també entre molts altres. Uns 30 premis que van servir per donar a conèixer la feina i l'esforç d'equips i esportistes calderins que durant aquests dos anys han aconseguit fites diferencials en la seva disciplina. Un dels més esperats va ser el guardó especial de la Nit de l'Esport, que va ser escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions, un premi de vot popular que va guanyar en Lluís Álvarez Navalón, qui va tenir una doble menció especial a banda del títol pòstum. Aquest cap de setmana, la Colla Castellera de Caldes ha fet història en la participació de la primera jornada castellera celebrada a Torredembarra. El 30è concurs de castells va ser la prova perquè els escaldats hagin aconseguit el 7 de 7, una fita històrica per als calderins que va arribar després de començar un 5 de 7 i un 3 de 7, acabant amb un total de 1.165 punts, la màxima puntuació a la seva història. Avui, de 6:45 fins a 7:45, la biblioteca acollirà l'acte del Club de Lectura organitzat per la Caldera sobre el llibre I van passar tants anys, de Natàlia Cerezo. L'escriptora i autora del llibre també serà present a la trobada organitzada per la biblioteca amb la col·laboració del Departament de la Cultura de la Generalitat i la Institució de les Lletres Catalanes. Ja estan obertes les inscripcions per a la nova edició de Palau Ressona, el concurs de música jove de Palau Solità i Plegamans. Enguany arriba la 12a edició d'una iniciativa que té com a objectiu oferir un espai perquè grups novells puguin donar a conèixer les seves propostes i rebre suport en els primers passos de la seva trajectòria musical. El concurs està obert a grups i solistes entre 12 i 30 anys amb un repertori suficient per oferir una actuació de 20 minuts. Fins al 25 d'octubre els participants es poden apuntar telemàticament a través del formulari web de l'Ajuntament de Palau. Aquest cap de setmana han començat la temporada la majoria dels equips calderins. El Sena Caldes de bàsquet es va estrenar a casa amb molta energia en un partit que va acabar perdent 92-94. En el femení el marcador va ser similar, amb la derrota enfront al Sant Jordi Blau 58-48. Pel que fa al futbol, el Figueres va guanyar 2-1 al Club Futbol Caldes, que es va enfrontar a casa d'un dels històrics de la categoria. En futbol sala, el Drivers Cars va tenir el mateix resultat enfront un Montsant molt fort a casa. I el Club Hoquei Caldes masculí va perdre el primer partit de Lliga Catalana amb un Reus Deportiu que es va imposar 4-2. Això sí, el femení es va emportar la victòria a domicili per 2-3 amb un Voltregà que va començar obrint el marcador i que les calderines van saber revifar els ànims per endur-se'n els primers punts de la temporada. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable amb intervals de núvols i amb aiguats febles, amb una precipitació acumulada que podria superar puntualment el litre per metre quadrat. Les temperatures es mantindran suaus amb una màxima de 25 graus i baixaran progressivament al vespre. De cara a demà, dimarts, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una alerta per fortes pluges. El cel deixarà arrojats al llarg de bona part de la jornada, especialment durant la tarda, quan les precipitacions podran deixar fins a 20 litres per metre quadrat. Les temperatures baixaran lleugerament amb una màxima al voltant dels 24 graus i una mínima de 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Va, doncs ara seguim amb els esports de Caldes, però abans volíem acomiadar com es mereix el convidat d'avui, que hem anat una mica justos i no hem tingut temps d'acomiadar-lo. Res, Valentín, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies per venir, amb l'agenda que deus tenir, i sobretot molta sort.
2: Molta sort, i esperem que vagin bé aquests tornejos sènior que comencen ara, i esperem veure't molt a les notícies i que tot vagi perfecte, tio.
1: Moltes gràcies, és no, un plaer haver vingut aquí.
0: Moltes gràcies.
2: No sé si tens algun missatge que vulguis donar o alguna cosa per acomiadar tu l'entrevista.
1: Bueno, em volia, si puc, agrair a tot el món que m'ha pogut ajudar, començant pels meus pares, perquè sempre em banquen i estan allà quan necessito ajuda, necessito algú de tennis, algú mental. Molt agraït també a la meva germana, perquè em porto molt bé amb la meva germana i parlem i sempre m'ajuda amb el que sigui, als meus amics i als meus entrenadors. I bueno, també m'agradaria agrair a Déu, perquè sense Déu per mi res d'això seria possible, perquè m'ha portat a llocs que no pensava que estaria, i estic molt agraït.
2: Molt bé. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per venir a la vegada i molta sort.
1: Gràcies.
2: Vagi bé.
1: Gràcies.

0: Bueno, bueno, vaya entrevisteta. Qué majo aquest xaval.
1: Jo t'ho vaig dir, jo t'ho vaig dir quan el vaig conèixer el divendres, que per lo que ha aconseguit i l'edat que té, el veig.
0: Jo estic flipant.
1: El veig molt centrat, tio, de cap.
0: Estic flipant i la veritat que és molt important, i en un esport com el tenis, que és molt mental, molt de cap.
1: I com ha dit, molt individualista. I se'l veu bastant... Sempre, l'altre dia també va parlar molt del seu company, tal, agraint a tothom.
0: I pensant també en la seva família, que això és una cosa que és, vamos, importantíssima. Sí, sí. Com ella ha dit, que lo banquen, eh? Sí. Que argentí, això, xaval, que argentí.
1: S'ha de notar, s'ha de notar. I Valentín també és un nom argentí, realment.
0: Sí.
1: El seu pare es diu Valentín, de fet.
0: Sí, sí, no, si buscant-lo a l'Insta, m'he equivocat, li he cricat al seu pare, i em diu, no, que és mi padre.
1: Sí, és Valentín Júnior, ell, en teoria. Uah. Però sí, no, molt bon xaval i, hòstia, promet. I ara que ja el coneixem, ara estarem pendents d'ell.
0: Sí,
1: i clar, això, més calderí que això, no? Hi ha un tio que ha guanyat un US Open i és de Caldes. És que més català que això, notícies així costaran de trobar.
0: Sí, sí, la veritat que sí. I no sé, molt content, i després d'escoltar-lo encara més, perquè t'adones que, no sé, que algú que ha aconseguit alguna cosa així no va pujat. No va pujat o no... O bueno, que té els pols a terra i que, collons, que és un tio, un xaval normal, que podria ser el teu amic que tenies a l'ESO i que ara ha aconseguit una cosa que flipes.
1: Està clar.
0: I no sé, molt content.
1: Hem fet l'entrevista que hem pogut, al final... El que ens ha sortit...
0: No som periodistes.
1: No sé, exacte, no som professionals d'això.
0: He intentat deixar algunes perquè em reconegués, saps, el meu
1: tenis
0: knowledge.
1: Però jo estic content, vull dir, no m'he quedat amb ganes de dir-li massa cosa.
0: No,
1: podria haver estat parlant més, però jo crec que ha dit coses molt interessants.
0: Sí, no, però la veritat que és això, que podríem haver estat parlant més rato, perquè també se li dona bé parlar, saps?
1: Sí, sí, sí. I els agraïments molt, molt religiós, no havia mencionat res fins ara.
0: Això no s'ha unit, cadascú...
1: Sí, sí, exacte. Vull dir, hem descobert coses que no sabíem. Mm-hmm. Que ja el vam entrevistar, recordeu, el programa de divendres, la cobertura que es va fer de Ràdio Caldes, però va ser una entrevista més fugaç, vull dir, perquè hi havia altres convidats, hi havia com cua per ser entrevistat, i avui volíem sentar-nos amb calma, que parlés el que ell volgués, potser volia parlar més, i el següent dia... Pues, ja, si hi ha un convidat...
0: Home, així, a mitja horeta hem estat, eh?
1: Sí, sí, no, però m'ha passat ràpida.
0: A mi que flipes.
1: Però sí, sí, molt, molt content. Anem ara, si et sembla, si no et sembla, no? Si no et sembla, anem a casa.
0: No em sembla.
1: Doncs anem, pleguem i anem a casa.
0: Vale, Salem, adéu, has vingut per res.
1: Clar, no havíem introduït. Està el Salem aquí, recordeu, va venir el primer programa. Bona tarda, Salem. Bueno, bona
2: nit
1: ja.
2: Bona nit, sí, sí.
1: Com estàs, tio?
2: Bé.
1: Sí?
0: Content? No molt.
1: Això és molt
0: personal. No molt pel que ha passat aquest cap de setmana.
1: Ja. Yeah.
0: La tragèdia...
1: Bé, perquè hi ha coses interessants. Com us hem comentat, va haver-hi cobertura del partit que vull... del partit del bàsquet del primer equip masculí, on vas, em van comentar que vas estar tu també,
2: sí,
1: por ahí,
2: estar.
1: No vas,
2: sí,
1: estar,
2: sí,
1: narrant, però va estar. Comencem pel femení, si et sembla.
2: Vale, val? Perfecte, sí, perquè a més va ser el primer.
1: Perquè m'has comentat que tens una notícia dolenta també, per variar, perquè aquest... Però primer del femení va perdre 58-48 al, sí, camp del Sant Jordi.
2: Sí.
1: Primer partit de la temporada, no? Oficial, vull,
2: sí,
1: dir,
2: sí,
1: no és,
2: sí,
1: amistós.
2: Oficial,
1: i es perd,
2: sí.
1: És fora de casa, vull dir, l'entrenador...
0: No hem de ser dramàtics, tampoc.
1: L'entrenador, que recordeu, vam estar
0: venir.
1: En trucada la setmana passada amb ell, i ens va comentar que era un partit difícil, que eren els que havien guanyat... Els
0: eren uns altres que acaben de pujar, crec.
1: Sí, però és els únics contra els que no havien jugat.
0: Ja, és veritat. Sí,
1: era un test molt, molt fort, s'ha perdut, bueno, 10 punts fora de casa, i comenta en Salem la notícia que m'has comentat fa un moment.
2: Sí, crec que no ha sortit... No, aquí tampoc ens tirarem l'exclusiva ni res d'això, però em sembla a mi que no s'ha donat a conèixer encara, i crec que podem comentar que en el partit la jugadora Ana García Buendía es va lesionar bastant greu, es va trencar l'húmer.
0: Sona molt,
2: sí,
0: lleig, això.
2: Imagino que comenten que crec que haurà de passar per quiròfan també.
0: Tot l'any ja.
2: Una putada, les coses com són. Una jugadora que era un fitxatge.
1: Era un dels fitxatges que va comentar.
2: Era un, efectivament, dels fitxatges. Primera jornada i ja començar la primera catalana així, òbviament no és.
0: No és plat de bon gust, no?
2: Primer per la jugadora, òbviament, que... Hòstia, saps? Una lesió
1: no,
2: així...
1: No, està clar. Principis d'any a sobre i haver d'anar per quiròfan.
2: És horrible. I després per l'equip, perquè comences fatal, ara l'equip queda descompensat, el segon equip està bastant lluny del nivell del primer,
0: A sobre va comentar l'entrenador que fins a gener o així no arriba una de les jugadores més destacades que té, que està d'Erasmus.
1: Exacte.
0: Així que, bueno,
1: sí, no, no.
0: Pues un altre contratemps per ell.
1: És un contratemps.
0: Però, bueno, pel que hem escoltat d'ell, la veritat que sembla que pot lidiar amb aquests contratemps.
1: Sí, sí, però home.
0: I segur que farà alguna
1: cosa. Però segur que tant d'hora no s'ho esperava ningú. No, el primer partit, yeah. Estem a finals de desembre, però és el primer partit de Lliga.
0: Bueno, enviar també una, sí, una sí. recuperació...
2: Sí.
1: El més aviat possible a la sí. jugadora. I bueno, ja intentarem tornar a parlar amb l'entrenador, aviam com ho veu ara,
0: aviam, com,
1: sí. aviam si tenim l'oportunitat. I en el masculí les coses tampoc van anar massa bé, i a sobre casa
2: sí.
1: on com hem escoltat abans es va perdre 92-94 contra el Sant Celoni.
2: Sí, efectivament.
1: Com ho vas veure tu que vas estar allà?
2: Un partit primer de tot aquí sobre els companys que el van narrar, que era el primer dia, superbé, supertop.
0: Sí?
2: Sí.
0: Que guai.
2: Ara si voleu comento una mica més sobre el partit, però també suposo que no ho heu dit abans, gent de Sant Celoni va seguir la
0: sí,
2: retransmissió.
0: Sí, ho hem comentat.
2: Ho heu dit, no?
0: Sí, sí,
2: vale,
0: sí,
2: vale.
0: Sí.
1: Va ser, és algú molt destacable, sí.
2: Sí, així que molt guai també que, que, no, això, no, no. que això passi, està superbé.
1: Està superbé.
2: I res, el partit molt complicat contra un equip que sobretot primera part del partit es va dedicar a no fallar ni un tir. Sembla que es van anar a la mitja part amb 13 triples o 12, això
1: per la primera part.
2: Sí, en els dos primers en els sí, sí, dos sí. primers quarts,
1: 13 triples.
0: Ah, així en aquestes puntuacions.
1: Clar, clar. Això t'anem a tu que en saps més, un 92-94 no és lo habitual en aquestes categories,
2: no, no? No, no és gens lo habitual. Però es va donar així. Alcaldes, tot i que donava la sensació de que fallaven coses més fàcils o tal, hi havia tanta possessió ràpida, vull dir, que un partit que jo diria que per un aficionat neutral
0: entretingut, no?
2: Devia ser l'hòstia, perquè el partit va estar molt guai, però Alcaldes va topar amb que l'equip rival va decidir no fallar ni un tir en la primera part, o sigui, una autèntica barbaritat. No, si ja el resultat de 92-94 no és habitual, el percentatge de tirs de 3 de l'equip visitant, menys.
0: Bueno, doncs... a veure, això vulguis o no, és reconfortant de dir, escolta, si fem les coses així en tots els altres partits, raro serà que l'equip rival tingui aquest encert.
1: I doncs gràcies als nostres companys del partit que avui tenim paraules de l'entrenador. Està enfadat, anem a veure què ens comentava.
0: Ojito con las declaraciones.
1: Què ens comentava el partit.
3: Jo estic content del partit, estic super emprenyat. Avui dormiré malament, però no passa res, ja se'm passarà, ¿vale? Però emprenyat perquè perds, i a la vegada orgullós de l'equip perquè ha reaccionat molt bé davant d'un nivell d'encert fora de mida de l'equip contrari, ¿vale? I hem sabut reaccionar, hem sabut pujar al nivell defensiu, no hem baixat mai els braços i hem mantingut i hem cregut sempre en el partit fins al final. Bueno, pues, al final no ha pogut ser, doncs per tant ens emprenyem, dormirem malament, però segur que demà entrenarem de puta mare i la setmana entrenarem bé durant la setmana que ve, i el proper partit segur que el traurem, perquè si entrenem i juguem així, els partits els acabarem guanyant, això està clar.
0: Bueno, un emprenyament bona.
1: Sí, d'en Pep, donar-li les gràcies aquí, que després de la derrota tot i així ens dediqui temps. Sí, sí.
0: Una emprenyamenta bona.
1: Se'l veu un tio bastant transparent, que a mi això em mola.
0: Això em mola.
1: Se'l veu sincer, saps? Vull dir...
0: No, sense pèls de la llengua.
1: Que dona declaracions les justes, no? Se'l veu... Que es nota que està... Que,
0: no,
1: que li ha tocat els collons.
0: Com un diari Robin, poder... Les declaracions no les podem posar, eh?
1: I comentava el que deia el Salem, que l'encert de l'altre equip, que això afecta molt mentalment, eh? O sigui, tu estàs jugant un partit...
2: Sí, sí.
1: Un partit decent, un partit... I veure com els altres els hi entra tot.
0: Ja.
1: Això mentalment costa aguantar 92-94.
0: I no ho sé, però la diferència de punts a la primera meitat devia ser bastant gran, no? Entenc. O en algun moment la diferència de punts devia ser gran, perquè pel que diu que no ha perdut la cara i tal, bueno, això s'ha destacat també. Un equip que veus que te les fot totes, que tu t'està costant una mica més i no li perds la cara al partit, i al final, com hem vist abans, tens l'última oportunitat per remuntar.
1: Sí, sí. Veiem també les sensacions i també parla de l'arbitratge, aviam què ens diu.
2: Però, abans de que ho comentaves tu ara, abans d'escoltar això, mitja part 47-56, que ho comentaves ara a la mitja part.
0: 47-56,
2: tot i el Caldes començar guanyant el partit també.
0: De nou, bueno, ja és destacable.
1: Pues escoltem que... això, les sensacions a part de la derrota i que comenta els àrbitres, que a mi m'ha semblat interessant.
0: Ojo.
3: Perdre no agrada mai, a mi no m'agrada perdre ni el parxís, però si al final hagués de firmar perdre, firmaria perdre sempre així. Vale? O sigui, perquè ens entenguem, però lògicament no firmo mai perdre, eh? Que quedi clar que perdre no firmo mai, però bueno, hem reaccionat bé, hem lluitat fins al final i hem cregut i l'hem tingut, eh? Perquè al final ens podien haver donat una acció de 3 al final, que eren 3 tirs lliures i haguéssim pogut anar a la pròrroga. Però bueno, dit tot això, l'arbitratge ha estat molt correcte, a més, l'arbitratge ha estat molt bé i l'equip contrari ha jugat molt bé. Nosaltres, el nostre nivell defensiu no ha sigut el suficient durant els primers quarts i al final, doncs, bueno, doncs, tenim també aquest resultat tan avoltat.
1: M'agrada que, tot i estar emprenyat com es nota, l'arbitratge bé, el rival bé... I
0: una bueno, ha estat una pollita l'arbitre, però...
1: No, però després l'arbitratge bé. I...
0: Sí, però la pollita sí, però... l'ha deixat.
1: La pollita, però... No,
2: aviam,
1: que no...
2: ell en aquests dos talls de veu comenta dues coses que són super claus, i és que l'equip reacciona a la segona part. O sigui, ara tampoc sabria dir, però em sembla que potser a la primera part l'equip visitant anota com 13 triples o 12 i a la segona 1 o 2. Això ja no es van tornar dolents en 10 minuts. Va haver-hi un treball defensiu molt important per part del Caldes. I després aquesta segona coseta que comenta també que dèieu és que sí que és cert que no m'he tornat a veure el partit, així que ho vaig veure en directe un cop i ja està, però sí que crec que en el Caldes l'últim atac perdent de 3 diria que se li fa un jugador que es diu Garzón del Caldes una falta de 3 tirs lliures i que els àrbitres piten a baix, amb la qual ja eren 2 i provocava que el jugador hagués de ficar el primer tir lliure i fallar a propòsit el segon a falta de, em sembla, 0,5, o sigui, mig segon al marcador, era impossible. I sí que la sensació que m'ha donat en directe, ja m'ho miraré, però era de que perdent de 3 li haurien d'haver donat 3 tirs lliures al Caldes, però això al final són... És el que hi ha, sí.
1: Però està bé, el que em referia és que està bé que, tot i haver-hi això, que segons dius tu és algo bastant destacable, acaba dient com... Sí, sí, no són el típic entrenador que està darrere aquestes excuses i diu,
2: no, sí, sí.
1: Va passar això, però tot i així l'arbitratge correcte, bueno, el rival correcte.
0: Sí, clar, sí, sí. No, a mi em sembla bé que digui la teva opinió.
1: O sigui, estan cabrejat, si ha passat això, el fàcil és... El d'avui ha sigut i més ha sigut escandalós.
0: Clar, i més estan calent.
1: Exacte. I per tant m'agrada, és un tio transparent però respectuós i pel que sembla autocrític.
0: No, joder, si el coneixes, no?
1: No, pel que sembla.
2: No, i que aquesta acció arriba a passar a la CB i els àrbitres s'ho van a mirar. Vull dir, ni els millors àrbitres del món això en directe jo
0: clar, és difícil,
2: també és veritat, no? Que jo estava des de l'altra banda, però dubto molt que a la primera es pugui veure perfectament, vull dir, haguessin anat a les pantalles segur, però que la primera catalana, doncs això no es pot.
0: La primera catalana va anar a la pantalla, no.
1: Mirant el mòbil, sí. L'iPhone. I aquí, malauradament, comentam que hi havia una lesió molt greu al femení, al masculí hi ha hagut una lesió, sembla que menys greu. Anem a veure què ens diu l'entrenador sobre aquesta lesió.
3: Ha sigut una rebrincada, no ho sé si el... Suposo que serà... Tenint en compte que està dret i amb el peu recolzat a terra, no crec que sigui de... Serà un grau 1 i com a molt serà aquesta setmana que haurà de fugir una mica a nivell d'entrenaments, però suposo que pel partit el tindrem o com a molt serà una setmana o dues setmanes. No crec que sigui més.
0: Bueno, millors notícies.
1: Com a mínim aquí som més optimistes i malauradament... O sigui, em sap greu per la jugadora del femení, però com a mínim aquest jugador, que crec que és Marzo, es recuperarà aviat. Llavors, s'ha perdut... però bueno, ja es poden treure coses optimistes, no?
2: Sí. Vull dir... sí, jo crec que sí, almenys penso que aquest any ja aquí per no haver de patir fins a l'última jornada com l'any passat.
1: Vale.
0: Bueno.
1: Sí, el que hem comentat de les 13 victòries, no? Va dir, o
0: sí, la meitat, no? Era 50-50,
1: sí. No recordo el número que va dir l'entrenador, però bueno, sí, al final eren mates, no? Però sí, aviam si hi ha sort i aviam com es gestiona en el femení, sobretot aquesta lesió greu. Passem ara al futbol, on tampoc tenim grans notícies.
0: No, avui...
1: Bé, una sí, però...
0: La millor notícia d'avui és que ha vingut el...
1: Sí, no,
0: el Valentín.
1: Però del cap de
0: seria
1: setmana...
0: Seria igual, però... Sí, el cap de setmana no ha anat per tirar coets, que diguem.
1: Què ha fet el Caldes, tio?
0: El Caldes...
1: Masculí.
0: El Caldes de futbol gran, dius tu, sí, gespa, sí. L'habitual, el comú... Caldes. El sí, ha perdut. 1-2, el camp del Figueres, un campàs històric... suposo que els jugadors s'ho van gaudir, perquè camp jo crec que és una experiència per un jugador de futbol amateur que és espectacular. I bueno, va ser espectacular l'experiència, però no el resultat. 1-2 i gol de Miguel, oi?
1: Sí, va empatar Miguel Fàbrega al 75
0: i no va ser suficient,
1: però després va acabar remuntant el 80 o així al Figueres. No és desastrós el resultat, és el que estàs dient, és un camp difícil, però bueno, que no s'ha pogut, es va guanyar la primera jornada, s'ha perdut ara per la mínima.
0: No, intentarem fer-nos forts a casa.
1: Sí, sí.
0: I lo que hay.
1: Aquest cap de setmana juga a casa?
0: Jo juraria que sí. Perdona, això ho hem de saber.
1: Ja.
0: Això
1: és que aquí... he estat mirant molts, o sigui, jo sé per exemple que l'hoquei masculí juga a casa aquest cap de setmana, però hi ha molta informació, tio, em costa assimilar-la.
0: T'ho miro en un moment perquè, però això no pot ser.
1: Mentrestant, bueno, l'amater, recordem que a Caldes hi ha un amater femení, on a sobre van rebre el seu premi, el seu merescut premi a la nit dels esports que comentàvem abans, ha aconseguit guanyar 1-5 fora de casa contra Sabrià de Vallalta. Bueno, una bona notícia, sí, com a mínim en el futbol gespa. 1-5, bona victòria. Recordem que és un equip que va aconseguir anar a la Ciutat Esportiva de Nijar, la Ciutat Esportiva de l'Espanyol, van perdre 6-0, però bueno.
0: Bueno, contra un nivell, un rival poder més del seu nivell, clar, clar, han guanyat, així que està, sí, guai. Sí. Referent al Caldes, juga aquest diumenge a les 12 contra el Juventus Lloret, que vam estar parlant, Lloret, que vam estar parlant d'ells la setmana passada, crec, que era curiós el fet de que juguessin el Lloret i el Juventus Lloret, aquesta rivalitat
1: que ens va comentar l'Albert, que entrenaven a Barcelona i pujaven a Lloret per jugar,
0: que són argentins o alguna cosa,
1: sí, així, sí, sí. Però bueno, que l'intentarem anar a veure, no?
0: Sí, sí, sí,
1: em molaria anar-lo a veure. L'esport que avui, recordem que aquest cap de setmana serà amb el partit de l'hoquei del primer equip, però bueno, nosaltres anirem també si podem al futbol per el dilluns portar-vos doncs les notícies, les dels gols
0: fresques
1: i sensacions, perquè no hem vist encara, hem de veure el Caldes a Lliga, l'hem vist un amistós, nosaltres personalment dic, els nostres comens sí, volem veure'l a Lliga. Passem al futsal, què ha passat
0: al futsal? Bueno, les notícies no són gaire millors. Un altre cop,
1: cap de setmana desastrós, tio.
0: Comencem, si et sembla, pels amistosos. Penya la vam anar a veure,
1: la Penya
0: va quedar 7-9 contra el Parets, un partit amb molts gols i un partit molt bo, la veritat. O sigui, molt bo per l'espectador neutral, suposo que l'entrenador, que et fotin 9 gols, no estaràs molt content, no? Perquè si aguantar aquest nivell de d'encaixamenta no pot ser molt bo durant la lliga. És un rival de la mateixa lliga, llavors era un test bastant important abans de començar la lliga, que comença aquest cap de setmana per la Penya,
1: al camp del Viladrau.
0: Aviam què fem, però bueno, el partit jo vaig veure cosites,
1: sí.
0: Vaig veure un Juanpe espectacular.
1: Sí, Juanpe va fotre 4 gols, no?
0: Sí, 3 o 4, però el tio estava espectacular.
1: No, jo crec que 4, tio, però no estic segur.
0: La Penya que, sí, que ha fet fitxatges bons, jo crec.
1: Els fitxatges van agradar, sí.
0: El Santi, no? I algú més. Hòstia, sí, l'Arnau Ors i el Carles Benac, que són jugadors
1: veritat,
0: ja, bastant contrastats a
1: futbol. Bons fitxatges, la veritat.
0: Llavors, aviam, la veritat que mola veure com el Bugarai està amb l'equip.
1: Estava bastant ple, ja ho hem comentat abans, tot i ser un amistós, i a mi el que m'agrada molt és que va haver-hi un tram a la segona part on el Parets es va pillar 2 o 3 gols de distància.
0: I 4,
1: No sé, però...
0: 3 o 4.
1: Pot ser, no recordo, però va ser un moment de dir, ah, ja està, ja s'ha perdut. I en aquell moment el Caldes, en contra del que jo m'esperava, l'equip de Caldes, perdoneu, la Penya va aconseguir, doncs, empatar el partit, cosa que no s'esperava, i això va fer que hi hagués un partidàs després, clar. Per el que deies, per espectador neutral, perquè els va acabar perdent, però ostres, van demostrar que en un moment on era fàcil rendir-se, més en un amistós tal, molta diferència, cansament ja, se'ls veia cansats, van aconseguir empatar.
0: No, i veies els jugadors motivadíssims.
1: 7-7, crec, no?
0: Sí.
1: 7-7, sí, sí. Els jugadors, jo crec que no estaven en un amistós mentalment.
0: Estaven molt motivats i això em sembla molt guai. Després va marcar el 7-8 al Parets i va sortir de 5 a la Penya. Que poder en una situació normal no surts a jugar de 5 perdent d'un amb, no sé si en 2 minuts. Però bueno, també està bé per provar, per això estan els amistosos i bueno.
1: No em va encantar com van jugar de 5, haig de dir.
0: No, clar, no.
1: Però bueno, era un context difícil, també va ser poca estona, no van tenir. Però
0: s'ha de practicar, són aquests partits per practicar.
1: Però sí, un partit on va haver-hi moltes rotacions. Un moment estava acostumat jo en altres partits a veure com jugadors jugant més estona, com els més titulars, podríem dir. però va ser un partit on van jugar molt, van anar canviant molt.
0: Clar, és que també ha canviat d'entrenador.
1: Ha canviat d'entrenador, sí, clar. I
0: això...
1: no sabem si aquestes rotacions era perquè era un amistós
0: o
1: si és l'entrenador i és la dinàmica que vol pillar, donant minuts a tots i que tots pillin rodatge. Ja veurem. Però va estar bé per això, perquè vam veure poder-los jugar tots. Faltava el capità, l'Iker López, que no sé si està lesionat o què, la veritat.
0: Sí, i no sé si hi ha algun més.
1: Clar, és que...
0: no tenim del tot clar.
1: Han perdut a dos per tema estudis i tal.
0: Rovira i el Marc Serra.
1: Això ens ho van comentar. Els que falten ara hem de descobrir si és també perquè no jugaran, perquè estan lesionats, o perquè ja no es compta amb ells, que pot ser. Això ho hem de... Però bueno, clar, s'ha portat molts fitxatges. Suposo que hi haurà jugadors que donen menys minuts. S'ha portat quatre fitxatges, de, com hem vist, de gran nivell.
0: Sí.
1: I a veure què fan aquest cap de setmana.
0: Veurem, perquè estrena dos categories superior a la que estaven l'any passat.
1: Clar. Van aconseguir...
0: Això és un fet a destacar, que han pujat dues categories.
1: És la que els hi toca, perquè jo recordem algun partit on anaven
0: sobrats.
1: Era fins i tot avorrit, et diria.
0: Jo me'n recordo un partidàs, bro.
1: Sí, l'últim.
0: El xaval aquell, el pivot, que era un armari.
1: Era una locura.
0: Era una bèstia.
1: Però és l'únic partit, tampoc he anat a tants, on els vaig veure patir.
0: Jo amb aquell tio vaig flipar.
1: No, era una locura. Perquè era un armari, però...
0: Una caritat.
1: Et fotia
0: unes
1: ruletes. Vaig flipar. Però sí, ara estan en una divisió més exigent, anem a veure com ho fan, la veritat.
0: Confiem.
1: No ha sigut del tot desastrós aquest amistós. Van demostrar caràcter i ganes, la veritat.
0: Hòstia, avui hauria estat bé, ara que ho penso, portar algú, tio, a la penya, perquè comencen aquest fin de... Però sembla que bé.
1: Aviam si podem aconseguir-ho, si depèn del resultat. Bueno, qualsevol, si el resultat ens interessarà, però vull dir, estaria molt interessant veure com està després del primer partit oficial, la veritat. En quant al femení, ara parlem del Sena Caldes, futsal encara, ha jugat un amistós, encara d'estar d'amistosos, i com sempre, és el que hem dit, no hi ha manera de trobar el resultat, però bueno, és d'amistós encara. Però el masculí va deixar els amistosos de banda i ja va començar la Lliga.
0: Ojo.
1: Tercera divisió, recordem. Fora de casa, contra el Montsant, però van perdre.
0: Quina pena. Resultat curt, van estar ja fins al final.
1: 2-1 bueno. A casa del Montsant. Primer partit ens vam trobar el Jordi, l'entrenador, i ens va dir això, no massa, ens va dir que havien perdut amb gol als últims minuts. O sigui, havia aconseguit Roger Cerdà l'empat a l'1-1.
0: Un caldari.
1: Però els últims minuts van al 2-1. Com el Caldes de futbol gran.
0: Yeah.
1: 2-1, perdent els últims minuts, aconseguint l'empat, fora de casa. No sé...
0: Bueno,
1: una altra derrota.
0: És difícil fora de casa, suposo.
1: Sí. Però era interessant perquè el primer partit no érem vistosos.
0: Ja.
1: Però bueno...
0: Bueno,
1: temps,
0: confiarem
1: també
0: i...
1: volem portar el Jordi, l'entrenador, o algun jugador.
0: Sí, segur també... que el Jordi és el típic que està predisposat a aquestes coses i se li dona bé xerrar.
1: Comentar, aquesta setmana el Sena Caldes de futsal ha anunciat quatre fitxatges diferents aquesta setmana.
0: Hòstia, sí. Els tens apuntats?
1: Els tinc apuntats.
0: Ah, que gran.
1: Joan Arderiu, Dani Juárez, que aquest és curiós,
0: sí,
1: perquè és del filial.
0: Jo he jugat amb aquest tio.
1: Pues és del filial. Jordi Marimón, que és un pivot, no sé molt d'ell, però han posat que és pivot, i és un que ja havia jugat al Caldes, no sé si és de Caldes o no, però és un pivot que torna al Bugarai, per dir-ho així, i després Chencho.
0: Chencho Corleone?
1: No.
0: Chencho. Que és un cantant, no?
1: És que no posava el nom, posava Chencho només, deu ser com el
0: segonet normalment.
1: I quatre fitxatges a última setmana, vull dir...
0: Ojo al diumenge que ens podem marcar de futbol,
1: Què tenim?
0: A les 5:30 el Bugarai juga al Sena Caldes contra el Rubí. Bon partit,
1: 5:30, has dit?
0: 5:30.
1: 6:15, vale? Què més?
0: Bueno, i el Caldes, a les 12. Sembla poc?
1: No, i a sobre encara no torna al futbol internacional, no? De clubs? Encara no, no?
0: No. Podem fotre-li aquí...
1: Ja ho tenim fet. Pues això, s'ha perdut, fitxatges nous, tal... Ja veurem. Paciència, però és una derrota més de Caldes, com a poble. És una derrota més. Després tenim l'hoquei. L'hoquei, aquí sí que tenim una bona notícia.
0: Tenim una bona i una dolenta.
1: Digue'm la bona, sisplau.
0: El femení va guanyar 2-3 contra el Voltregà, que...
1: Fora de casa,
0: que em sona que és un equip potent d'hoquei. La veritat que no estic posadíssim, però Voltregà em sona l'equip que he contrastat en el món de l'hoquei. I, bueno, era l'estrena, tant pel masculí com pel femení, de la Lliga Catalana, no? I el masculí, què va fer?
1: El masculí va perdre. Va perdre també fora de casa contra el Reus Deportiu. Hòstia, un rival de molt nivell.
0: Contrastat,
1: Era fora de casa. Jo crec que es pot passar aquest resultat. O sigui, ningú es conforma amb una derrota, però jo crec que es pot passar.
0: No? Mm-hmm.
1: Vull dir, també era l'estrena, el primer partit de Lliga, El cap de setmana que ve jugant a casa, també, ojo,
0: ojo,
1: ojo, perquè ens falta veure sabem un quan? Partit d'hoquei.
0: És el que retransmetem.
1: Sí, l'esport que vull. Els nostres companys van segur, vull dir, tindreu la transmissió des de Ràdio Caldes, però bueno, nosaltres estaria venant de res, no, per veure'l, no.
0: Saps l'horari?
1: L'han penjat a Instagram, però és que ja et dic, he estat mirant 40 equips i em confonc. Vull dir, he estat mirant el bàsquet, l'hoquei, el futsal, el futbol.
0: T'ho miro ara mateix. No
1: miro, però estaria bé, estaria bé.
0: No et preocupis, que t'ho miro
1: també
0: ara mateix.
1: També aquí m'agradaria saber, i admeto la meva pròpia ignorància en el tema, el Caldes d'hoquei té com un equip que suposo que deu ser el segon, que és on juga el Puigduet, el que coneixem, i que per cert se'ls ha dit que van rebre un premi de la nit d'esports, i aquests sí que van guanyar, aquests van guanyar fora de casa 4-1. Però m'agradaria saber, m'agradaria parlar amb ells.
0: Què era aquest partit? Amistós?
1: No, era Lliga, però és com la Lliga Catalana, no sé què, i m'agradaria parlar amb ells perquè no posa que sigui el filial, però jo dedueixo que és això. O si tenen un equip per la Lliga Catalana,
0: sí,
1: allò que ens va comentar.
0: Jo entenc que sí.
1: Necessitem informar-nos amb l'hoquei, la veritat.
0: Bueno, podem començar per aquest cap setmana, dissabte a les 8:30, que és quan juga el Caldes. Llavors podem... És una bona manera de començar, no?, amb els nostres companys del partit que avui. Així que...
1: De no haver vist cap partit, a veure tres esports diferents, eh?
0: Sí, veritat, sí.
1: Aviam si podem fer-ho.
0: Volem aquí... Ens omple molt la boca i després...
1: Ja us ho direm dilluns que ve, ja. Si voleu saber-ho, dilluns que ve.
0: Toma!
1: Si voleu saber com han anat aquests partits, dilluns que ve ho comentem, tio. Però bueno, com dèiem, fin de bastant negatiu en quant a resultats, en quant a sensacions hi ha coses a rescatar. El Caldes, com ha dit el Salem, pues, va jugar bé, possessions bones, tal, però és això, s'ha perdut, tio.
0: I no ens queda un altre que confiar en que millorin aquests resultats, que millorin les dinàmiques, i és molt d'hora la temporada per treure conclusions, llavors som calderins i som el poble que avui i fem bullir l'olla, La fem bullir, que flipes.
1: Segona vegada que ho dius en el programa,
0: sí, m'agrada. I ho diré una altra, és que tinc una aposta amb algú.
1: Sisplau.
0: I vull tot.
1: Què vull?
0: Vull
1: Caldes.
0: Vull la secció d'Esport Català. Va.

0: pesado, tio.
1: Pues mira, no, a vegades no ets tan pesat com et penses, ja t'he complexat una mica. Però sí, ja, pels nostres oients, si voleu rescatar aquesta magnífica història, podeu anar al programa anterior i
0: escoltar els nostres oients ja deuen
1: pensar... les historietes del Gerard, del Mas.
0: Sempre dic historietes, jo.
1: I això deixa, aquest resultat, ara parlarem, queda un equip per comentar, mm-hmm. però deixa el Nàstic 9è i el Sant Andreu 10è. Estan junts, empatats a 7 punts, però per diferència de gols... Bueno, diferència de gols igual. Però bueno, el Nàstic és això. Si hagués seguit, estaria molt millor. I el Sant Andreu, que va començar una mica més fluix, bueno, ha rescat 4 puntes en 2 jornades, a la mateixa setmana, exigent. I falta el tercer equip de la categoria català.
0: Que és l'Europa.
1: Què va fer l'Europa?
0: No sé per què ho he dit així.
1: L'Europa!
0: L'Europa! L'Europa que va guanyar. Molt bé, nano.
1: Per fi, eh?
0: Va guanyar l'Europa que estava en un compromís.
1: No contra sé qui, si, contra
0: un,
1: qui,
0: digues. En un compromís real. Jo crec que estaven de casament o alguna cosa, perquè no anava molt bé. Va guanyar contra el Rayo Majadahonda, equip amb menys flow de tota la història.
1: Equip que nosaltres odiem bastant, una mica.
0: Sí, perquè explica la història, va, explica la història.
1: Bueno, nosaltres crec que ho hem comentat alguna vegada, bueno, i ara s'ha quedat clar, som bastant simpatitzants, no, de la US, ja fa un parell d'anys que anem al camp a vegades, ara fa molt que no anem, és a dir, i una d'aquestes vegades vam anar a un partit de playoff, on el Sant Andreu va jugar a pujar a Primera Federació, on estan ara, però va ser l'any anterior on els va eliminar a casa, o sigui, el Narcís Sala, el Rayo Majadahonda aquest.
0: Sí, amb gol de Simeone, amb del fill de Simeone.
1: Sí, dels tres fills, sí, sí. El dolent i el tonto, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, està el malo, el feo i el cojo, no? Pues este era los tres.
1: Ho diem això, em sap greu, falta el respecte, però perquè ell ens el va faltar a nosaltres.
0: Sí,
1: no, hi ha gent que no sap guanyar, que és pitjor que no saber perdre. Sí, i va venir, i va anar a l'agrada dels desperdicis, que són l'afició... del Sant Andreu,
0: més hooligan,
1: on està amb nosaltres, i va venir, bueno, gestos, coses, quan ja havien guanyat.
0: Ah, va ser ell?
1: Sí, ell i algun altre.
0: Però, i el Marcos, que no, ell, el Marcos
1: ell,
0: al cap, tio.
1: Ell estava, perquè ell crec que va entrar, no era titular, i quan estava escalfava davant nosaltres, i també anava dient coses, saps? Anava escalfant el partit, i després va entrar.
0: Guacho!
1: Però sí, bueno, el Girona, l'Europa ha aconseguit guanyar aquest equip, que no ens agrada massa, i és això, no, i tant... els punts com l'aigua encara estan fotuts, estan amb 4 punts i 3 han sigut aquesta jornada.
0: Vull dir, bueno,
1: estan
0: a poc, 18 anys de 20, estan compartint Can Dragó els dos equips, sí, l'Europa, el Sant Andreu, això és una merda, tio. Jo ja tinc ganes de que es facin ja les obres, i perquè el tema és que no sé si ho sabeu tots, que no poden jugar als seus respectius camps pel tema de la gespa artificial, que a primera ref no es permet. Llavors que això no té sentit, perquè després hi han camps de gespa artificial que són molt millors que alguns de gespa
1: forats,
0: natural
1: amb sorra, amb forats
0: d'algun equip d'aquí que, vamos, que és per lesionar-te. Però bueno, tonteries del senyor Tebas i sus amigos, i bueno, ja l'Ajuntament està treballant amb això, amb els,
1: sí,
0: dos canvis.
1: L'Europa, l'any passat va estar tot l'any, no?
0: Sí, sí.
1: Tot l'any així, després va pujar el Sant Andreu i ara l'Ajuntament, doncs, ha acceptat... No,
0: tot l'any no, li van donar com una pròrroga, però...
1: Però sí, bueno, que sí, el problema sí. Ja estava l'any passat, perquè clar, l'Europa va aconseguir l'ascens abans que el Sant Andreu, i ara que estan els dos, doncs, han decidit des de l'Ajuntament, doncs, incloure aquest... És necessari, perquè de veritat us recomano, si us agrada el futbol, anar a un partit d'aquests, uns equips d'aquests, perquè us sorprendrà.
0: Sí.
1: Vull dir... Les aficions. Ja
0: sigui del Sant Andreu, de l'Europa, de qualsevol equip, sí, d'aquests.
1: Vam anar, la primera vegada que vam anar al Sant Andreu, crec que va ser la primera, va ser el Narcís Sala, un ambientàs que flipes, a la zona dels desperdicis, a la mitja part ens vam trobar un irlandès random als lavabos, que ens va explicar coses històriques, es deia Che, ja ho he dit tot amb això, ens explicava històries, i ell era del Celtic, perquè era irlandès, però bueno, el Celtic té molta història irlandesa, tot i ser escocès, i un tio que és del Celtic de Glasgow, que és per flipar l'afició, estava flipant també amb el Sant Andreu i li estava molant molt. O sigui, estava aquí de visita i va flipar. I bueno, són aquestes històries i coses que només vius en aquests tipus de camps.
0: De futbol, de barrio.
1: Tot per 10 euros l'entrada, saps què vull dir?
0: Futbol canxero.
1: I de veritat que ho recomanem molt a tots aquells que vulguin gaudir d'això, perquè és el millor, és el futbol aquest.
0: Lo mejor que hay. Bueno, va, cambio, radical, venga.
1: Sí, el Salem ens ha de comentar algunes coses de bàsquet, per això hem dit que no només seria futbol, també una mica de bàsquet.
0: Va, Salem, perquè treballa una mica, tio, que...
2: Sí, sí, treballo. Aquí, és que clar, al bàsquet n'hi ha uns quants equips catalans al top.
1: Al top, eh?
2: Al top, sí. De fet, ara el futbol...
0: No hi ha tants ni de conya.
2: No.
0: Quants hi ha? 5, t'has dit? A la Lliga CB.
2: Mira, tu compto ara mateix.
0: Perquè a futbol hi ha dos. Espanyol i Barça. A veure, el Girona ha baixat. Imagina't.
1: I l'Espanyol sobre...
0: Oh, que pissal, tio. No, l'Arsenal, bro. L'Arsenal, sí, juguen allà a Montserrat. Allà han fet un camp per ells. Eh? Va, tio.
1: A Montserrat no es pot edificar un camp.
2: N'hi ha 5, n'hi ha 5. Bueno, i també està l'Andorra.
0: També el cap. El Barça, Baxi Manresa, Girona...
1: El Baxi Manresa ha guanyat, oi?
0: Qui? Ah, Joventut.
2: Ara ho comento. Ara ho...
1: Perdó. És bé, ens estem apropiant el seu moment. Calla, que els diguis.
0: Sí, perdó.
2: No, bueno, si voleu dir que el Manresa, el Joventut, bueno, si per allà volem ficar l'Andorra en el mateix sac, bueno.
1: No, nosaltres no l'hem comptat.
0: No, volem saber res d'ell.
1: Bueno, ell ho diu perquè el propietari és el Piqué, i ho dic perquè realment és que és Andorra. A segona divisió no comentem els seus resultats.
2: Vale, sí. Després està el Lleida, el Girona i el Barça.
0: Ah, Lleida. Força Lleida, no es diuen?
2: Sí.
0: Que guai.
2: Vale, comentar primer de tot. Curiós que això hi ha vegades que la gent no ho sap, llavors per posar una mica en context, l'ACB seria com la primera lliga espanyola i després el que per la gent que és més de futbol i no tant de bàsquet, l'Eurolliga seria més com la Champions.
1: Mm-hmm. Això s'ha dit que nosaltres ho sabíem, no?
0: Sí, joder, això sí.
2: Però amb una distinció especial, i és que en el cas del bàsquet es juguen més partits d'Eurolliga que de Lliga.
0: Bueno, això no ho sabia.
2: Cosa que en el futbol això no
0: és impensable.
2: No sol passar normalment, o sigui...
1: No. Ara es juguen més partits ara a Champions, però igualment
0: pensava
1: no.
0: Pensava que m'anaves a dir ara una altra obvietat i ja sabem, anàvem a acabar malament.
2: Que va. No, l'Eurolliga juguen 38 jornades i la...
0: Hòstia, això em sembla fort,
1: I la CB... Ha valgut la pena, portar el Salem?
2: Són 34.
0: Va, tota l'estona que queda, que per desgràcia és poca, dient dades així estranyes. Va.
1: No, però explica'ns com van classificats, com ho estan fent, vull dir, què està passant, perquè no, jo no estic gens informat.
2: S'ha jugat una jornada de cada, es va començar per l'Eurolliga, parell de coses interessants. El Barça és l'únic català d'Eurolliga, va guanyar, 89-82 al Palau contra l'Anadolu Efes.
0: Aquí potent.
2: Un context de partit curiós, ja que l'estrella o el flamant fitxatge de l'Anadolu Efes el van fitxar procedent del Barça, un jugador que va durar un dia, o sigui, 24 hores, o sigui, coses que al futbol no solen passar tant. O, bueno, em sembla que al Barça li va passar un cop a un que es deia Sergi Guardiola. Em sembla, potser, no sé si...
1: Sí, ja sé què diràs.
0: Que
2: insultava
0: els catalans.
1: No,
0: era...
1: Ah, no,

0: Mongrin, problemàtic, però amb el seu propi entrenador també, perquè ha fotut fora gent de l'equip, però vull dir...
1: Sí, però de fet ell no el foten fora mai.
0: Ell no el foten fora mai, sí.
2: Mike James, si no entres al vestuari i s'està fumant un canuto, li han de treure el nom. No pot ser Mike James, bro, i...
1: I ser sa, no? Vale.
2: No, bro, llavors et digues Miguelito Gemas. Perdó, no sabeix.
0: Bueno, vale. Bueno, això, Mike James, que primer partit oficial de l'Anadolu Efes, diria, almenys a Eurolliga... problemes amb l'entrenador i tal. Però bueno, tornant al tema català, després d'això, bueno, petit incís, el Madrid va perdre l'Eurolliga, vale, contra el Dubai.
1: Bé, hòstia, una pregunta, perquè tu ens vas dir que de futbol ets de l'Atlético.
0: Sí.
1: El bàsquet, què? Tens equip o no?
0: Em mola bastant la penya, tiro bastant per la penya.
2: Uf, que flow la penya.
0: I després simpatitzo bastant amb el València Bàsquet i els altres catalans, Girona, el Manresa, el Lleida, vull que guanyin.
1: El Barça no.
0: I el Barça, si és contra el Madrid, si no, és que em dona igual. Tampoc vull que perdi. Sí, no,
1: no, era Barça, clar, no hi ha Atlètic.
0: Però em fa més il·lusió que guanyi jo que sé el Manresa que el Barça.
1: Home, a mi depèn com fins i tot també.
0: I bé, després això a tema de CB, en ordre cronològic, el Manresa va començar perdent. Contra Bilbao Basket a Bilbao, 107-92, primer partit català. El segon, el Barça, que va jugar al Palau contra l'Eima Coruña, va guanyar bastant, de fet per diferència de punts es posaria líder, 119-101.
1: Déu-n'hi-do.
0: Comentar un Barça òbviament completament renovat. Diria que de la temporada passada es queden 3 jugadors o 4 com a molt, diria que són 3. Veiem, òbviament acaba de jugar contra un rival que no barallarà res això crec jo, l'Eima Coruña, però veiem com funciona aquest projecte, perquè el Barça venia de, no sé si ho puc comentar la setmana passada o tal, no. La Supercopa Endesa la va guanyar la penya en català,
2: el Barça,
0: efectivament. Bueno, un partit bastant, molt bon ambient a l'Olímpic Arena. L'Olímpic Arena sona raro dir-li així, bueno, l'Olímpic de Badalona, l'Olímpic Arena.
1: Sí, sembla l'estadi del Bayern de Múnich.
0: Sí, sí. I quan entres al parquet fica City of Badalona. Bueno,
1: hi ha més goteres que el de Caldes, no?
2: City of Badalona, tu, però és un campàs, eh? Si l'he vist des de fora i flipes.
0: Quin,
2: el del Badalona?
0: A l'Olímpic, sí, és el millor.
1: Sí, va haver una velada o alguna cosa així, no? Vull dir...
2: És veritat.
0: Sí, sí.
1: Això vol dir que hi ha cap penya.
0: La primera, crec.
1: Pues això vol dir que hi ha penya i cap, la veritat.
0: Oh, bastant.
2: Mai millor dit.
1: Oh, molt bona. No sé, però no estic fi,
2: perquè la veritat que no, tio, estic passant la mà per la cara, tio.
1: No, perquè és la típica... Si ho dius tu, se t'acudeix, tio. Estic cansat, tio. Amb ganes, no em confongueu. No,
2: bueno, però que et vagi traient les ganes perquè queda molt poc. Vinga, va.
1: És que ganes tinc sempre, des que comença fins que acaba, tio.
0: Després, la penya jugava contra el Breogán i va perdre, de 6.
2: Oh.
0: 110-104 fora de casa. Bueno, també jo crec que es notava que s'havien quedat una miqueta a la celebració, jo diria. Sí. Després, bàsquet Girona. Projecte que... òbviament en un partit no es pot dir res, però jo crec que pinta bastant il·lusionant. 84-77 contra el Camp Múrcia, que venia de fer una supertemporada l'any passat. Força Lleida li guanya el València.
2: Hòstia,
0: a València.
2: Hòstia.
0: Cosa que no havien fet mai li havien guanyat al València fora de casa.
2: València Bàsquet és dels top.
0: És dels top. Aquest any ja anticipo que jo crec que el bajón serà important, però bueno, 100-105.
1: Com el futbol.
0: I sí, tal.
2: No hauràs fet por ahí una predicció de bàsquet i hauràs posat el València Bàsquet en el top?
1: No em facis parlar de prediccions,
2: Va, tira.
0: I bueno, ja està, això serien els resultats dels catalans a la CB.
2: Bueno.
1: Guai. Qui diries, no sé si ho saps, així jugadors catalans que ara estiguin, perquè jo em vaig quedar una mica enrere, jugadors catalans que ara estiguin de moda en el seu moment, saps?
2: Pogues,
1: bons.
0: Home, jo crec que a dia d'avui el Joel Parra.
1: Sí, doncs pues mira, aquest el conec, tio.
0: Jo
1: sí,
0: crec plan, que del Barça...
1: Que havia jugat a la penya, oi, també?
0: Sí, efectivament, de fet, de la pedrera de la penya. Jo crec que és així bastant destacat. Després tenim destacats el Pierre Oriola, el Bases... Bases o Bases, no he sabut mai com es diu. L'Oriol Paulí, també.

0: Isaac Nogués, que estava al València i ha tornat a la penya aquest any.
1: Bueno, t'havia demanat un, ja, jo crec que ja, ja és suficient.
0: No, bueno, però que hi ha representació catalana al top.
1: Sí, sí, però justament has dit l'únic, o sigui, el que si em preguntés a mi sense saber, hagués dit, perquè el conec, perquè va anar a la Sotana, com conec molts esportistes, i em va caure molt bé, i és l'únic així que sabia. Però pensar que no era tan, tan bo, saps què vull dir? O sigui, em confirmes que sí.
0: Almenys per lo que és el nivell ACB, jo crec que sí.
1: Està al Barça encara, no, suposo?
0: Sí, sí, vale. És dels pocs que s'han quedat, sí.
1: Hi ha hagut molt...
0: Sí, revolució absoluta, no sé si devien ser 15 i han quedat 3.
2: Hòstia.
0: N'han fitxat 9 o 10, crec.
2: Com va això de classificar per l'Eurolliga? Qui classifica?
0: L'Eurolliga no classifica ningú, et posen a dit.
2: Què sí. Dius?
1: Flow franquícies, no?
0: Sí, sí.
2: Vaya merda,
0: flow franquícies, sí, sí. Sí, perquè com...
2: Si no hi ha meritocràcia.
0: No. No, però òbviament no estarà tampoc... No, sol estar competida dintre del que és, per exemple, els espanyols que hi van, que són València, Baskonia, Barça, Madrid. Té sentit que hi vagin, però sí que és veritat que no hi ha sistema classificatiu.
1: És flow superlliga, tio.
0: Clar, el problema és que no hi ha relació ACB-Eurolliga, llavors...
2: No, però...
1: Agafen una mica com l'NBA, realment.
2: Ja, tio, però...
1: Al final l'NBA és un emmirallar-se en el món de bàsquet, potser, en moltes coses.
0: Sí, ja,
1: de... però... no és just, però...
0: De cop es tiren la de
2: jo
0: que...
2: Jo pensava que aquí a Europa hi hauria més, una mica més de manera.
0: Sí, però... Bueno, es tiren la de... A partir de no sé quin any hi haurà dos equips més i ja els equips comencen a fer les seves... O sigui, les ciutats i els seus equips es fan les seves campanyes per a veure qui pot...
1: I no hi ha opció de... Sí, sí, en moviment, ara el València baixa de, o sigui, de la Lliga ACB, no per al lloc.
0: Home, imagino que deuen haver-hi clàusules d'aquest tipus i suposo que l'Eurolliga salva una mica les esquenes amb això.
2: Clar,
0: no, si no...
1: T'imagines un equip de segona divisió jugant a l'Eurolliga contra el Panathinaikos?
2: Ha passat, eh? A vegades, a futbol, no? Recordo el West Brom, però era Euro-UEFA.
1: Champions, bro. És com la Champions, ja ho ha dit el Salem, però és fort.
2: Aquest any hi ha un cas, aquest any. El Torreense, de segona divisió...
1: Sí, portuguesa.
2: Va guanyar la Lliga Portuguesa. Ai, a Copa Portuguesa.
1: Europa League. No?
2: I té no sé, un català segur, i crec que més d'un, i bastants espanyols. Un equip interessant, la veritat. I va guanyar el Sporting de Portugal la Copa Portuguesa. Flipant. Bueno, i amb aquesta dada acabarem.
1: Tan interessant, pues acabem el programa d'avui. Ja et dic, tenim aquestes vegades, sí, aquest cap de setmana tenim més esport aquí Caldes, de local, podem anar a veure.
2: Ens toca currar, tio.
1: Ens toca currar.
2: Currar.
1: Per amor a l'art, per amor a l'esport i per amor a Caldes. O sigui que ens veiem dilluns que ve, de 7 a 9, com sempre, amb el que hagi passat aquest cap de setmana, que no sabem què serà. Ja ho veureu.
2: Bueno, guapos.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
1: Bona nit, Salem.
0: Bona nit.
2: Bona nit.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El passat divendres va tancar amb la celebració de la desena edició de la Nit de l'Esport, un esdeveniment bianual que premia i reconeix els èxits esportius i les fites assolides per part dels esportistes i les entitats calderines durant els darrers dos anys. En la jornada de reconeixement esportiu es van mencionar els noms de l'equip sènior femení del Sena Caldes de bàsquet, l'equip infantil masculí del Sena Caldes de futbol sala, entre molts altres. I a títol individual es van pronunciar noms com la ciclista Leire Sales, l'alpinista Joan Sol Puig i la patinadora artística Laia Creus, també entre molts altres. Uns 30 premis que van servir per donar a conèixer la feina i l'esforç d'equips i esportistes calderins que durant aquests dos anys han aconseguit fites diferencials en la seva disciplina. Un dels més esperats va ser el guardó especial de la Nit de l'Esport, que va ser escollit directament per la ciutadania a través d'un procés obert de votacions, un premi de vot popular que va guanyar en Lluís Álvarez Navalón, qui va tenir una doble menció especial a banda del títol pòstum.

Ballarines van saber revifar els ànims per endur-se'n els primers punts de la temporada. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable amb intervals de núvols i amb aiguats febles, amb una precipitació acumulada que podria superar puntualment el litre per metre quadrat. Les temperatures es mantindran suaus amb una màxima de 25 graus i baixaran progressivament al vespre. De cara a demà, dimarts, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una alerta per fortes pluges. El cel deixarà arrojats al llarg de bona part de la jornada, especialment durant la tarda, quan les precipitacions podran deixar fins a 20 litres per metre quadrat. Les temperatures baixaran lleugerament amb una màxima al voltant dels 24 graus i una mínima de 19. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes.
1: Són les 12.
2: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes. Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
3: Molt bon dia, Caldes. Són dilluns 28 de setembre i ens estem una nova edició del Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. I el Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí durant tres hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquest Fòrum? A primera hora, que iniciarem tot just d'aquí a pocs minuts, després de la presentació i d'aquest sumari obrirem amb l'editorial les paraules que ens representa i que marquen el to del programa. Tot seguit dedicarem uns minuts a viatjar amb el temps amb tal dia com avui, repassant efemèrides, dies temàtics i petites històries que ens ajuden a entendre el present. Seguidament, a 9:45 serà el moment de parlar, o una mica abans, no?, parlar d'un llibre i de la seva adaptació al cinema i també de la música que acompanya aquesta mirada compartida. Una secció que fins ara eren dues, la llibreteria i llibres, música i pantalla, i que ara s'han fusionat en una de sola. Les col·laboradores Marina Meneses i Clàudia García ens presentaran el llibre escollit, però millor dit, avui serà només la Clàudia, qui tindrà una mica més de feina, una feina extensa i gratificant, perquè Marina, avui per motius personals no pot estar aquí en aquesta hora. Doncs això deia que la Clàudia tindrà una mica més de feina, però una feina, podríem dir, gratificant tant per la vessant literària com per les adaptacions cinematogràfiques. Tot girarà a l'entorn de Harry Potter, el llibre, les pel·lícules i les bandes sonores que han marcat generacions, i d'aquesta manera arribarem a les 10, just abans del butlletí informatiu. Després de les notícies, connectarem amb l'espai del Servei d'Ocupació, que setmanalment ens apropa a oportunitats laborals, assessorament, orientació i servei a la comunitat. Un espai que compta amb la col·laboració de professionals de la Piqueta, com ara Sònia López. I a continuació, fins a arribar a les 11, ens deixarà un bon regust el relat radiofònic. Avui, amb la segona part del que ja havien començat, el misteri de Ràdio Escolta. I d'aquesta manera entrarem a la tercera hora d'11 a 12, una hora literària i dedicada a l'ofici d'escriure amb veu d'autora. Ens acompanyarà l'escriptora castellarenca Natàlia Cereso. Amb ella parlarem de la seva obra literària en general, tot i que ens posarem el focus en la seva novel·la I van passar tants anys, que publicada el 2021 per l'editorial Rata, una obra que centrarà, de fet, la tertúlia del Club de Lectura La Caldera de la Biblioteca de Caldes de Montbui aquesta tarda, amb la que, de fet, enceta el Club de Lectura la nova temporada i que tindrà, per això, el valor afegit de comptar amb la presència de l'autora. Això serà a partir de 6:45 de la tarda, però abans, unes hores abans, doncs nosaltres parlarem amb Natàlia, que compartirà aquesta tercera hora del Fòrum amb nosaltres.

0: I amb el sumari sobre la taula, obrim el matí amb la nostra mirada del dia.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
0: El preu d'un sostre, el valor d'una vida. Comencem la setmana parlant d'habitatge, però no del metre quadrat, ni dels índexs, ni dels decrets que arriben tard o malament. Parlem de dignitat. La setmana passada, una imatge va travessar el país com un tal de llum enmig de la foscor. Mari Carmen, 87 anys, desnonada de casa seva després de viure-hi més de 70 anys. 70 anys, podem dir, una vida sencera, però tal qual, Una vida que va acabar al replà, envoltada de policies, mentre el seu pis, el seu món, quedava enrere com si fos un objecte prescindible. Aquell desnonament no va ser un cas, va ser la punta de l'iceberg. El moment en què milers de persones van dir prou, el moment en què la vergonya va traspassar fronteres. França ho ha destacat en titulars, altres països europeus ho han denunciat i fins i tot Nacions Unides ha posat el focus en aquesta ferida que ja no es pot tapar. Perquè quan desnonen una dona de 87 anys, no desnonen només una persona, desnonen una memòria, un barri, una història, una comunitat. Desnonen el dret a envellir en pau, desnonen la vida mateixa de casa. I mentre això passa, el sindicat de llogaters fa una crida a col·lapsar Barcelona, coincidint amb la visita del president Pedro Sánchez. I no, no és una exageració, és una necessitat, és una urgència, és la proposta d'una ciutat que ja no cap en els decrets, ni en les excuses, ni en les promeses que no arriben. Els moviments socials exigeixen una cosa tan bàsica com contractes de lloguer indefinits, com si fos una extravagància voler viure al mateix lloc més de 5 anys, com si fos una excentricitat voler arrelar, fer comunitat, saber quin veí et saluda cada matí. L'habitatge ja no és un problema econòmic, és una crisi d'arrelament, és una crisi de país, és una crisi moral. I mentre tot això bull, el CEL també parla. 17 comarques catalanes en alerta per pluja intensa, un canvi sobtat de temps que marca de ple la transició cap a la tardor real. Setmana moguda literalment i metafòricament, per aigua en mà, perquè el clima i la política tenen una cosa en comú: quan es tornen inestables, ens obliguen a estar alerta. Però hi ha una notícia que fa respirar. La Setmana del Llibre en Català tanca amb 130.000 visitants i un 12% més de vendes. Enmig de les dificultats, la cultura aguanta, la llengua aguanta, la literatura aguanta i la gent respon. És el contrapès perfecte. Mentre l'habitatge trontolla, la cultura recorda que som un país que llegeix, que pensa, que es retroba, que es reconeix. Obrim la setmana amb aquesta imatge doble. La ciutat que lluita per no desarrelar-se i el país que celebra els llibres com una forma de resistència. Perquè al cap i a la fi, una casa no és només un sostre, és una vida. I una cultura no és només un conjunt de llibres, és la manera com un poble es reconeix, es pensa i es defensa. I aquí a Caldes ho sabem bé, sabem què vol dir arrelar, cuidar el veïnat, sostenir-nos els uns als altres, sabem que les llars són sagrades i que la dignitat també. Comencem la setmana amb una convicció profunda. Les persones no es desnonen, les comunitats tampoc. I mentre el país lluita per tenir un lloc on viure, nosaltres, des d'aquesta plaça radiofònica, seguim defensant un lloc on pensar.
2: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: I ara ens avancem una mica, després seguirem amb el guió tal com el tenia, però ara ens avancem i de fet passem justament a aquesta part, ja que parlàvem també de llibres i de literatura, doncs hem de començar també a parlar de llibres, de música, de pantalles. I avui més llibres i més pantalles que mai, podríem dir. Però primer de tot, Clàudia, molt bon dia.
1: Bon dia, Cotxi.
0: He de dir només Clàudia perquè ja ho he avançat abans en el sumari que avui la Marina, per motius personals, no pot estar. Però bé, jo sé que aquest temps ho podrem fer seguir, perquè aquesta temàtica d'avui, tant en llibres com pantalla, com la música, que de fet ja la tenia per ahí de fons, perquè és una música que de seguida ja és que sense que jo digui que parlarem de Harry Potter, és que la música ja es ho diu tot.
1: Sí, és boníssim. Bé, m'hagués agradat molt compartir la secció amb la Marina, perquè és, bueno, la Marina és fantàstica i ja sap que m'agrada molt fer aquestes coses amb ella. Teníem una altra cosa preparada, però al final sí, he canviat una
0: mica... La setmana que ve, ja, o sea, això ja no ho direm avui, millor és deixar-lo com a sorpresa
1: sí,
0: per la setmana que ve.
1: Sí, es deixa per la setmana vinent, havia preparat una altra cosa.
0: Perquè també està molt bé, vull dir, la temàtica, i bé, avui... improvisem d'aquesta, que no és una improvisació, d'un i dos el que dona. Per això ja he dit, digo, que passi
1: sí,
0: la...
1: Sí, quan em vaig assabentar que avui venia sola va ser com, vale, doncs he de fer alguna cosa que tingui relativament fresca, i és veritat que ara ja fa molt de temps que jo, per exemple, ja no llegeixo els llibres com a tal, però m'estic tornant a veure les pel·lícules i clar, tenia l'excusa perfecta perquè com, ostres, m'estic veient un altre cop les pel·lícules, tinc el món molt fresc. I també és una cosa que, bueno, és tot un món que trobo que molta gent de la meva edat encara tornem de tant en tant.
0: Gent de la teva edat i no de la teva edat.
1: I més gran.
0: Perquè, a veure, qui no ha vist, per exemple, totes... A veure, llegit llibres, jo te diria que potser un no més, no? Però les pel·lícules, qui no ha vist totes les pel·lícules?
1: Sí.
0: I també t'asseguro que les pel·lícules de Harry Potter podrien dir que s'adapten perfectament al llibre, vull dir, al contingut del llibre. A més, pensa que l'autora, vull dir, segueix precisament el guió de les pel·lícules.
1: Volia parlar de l'autora també.
0: Primer parlem de l'autora,
1: la J.K.
0: Rowling, perquè això té història en un principi.
1: Sí.
0: O sigui, de com ella va començar aquesta història i que ningú la volia.
1: Perquè, a més, la J.K. Rowling també és una persona bastant amb molta controvèrsia també, per això jo volia fer com una espècie de... No justificaré mai aquesta dona perquè estic bastant en contra de moltes coses que diu, però clar, el món de Harry Potter al final no deixa de ser un món que amb molta gent ens va introduir al món de la lectura. Jo recordo de molt, bueno, jo vaig heredar els llibres del meu cosí gran, i ja això ja per mi és com algun molt màgic, el fet d'heredar llibres d'algú que te'ls dona amb un cert retintim, no? Perquè el meu cosí està molt obsessionat amb Harry Potter, ell va créixer gairebé que a la part que el propi Harry Potter. I bueno, per qui no ho sàpiga ja, Harry Potter és una saga de 7 llibres. Hi ha un total de 8 pel·lícules perquè l'últim llibre es va dividir en dues pel·lícules. Ja sabeu com és Hollywood, que vol fer el màxim... vol treure el màxim profit de les coses i allarga. I
0: crec que fins i tot hi ha alguna... que ja és els personatges principals, jo no sé si l'última és aquesta, perquè estic una mica perduda, però pensava que l'última és la que ja els personatges principals són grans i els seus fills, com podríem dir, que els substitueixen.
1: Sí.
0: Aquesta pel·lícula ja està o encara...
1: No, encara... és que es va fer una obra de teatre. Bueno,
0: però si vols comencem a part, però sé que encara aquesta podrien dir...
1: És que és clar, m'acabes de fer compte que hi ha com és un univers tan extens que es va fer fins i tot un altre llibre, The Cursed Child, crec que es deia l'original, perquè jo recordo que el vam hackejar abans de que sortís traduït al català o al castellà, el vam hackejar en algun lloc per poder-lo llegir abans que sortís. Bueno, una mica decepcionant, però era com la continuació dels nostres tres protagonistes principals, la continuació dels seus fills a Hogwarts. I, bueno, és una obra de teatre adaptada, crec que es fa a Hollywood, no al Broadway, no estic segura. Però, bueno, per qui no ho sàpiga, Harry Potter, molt raro que no ho sapigueu, és un nen que neix en un món de màgia a Anglaterra i que, bueno, això no és spoiler per ningú, però que és orfe, perquè els seus pares
0: això,
1: són...
0: Jo diria que tothom ha vist la primera, sobretot, sí, perquè s'ha donat tantes vegades.
1: A més, la primera és molt xula. Ja, sí. A veure si ens dona temps
0: és
1: a parlar una mica
0: és la que ens introdueix.
1: D'il·luminació i tal, sí, perquè és molt xula. El Harry Potter és orfe i els seus pares han estat assassinats pel... Bueno, no sé ni si dir el seu nom, quin respecte ara dir el seu nom, el Voldemort.
0: Sí, ostres, aquest és el...
1: El que no ha de ser nombrat.
0: Sí.
1: Que és un, bueno, és un mag molt poderós, molt dolent, que el seu únic objectiu és matar tothom que se li posi per davant. I el Harry Potter sobreviu. A dia d'avui és com l'únic supervivent del Voldemort, i clar, el Voldemort es queda amb aquestes ganes de voler matar un nen, que penses, bueno, tens coses millor que fer, però no, tu te'n vas a voler matar un nen. I és bàsicament com en Harry Potter arriba a Hogwarts, que és l'escola més guai així de bruixeria, que a la quarta pel·lícula ens entenem que no és l'única escola de bruixeria que hi ha en el món, però és com la més prestigiosa, la més guai, per així dir-ho. I en Harry, quan arriba als 11 anys, doncs rep aquesta carta de Hogwarts per marxar a l'escola a aprendre a ser un mag. Ell s'ho troba tot de sorpresa perquè havia viscut gairebé tota la seva vida sense saber que era un mag, amb la seva família Muggle, que els Muggles és una manera de dir als humans. I clar, arriba a Hogwarts i coneix el Ron Weasley i la Hermione Granger, que es converteixen en els seus millors amics, en uns pilars... base per ell. Aleshores viuen tot d'aventures en un intent d'acabar amb les, no va dir les forces oscures, però això seria més de Star Wars, acabar amb la màgia negra,
0: però
1: i acabar
0: no deixen de ser forces bastant fosques,
1: malignes
0: sí. Però totalment, a més aquí com entra molt el tema fantasia, però bruixeria,
1: sí,
0: així de clar,
1: sí.
0: Vull dir, i a més hi ha uns que són bons, molt bons,
1: sí,
0: i uns altres que són molt dolents, com aquest.
1: El que no deu ser nombrat.
0: Sí.
1: Que és graciós perquè, clar, les pel·lícules... Bueno, jo em vaig llegir també els llibres quan era més petita. De fet, vaig fer allò de llegir-me tots els llibres primer i després ja veure'm les pel·lícules. I ho recordo amb molt de carinyo, la veritat. Els llibres eren com... bueno, estan molt ben adaptades les pel·lícules, trobo, però clar, els llibres et permet profunditzar més en la psicologia dels personatges, hi ha certs canvis que tampoc importen gaire, no? Però jo recomano sempre llegir els llibres, perquè al final és...
0: A més, ja dic que són històries que estan molt... A veure, que estan molt ben escrites, vull
1: sí,
0: dir que
1: sí,
0: la fantasia
1: sí,
0: aquí, però que és una... Són obres que ja dic que estan fets per totes les edats.
1: És que a més és molt difícil escriure una cosa com Harry Potter. Al final construeix un món sencer, amb un esport propi, amb una sèrie de normes, un llenguatge també, un vocabulari, i clar, jo trobo que és molt difícil imaginar tantes coses i posar-les per escrit. Aleshores, t'agradi més o menys l'autora, que jo entendria que no t'agradés perquè és una persona qüestionable. La veritat és que Harry Potter és, jo trobo que molta infància per molta gent, la veritat. I a més, aquells que hem tingut la sort d'anar llegint i que anessin sortint les pel·lícules, clar, és una cosa que al final t'ha acompanyat una mica, perquè les pel·lícules, la primera es va fer que jo encara n'hi havia nascut.
0: I... Sí, bueno, és que ja vas veure l'última... No la que encara ha de ser, l'última que es va fer,
1: sí.
0: Ahir ja tots els personatges ja són més grans de 25, vull dir que
1: és
0: a
1: que
0: més...
1: Els actors i les actrius ja tenen...
0: No me'n recordo com es diu l'actriu, vull dir que
1: Emma
0: és la Emma Watson, que és
1: espectacular, és
0: maquíssima, no?
1: Sí,
0: començant
1: sí,
0: a ser una nena que els nois protagonistes la tenen com repel·lent, no? Perquè
1: sí,
0: és pobret, molt intel·ligent,
1: com
0: lo maca que és, no?
1: Sí.
0: I sobretot tots dos, el Harry Potter i el noi, el Ross, que ara tampoc me'n recordo
1: l'actor és el Rupert,
0: bueno,
1: Green,
0: és el que es fa, representa que es fan la parella, no? Perquè aquí tots se fan parella.
1: Però...
0: que estic fent spoiler, perdó.
1: Però m'encanta que quan estem tu i jo sola sempre acaba sortint alguna cosa així com de parelles o de salseo,
0: és que surten parelles de pel·lícula, no
1: sí,
0: parelles
1: sí,
0: de la
1: sí,
0: realitat.
1: No, i a més,
0: la realitat,
1: no.
0: No,
1: no, no. però parlant de la realitat, la Emma Watson, que és una
0: actriu molt maca,
1: preciosa,
0: és molt
1: advocada de la literatura.
0: I a més és una dona molt reivindicativa en moltes temàtiques socials, etc.
1: Total, i en un món com el que estem ara, que bàsicament el silenci és ser còmplice.
0: Sí.
1: I amb tot el tema... Mira, ara m'hagués agradat portar alguna cosa més relacionada amb el d'avui, perquè, clar, amb tot el tema de la Mari Carmen, també, que estaves comentant abans...
0: És que tot aquest dia es va de Mari Carmen.
1: Sí, sí. Però, bueno, jo avui vinc a portar-vos una mica en el món màgic, a veure si us puc aportar una
0: Home,
1: mica
0: estaria,
1: de tota aquesta
0: estaria
1: senyata.
0: Molt bé que en aquest món màgic poguessi ser real, no? I poder treure de sobre tota aquesta maligna, o sigui, tota la gent maligna que hi ha, món maligno.
1: Bueno,
0: no?
1: Si haguéssim de fer una llista no acabaríem, però
0: Buah.
1: També relacionant amb la saga de Harry Potter, la saga també es pren com la molèstia de parlar de temes com la discriminació, el perjudici, el poder, la mort, el sacrifici, perquè... Clar, al final està creant un món, però dins d'aquest món també hi ha certes discriminacions i a la Hermione, per exemple, se li fa molta discriminació.
0: Home, i tant.
1: Perquè ja...
0: En un principi ja veus com és tractada, després canvia, no? Però en un principi...
1: No, però també la maltracta molt, sobretot a la segona, que és la que m'estic veient jo ara, perquè ella neix en una família que no hi ha cap bruixa, aleshores se la coneix com... Hi ha un termini bastant despectiu, ara no recordo com és en català, que és mad blood o
0: alguna cosa
1: així, sí. Que és bàsicament una manera molt despectiva de dir que és un desgraciat perquè no té pares bruixes,
0: no?
1: Per tant, que a mi em sembla una mica la J.K. Rowling, per mi és una senyora amb contradicció en potes, perquè com pots fer uns llibres i unes pel·lícules on reivindiques coses, on defenses altres, però després a la vida real et fiques amb la gent trans. És que s'ha de ser una mica bastant tonta.
0: Són d'aquesta... És això una mica el que tu volies
1: denunciar.
0: Volia... Bueno, denunciar. És el fet, no?
1: Hi ha molta gent que no ho sap, però la J.K. Rowling ha fet moltíssimes... molts comentaris molt despectius del col·lectiu trans i és una cosa que jo trobo inacceptable. Perquè és com...
0: És el respecte
1: és el
0: que
1: respecte,
0: s'ha de tenir a tothom.
1: Sí.
0: Tothom, sigui qui sigui. Vull dir, cadascú amb la seva manera. Menys, no hem de respectar la intolerància. Això no, eh?
1: Això no.
0: Però precisament, en aquest sentit, ella entraria dins de la intolerància per el que seria aquesta banda.
1: Sí, i jo ho volia destacar perquè Harry Potter no deixa de ser una cosa que ens ha acompanyat a molts, a la nostra infantesa, però sempre s'ha de llegir, i aquí ho aprofito per fer un incís, sempre s'ha de llegir amb una mica de context de l'autor o de l'autora, i sempre amb molt criteri propi, perquè al final sempre acabaràs llegint o escoltant música de gent qüestionable, doncs mínim, si ho fas, que sigui amb una mica de criteri, sabent a què t'estàs enfrontant. I jo la J.K. Rowling volia que fos un exemple d'això, perquè Harry Potter no deixa de ser una història que ens ha seguit a moltíssims a mesura que ens anem a fet grans, perquè el primer llibre va sortir en el 97 i l'últim en el 2007, i les pel·lícules van ser entre el 2001 i el 2011. Molts vam créixer amb Harry Potter, integrant idees d'acceptar la gent, de voler lluitar contra el mal. Clar, després aquesta dona que sigui així és qüestionable, però bueno, que és una crida a estar una mica atent i a no fer cas del que diu la J.K. Rowling fora de l'univers de Harry Potter.
0: A més, és una bueno, l'última pel·lícula ja és que està tan actualitzada amb el que està passant ara.
1: Ostres.
0: Vull dir, aquesta
1: sí, sí.
0: Foscor és que jo la trobo, tot i que sigui una cosa fantàstica, és que la podem totalment, tal com està el món, tenim aquí a un anava a dir depredador, és que se li pot dir monstruositat, com seria el Trump, no?
1: Ai, sí,
0: I tota la gentussa que hi ha aquí també, a Espanya, no? Vull dir que, però no només aquí, també a tot arreu, vull dir, és aquest... bueno, Alemanya mateix, no? Que torna al tema del nazisme, vull dir que és tot això.
1: Hi ha moltes al·legories.
0: I a mi me recorda justament esa part, perquè representa que és això, que és el nazisme. Vull dir, és aquesta foscor,
1: sí.
0: que menys mal que... clar, tant de bo passés igual, no? Sí que passarà.
1: Tant de bo treure una vareta i desfer-se de la gent dolenta.
0: D'aquí a que passi un temps, perquè tot sempre va rodant.
1: Sí, la història
0: sempre,
1: és cíclica.
0: Sempre va, sí. Exactament. I tot tornarà, però mentrestant haurem de patir uns anys foscos, com justament passa en
1: Harry Potter. Sí, sí, sí. I aquests bueno, aquests set llibres són bàsicament aventures que viuen els tres personatges principals i, clar, és molt fort això de la foscor perquè en les pel·lícules, clar, jo sempre dic que és molt guai llegir-se el llibre perquè tu et fas una idea i t'ho imagines, però les pel·lícules ho fan molt bé a l'hora d'il·lustrar aquesta foscor que es va com ficant dins la vida d'en Harry Potter, perquè a mesura que van passant les pel·lícules, la fotografia, que és com la manera de dir tot el tema de la il·luminació, els plànols, les escenes, l'escenografia, tot, a mesura que van passant les pel·lícules, els colors canvien moltíssim i això es pot veure molt clarament en els títols inicials de cada pel·lícula. És com que les primeres entregues predominen molt els colors càlids, els espais així com il·luminats, és com que hi ha aquesta sensació molt meravellosa d'anar-se integrant en aquest món màgic, perquè al final el que tu estàs fent com a espectador és acompanyar el Harry, que cada cop s'endinsa menys en aquest món màgic. Aleshores, tu com a espectador, les primeres pel·lícules tens aquesta sensació més meravellosa i a mesura que van passant la il·luminació es fa progressivament més fosca.
0: Més fosca, més tenebrosa.
1: Exacte, més tenebrosa, sí. Perfecte, sí. És, per mi és el terme perfecte, sí. Per descriure-ho.
0: No, és que és així.
1: I clar, és com una paleta més dominada per tons freds, grisos, i és una transformació visual que això que ens ajuda a transmetre com aquest món que envolta el Harry a poc a poc es va veient endinsat per aquesta foscor que propaga el qui no ha de ser nombrat, el Voldemort.
0: A més, al principi de tot, la primera pel·li,
1: el
0: primer llibre, aquí tenim quan ell és petit, és, com ho diem, és orfa, no? Uh-huh. I està amb els tiets, que com el tracta?
1: Sí. Mare de Déu,
0: que li passen coses que, bueno, és aquesta part també podrien dir d'humor que té.
1: Sí, té ser humor, però jo també crec que portant-ho a la vida real trobo que és una molt manera d'enfrontar les coses
0: també.
1: No? Al final és, ens veiem cada cop hi ha més foscor, hi ha més gent dolenta, hi ha gent amb interessos molt qüestionables. Jo crec que l'important és enfrontar-se però també enfrontar-se amb humor, i això Harry Potter ho fa bastant, que té com troba dins de tot aquest caos sempre troba algun moment d'humor, potser no a les pel·lícules finals que són com el clímax de lo tenebrós, però sobretot a l'inici, que són més petitonets, també sempre s'estan ficant en problemes. La pobra Hermione, que es ficarà amb ella, i és boníssima. Un petó a l'Emma Watson.
0: I altres nenes que van sortir, també, de fet, van... Comencen, els personatges, saben qui són, els principals, eh?
1: Sí.
0: Harry Potter, Hermione i el
1: Ron Weasley.
0: A partir d'ahir, després, ja comencen a sortir altres. Van... I també es fan
1: un de bons,
0: i els altres, el ros aquest, que fa de dolent, bueno...
1: Ai, el Malfoy, sí.
0: Vull dir que és aquest, però surten des del principi, eh? Perquè el ros, jo li dic el ros, aquell ros tan... una mica horripilant, que a l'hora de la veritat...
1: Amb el cabell així engominat.
0: Sí, molt engominat i tal. Clar, tot va en funció també de com són els pares, el pare d'aquest, de l'unidó. El que passa que després també és veritat que conforme, i sobretot quan ja arriba al final... no arriben a ser tan dolents. Aquí el,
1: és que és
0: el
1: molt
0: més
1: guai
0: dolent,
1: això en els llibres, perquè en els llibres, clar, a les pel·lícules tu ho veus, perquè és tampoc és spoiler, heu tingut temps per llegir-vos, o sigui, ara farà, d'aquí poc farà com 20 anys que va sortir.
0: Home, i tant, 97, primera... estem al 2026, doncs 20 anys.
1: No, més 30.
0: No, 30, perdona, 30. 26, comença en el 2000, comença, serà 27.
1: Sí, però...
0: Tu poses 3 anys més, no,
1: clar.
0: 30
1: no, però
0: anys.
1: Vull dir, l'últim llibre ara farà 20 anys que va sortir, quasi.
0: L'últim, que és de l'última pel·lícula, que també...
1: I bueno, l'última pel·lícula va sortir en el 2011, aleshores, clar, han passat molts anys.
0: És, o sigui, com... és que el temps passa tan ràpid.
1: Molt ràpida, molt fort.
0: Clar,
1: molt
0: és fort. Que ara el Harry Potter, la realitat és que té igual més de 40 anys.
1: Sí,
0: o si no els té,
1: tenir,
0: i si no els té, poc li falta.
1: Deuen
0: I la
1: Hermione,
0: està pels 30 i algo, eh?
1: És que deuen tenir 30 i algo,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, estan, jo diria que estan tots per aquesta. És que comencen a... comencen a tenir aquesta edat. Pot ser que potser el Harry Potter fos, però si no té els 40, està...
1: Deuen
0: està
1: tenir 30 i alguna cosa.
0: 30 bastants, eh?
1: Sí, Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Greene. Aquests són els tres actors principals, que a més són boníssims perquè van començar... van fer totes les pel·lícules, van estar els 10 anys fent les pel·lícules ells, no va haver cap canvi així d'actor, menys el del Dumbledore, perquè és veritat que el Dumbledore són dos actors diferents, però perquè l'actor... el primer actor va morir quan van acabar la segona pel·lícula. Bueno, jo era una cosa bastant gran.
0: El Mac principal. És que en aquesta pel·lícula a la realitat també van morir protagonistes.
1: Ai, ai,
0: vull dir que,
1: sí.
0: Que hi ha un que a mi m'agradava molt, que no sabien bé. Al final jo no... no sé si és bo o és dolent.
1: Ah, l'Enric.
0: L'Enric, sí, que no me'n recordo si era bo o si era dolent. Perquè
1: era bo, era bo.
0: Jo per mi sí.
1: Però la majoria
0: molta gent semblava que era al contrari.
1: Sí,
0: però
1: sí,
0: ell precisament
1: quan
0: feia
1: debat,
0: cosa...
1: Sí. Encara hi ha debat de si realment era, era bon personatge, bona persona, però no, en teoria acabava sent... un bon personatge i bona persona.
0: Però i... la realitat, pobra, és que es va morir, també.
1: Sí, era molt bon actor, també.
0: Sí.
1: I la, la Maggie Smith.
0: Ost, però ella ja va morir...
1: Més tard. No, i l'Alan Rickman també.
0: I era gran, també. Vull dir que...
1: Ostres, i cada... Jo, de fet, ja recordo haver parlat de la Maggie Smith aquí, perquè crec que vaig
0: parlar-vos
1: d'Alienisti quan vaig venir a la ràdio, que us vaig parlar d'Una habitació amb vistes.
0: Ostres.
1: Ella sortia... De fet, sortia amb l'Helena Bonham Carter, que també surt a la sala.
0: L'Helena Bonham, que surt tan jove, perquè la realitat és que l'Helena també... té una edat, no? Però
1: sí,
0: allà
1: sí, sí.
0: En Una habitació amb vistes, que és una preciositat de pel·li,
1: sí.
0: Doncs fins i tot la
1: Maggie
0: Smith és, doncs, encara la veies jove.
1: És que clar, jo crec que les pel·lícules, a més, tenen una quantitat de bons actors i actrius, és un cast
0: bueno, espectacular. Les pel·lícules angleses, és que la Maggie Smith és moltes,
1: Desa, ja està, sí, desa del cinema anglès.
0: Surren moltes, i a més en algunes, tipus de Agatha Christie, coses d'aquestes,
1: sí, vull dir.
0: Que és algo, i ara, pues, és una actriu que la trobes a faltar, perquè
1: clar,
0: era d'aquestes...
1: Doncs, trobes noms molt guais ja entre els actors, però també te'ls trobes a les bandes sonores.
0: També.
1: I introduïu-vos una miqueta, no sé si cal parlar-vos gaire de Harry Potter, perquè és d'aquelles bandes sonores que reconeix tothom, fins i tot qui no s'ha vist Harry Potter, jo crec que ho escolta i diu això és Harry Potter.
0: No, i... sí, tota l'estona l'estem escoltant, perquè com ja he posat tota, vull dir, la primera és la més típica, però després totes les músiques
1: que
0: són...
1: De fet, aquesta melodia que tu estaves tararejant és com el tema principal de Harry Potter,
0: sí.
1: I és molt curiós perquè al igual que la fotografia va canviant, veiem que aquest leitmotiv, m'encanta parlar de leitmotiv, veiem que es repeteix, però moltes vegades va canviant una mica com de tonalitat, o passa de ser major a menor, i així també és com que ens il·lustra una mica tot aquest viatge que va patint el Harry Potter i tota aquesta foscor que se li ve a sobre. Aquests temes principals que tothom reconeixem i que estimem amb barbaritat, per així dir-ho, són... inicialment de John Williams, que John Williams és d'aquells compositors...
0: Gairebé totes les músiques, excepte algunes que són del Hans Zimmer.
1: Hi ha algunes... No, aquí el Hans Zimmer no hi és. És fàcil.
0: Sí, hi ha alguna.
1: És l'Alexandre Desplat.
0: Sí.
1: Que moltes vegades, jo els confonc, s'ha de dir, els confonc moltes vegades. Perquè, clar, durant les 7 pel·lícules... 7? 8, perdó, 8 pel·lícules, són 7 llibres.
0: 7 llibres, però que un s'ha dividit en dos.
1: Sí, les Relíquies de la Mort, sí, sí.
0: Sí.
1: Clar, van participar més compositors, al igual que van participar molts directors, que no els mencionaré perquè són moltíssima penya, però hi ha compositors com Patrick Doyle, Nicholas Hooper i el que jo reconec més que és l'Alexandre Desplat. Aquest mm-hmm. A vegades és una mica fàcil confundir-lo amb el...
0: Amb el Hans Zimmer.
1: Amb el Hans Zimmer. Però perquè utilitzen molta corda, aleshores és com cada compositor... Potser us ho porto algun dia, cada compositor té com 16 instruments que li agrada molt utilitzar. Jo crec que John Williams se'l reconeix molt pels béns metalls, perquè John Williams és compositor, pel qui no ho sabia, de Jurassic Park, Star Wars, Indiana Jones, E.T. O sigui, té una filmografia aquest home que jo, sincerament, estem tots els amics de la carrera, que som uns friquis de la música, estem esperant.
0: Mira,
1: en el moment que mori, si també per plorar.
0: Lo de Star Wars, justament quan buscava jo les músiques, menys mal que no l'he col·locat, perquè quan m'ha sortit una, dic, ui, però... posava el director, digo, aquesta és de la Guerra de les Galàxies, Star Wars.
1: Sí, sí.
0: Digo, no, vull dir, perquè, clar, quan tu el poses, te va sortint, si poses a un autor, en aquest cas el músic, te surt no només Harry Potter, sinó, clar,
1: surt
0: jo
1: tota
0: jo
1: la posava, seva discografia.
0: Sí, que passa que després m'he adonat i aleshores ja m'he quedat en el que veia ràpid.
1: Que és fàcil confondre's, perquè també va fer Tauró.
0: També, la música de Tauró també és ell.
1: Diria que és John Williams. Ai, que m'estaré equivocant.
0: No, i... jo no t'ho sabria. No te podria rectificar.
1: No me la vull jugar, no diré que és John Williams, però em sona que sí. Però, per exemple, Superman, és de John Williams, aquesta sí que me la sé segur. Moltes vegades jo confonc Superman
0: amb... Si mira Superman, aquella de Wang, està pujant. Bueno, que també és una música que no té res a veure, però sí. Vull dir, sí, si tu sí, mires, sí. Té punts o cosetes que te la fan, que ara que ho dius, eh?
1: És que per mi el John Williams és com dels millors compositors de bandes sonores, junt amb Ennio Morricone, però perquè són capaços de transmetre-ho tot amb el tema dels leitmotivs, que ja us vaig comentar que venia de Wagner i tal. John Williams és un clar exemple de com s'han d'utilitzar els leitmotivs, i Harry Potter i totes aquestes sagues que ell li posa música, clar, trobem que sempre hi ha algun leitmotiv associat a algun personatge o alguna escena, o no sé, jo trobo que és màgic. És que no sabria ni per on començar per parlar de la música. Trobo que és que hauríem d'estar dues hores.
0: Jo diria que estan unides les tres parts, no? En aquest cas, la història, la literatura, el cinema, perquè està molt ben... o sigui, ja dic que l'adaptació és molt bona. Jo no sé si la Jota, aquesta Rowling, estava darrere també dels guions.
1: De les pel·lícules?
0: Sí, de les pel·lícules.
1: Sí, va participar.
0: Perquè ja t'he dit que estan tan... O sigui, es queden tan reflectides, tan ben fets, no?
1: Sí,
0: jo
1: sí.
0: Penso que la pel·lícula està ben feta.
1: Està molt ben feta.
0: No, totes,
1: perdó, incís, no m'he equivocat. Tauró també la va fer John Williams. Toma, no m'he equivocat, soc bona musicòloga encara.
0: No, és que sí, jo te diria que no, ni Flowers.
1: Algun dia estaria guai fer algun homenatge a John Williams. Ara té 90 sí. i pico anys, o sigui que...
0: Uau.
1: 94 anys crec que té.
0: Ostres, i encara està l'home
1: inactiu. Està viu, està viu i està fent...
0: No, està inactiu.
1: Ara fa poc va fer la banda sonora d'una altra pel·lícula de...
0: Uau.
1: Sí, o sigui que segueix actiu aquest home. Però...
0: Bueno, algo así como el Clint Eastwood, ¿no?
1: Que continua
0: i té, pues, té 96, però que jo sàpiga no ha dit que és... Vale, aquí me diuen que ja s'ha retirat, definitivament.
1: Oh, no!
0: fins que no le tornin a treure en alguna ocasió. No, però clar, vulguis que són 97 anys ja... La cosa ja comença
1: que,
0: a davallar, eh?
1: Sí, no? Però bueno, jo dono gràcies del John Williams. Potser és mala persona, no
0: cas,
1: ho sé, no vull saber.
0: Oh, 94 encara, si l'home ha estat bé.
1: Sí, ui. Fa poc va fer la banda sonora d'una pel·lícula així, crec que d'alienígenes, no estic segura, Revelation Day crec que es diu, no estic segura... No, bueno, tornant a Harry Potter, és que ens podríem passar... Jo em podria passar tantes hores parlant del John Williams, és preocupant això, però molt preocupant.
0: O sigui, tu estaries hores parlant del músic... De la persona que fa la banda sonora,
1: sí.
0: Evidentment, perquè forma part de tu també, de la part literària i, ostres, i de la pantalla, que no la podem copiar ni molt
1: realment...
0: més, perquè la pantalla justament... Tot i que, imagina't, no sé si te recordes d'una pel·lícula o tu l'has vista, aquella que és de la Meryl Streep i la Anne Hathaway.
1: El Diablo Viste de Prada.
0: Exacte, que ahí surten les filles de la Meryl Streep, no?
1: Que és que volen un manuscrit de Harry Potter.
0: I ella,
1: sí.
0: Hathaway, ha de fer tot el possible i al final ho aconsegueix.
1: Sí.
0: Del manuscrit de la autora.
1: Clar, és que Harry Potter abarca
0: Harry
1: tot,
0: Potter.
1: Realment, és molt fort.
0: I fins i tot, i aquesta pel·lícula també ja podrien dir que és històrica. Que han fet la segona part.
1: Sí, no l'he vista, eh?
0: Jo tampoc, la segona no l'he vista.
1: Però ma germana sí que volia anar a veure-la al cinema i jo...
0: Jo encara no l'he vista, la veure a la tele, mira. Hi ha pel·lis que dius tu, val la pena anar al cinema, no? Com per exemple la de l'Odissea.
1: Sí.
0: Val la pena, però hi ha d'altres que diu, bueno, pues ja la veuré.
1: Jo recomanaria que si aquesta Harry Potter tornés a sortir al cinema,
0: cinema,
1: s'ha d'anar a veure.
0: Cinema.
1: S'ha d'anar a veure, perquè la música, la fotografia, tot, que és que fa molt bona feina envoltant.
0: O sigui, aquests... Que val la pena veure-la en gran,
1: sí.
0: Perquè els efectes especials també...
1: Molt bons, són, també.
0: I,
1: bueno,
0: aquí és que ho hem de dir, perquè
1: i...
0: imagina't quan surt aquella... Com, no me'n recordo com li diu a la serp, aquella...
1: Nagiri?
0: No ho sé.
1: Ui, això sembla sushi.
0: Bueno,
1: això és sushi.
0: Té un nom,
1: Nagini.
0: Aquesta... Però és com una anaconda enorme,
1: sí,
0: aquesta
1: sí,
0: serp.
1: El basilisco.
0: El basilisco, això.
1: Vale, sí.
0: El basilisco, bueno, són efectes especials, tot això.
1: Que sí, bueno,
0: quan estan allà, me'n recordo, en aquell partit de...
1: A Quidditch.
0: D'escacs, enorme.
1: Ah, sí, la primera.
0: Sí, la primera. Sí. Això és la primera, eh?
1: Sí, és la primera, és la primera.
0: Bueno, és que n'hi ha tanta...
1: Hi ha tantes coses
0: a explicar.
1: No podria... Jo crec que hauria d'haver fet, potser... una pel·lícula per programa, perquè intentar com explicar Harry Potter així en general trobo que és molt difícil, perquè hi ha tants detallets així que es poden quedar fora, però... Sí, és que Harry Potter és un món sencer i és tan maco.
0: Des d'aquí és que, mira, els nens i nenes, a partir de certa edat, jo diria que a partir de 10 anys poden llegir-lo perfectament.
1: Sí.
0: A partir d'aquesta edat, el que no hagi llegit Harry Potter és molt bona lectura.
1: Sí.
0: Primer perquè te fiques dins de lo que és l'aventura. També hi ha molts valors. En el que, vull dir, perquè hi ha el bé i el mal. I tot això ho tens aquí. I per això considero que és una lectura molt recomanada per a partir d'aquestes edats.
1: Jo trobo que sí, que a més és molt bona manera d'iniciar-se la novel·la juvenil. Jo recordo que va ser de les primeres novel·les que vaig llegir així de petitona. I, bueno, jo li recomano a tothom, realment, qualsevol edat es pot llegir Harry Potter i s'ho pot gaudir molt. No seré d'aquelles puritanes que diran no, llegiu-vos els llibres primer i després mireu les pel·lis, feu el que vulgueu, però mireu i llegiu Harry Potter, perquè si no ho heu fet ja, perquè jo crec que la majoria ja ho hauran fet, però sí, llegiu-vos-ho també, és molt maco, és un món perfecte, no, de fet és guai perquè no és un món perfecte, té moltes desigualtats i moltes coses. No he mencionat res del Quidditch, i a mi el Quidditch m'encanta, és un esport que a més s'ha portat a la vida real. És molt fort, hi ha gent amb escombres per Anglaterra jugant a Quidditch. L'únic que, clar, que no poden volar perquè no...
0: Bueno,
1: en aquest món no funcionem així.
0: En el món màgic però... l'hem passat molt bé amb aquesta... sempre he tingut la sensació de que Harry Potter va fer llegir, això que et deia, de llegir de la lectura, a qui no llegia. És a dir, jo, bueno, en aquest cas l'autora, no? I rellegir a qui ja llegia les obres, perquè a vegades també és cert que nosaltres ja tenim tantes lectures per fer, obligacions, que dius, és una pena no tenir temps, perquè m'agradaria poder tenir el temps d'agafar i llegir-me els 7 llibres, o els 7 llibres del Harry Potter, t'ho asseguro, eh? I la música jo penso que també, o sigui, de fet aquesta, la música és que ja de fet la banda sonora ja crea el nivell de Howard.
1: Vull dir que
0: en el moment que la sents, i és la música del John Williams, vull dir que...
1: Em falta tenir un pòster d'aquest home, però bueno...
0: Jo, mira, ara no el reconeixeria, com m'has dit que té 94 anys, doncs
1: sí,
0: no sabria reconèixer-lo.
1: Sí, té 94.
0: Però clar, si li treus 30 anys de la primera pel·lícula, li treus ara 94, li treus 30, doncs te queden 64, encara doncs, podria dir que és una persona... Bé, no?
1: Sí, ja, encara, jo mira, vull creure que encara està jove el John Williams.
0: No, les persones que estan així en actiu, i tant que dura.
1: Sí. Tenim molts així en el món de la música. El Paul McCartney, per exemple, segueix
0: també
1: molt actiu i ja 80, té 80 i
0: són 80 també. Passats. Bueno, hi ha tants que ja tenen 80. Aquí,
1: però mira,
0: allà...
1: la música i la lectura són una molt bona senyal de que llegir i escoltar música són, mira, maneres d'arribar molt...
0: És una pena que molt bons que hi havia, doncs ja no hi són.
1: Ja no hi són,
0: clar,
1: sí.
0: Vull dir, perquè per malaltia o pel que sigui, doncs han marxat, com David Bowie...
1: Ai, sí, quin mal.
0: El
1: 2016, que va ser, ara farà 10 anys. Ha fet 10 anys que va morir, crec.
0: Sí, bueno, ara, de fet, tenia 69. Vull dir que encara no hauria fet els 80.
1: Ai, bueno, algun dia us portaré David Bowie, perquè també és molt curiós el seu últim
0: àlbum. A més, ha fet pel·lícules que sortia, en pel·lícules a més de fantasia.
1: El laberinto!
0: Fantasies.
1: Com es deia, Conchi? Ajuda'm, la del laberinto.
0: La del laberinto, la del...
1: Sí, que ell és un rei duende.
0: Sí, però no, és la història interminable, ell no surt,
1: no,
0: és en una altra.
1: No, també, la història interminable. Sí,
0: també és molt bona.
1: Va traumar el meu pare, crec, sí. Aquesta, però bueno.
0: Oh, aquesta m'encanta, va ser la que a mi me va iniciar en tot el...
1: Sí?
0: En tota l'esta fantàstica. Vull dir, fa molts anys, de Michael Ende, aquesta, quan la vaig descobrir... a la tira d'anys. Va ser per mi primer el llibre que la peli. La peli, en aquest cas, fallava bastant en comparació amb la peli. Sí, la peli és, el llibre és molt millor. Jo te la recordo. A veure si lo trobo i te lo puc deixar.
1: ara tinc moltes lectures pendents, però sí, li faré una ullada també.
0: Ai, Clàudia.
1: Ja estic veient el rellotge.
0: Has dit el... Dentro del laberinto.
1: Gràcies.
0: Doncs, Clàudia, ho hem de deixar. Quina pena, eh? Perquè és que avui, per això, jo ja dic, avancem-nos ja, perquè és que si no...
1: És que és complicat, i encara sento que queden moltes coses per dir, però és tan complicat una saga com Harry Potter.
0: Es torna a agafar.
1: Però bueno, a veure, la setmana vinent que us podem portar la Marina i jo.
0: Sí, sí, ho portaré, però aquest tema pot ser que entre les dues encara torneu a agafar-lo.
1: Clàudia, a veure si la Marina em dona estructura.
0: Moltes gràcies per les vostres, per la teva propostes, per explicar-nos aquest, el fet de Harry Potter, tota aquesta saga tan impressionant i que tan enriquidora, i que avui no l'hem pogut acabar, però continuarem. Doncs moltíssimes gràcies i fins
1: a
0: la propera.
1: Conchi.
0: Ara deixem pas a l'informatiu abans de passar a la segona hora de la ràdio i escoltem les notícies. No marxeu, que de seguida tornem.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: Estàs escoltant el Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
0: Encetem la segona hora del programa després d'aquestes notícies, que d'unidó, avui també són una mica, bé, toca el tema esportiu i d'altres, doncs bé. Doncs ara arriba un dels espais més útils i més necessaris del Fòrum, el Servei d'Ocupació, que cada setmana ens acosta a oportunitats laborals, assessorament, orientació i recursos per a la comunitat. Un espai que fem conjuntament amb professionals de la piqueta, però més concretament amb Sònia López. Bon
4: Hola.
0: Dia, Sònia.
4: Bon dia.
0: Què tal?
4: Bé,
0: com ha anat el cap de setmana? Pel que fa, vull dir, us han arribat més notícies, notícies més, podríem dir, feines, no? Uh-huh. O propostes, no?
4: Bueno, durant la setmana passada van entrar 3 ofertes noves, a part de que estem treballant amb les ofertes que tenim perquè, bueno, per cobrir-les.
0: Doncs això ens portes... ofertes actives,
4: sí,
0: que tenim ara mateix aquí a la Borsa de Treball de Caldes. Recordant sempre que aquestes vacants poden variar perquè constantment n'entren de noves, no? Algunes,
4: exacte,
0: pot ser que quedin ja, bueno, que s'ompli, que quedin a lo millor s'han omplert, millor, no?
4: Sí, que de sobte, diguem alguna que d'aquí 2 dies o aquesta tarda, doncs ja no apareguin al web perquè ja s'han cobert.
0: Això també està bé, que s'hagi estat coberta, no?
4: Sí, però,
0: bueno,
4: ja és la
0: de
4: idea.
0: Fet, és la idea, és aquesta. Doncs, a veure, quines ofertes que tenim avui, no?
4: Doncs avui us portem la més, diguem, calenteta, treta del forn, és una per treballar amb una llar domèstica particular. És un particular que té una masia i està buscant algú que faci 6 hores diàries, de dilluns a divendres, fent les tasques de neteja i de preparació dels menjars.
0: Home, això està molt bé perquè és cada dia, això vol dir que és un sou una mica més, perquè ja sabem que les retribucions de les feines de la llar, quan són, diguem, per hores, tampoc és que siguin molt elevades, no?
4: Yeah.
0: Clar, i si tu ja poses 6 hores tots els dies de la setmana, doncs clar, aquí ja econòmicament va millor per la persona.
4: Sí, és una jornada parcial de 30 hores i s'acosta molt més a una jornada completa, llavors doncs, la gent que estigui interessada s'hi pot acollir. A més, és un horari que en principi es pot concretar amb la persona, per tant, això facilita la conciliació, important també. En principi és un contracte temporal, però la idea és que es pugui anar ampliant i que sigui un tema estable. I el que demanen és tenir experiència demostrable, això sí, vull dir, si no tenim experiència, necessiten algú que entri i es faci amb aquesta casa i la pugui portar i que tingui carnet de conduir, perquè al ser una masia no es pot arribar caminant tan fàcilment, llavors doncs, necessites un vehicle propi, això sí, seria un dels requisits que importants per a aquesta oferta. Llavors les persones amb experiència interessades en fer una jornada parcial o de 30 hores, doncs es poden inscriure.
0: Molt bé. I després passarien també a una altra que és monitor o monitora,
4: sí,
0: de menjador. De fet, aquesta ja sí que seria més per unes hores concretes,
4: sí,
0: no?
4: Sí, parlem de treballar, els horaris de monitora o monitor de menjador són de dilluns a divendres de 12:30 a 3, acostumen a ser aquest horari, a no ser que es complementin amb altres tasques de suport a l'escola. En principi les funcions, bueno, ja sabem, és acompanyament a l'escola, vigilància en el pati, dinamitzar activitats recreatives i acompanyar els infants infants en aquest espai escolar tan important. Això sí, és imprescindible el títol de monitor o monitora de lleure. Això és imprescindible. És imprescindible parlar català alt, perquè a les escoles doncs, aquest és un dels requisits imprescindibles que hem de tenir en compte. I si tenim experiència en l'àmbit, segurament tenim més possibilitats. Llavors, a qui li interessi, també pot apuntar-se. Una altra oferta que tenim en marxa és la d'operari. Hi ha dues ofertes com d'operari i operària. Vale? Una és per treballar en premsa, és una empresa del sector metal·lúrgic, i requereixen algú que faci preparació de la premsa, que pugui extreure les peces resultants, que pugui comprovar doncs, que els paràmetres que per cada tipus d'article es compleixin, vull dir, hi ha uns paràmetres específics, mides, control visual, llavors tot això s'ha de comprovar. S'ha de tenir, per tant, una lectoescriptura bàsica molt assolida. L'esforç físic moderat, això també, perquè es treballa al final amb peces de metall, i l'horari és una jornada completa, partida de dilluns a divendres, de 8 a 1 i de 2 i mitja a 5 i mitja, dos quarts de 6. El sou està en uns 1.979 euros mensuals bruts per 14 pagues. I sobretot es demana experiència en producció, hem treballat en producció, que es pugui fer aquesta tasca de prendre mides, de comprovar els paràmetres, etc. I aquesta tasca també doncs, un moderat esforç físic. I l'altra oferta d'operari o operària de producció és per una empresa d'un sector diferent. ¿Vale? És un sector més relacionat amb la salut, amb el sector sanitari, i necessiten algú que faci la funció de preparar i ajustar paràmetres d'una maquinària, que posin molta atenció en el control de qualitat del producte, detectar i comunicar incidències tècniques o de producció, i en tasques bàsiques de manteniment preventiu i de neteja de maquinària. Sobretot es dona molta importància a la seguretat i la qualitat en el treball. Parlem d'una jornada completa. El contracte inicialment és per ETT, però hi ha possibilitats d'incorporació estable, i l'horari és de dilluns a divendres, de 8 a 5, a dos quarts de 6.
0: Me quedo una mica ATT, què vol
4: ETT?
0: Dir? ETT, perdó.
4: ETT són les empreses de treball temporal.
0: Val.
4: Que fan servir moltes empreses quan necessiten sobretot cobrir personal per poc temps o de forma molt immediata. És un recurs que fan servir i que bueno, doncs a vegades es complementa amb la nostra feina. Mm-hmm. Llavors nosaltres ajudem a buscar personal, però a vegades l'empresa li interessa que aquella persona comenci per ETT, tenir-la un temps i després valorar si poden ja posar-la de forma estable, mm-hmm. entre altres casuístiques.
0: Després, una altra podria dir, una altra, és que ara no me surt la paraula, una altra ocupació, no?
4: Ocupació?
0: Una altra, sí, podria ser la de treballador o treballadora... oferta, podria, és que ara no me sortia,
4: una altra
0: oferta de treball, no?
4: Sí.
0: O seria aquesta de treballador o treballadora social de
4: sí.
0: residència.
4: Sí.
0: Aquí seria, podríem dir, que el títol que es requereix sociosanitari, no?
4: No, en aquest cas...
0: Bueno,
4: és un
0: títol... Explica-la tu, que és qui sap.
4: Sí, en aquest cas és un títol universitari, de treballador o treballadora social.
0: Val.
4: Aquesta la vam passar per sobre la setmana passada, continua activa, i m'ha semblat interessant explicar
0: podria
4: una miqueta
0: també...
4: més.
0: Que treballador social estaria com terapeuta ocupacional, que més o menys poden estar unida, o no ben bé, perquè terapeuta ocupacional més bé està quan és, diguem, la seva funció és dinamitzar, no? No sé si va per aquí.
4: Sí, són funcions, són ocupacions complementàries, en realitat,
0: sí.
4: en el sector social i amb l'atenció a les persones, sobretot. El treball social es centra més, potser, en la part més de gestió de recursos per a les persones en situació vulnerable, i la persona que fa teràpia ocupacional té una mica més de coneixement de la casuística específica de salut d'aquella persona i de quines tècniques pot posar en marxa doncs per ajudar aquella persona a recuperar-se quan ha tingut un tema de salut que li ha restringit aquesta, doncs, la,

0: suport a les famílies, potser dinamització d'activitats. Llavors, són tasques també de suport a direcció, a la direcció de la residència, i per tant, això constituiria una jornada completa. Si alguna persona està interessada que tingui aquesta formació, doncs, bueno, potser és una feina que li podria encaixar.
1: Una bona experiència. A més, si és en una residència, doncs, que és... N'hi ha diverses aquí al poble, bueno, a la població, al poble, dins del que és el nucli urbà i fora del nucli urbà.
0: Uh-huh,
1: que pot. De moment, això és la persona qui s'ha d'adreçar a vosaltres, i a partir d'aquí doncs, sabrà doncs, en quin espai doncs, necessita aquest, per cobrir aquesta feina. No?
0: Sí, les persones que estiguin interessades, potser el més ràpid és visitar el web de Caldes, de l'Ajuntament de Caldes, on trobaran les ofertes actives, i allà hi ha un apartat directament per fer una inscripció directa a l'oferta. Però hi ha una condició, i la condició és que han d'estar inscrites a la borsa de treball, perdoneu. Han d'estar inscrites a la borsa de treball. Si no estan inscrites, primer hauran de passar per aquest tràmit de que l'hem de conèixer, hem de conèixer doncs, què ha fet fins ara, etc., fer l'entrevista, introduir-la a la nostra base de dades, i a partir d'aquí ja quedarà disponible per aquestes i per altres ofertes.
1: Bé, és el fet de que fins i tot, no sé si es dona el cas de que persones que ja s'han apuntat pel que sigui i sabeu el seu perfil de cara a cobrir un treball per als estudis que té, pel que sigui, si això, no sé si això ho feu directament de vosaltres quan s'ha de cobrir una oferta, no? Doncs dir, ostres, i no hi ha ningú que potser podeu trucar directament a aquesta persona perquè pel seu perfil pot anar molt bé.
0: Bueno,
1: no sé.
0: De fet, això forma part de la nostra feina, i és una cosa que en aquests moments que hi ha un nivell d'atur tan baix i, per tant, un nivell d'ocupació molt alta, s'ha d'incidir molt més en aquesta feina de buscar candidatures, trucar a les persones, saber si estan disponibles o els interessa, perquè no tenim tantes inscripcions a les ofertes com altres èpoques que doncs, bueno, la situació és diferent. Per tant, sí, això ho hem de fer molt.
1: O sigui que també va bé, no? Perquè la persona diu, pues mira, el perfil va tan bé, és possible que potser us trobeu que la persona ja ha trobat feina, però per si
0: sí,
1: no ha trobat feina, pues bé, doncs és una manera
0: sí,
1: doncs, de que la pugui, doncs, també se la pugui ajudar, no? Al respecte.
0: Exacte. Normalment les persones que estan inscrites a la borsa els insistim moltíssim en que tinguin la seva situació actualitzada. Què vol dir? Si ara estàs treballant, avisa'ns perquè podem desactivar el teu expedient i ja no et tenim en compte per ofertes. I en el moment que vulguis activar-te de nou perquè vols canviar de feina, perquè t'has quedat a l'atur, el que sigui, vens de nou, comuniques o truques o contactes i ens dius, mireu, estic actiu de nou, actualitzem el teu expedient perquè la situació ens canvia i a partir d'aquí doncs, tornem a mirar ofertes.
1: Molt bé. I després hi ha també petites informacions que poden resoldre dubtes importants.
0: Sí.
1: Explica també això, no?
0: Sí.
1: Temes o informacions breus que es poden afegir puntualment.
0: Sí, perquè ens sembla que són informacions que podem anar aportant perquè així coneguin una miqueta més aspectes relacionats amb el nostre servei que són importants. Un d'ells podria ser el de on es publiquen les ofertes de la borsa de treball, que recordem que això, com he dit abans, està al web de Caldes, però també les trobareu al web de Xaloc, que és un web de la Diputació de Barcelona on pengem les ofertes, i també trobaríeu no només ofertes de Caldes, sinó de poblacions del voltant i, a més, de feines molt diverses. I d'altra banda, a les xarxes, a l'Instagram, al Facebook de l'Ajuntament de Caldes, trobaran informació periòdica de les ofertes, també.
1: Uh-huh. Què és una sessió d'acollida? Igual ja l'has explicat i jo...
0: No.
1: Quedo, perquè com ho veig aquí al final, jo...
0: Sí.
1: Està molt bé que ho hagis posat. Vinga, una sessió d'acollida?
0: Una sessió d'acollida és una sessió que fem des de fa molt temps. La fem, intentem fer-la cada setmana, però depèn molt també del volum de persones que puguin venir. I és una sessió on durant una hora i mitja expliquem o donem uns, ara se li diria tips, donem com unes informacions que considerem essencials en qualsevol procés de cerca de feina. Llavors el que fem és intentar que sigui una sessió pràctica, però que aporti molta informació sobre això, com m'haig d'apuntar les ofertes, on trobo les ofertes d'acord amb la meva feina, com m'haig de fer un currículum, quina és la informació bàsica d'un currículum, com haig de començar, quin és el punt de partida per començar a buscar treball, quins són els passos bàsics i essencials que m'haig de plantejar a l'hora de fer una bona cerca.

0: cada feina i aconseguir això que m'interessa. Llavors, considerem que és una sessió imprescindible perquè al final no ens ensenyen enlloc com buscar feina, i això també té uns coneixements que es requereixen. I a més, moltes vegades venen i els donem informació, i aquesta sessió el que fa és explicar per què aquesta informació que donem, per què aquestes orientacions que donem sobre canviar el teu currículum o treballar la teva, com fas una entrevista de feina, per què són tan importants.
1: Uh-huh. I així, per acabar, on es publiquen les ofertes de la borsa de treball?
0: Això, vale.
1: Jo crec que cada setmana, però no importa repetir-lo.
0: I
1: vull
0: tant.
1: Dir, que incidir sempre.
0: Ho podem repetir les vegades que, sí. que calgui.
1: Sí, perquè recordem, és la manera que quedarà.
0: Recordem que estan al web, sobretot al web de Caldes, caldesdemontbui.cat, a la part de la borsa de treball o de les ofertes actives, estan al web de Xaloc i es trobareu a les xarxes de l'Ajuntament de Caldes, al Facebook, Instagram i X.
1: Tota aquesta xarxa i és la borsa de treball.
0: No tenim nosaltres xarxa pròpia perquè l'Ajuntament de Caldes
1: ja ho fa directament a l'Ajuntament.
0: Sí.
1: Doncs no sé, Sònia, si ja vols destacar alguna cosa més?
0: Doncs, bueno, sí, puc destacar que aquest dijous tenim previst fer una sessió d'acollida.
1: Ah, molt bé, la fem que és aquesta que començarà abans.
0: És a les 9 del matí, durarà fins a les 10:30 i és a la Piqueta. Llavors, qualsevol persona que estigui interessada, encara que no estigui inscrita a la borsa de treball, però que li interessi venir a aquesta sessió, pot venir. Sí que demanem que primer ens truqui per nosaltres saber que vindrà.
1: Exacte.
0: Que ens truqui o que passi per la Piqueta per dir m'apunto a la sessió d'acollida. Recordo el telèfon?
1: Sí, i
0: el
1: tant.
0: El telèfon és el 93-862-70-25. Si no, si trobeu, si busqueu en qualsevol buscador la Piqueta, en qualsevol cercador, trobareu l'adreça i les dades de contacte.
1: Exacte, vull dir que és una manera que directament a la web també es pot dir, assistiré, és a dir, per fer la inscripció es pot fer o bé per telèfon o també directament a la web, no?
0: La inscripció per donar cita, per poder fer una entrevista amb nosaltres...
1: No, aquesta, per a poder assistir
0: per l'acollida.
1: A l'acollida.
0: Sí, sí, es pot fer, perdona, no estava...
1: Per això.
0: Sí, es pot fer per telèfon o venint a la Piqueta.
1: Sabent que és aquest dijous, doncs, vull dir, la gent, almenys perquè vosaltres tingueu aquesta...
0: Una previsió.
1: Una previsió de les persones que assistiran, no? Que
0: exacte.
1: Això també va molt bé.
0: Exacte. Doncs dijous a les 9, esteu convidats i convidades.
1: Molt bé. Doncs, Sònia, si no hi ha res més, doncs moltes gràcies per tota aquesta aportació tan important, doncs, perquè són moltes les persones que necessiten feina. Pot ser que quan tu has dit abans que potser ara no hi ha tanta, també això és positiu, vol dir que si no hi ha tanta, vol dir que és que hi ha menys persones que estan a l'atur, no?
0: Exacte, o que estan en cerca activa, sí, sí.
1: Doncs
0: moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs la setmana que ve més.
0: Vale, o sigui
1: que
0: perfecte.
1: Fins dilluns que ve.
0: Fins dilluns que ve.

Doncs ara, com hem començat en un principi, doncs era moment de parlar, perquè el tema era molt interessant, sobretot a la primera hora tocant el tema de Harry Potter amb la Clàudia, i deixem el tal dia com avui, ara, i ara ho parlem, no? De fet, amb aquesta mirada, doncs, entrem ara aquesta... O sigui, deixem una mica el present de com ha estat ara la borsa de treballs, i parlem, ara passem a, fem un pas enrere en el temps per entendre d'on venim, i és el moment, això, de tal dia com avui.

I com ja hem dit en un principi, avui és dilluns, 28 de setembre, ja hem viscut 270 dies d'aquest 2026 i encara resten 95 per tancar-lo i escriure un nou cicle. El Sant Toral ens recorda les celebracions de la Nostra Senyora de la Penya i Santa Lloba i els sants Wenceslau, amb B doble, Llorenç i Wenceslau, amb B baixa. Si us dieu així, moltes felicitats. També avui el calendari ve carregat de jornades que ens ajuden a llegir el món amb profunditat i consciència. D'aquesta manera es commemora el Dia Internacional de l'Accés Universal a la Informació, el Dia Mundial de les Notícies, el Dia d'Acció Global per accedir a l'avortament legal i segur, el Dia Mundial contra la Ràbia i el Dia Internacional de la Síndrome d'Arnold Schari. Pel que fa al Dia Internacional de l'Accés Universal a la Informació, és una jornada que reivindica un dret essencial, poder accedir a la informació pública de manera lliure, segura i transparent. Un dret que sosté la llibertat de pensament, l'expressió i la participació democràtica. Un dia que ens recorda que sense informació no hi ha ciutadania plena. El Dia Mundial de les Notícies també és una data que posa en valor el periodisme rigorós, les notícies fiables i la feina dels professionals que verifiquen, contrasten i expliquen al món, tal com es fa aquí a la ràdio. En temps de fake news i soroll digital, aquest dia ens recorda que una notícia és un servei públic i no és un producte qualsevol. Del Dia d'Acció Global per accedir a l'avortament legal i segur, direm que és una jornada impulsada per moviments feministes d'arreu del món per defensar el dret de les dones a un avortament segur, legal i lliure de violències. Un dia que denuncia les morts i les seqüeles que provoca l'avortament clandestí, especialment en contextos de desigualtat extrema. Una data que recorda que la salut reproductiva és un dret humà. El Dia Mundial contra la Ràbia no és una ràbia que tinguem en el cos, aquí va, diguem, de malaltia. Es commemora en record de Lluís Pasteur, que va morir un 28 de setembre de l'any 1895 i va crear la vacuna antiràbica. La ràbia continua provocant 55.000 morts anuals, sobretot a Àfrica i a Àsia, i afecta especialment a infants. Les principals organitzacions internacionals treballen per erradicar-la en gossos abans del 2030. La via més efectiva per evitar contagis humans podria ser aquesta, no? La vacuna. Per tant, una jornada que ens recorda que la ciència salva vides i que la prevenció és clau. El Dia Internacional de la Síndrome d'Arnold Schari. Una malaltia rara del sistema nerviós central causada per una malformació a la base del crani que fa que el teixit cerebral s'estengui cap al canal espinal. Pot provocar dolor, problemes motors, desequilibris i acumulació de líquid cefalorraquidi. Es classifica en tres tipus, del més lleu al més greu, i requereix diagnòstic especialitat. Un dia per donar visibilitat, avui podríem dir, és un dia per donar visibilitat, suport i recerca a una patologia sovint desconeguda. I ara sí entren les efemèrides. Com sempre, el temps es porta aquestes efemèrides, històries que expliquen el món. I tal dia com avui, un 28 de setembre, podem destacar que l'any 2008 el SpaceX es converteix en la primera empresa privada a posar un vehicle espacial en òrbita amb el Falcon 1. Podríem dir que aquesta empresa és la del el del que actualment és l'amo de l'X o anteriorment era Twitter. Elon Musk, crec que es diu. El 1994 es va enfonsar el ferri de MS, d'Estònia, al mar Bàltic, i va causar doncs tot gairebé el total va ser 852 morts, no? El 1958 França va aprovar en referèndum la Constitució de la Cinquena República. L'any 1951
un intent de cop d'estat contra l'Argentina es va produir contra el qui era president, Juan Domingo Perón. L'any 1928, Alexander Fleming va descobrir la penicilina, una troballa que canviarà la història de la medicina. L'any 1893 es va fundar el Futebol Club de Porto i el 1889 es va definir oficialment la Conferència General de Pesos i Mesures, el metre de mesurar. El 1884 es va inaugurar l'estadi Anfield, a casa del Liverpool, del Futbol Club, no? I el 1868 la reina Isabel II d'Espanya es va exiliar a França després de la batalla d'Alcolea. Acabem el 1014, l'any 1014, en què una ruptura de la línia de costa als Països Baixos va provocar milers de morts, segons les cròniques, o ho diuen les cròniques de Kildenburg. I ara ja per acabar, uns naixements destacats, que ara ja no hi som, però podríem dir que un 28 de setembre hauria fet anys l'actriu Brigitte Bardot. De fet, va néixer l'any 1994 i va morir això l'any passat, el 2025, aquest, un 28 de setembre, o el 28 de setembre, i n'hauria fet 92 anys. També, tal dia com avui, va néixer el cantautor xilè Víctor Jara. Va néixer l'any 1932 i va morir l'any 1973, assassinat durant el cop d'estat de Pinochet. El recordem amb una de les seves cançons més emblemàtiques en les que acabem avui aquest espai o aquest passeig per la història, Manifiesto.

0: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
1: I fins aquí, o sigui, amb aquesta cançó, doncs hem fet aquest viatge pel temps, un dia de memòria, ciència, drets i història, un dia per entendre d'on venim i cap a on volem anar. I passem ara, passem en aquesta segona part d'aquesta hora, no? Ja gairebé per cap al final, i entrem en aquest, podríem dir, territori, no? Que en aquest cas podem situar-nos en el context del relat, que pot ser que algú hagi oblidat un relat que vam començar la setmana que ve, el misteri de Ràdio Escolta. Perdó, a vegades hi ha unes petites, un lapsus, no? De la setmana passada, dilluns passat, era quan havien començat aquest relat del misteri de Ràdio Escolta. I per situar-nos, doncs faré la sinopsi, no? Perquè possiblement ja no recordeu res. Doncs aquí podríem dir, a Ràdio Escolta hi ha una llum vermella que s'encén sola. Ningú la toca, ningú l'activa, però cada vegada que ho fa, una veu desconeguda parla. Una veu que no pertany a cap locutor o locutora, ni a cap convidat, ni a cap arxiu. És una veu que no hauria d'existir. El relat segueix el fil d'un fenomen inexplicable que comença en un estudi buit, un micròfon desconnectat que tot i així emet una veu que sembla conèixer la ràdio millor que ningú, que parla com si hagués estat allà sempre, amagada entre els silencis, entre les freqüències, entre els murs que han escoltat centenars d'històries. A mesura que avança la trama, els tècnics, el tècnic i la locutora, no? La presentadora, descobreixen que la veu no apareix a l'atzar, segueix un patró, com si volgués explicar alguna cosa, com si estigués reconstruint un passat que la ràdio ha oblidat o ha volgut oblidar. La llum vermella, els micròfons que s'activen sols, els registres tècnics que no coincideixen i aquella presència que només es manifesta quan ningú hauria d'estar en directe, converteixen Ràdio Escolta en un espai on la realitat i la memòria es confonen. El misteri de Ràdio Escolta és un relat sobre la veu, sobre el que queda gravat en els espais, sobre les històries que no desapareixen encara que ningú les expliqui. Una història que no només es narra, sinó que se insinua. I ens havien quedat en el capítol 4, la nit del tall de juny. La música ambiental que Nora havia posat per guanyar uns segons va acabar amb un fad suau. Fora, la pluja va començar a caure amb una intensitat inesperada, com si algú hagués obert una comporta al cel. Les gotes repicaven contra els vidres de Ràdio Escolta amb un ritme irregular, gairebé nerviós. Marc, el tècnic, va mirar el monitor de potència elèctrica. Nora, aquesta pluja no estava prevista. Res del que està passant està previst, Marc. Abans que ell pogués respondre, la junta de l'estudi van parpellejar una vegada, dues, i llavors un microtall. Tot va quedar a les fosques durant un segon que va semblar un minut. Quan la llum va tornar, Nora va notar que alguna cosa havia canviat. L'aire era més dens, l'olor d'humitat era més forta, la veu de Julià sonava més clara. Nora, ella va contenir la respiració. Julià, què ha passat? Un tall de juny? Ja ho sé, però per què la seva veu sona diferent? La veu va fer una pausa llarga, com si estigués decidint fins on podia parlar. Perquè els talls de juny em fan més present. Mar va obrir els ulls com a plats. Nora, això no té cap sentit físic. Res en té, Marc, va murmurar ella. La pluja va golpejar amb més força. Julià, va dir Nora amb la veu ferma, ha dit que va desaparèixer fa 17 anys,
2: què va passar aquella nit. La veu va respirar profundament. Va ser una nit com aquesta. Plovia? Sí, i va haver un tall de juny. Nora va sentir un calfred. Què feia vostè aquella nit? Treballava aquí? A Ràdio Escolta? Sí, era locutor. Mar va deixar caure el bolígraf. Això és impossible, no hi ha cap registre. Els registres es van esborrar, va dir la veu, amb una serenitat inquietant. O els van esborrar. Nora va notar un lleu moviment darrere seu, com si algú hagués passat la mà per la paret. Julià, què va passar exactament? Vaig entrevistar algú? Algú que no existia? Sí. La pluja va fer un cop sec contra el vidre, com si algú hagués llençat una pedra. I durant el tall de juny va continuar la veu. Vaig sentir que aquella persona s'acostava. Com? Com tu m'estàs sentint ara. Nora va empassar saliva i després vaig desaparèixer. Marc va mirar Nora desesperat. Nora, hem de tallar això. No, va dir ella, amb una calma que no sentia. Encara no. La veu va parlar una última vegada més a prop que mai. Nora, el tall de juny no ha estat casual. Què vol dir? Vol dir que algú o alguna cosa vol que jo torni. La llum va parpellejar una altra vegada i l'estudi va quedar en silenci. Capítol 5. La gravació prohibida. La pluja seguia repicant contra els vidres de Ràdio Escolta amb una intensitat que semblava augmentar cada vegada que la veu de Julià parlava. Nora va aprofitar una pausa musical per girar-se cap a Marc. Hem de saber què va passar fa 17 anys. Marc va sentir nerviós. Hi ha una cosa que no t'he dit. Què? Que he obert l'arxiu antic i hi havia una carpeta més. Nora va fruncir el front. Quina carpeta? Marc va obrir el calaix metàl·lic sota la taula de control. Va treure una cinta de casset polsegosa amb una etiqueta escrita a mà. No emetre. Nora va sentir un calfred immediat. Doncs, ha sortit això? D'on ha sortit això? Estava al fons del calaix. No hi hauria de ser. Aquest calaix només guarda material recent. Nora va agafar la cinta. Era freda com si hagués estat en un lloc humit. Posa-la. Nora, posa-la. Marc va inserir la cinta en el reproductor antic, aquell que només utilitzaven o feien servir per recuperar programes de fa dècades. El mecanisme va fer un soroll metàl·lic com si protestés i la gravació va començar. Primer, soroll de fons, un brunzit suau, un cop sec, com si algú hagués tancat una porta. I llavors, una veu. Una veu que Nora va reconèixer immediatament. Julià Roca. Bona nit, oients, deia la veu amb un tot tranquil, professional. Avui tenim un convidat especial. Nora va mirar Marc. És ell. Marc va empassar saliva. A la cinta, la veu de Julià continuava. Senyor, bé, no tenim el seu nom, però diu que vol parlar. Un silenci llarg. I llavors, una altra veu. Una veu que no era humana. Una veu que semblava feta de soroll, d'aire, de distorsió. Julià, Nora va sentir com se li gelava la sang. Marc, aquesta veu no és humana, Nora. A la cinta, la veu distorsionada continuava escoltant. Julià respirava fort. Qui ets? No importa qui sóc, importa que em sentis. Un soroll d'aigua, com si la cinta hagués estat enregistrada en un lloc inundat. I llavors la frase final, una frase que va fer que Nora deixés de respirar durant un segon. Si escoltes això, ja és massa tard. La cinta va fer un cop sec i es va aturar. Marc va mirar Nora pàl·lid. Nora, aquesta cinta no hauria d'existir. Nora va obrir la boca per respondre, però una veu la va interrompre. la veu de Julià. No la de la cinta, la de l'estudi. Nora, ara ja ho saps. Mar va mirar els controls desesperat. Nora, el micròfon continua tallat. La veu va parlar una última vegada, més a prop que mai. La cinta era per tu. Capítol 6. La presència a l'estudi. La cinta prohibida encara era damunt la taula, amb l'etiqueta no emetre, mirant-los com un advertiment silenciós. A fora, la pluja havia deixat de ser un soroll de fons per convertir-se en un cop constant, com si algú estigués picant el vidre amb els dits. Nora va respirar profundament. Marc, hem de continuar. Marc va negar amb el cap. Nora, això ja no és una entrevista, és no sé què és. Precisament per això hem de seguir. Abans que ell pogués respondre, la llum del passadís va parpellejar. Una vegada, dues, tres... I llavors es va quedar en una penombra groguenca, com si la bombeta estigués a punt de rendir-se. Nora va tornar a obrir el micròfon pel convidat. Julià, encara és aquí? La veu va respondre immediatament. Sempre he estat aquí. Mar va revisar els controls desesperat. Nora, no hi ha cap entrada d'àudio. Cap, no hi ha cap manera que aquesta veu estigui sonant. Nora va notar un moviment darrere seu. Un moviment suau, com si algú hagués passat la mà per la paret. Va girar-se. No hi havia ningú. Però l'aire estava més fred. Julià, va dir Nora amb la veu baixa, on és exactament? La veu va respondre amb un to que no havia fet servir o que no havia utilitzat fins ara. Molt a prop. Mar va fer un pas enrere. Nora, això ja és que no és normal. Res del que està passant ho és, Marc. La veu va tornar a sonar més a prop, com si estigués just darrere del micròfon. Nora, algú ha estat observant-te. Qui? Algú que coneixes. Nora va empassar saliva. Què vol dir? Que no ets la primera. La llum del passadís va fer un cop sec i es va apagar del tot. L'estudi va quedar en una foscor parcial, només il·luminat per la llum tènue del monitor. Mar va xiuxuejar. Nora, hi ha una ombra. On? Al passadís. Nora va mirar a través del vidre. Sí, una ombra, una silueta alta, immòbil, sense trets definits. Marc, està... No, no hi ha ningú registrat a l'edifici, ningú. La veu de Julià va parlar ara tan a prop que semblava que fos dins de l'estudi. Nora, aquesta ombra, què és? És el que queda d'algú que va voler ser escoltat. Nora va sentir un pas lent, un pas que venia del passadís. La silueta es va moure, només un centímetre, però suficient perquè Nora sabés que no era una il·lusió. Mar va premer el botó de tancar l'emissió. Nora, tallo. No! Nora, això és perillós. No tallis. La veu de Julià va fer un somriure que no es va sentir, però es va notar. Nora, ja no estàs sola. La silueta va fer un altre pas i l'estudi va quedar en silenci. Capítol 7. La veritat sobre Ràdio Escolta. La silueta del passadís continuava immòbil com si esperés alguna cosa. Nora va tancar el micròfon del convidat, però la veu de Julià seguia present, com si fos una part més de l'estudi. Julià, què és aquesta ombra? No és una ombra, és un record. Mar va fer un pas enrere. Un record de què? La veu va respirar profundament com si estigués a punt d'explicar una veritat massa pesada. De la ràdio? Nora va fruncir el front. Què vol dir? Ràdio Escolta no és només una emissora. La pluja va colpejar el vidre amb més força, com si volgués remarcar cada paraula. Fa molts anys va continuar la veu i hi havia un estudi antic al soterrani. El soterrani? Va murmurar Marc. Està clausurat. Ho està ara, però abans era l'estudi nocturn. Nora va sentir un calfred. Què hi passava? Emissions que ningú escoltava, veus que ningú sabia d'on venien. Marc va empassar saliva. Això és una llegenda urbana, Julià. No, és una història. La llum del passadís va parpellejar una vegada com si confirmés les paraules. Una nit, va continuar la veu, hi va haver una inundació. Nora va obrir els ulls. Una inundació? Sí, l'aigua va entrar per les parets del soterrani. Ningú va saber d'on venia. Marc va mirar Nora inquiet. Això no consta enlloc, perquè ho van esborrar, va dir la veu amb una serenitat inquietant, igual que van esborrar el meu nom. Nora va notar que l'aire de l'estudi era més humit. Julià, què va passar aquella nit? Vaig fer una entrevista. Aquí, algú que no existia. Nora va empassar saliva. Com ara? Exactament, com ara. La silueta del passadís va fer un moviment imperceptible. Després de l'entrevista, va continuar la veu, l'aigua va pujar. L'aigua? Sí, va cobrir la terra, va pujar pels cables, va entrar als micròfons. Marc va negar amb el cap. Això és impossible. No ho és, va dir la veu. L'aigua porta memòria. Nora va sentir un soroll suau com un degoteig. I què va passar amb vostè? Vaig desaparèixer. Per què? Perquè ningú va escoltar-me. Nora va notar que la veu sonava més propera, més humana. Ràdio Escolta, va dir Julià, és un pont. Un pont? Sí, entre les veus que van ser dites i les que no van ser escoltades. Marc va mirar Nora amb els ulls oberts com a plats. Noira, això és... Què vol dir que és un pont? Va interrompre ella. La veu va fer una pausa llarga. Vol dir que tu has estat triada. Nora va sentir com el cor li feia un salt. Triada? Per què? Per escoltar-me. La silueta del passadís va fer un pas endavant. I per explicar la meva història. La pluja va colpejar el vidre amb un cop sec. Nora, va dir la veu molt fluixa, de manera molt baixeta. Tu sí que escoltes. I l'estudi va quedar en silenci. Capítol 8. L'última pregunta. L'estudi de Ràdio Escolta semblava més petit. No era una sensació física, era una sensació de presència. La silueta del passadís continuava immòbil com si escoltés. La pluja salpicava amb un ritme irregular com si volgués entrar i la veu de Julià sonava com si estigués assegut a la cadira del convidat. Nora va respirar profundament. Julià, la veu va respondre immediatament. Sí, Nora. Ha dit que Ràdio Escolta és un pont. Ho és. Un pont entre què? Entre les veus que van ser dites i les que no van ser escoltades, com ja ho he dit. Nora va mirar el vidre del control. Marc estava immòbil amb la mà sobre el panell com si no sabés si tallar la emissió o fugir. I jo? Per què jo? Va preguntar Nora amb la veu més baixa que mai. La veu va fer una pausa llarga. Perquè tu escoltes. Nora va empassar saliva. Què vol dir? Que no només sents, escoltes. La silueta del passadís va fer un moviment imperceptible com si hagués assentit. Nora va notar que el cor li batejava massa ràpid. Julià, digues, Nora, què vols de mi? La pregunta va quedar suspesa en l'aire com si l'estudi hagués deixat de respirar. La pluja va fer un cop sec contra el vidre. La llum del passadís va parpellejar. I la veu de Julià va respondre molt fluixa, molt baixa, gairebé un xisueix. Que expliquis la meva història. Nora va tancar els ulls un segon. La seva història? Sí, per què? Perquè si algú la diu, torno. Marc va obrir els ulls una altra vegada. Nora, no pots fer això. No és una qüestió de poder, va murmurar ella. És una qüestió de veritat. La veu va tornar a sonar, ara més humana que mai.

0: Nora, Nora, la entrevista es el ritual.
1: ¿El ritual?
0: Sí. ¿Y qué pasa si era el completo? La veu va fer una pausa que va semblar eterna. Passa que jo torno. Nora va mirar la silueta del passadís. La silueta va fer un pas endavant. Mar va fer un soroll ofegat. Nora, no ho facis. Nora va obrir el micròfon. Julià, sí, començaré a explicar la seva història. La veu va fer un somriure que no es va sentir, però es va notar. Gràcies, Nora. L'estudi va quedar en silenci. Capítol 9, el retorn. La pluja colpejava els vidres de ràdio escolta, amb una força que semblava sincronitzada amb el batec del cor del cor de Nora. La silueta del passadís continuava allí, immòbil, expectant. Mar no apartava la mirada del monitor com si esperés que alguna cosa aparegués per art de màgia. Nora va obrir el micròfon. Oients, aquesta nit farem una cosa que no havíem fet mai. La veu de Julià va murmurar molt fluixa. Nora, explicaré la història d'un locutor que va desaparèixer fa 17 anys. Mar va fer un gest desesperat, demanant-li que no ho fes. Nora va indonar-lo. El seu nom era Julià Roca. Treballava en aquesta emissora, en aquest mateix estudi. La pluja va fer un cop sec contra el vidre, com si algú hagués picat des de fora. Una nit de tempesta, va continuar Nora, va entrevistar algú que no existia. La veu de Julià va sonar més fluixa que mai. Sí. Durant la entrevista hi va haver una inundació al soterrani. L'aigua va entrar pels cables, pels micròfons, per les parets. La silueta del passadís va fer un moviment imperceptible i aquella nit, va dir Nora amb la veu ferma, Julià Roca va desaparèixer. La veu va respondre, ara gairebé inaudible. Segueix. Nora va inspirar profundament. Durant anys ningú va parlar d'aquella nit. Els registres es van esborrar. El seu nom va desaparèixer de l'arxiu. Mar va mirar el monitor. La línia de l'àudio del convidat estava completament inactiva. Però la veu seguia allà. I avui, va dir Nora amb un fil de veu, ha tornat. La pluja va colpejar el vidre amb un cop tan fort que Nora va saltar de la cadira. La silueta del passadís va fer un pas endavant. Mar va ofegar un crit. Nora, hi ha algú darrere teu. Nora va notar un canvi en l'aire, com si algú hagués entrat a l'estudi. La veu de Julià va sonar ara tan fluixa que semblava un record. Nora, sí, ja gairebé hi soc. La llum vermella en antena va parpellejar. Una vegada, dues, tres, i llavors la veu va desaparèixer. No es va tallar, no es va esvair. Va desaparèixer. Nora va mirar el passadís, la silueta. Ja no era una silueta, era una figura. Amb trets, amb forma, amb presència. Mar va xixuejar amb la veu trencada. Nora, crec que ha tornat. I l'estudi va quedar en silenci. I avui ho hem de deixar aquí. Doncs queda la part més important, la part final, doncs la deixem per a la propera setmana. Doncs a veure, pot ser que farem una mica de recordatori, com hem fet avui, fent com un resum, no? Doncs amb la sinopsi, i doncs la propera setmana doncs acabarem aquest, el que ha estat aquest relat, el misteri de Ràdio Escolta. Ara fem una pausa, venen les notícies de l'Infocaldes, del butlletí informatiu, i de seguida tornem, d'acord? Fins ara.

0: I nosaltres ja tornem a ser aquí, entrem a la tercera hora del fòrum i ho fem canviant completament de registre, de la veu que insinua a la veu que escriu, de l'estudi en penombra a la literatura que ens acompanya i ens explica. Avui ens visita, a través del fil telefònic, doncs una autora que sap mirar el món amb una sensibilitat única, amb una prosa que toca, que respira, que observa, i em fa molta il·lusió rebre, doncs, tot i que sigui a través del telèfon, aquí, doncs, a Natàlia. Natàlia Cereso, bon dia.
1: Hola, Conchi.
0: Com estàs?
1: Gràcies per trucar-me.
0: No, gràcies a tu per estar aquí, no, tot i que sigui per telèfon. Després sí, ja explicaré sí. Que després sí que ens veurem, no? Però
1: sí,
0: ara de moment...
1: Sí, ja en persona.
0: Sí, de moment aquí amb els... Doncs, bé, que també va bé. És com si estiguessis aquí present, eh?
1: Doncs, exacte, sí.
0: Com a mínim tinc els teus llibres per aquí al costat.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Doncs ja dic que és tot un plaer, doncs, i a més doncs, de poder submergir-nos en els llibres, en les històries que atrapen, que són les teves, no?, que ens atrapen com a lectors, total plenes de bellesa, de tendresa, de vida. Llibres que em fan sentir el pas del temps i de vosaltres, no?, dels que el feu.
1: Doncs, Conchi, que bé que no deixa sempre. És un gust, moltes gràcies.
0: És que tenen molta sensibilitat, sobretot en aquesta novel·la de la que parlaré. Perquè no és que, tu tens, de moment, tres obres escrites. Una és el llibre de relats, que és la ciutat d'Amagades, no? Després sí. Ve la novel·la, que és la que sí. Justament en parlarem més, que és I van passar tants anys, no? I després sí, l'última, Soc un Jack, que també és una novel·la, és un llibre de relat. Aquesta és sí. La... Podríem dir que és l'última, que va sortir el 2024. És que el temps passa molt ràpid.
1: Sí, passa massa ràpid.
0: És que tan ràpid que passa que bueno, que passa tot una vida.
1: Ja,
0: tu encara ets jove. Jo l'he dit moltes vegades, ets jove, però és això, que pensa, tot i que tenim una edat, però com passa tan ràpid, jo penso que encara sóc com si fos tu, vull dir, que si tingués la teva edat.
1: Clar, i tant, sí. Jo em sento de vegades com si en tingués 15 o 16, encara.
0: Veus? És que estem així. I jo recordo, no?, quan fins i tot anava a la universitat. En fi, com ha canviat tot.
1: Sí. A més, és com que quan ets jove o més petit, el temps passa més lent. O sigui, que et fa la impressió que has passat més anys sent jove o petit que sent gran.
0: Sí. Doncs, mira... Tot i que parlarem de la teva obra, ja com he comentat, no? De tot, sobretot en, aquest, mm-hmm. en aquesta novel·la, I van passar tants anys, que va estar publicada el 2021 per Rata. Podríem dir que aquesta sí. novel·la han passat 5 anys, però jo sempre dic que els llibres no tenen pressa. El temps no els passa mai, sobretot quan encara si no han estat llegit. I avui... Sí. Hi ha un motiu que ens porta directament a aquesta novel·la. A partir de les 6:45 de la tarda, doncs aquesta novel·la, I van passar tants anys, serà la protagonista de la tertúlia del Club de Lectura a la Caldera, aquí a la Biblioteca de Caldes de Montbui. I a més, amb aquest valor afegit de que tu mateixa estaràs present, l'autora.
1: Sí.
0: Per això jo deia que a la tarda sí que ens podem veure. També, clar, entendre que hi ha unes hores de diferència d'aquesta hora de les 11, no?, fins a les 6:45, que diu, ostres, portar la Natàlia i després sí. que hagi de marxar i després que hagi de tornar, no queda bé. Si hagués estat més propera, no?, més propera o més pròxima
1: sí,
0: les hores,
1: propera.
0: Doncs diu, sí. Vale? Et quedes per aquí, passelles o passegem, dinem, tot el que sigui, però no...
1: Sí,
0: no
1: quedava una mica lluny.
0: Però, de tota manera, sempre la solució, ja veus que queda bé i és com si estiguessis aquí. Vull dir, te sento exactament
1: doncs,
0: igual.
1: Sí, tal qual.
0: Doncs també és cert que aprofitarem per conversar sobre el teu ofici, l'ofici de l'escriptor, l'ofici d'escriure, que és el camí, aquest camí de l'escriptor, la teva trajectòria també, d'ella parlarem, i la manera com observes el món. Abans, deixeu-me fer... Sí, ara jo estic parlant amb els oients, li dic que o tu mateixa, que em deixo fer 5 cèntims de tu, de qui és Natàlia. Dic que ets nascuda a Castellar de Vallès, podríem dir nascuda, però estàs ara vius a Sabadell, oi que sí?
1: Sí, exacte.
0: És llicenciada...
1: Sí, però soc més de Castellà que de Sabadell una mica. Sí.
0: Home, clar, perquè Sabadell és la ciutat més gran, és que és una ciutat gran, eh? No sé quants habitants té, però és una ciutat gran.
1: Sí, sí.
0: I clar, i Castellar pues, no deixa de ser, que també és gran, eh? Vull dir, jo diria que crec que són 25.000 habitants que té Castellar. Caldes estem en 19.000, però Castellar... com van fer un pla general...
1: S'ha fet molt gran, Castellà, sí.
0: Exacte, van fer un pla general i ho van fer més gran, no? Doncs sí, també, sí. També dic que ets llicenciada en traducció i interpretació per la Universitat Autònoma, que has estat a Copenhagen, Taipei, bueno, a banda de Barcelona i Sabadell, no? I a Barcelona jo diria que vas bastant sovint. I també
1: sí,
0: podríem
1: dir...
0: Sí, és
1: que realment el cor el tinc una mica a Barcelona. Si pogués viure allà, però ara és impossible viure allà amb els preus que tenen de... Si no, m'hi hauria quedat.
0: T'agradaria viure a Barcelona, a ciutat?
1: Ui,
0: amb tot el soroll que
1: jo,
0: hi ha?
1: Jo sóc més de ciutat que de poble.
0: És urbanita.
1: Vull dir, sóc de Castellà, però jo el cor sobretot el tinc a Barcelona. Els anys que vaig passar allà, em penso que van ser 5, a mi m'agradava molt. Això podia anar a veure el mar caminant... Podia anar al cine caminant.
0: Home, clar, és el que té si estàs en el centre, però si, quan això. Estàs quan estàs en un...
1: O en metro, Castellà
0: sí, no,
1: està molt aïllat.
0: És cert que si tu estiguis en el barri que estiguis, en el metro te poses a tot arreu i és podríem dir que és el transport més ràpid, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs també... ets autora del ja ho he dit, no? Ja he dit tots els d'això, La ciutat d'amagades, que aquesta la vaig escriure, jo diria que és la primera, el 2018, també en rata, eh? De fet, en aquesta has estat guardonat amb el premi Ojo Crítico, Ull Crític. No sé si és en castellà o en català, aquest premi.
1: Bueno, penso que és en castellà, vale. Perquè és el que dona Ràdio Nacional... I, bueno, el dona als joves autors, ara ja no ho som tant.
0: I també la novel·la, com ja hem dit, va passar tants anys, també amb rata, el 2021, i el recull de contes Ara sóc un jat, que ja ho he dit, està, en aquest cas està publicat a Empúries, i és del 2024. També has escrit tots els títols d'una col·lecció infantil sobre dones catalanes per la galera.
1: Sí.
0: I veus?
1: Va ser molt maco aquell. Sí.
0: I el 2018 va ser seleccionada al programa 10 de 30 del Ministeri de Cultura, que te va permetre assistir a fires del llibre d'arreu del món. Per exemple, Buenos Aires, Bolívia, Kuwait, entre d'altres. Que d'unidó, no?
1: Sí, em van moure bastant. Va ser molt, molt divertit. Em van deixar... Bueno, és un programa que fa... intercanvi amb centres culturals de, sobretot de Llatinoamèrica, i res, em van dir si volia anar a Bolívia. I ja en una altra ocasió em van convidar als Emirats, a una fira del llibre d'allà, i a Kuwait també.
0: D'unidó.
1: Molt xulo, perquè veus cultures molt diferents que jo, la veritat, no hi hauria anat mai per mi mateixa als Emirats o a Kuwait, perquè són destins que tampoc no et planteges, no? Però... molt xulo, va agradar molt.
0: I a més, crec que en Buenos Aires, per exemple, coincidies allí a la Fira del Llibre. Que és,
1: sí, a Buenos Aires em va portar l'Institut Ramon Llull.
0: Sí, és cap a l'abril, després de Sant Jordi, me sembla que és acostumat a fer una fira que és molt important, i de fet la propera, cap a la del 2027, cap a l'abril, crec que està, a més, el país convidat és Espanya, per tant, vull dir que hi haurà moviment. Però bé.
1: Sí, ja veus.
0: Bueno, mira, seria una bona ocasió per si vols anar, no?
1: Si em conviden,
0: si et convida o tinguessis algun premi o alguna cosa, no? Tot va,
1: anirà tan... Difícil, però...
0: Bueno, en funció de com ho tinguis tu el projecte, d'això parlarem. Mira,
1: sí.
0: anem a fer preguntes, vaja, no? L'ofici d'escriure, com neix una escritora? És a dir, quin va ser el moment en què vas sentir que escriure era el teu camí?
1: És una pregunta complicada. Intento respondre. Jo crec que això no és un dia que vingui i diguis ah, mira, pues jo ara faré això, no? I pues és com anar descobrint poc a poc, no sé, jo ja de molt petita m'agradava molt llegir. La meva iaia i ma mare hi tenen molt a veure, perquè quan vaig em costava molt aprendre a llegir i ma mare em va dir tu que sempre dius que vols viatjar, amb els llibres podràs viatjar. I tenia tota la raó, llavors, a la que vaig començar a llegir ja no vaig parar. I la meva iaia m'explicava les seves històries, també, que jo sempre li demanava, iaia, explica'm quan vivies a la granja, què passava, tal, i ella m'ho explicava sempre tot, no amagava res, a més, que això és algo que m'agradava molt, doncs em parlava dels seus germans, que havien mort a la guerra... i coses així més tristes, més fotudes per ella, però que igualment doncs, me les explicava i aquella manera de narrar ella les coses provocava unes emocions que hi va arribar un punt en què jo era més gran i deia jo vull arribar també a explicar també històries, no? I suposo que va ser així. Mm-hmm. Quan llegeixes molt doncs et donen ganes d'explicar també, no? De fer una mica... no sé si copiar, però d'arribar a on han arribat els autors que t'agraden. Mm-hmm. I suposo que va començar així.
0: I per tu, Natàlia, què representa? Què és per tu escriure? Una disciplina, una mirada, una necessitat?
1: Necessitat no. Per mi necessitat és llegir. Mm-hmm. A mi m'agrada més llegir que escriure, perquè escriure ho passo molt malament... Sóc poc aficionat.

0: És a dir, més que fer cursos, jo penso que a vegades que va molt bé, no?, aprendre justament l'estil, tot el que... però que és superimportant, no?, la lectura. Llegir, llegir, sí, llegir, llegir, que això sí que és el que ajudarà sempre a, bueno, a que la imaginació pues, vagi millor, no?, treballi millor.
1: Sí, sí, sí, a més que aprens coses inconscientment, no?, fins i tot quan llegeixes coses que no t'acaben d'agradar, dius, ah, doncs mira, això no m'agrada, doncs ja saps que no tiraràs per allà, no? En canvi, quan trobes una cosa que et connecta, dius, hòstia, jo m'agradaria arribar a fer alguna cosa així, i ho intentes, te'n pots en sortir o no, però ho intentes, no? I per mi, no sé, el camí és llegir. Fer cursos va bé, o sigui, fer cursos és una mica com si haguessis d'aprendre... com si fossis un fuster i haguessis d'aprendre a fer servir la serra, per dir alguna cosa, no? Has de saber les eines que tens al teu abast. I per això fer cursos va bé. També de català, de gramàtica, perquè sí, hi ha vegades que, sobretot quan feia de lectura editorial, arribaven uns textos que dius, no sé, és com si un metge no n'entregis les eines abans d'operar. Tu has de saber exactament com va la llengua per poder fer una cosa bona. No s'hi val, això d'escriure més aviat malament i esperar fer alguna cosa. Una cosa va lligada amb l'altra, perquè si no entra perquè no està ben escrit, ja no entrarà de cap manera.
0: Com treballes la teva veu literària? És a dir, tens rituals, manies, horaris... No, literària és quan te poses a escriure, perquè una cosa és després la feina, que també sovint, vull dir, que a vegades és això que jo dic, no?, l'ofici de l'escriptor, correctora, traductora, després és també conductora de club de lectura, amb la qual cosa també te l'has de preparar. Vull dir que és un tot, clar, per això dic que el temps que te queda lliure, i si es prepares alguna cosa així per lliure, és el que per escriure, no? És el que jo et deia, si tens algun ritual, alguna mania, alguna... Ah, bueno, i se m'oblidava també de dir que a banda també de tota la feinada, després tens l'altra feina, que és cuidar dels habitants de casa teva.
1: Sí, dels gats. Sí, sí, la veritat és que els gats també treuen... Clar, a casa en tenim 5, llavors...
0: Imagina, sí, i a més que sabem que els gats tenen un caràcter molt especial. Entre d'altres sí, coses, ells però... consideren que són els amos de casa. Em fa l'efecte.
1: Ui, total, sí, sí. I a més, si et veuen... No tenen mania, si et veuen escrivint i volen que els acaricis, se't posen a sobre el teclat i d'allà no els mous.
0: I no te surten històries d'escriure històries de gat, perquè mira que hi ha llibres, a mi m'encanten els llibres de sobre històries de gats, és que, bueno, me meravellen.
1: En tinc algun començat, la veritat, però no, ho tinc més per aquí per casa, pel Jordi, que li escric més a ell, però no m'he plantejat ensenyar-ho a ningú més.
0: Sobre gats.
1: Sí, sí, tinc un llibre començat, però res, és un divertiment simplement amb una història sobre els nostres gats i això, però és una cosa ja tan privada que no em plantejo dur-ho enlloc.
0: Home, però estaria bé, perquè si és un divertiment val la pena explicar-lo, perquè, o sigui, a partir d'ahir te pots imaginar, imagina't, és que ja dic que hi ha llibres que són fantàstics de total, no?, des d'un llibre que potser sí, cuida una biblioteca, un gat que cuida una biblioteca, o a partir d'ahir, jo que sé, te pots trobar, hi ha un altre que es diu Soc un gat, no? És que n'hi ha tants de llibres sobre gats.
1: El de Soseki, sí. De Natsume Soseki és sí, molt xulo aquell, sí.
0: Sí, vull dir, és que n'hi ha molts, vull dir que... I en aquest cas, vull dir que tu passes bé, però no és que siguin... Però hi ha alguns altres que ja dic que és fantasia total, no?
1: Sí, sí, sí. No sé, algun dia potser em surà algú que pugui llegir tothom. De moment és com, bueno, és que jo crec que algú que no conegui els nostres gats potser no li farà tanta gràcia el que posi, saps? És com una cosa molt... És una xorrada, simplement, per divertir-nos nosaltres i ja està.
0: Bueno, ja també va bé, no?